0: del vessament. A Colòmbia, un periodista de 25 anys ha estat assassinat en una regió del nord-oest del país controlada per guerrilles, dissidents i narcotraficants. Pérez dirigia el mitjà digital El Confidente i era conegut per les seves investigacions sobre corrupció, criminalitat i economies il·legals, malgrat les amenaces constants. El seu cos ha estat localitzat aquest divendres després que desaparegués dimarts mentre preparava un reportatge sobre els enfrontaments armats a la zona. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria allargar més enllà del 2026. La durada del trajecte va augmentar arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la infraestructura. I després de les obres per arreglar els punts en mal estat, han de començar les de renovació integral de la via. Els Estats Units han desclassificat aquest divendres més de 160 documents sobre ovnis que fins ara eren secrets. Amb l'objectiu de portar més transparència sobre avistaments de fenòmens anomals no identificats, el Pentàgon ha publicat una pàgina a internet amb arxius governamentals del mateix Departament de Defensa, del Departament d'Estat, de l'FBI o de la NASA. Entre els arxius desclassificats hi ha informes sobre discos i plats voladors, l'observació d'un feix de llum que alguns comparen amb l'ull de Sauron, el del Senyor dels Anells, avistaments de llums estranyes en les missions lunars dels anys 60 i 70 del segle passat o la reproducció d'un objecte helipoïsoidal daurat de grans dimensions que, segons testimonis recollits per l'FBI, el 2023 va aparèixer i desaparèixer de forma instantània en un indret no revelat. Esports, del Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència amb 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres Llevant 3 o Sassuna 2, un triomf que manté el van en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de la vencedora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas, i de retruc és el primer líder.
1: Fins aquí les notícies. Tres jornades del final de la Lliga, arriba el cap de setmana definitiu.
2: Atenció!
3: Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
1: Aquest cap de setmana no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
3: Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol, un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se o perdre i caure el pou.
1: També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins. I seguirem el Barça-Burgos i l'UCAMP Girona d'ACB.
4: Comença a acariciar una Lliga.
3: I diumenge, el clàssic.
4: Cada cop de color més blaugrana.
1: El Barça-Madrid.
3: A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
1: I a les 7 també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coimbra.
3: Tot Gira.
1: Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
5: Dissabte 9 de maig, el Suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
6: Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pit.
2: pèl, si em pren el pols, no em sento el cor.
5: Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: Un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri, avui amb Víctor Villar als Sons Celestials, i rebem la visita d'una persona que podríem dir que ha viscut unes quantes vides. I el més sorprenent de tot plegat, com a mínim des de fora, és que és capaç de fer conviure aquestes vides sense morir en l'intent. Parlem amb una dona que per sobre de tot és actriu i divulgadora perinatal, algú que va quedar tan sacsejada amb la seva maternitat que va decidir que volia dedicar el seu temps i energia a ajudar altres mares. I d'aquesta voluntat n'ha sortit un centre d'acompanyament integral a la maternitat, dos llibres, un podcast i un Instagram, Madremente, de 265.000 seguidors. I també moltes paraules que emocionen i reconforten i que potser un dia seran cites que algú farà servir per entendre'ns millor, com per exemple que la maternitat amaga una feina que trenca el cor, ensenyar a viure sense tu a la persona sense la qual tu no pots viure. Dolça.

0: s'acaba. Andrea Ros, què tal? Com estàs? Benvinguda.
1: Molt bé, amb moltes ganes de parlar amb tu, la veritat. Quin inici més xulo.
0: Sí, t'ha agradat o què?
1: Sí, molt.
0: Sí. Sentim aquesta cançó, dels Antònia Font, que hi ha un moment a la lletra que diu: arriba un dia que sa vida és un teatre que es diu felicitat. Clar, tu coneixes el teatre, això de viure sense tu també. Et sents identificada una mica amb aquesta frase o què?
1: Mira, és que em ve la pregunta de què és la felicitat. Jo crec que estic en un moment de la meva vida justament que estic com redefinint una mica aquest concepte. Com que sempre m'ha fet molta por créixer i ara que em sento com adulta estic començant a trobar-li el plaer a les coses que s'acaben, i que la felicitat potser no és aquella cosa idíl·lica, sinó que té més a veure com estar amb tu, en pau, no? Llavors, bueno, això, penso que les coses s'acaben i estic com bastant en pau amb aquesta idea de deixar anar, no? De deixar anar els fills, de deixar anar els projectes, de deixar anar els vincles, de que les coses venen, t'ensenyen una cosa i després es modifiquen, no? Jo crec que no acaben de desaparèixer mai, sempre es queden com amb tu, les coses que has viscut, i per primera vegada a la vida començo a estar en pau amb això.
0: I així estàs aprenent a gaudir dels comiats, eh?
1: Crec que sí, i no gaudir des d'aquesta idea de que gaudir és algo guai, divertit, sinó gaudir com de, bueno, estic aquí i he passat un any de la meva vida en el que he hagut de dir adéu a moltes coses i a persones, i bueno, crec que estic podent estar en els comiats i entendre que formen part dels processos, i que potser no se'ls ha de tenir por, no? Que sempre fa por que les coses s'acabin, però que potser s'acaben perquè venen altres coses després, no? I redefinir gaudir com una cosa de estic a gust, no m'hi barallo, està sent plen. Bienvenidas a la vida secreta de las madres. Somos Andrea Ros y Paola Roig, y si hay algo que sabemos hacer es hablar de lo que les pasa a las madres mientras son madres.
2: Pensábamos que lo que queríamos hacer era por fin contar las cosas nosotros.

0: nosotras, ¿no? Empezábamos el podcast diciendo los hombres siempre han hablado por nosotras, nos han dicho cómo tenemos
1: que
0: hacer,
1: Andrea,
0: las cosas.
2: Uy, mira, això és l'experiència més heavy que he viscut. Després de ser mare, suposo, no? Clar, s'ha de dir que ser mare és el més heavy i no seria mentida tampoc. Però a nivell de feina, de vincular la feina amb la vida personal, crec que la vida secreta de les madres ha sigut com un viatge molt heavy. Han sigut 3 anys molt intensos, ens han passat moltes coses que no preveiem, evidentment desitjàvem, o sigui, clar que fantasejàvem amb arribar a un munt de dones, però el que ha passat ha sigut sorprenent a cada pas, no? Totes les coses han passat, tant el podcast, seguir 10 temporades, com la gira en directe, tot ha anat perquè les dones que ens acompanyaven ens ho han anat com demanant, ens hi han anat portant, i això ha sigut com el més emocionant. Però sí, efectivament és una de les coses de les que m'estic despedint, no? Estic posant punt i final a una experiència que ha sigut increïble, però que toca que és fins aquí, no? Que no és per sempre, sinó que la nostra energia per seguir parlant d'això s'ha acabat, almenys durant un temps, no? Necessitem posar un pausa. També pensàvem, quan pensàvem en acabar-ho, a dalt, no? Amunt, com que no morís, no? Com decidir nosaltres quan acabava. I això farem just ara, d'aquí unes poques setmanes, ja fem la traca final.
1: 16 de maig, Poble Espanyol, el gran comiat. Si ens esteu escoltant en directe, això doncs encara ha de passar, però potser hi haurà qui ho està recuperant en podcast que dirà, ai, m'ho he perdut, no?
2: Bueno, tindrà tots els podcasts gravats sempre, això és el bo.
1: Però què passarà? Què teniu previst?
2: Doncs el que tenim previst és els aquelarres que acostumem a fer, no? Que al final són cercles de dones gegants, imagina't, més de 1.000 persones juntes, escoltant-se les unes a les altres, però en aquest cas convidem a dones que han estat amb nosaltres en el podcast durant aquests 3 anys i que creiem que representen cadascuna una d'aquestes aquests moments de la maternitat, no? Hi haurà una llevadora, hi haurà sexòlogues, hi haurà, bueno, doncs activistes que es dediquen a la conciliació, com la Laura Baena, no? O dones com la Tònia Costa, que parla de què passa quan els teus fills són adults, no? Llavors farem un viatge una mica, un recorregut durant tota l'experiència materna, acompanyades per dones que ens han acompanyat des del principi, no? I

0: Déu-n'hi-do, això com sona, eh?
1: Sona guapo, eh?
0: Sí, eh? No, no, de veritat. Que hi ha bandes que viuen d'això que tampoc no sonen tan diferent, eh? La veritat, sí.
1: Bueno, tenim uns tècnics molt xulos que ens acompanyen a la gira i que per sort són músics i són qui ens ha ajudat, no? Necessitàvem un himne. O sigui, amb el que estàvem vivint, necessitàvem un himne que seguís explicant el que sentíem, i per això vam fer aquesta cançó. I primer vam plantejar, era parlar amb alguns grups que ens agradaven. De fet, vam estar en converses amb alguns, però bueno, era difícil i vam dir, per què no ho fem nosaltres, no? Al final som nosaltres qui estem connectades amb aquestes dones. I vam fer juntes la lletra i el Marc, que és el nostre tècnic, ens va fer la música juntament amb la Laura, la seva companya, i bueno, és molt guai, ara tenim una cançó a tot arreu.
0: Un altre check que podeu fer, no?
1: Sí, no s'acaben mai. Sí,
0: fantàstic. Ara et proposo un joc que fem sempre, que es diu Espècies d'Espais, que anirem posant cançons i anirem passant de l'espai més gran a l'espai més petit. Vale. I et demanaré que diguis alguna cosa que et suggereixi. Vale. La cançó i l'espai.
2: Espècies d'Espais.

0: No podran sonar els 10 minuts de
1: no,
0: la cançó.
1: No, quina llàstima.
0: Però sí que la podem comentar. Aquesta és la cançó que, si ara se't presentés un extraterrestre aquí i li volguessis ensenyar qui som,
1: sí,
0: li posaries aquesta cançó de Taylor Swift, eh? Aquesta, sí, cançó que va dedicada al Jake Gyllenhaal.
1: Correcte, no? Molt bé, estàs molt posat. Sí, sí, però perquè penso que és l'única cançó, si hagués de triar una cançó sense la que no pogués viure, si em diuen s'ha acabat la música, només em pots triar una, triaria aquesta. Llavors sí, però clar, ho trio jo perquè el que significa per mi Taylor Swift és molt heavy, no? És l'artista que jo porto escoltant des que tinc 13 anys i sento, a més, que és una artista que ha moldejat i modificat i acompanyat una mica qui sóc, no? La meva personalitat, les coses en les que somio, les coses en les que crec. Bueno, créixer amb un artista és molt potent, no? Llavors, seguir sent fan seva ara, tot i que és com molt, és molt odiat, no? Dir que ets Swift i hi ha alguna cosa com que la gent li fa com mandra. Però sí, a mi aquesta pava m'ha construït. O sigui, gràcies a les seves lletres he entès les coses més importants de la meva vida. Llavors, jo si hagués d'explicar qui sóc, diria, mira, escolta això, i si vols després em fas preguntes sobre el tema.
0: I com has viscut tu, com a Swift original, no? Tot aquest ascens de la Taylor per acabar convertir-se, com ara mateix, l'altre dia Spotify publicava unes dades dels artistes més escoltats de la història i Taylor és la número 1. Per tant, a vegades passa això, quan descobreixes algú des de molt aviat, no veure que de cop ja cada vegada es fa més gran.
1: És
0: pots
1: guai.
0: Viure amb ràbia o pots viure amb amor i...
1: Sí, jo ho he viscut amb amor i amb odi en fases també, no? Quan t'agrada un artista des de tota la teva vida hi ha àlbums que dius, vaja puta merda, no? Però després els agafes uns anys més tard i de cop, jo per exemple ara estic descobrint Folklore, que és un disc que ella va treure el 2020, que jo estava tancada a casa amb dos bebès i que en aquell moment em va semblar que no m'interessava gens i ara és probablement el que més estic escoltant, no? Llavors jo crec que no és tant una relació amb la Taylor com a tal, sinó una relació amb mi mateixa escoltant la seva música, no? Llavors a mi que arribi a tothom em sembla increïble. De fet, ella desprèn com una energia molt potent entre les dones, no? Com una sororitat, un missatge de... Ja no ens diran més que estem boges, no? Perquè entre nosaltres és suficient amb que nosaltres estiguem les unes al costat de les altres, no? Llavors a mi m'emociona molt veure nenes de 7, 8, 9 anys als concerts d'aquesta tia plorant, doncs perquè mola, perquè crec que és una de les millors lletristes que tenim ara mateix.
0: Que és una manera de... Suposo que per tu vas escoltant cançons antigues de la Taylor i relaciones amb tu mateixa...
1: D'aquell moment!
0: Amb les teves... Clar, et venen records del moment, no? I tot plegant, no?
1: Absolutament, sí, sí. És com quedar-se... Poder fer un viatge en el temps, escoltar aquestes cançons.
0: Doncs recreem-nos una mica més amb la Taylor.

0: Fearless, aquell disc i cançó també, no? I aquí ens trobem l'André del 2008.
1: Sí, que és una mica la d'ara, eh? A mi aquest disc em passa una cosa, que és que em dona permís per seguir vivint amb intensitat les coses, perquè jo sempre, a mi sempre se m'ha castigat molt en els meus entorns ser intensa, no? Sempre ho he viscut com una cosa que estava malament amb mi. I, curiosament, ha sigut la música de la Taylor la que m'ha permès i ha fet com bandera, inclús, de sentir les coses amb intensitat. I fa poc ho parlava amb la Paola en un dels capítols del podcast, que jo ara que estic a punt de fer, la setmana que ve faig 33 anys, i m'adonava que segueixo vivint les coses amb la mateixa intensitat que abans, i jo pensava que quan un es feia gran baixava el volum de les emocions, de l'amor, del desig, de la fascinació, de l'alegria, no? Jo sempre tenia aquesta mirada dels adults com persones que estan en control, no? Com que no perden el control, està tot com ben compartimentat, i jo no em sento així i ho celebro. Celebro seguir-me enamorant amb intensitat, seguir fantasejant amb intensitat, seguir disfrutant amb intensitat, i aquesta cançó em recorda que fer-ho llavors estava bé, però que fer-ho ara també.
0: Mm-hmm. Intensitat és hipersensibilitat, també?
1: Pues mira, no ho sé. Jo crec que no ho sé, mira, fixa-t'hi, jo crec que no, perquè hipersensibilitat en mi, com en el meu vocabulari, va com lligat a una cosa xunga, perquè és hiper, no? És massa.
0: Sí, sí, sí.
1: I a mi el concepte massa el vinculo com a algo negatiu, no? Com m'he passat. I jo estic molt en pau amb ser intensa. Llavors, jo crec que és diferent, perquè ser intensa és anar-hi amb tot, no? Avui que estem fent aquest viatge, no? Amb aquesta cosa de la mort, tal, no sé què, jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. Això és el que me n'adono. I llavors jo celebro molt ser intensa, però no és massa, és la mesura que jo puc sostenir, llavors és suficient.
0: O sigui, més por a viure que a morir, eh?
1: Jo crec que sí.
0: És interessant aquest concepte.
1: Jo crec que sí, evidentment, no tothom, però parlo com que últimament em trobo molta gent com que li fa por viure experiències, no? Com que sembla que la maduresa et reclama com que et comportis. No? Com no pots sortir de la norma, del que s'espera de tu, que ets una persona adulta, que el que ha de fer és treballar, cuidar els fills i ja està. No? I quan tens una mica de ganes de viure més coses que les que estan com per obligació, bueno, hi ha aquesta cosa com, ai, és massa, no? Com, per què t'atreveixes de tant? Sí, ho sento una mica així, en general. Per sort, les meves amigues al voltant no, eh? Són persones que m'acompanyen. Però ho observo en la societat en general, com, hòstia, ja ningú s'arrisca, saps? Ja ni... Hem perdut inclús l'energia d'activisme. O sigui, ja no hi ha... O sigui, ningú sindicalitza ja, no? És com poses un post a Instagram i ja estàs en contra d'Israel, però això no és activisme, saps? Mm-hmm. Després s'ha d'anar a despedir la flotilla quan surt del port de Barcelona i s'ha de... No? I penso que hem perdut ja com el foc de viure coses i de lluitar-les, no? Tant amb l'activisme social com amb l'activisme més personal, no? Pues amb l'amor, amb les amigues... Jo sí que sento que està passant.

0: són els germans Serrasols, el Ginestar, amb aquest de tot el món. El món, com el veus, Andrea?
1: Actualment? Sí. Pues és un desastre. És un desastre, però alhora sento que tenim l'oportunitat de tornar com als inicis de tot, que són les cures, no? Ara que estic molt com obsessionada amb l'antropologia, estic molt llegint i com revisitant molt com tota la feina que va fer Margaret Mead, que és una antropòloga estadounidense que va viure fa molts anys, uns quants, i ella deia que la primera senyal de civilització va ser un fèmur trencat que es va curar, no? Ella així explica que la humanitat neix aquí, no? Quan a algú se li trenca el fèmur i una altra persona decideix quedar-se a cuidar aquesta persona que no podrà caminar, no? Llavors, sento que ara tenim l'oportunitat de tornar a això, no? A quedar-se amb algú que necessita que et quedis, que sento que ho hem perdut molt en el món en general, però insisteixo que crec que tenim l'oportunitat i que crec que l'única manera de canviar el món tal i com està ara és per aquí, és a través de les cures, és a través de la infància, de la criança, de la comunitat, tot i que serà un procés lent, crec que és l'únic que pot servir, tornar a quedar-se.
0: Quedar-se a les cures és un missatge optimista?
1: Mira, jo crec que sí. Jo fa molts anys que estic molt enfadada amb el món, no? I amb les carències que tenim, amb les dificultats que viuen les mares, amb la violència que reben els infants sistemàticament, però en aquest moment de la meva vida en el que estic creixent i sentint tantes coses noves, una d'elles és deixar d'estar enfadada i passar-me una mica a la tendresa, no? Fer servir aquest... De fet, Adrienne Rich, que és una escriptora que m'agrada molt, ella parla de que la maternitat és còlera i tendresa a la mateixa vegada, no? Com dos cares de la mateixa moneda. I crec que en realitat el món en general és les dues coses, no? Com que la tendresa i la còlera són el mateix, però mirat d'un costat o de l'altre. Llavors, si aconsegueixes com fer que una sigui motor de l'altra, per mi és més revolucionari, tinc menys ansietat i és més, que penso que és més poderós.
0: La tens tatuada al braç, no? La paraula?
1: Tinc tatuada tendresa. La paraula tendresa. Sí, per això, perquè va ser la vegada que em vaig adonar que ja no volia estar enfadada. I clar que ho estic, o sigui, estic molt enfadada amb les coses que passen, no vull ser naïf. Però, bueno, trio fer servir aquest enfado com a motor per fer-ho diferent i no perquè em quedi allà en bucle, no? Com enganxada amb l'enfado.
0: O el canvi és que no estàs tot el dia enfadada, no?
1: Potser? Bueno, clar, o que m'enfado potser... i dic, vale, vaig a fer-ho servir per una altra cosa, no? Però la forma de transformar-ho és, pues, bueno, comunicar-ho cap a fora, posar-li una estructura de cures, pues, aquí també neix el refugi, no? O sigui, com construir en positiu per deixar d'estar només enfadada i que l'enfado sigui el motor, però no la meva identitat.
0: Tornem a la infància. Sé que no...

0: Déu-n'hi-do, aquest corre pels camps de...
1: Puto
0: de
1: Montero, tio, és que...
0: Sí, sí, no, no, per mi és una de les grans cançons de...
1: Això fa un mal al cor.
0: Que s'han fet, no?, en els últims anys en
1: català. Estic d'acord. De fet, igual que et deia que la Taylor Swift em sembla una de les millors lletristes del moment, crec que Pau Serrasols i Josep Montero estan perfectament a l'alçada o més, sobretot perquè és en la meva llengua, no? Crec que no, jo no he connectat mai tant amb les lletres d'algú com les del Pau o el Josep, no? Com, sento que són capaços de posar com tot el sentir en ordre, que això és com increïble. I a Moques em passa això, que penso, que cabron, tio, m'està ajudant a entendre les coses, saps? Això que sento es diu així, jo no me n'havia adonat, no? Crec que té un talent increïble, és una llàstima que es despedeixin, però entenc que
0: però ell farà carrera en solitari, el Josep Montero.
1: Tu creus?
0: Home, sí, bueno, es va dir això.
1: Bueno, jo el seguiré allà on vagi.
0: Tu vas estar amb ells als Premis Underrock,
1: sí,
0: no?
1: Jo els vaig donar un premi, tio. Sí. Jo tinc una foto jo amb totes les oques grasses, tio. Sí, és increïble, sí. Per mi són molt importants, ja et dic. Jo crec que a més és que és el grup de música que més vegades he vist en directe. Mm-hmm. Perquè és un puto tripi. A més, el Premi Underrock que els hi vaig donar va ser el premi al millor directe.
0: Mira.
1: Clarament, o sigui, sí, no hi ha ningú a la seva alçada.
0: Tanca el cercle, d'alguna manera, no?
1: Una mica, sí, com poder-los donar les gràcies en persona, no? Perquè és tot un viatge. Tu has vist Oques en directe?
0: Sí, sí, sí.
1: Però no et passen tantes coses,
0: no? No he vist l'últim espectacle, no l'he vist.
1: Ah, clar. És que és bueno... És d'un altre món. Són molt bons tots, són molt bons, i bueno, allà estarem acompanyant-los a la despedida.
0: Però... Els he entrevistat diverses vegades, però ara, últimament, tinc ganes de veure'ls en directe, espero poder... No tinc entrades, però...
1: Però espero que les puguis aconseguir.
0: Espero que me'n caigui alguna, no sé. Anem a Barcelona. No busquem.

0: És una cançó dedicada a la mare de Maya. I aquesta és per parlar del refugi de les mares, que tinc entès que és el teu lloc preferit del món.
1: Sí.
0: Ara per ara.
1: Sí, perquè és un lloc on sento que no pot passar res dolent. Ja sé que és mentida, eh? Però bueno, com la sensació de refugi. Crec que hem construït un espai on la gent quan entra diu, ai, vale, que era el meu objectiu, no? Quan jo pensava en vull crear un espai per mares, jo sempre li deia a tothom, vull un espai on les dones entrin i facin, no? Com que hi hagi algú que s'afluixa, i això és el que passa. La majoria de mares arriben, perquè a més estem a Gràcia, com a dalt de tot d'una pujada, no? És el carrer Massens, que s'ha de pujar així com en cuesta, i arriben com així cansades i moltes vegades amb els nens plorant, i entren i automàticament els nens deixen de plorar. És com màgic, però és veritat. Però l'explicació és que elles arriben i hi ha algú que descansa, no? Aquí puc estar, aquí no passa res, em descalço com a casa i de cop tothom està al servei de les cures, que és el que normalment les mares no viuen. Les mares estan soles a casa, com a molt hi ha un company més o menys funcional, però hi ha una persona, com a molt, no hi ha més gent, no? Llavors entrar en un lloc on saps que està tot preparat perquè al teu fill no li passi res i que si necessita alguna cosa serà atès per qui sigui que estigui més a prop, fa una sensació molt agradable, i per mi estar allà és, bueno, és, jo crec que és el millor que he fet, construir un espai que fa sentir així. Llavors a mi m'agrada molt ser-hi perquè em reconcilia amb el que parlàvem abans, no? Amb la tendresa i amb que es pot canviar el món a petita escala, no? Que a vegades tenim somnis molt grans de canviar el món així a l'hores, però bueno, que pots canviar com el teu barri, o pots canviar el teu grup d'amigues, pots canviar les dones que se t'apropen, i jo només amb això ja em sento superfeliç. I estar allà és com el temps passa, cada cop es passen els dies molt ràpids. Sí.
0: És el lloc que t'haguessis agradat trobar tu, no?
1: Clar. Clar,
0: quan
1: és
0: va
1: que
0: ser mare per primer cop.
1: Jo quan vaig ser mare, quan vaig començar a pensar en crear un espai, va ser perquè jo vaig ser mare amb 24 anys. Llavors què passa? Que el meu entorn ningú, sí, no tenia ni previsions de ser mare.
0: No podien ni acompanyar amb això, no connectaven.
1: Clar,
0: no?
1: De fet, vaig perdre moltes amigues perquè no en tenien, no, la meva decisió de ser mare. Llavors jo sortia a passejar i veia altres dones amb cotxet i vaig començar a pensar, on van? Saps? I les vaig començar a mirar i em vaig adonar que no anaven enlloc, només donaven voltes, com jo sí, sortia, sí, a donar voltes. I vaig pensar, però un moment, o sigui, com pot ser que estiguem totes sortint al carrer a donar voltes només perquè el temps passi, no? I aquí és on vaig pensar per primera vegada, necessito obrir un lloc on les mares vagin, o sigui, que sigui la direcció a la que van, no? Que puguin estar, perquè crec que és el gran buit que hi ha. No hi ha un acompanyament en l'àmbit social a la maternitat, no? Tenim l'acompanyament sanitari, que està, bueno, està regular també, però almenys hi és, però a nivell social és que hi ha molt pocs espais on poder estar, on poder passar l'estona, on poder seguir tenint cura de tu mateixa, i com a més els nens i les nenes fan nosa tot arreu, les mares deixen de fer-ho tot, deixen d'anar a entrenar, deixen d'anar als bars, deixen d'anar a tot arreu, i això acaba destruint la seva salut mental. Llavors, sí, aquest va ser el motor, que deixéssim d'estar boges i deixéssim d'estar soles.
0: Ara parlarem també de la teva carrera com a actriu i els projectes que hi ha. Creus que passi el que passi en la teva carrera d'actriu, això seguirà sent el millor que has fet?
1: Sí, no? 100%. Sí, perquè ser actriu és una cosa que m'encanta i que em diverteix molt poder explicar altres històries, però és més com un joc. A més, jo com a actriu no he estat treballant sempre, no? Són molt poques les actrius que treballen tota l'estona. Jo, en els últims 10 anys, jo crec que he fet un projecte cada 2-3 anys, no? Vull dir que no sé com es veu des de fora, perquè a vegades s'estrenen a l'hora, no? I llavors sembla que estàs fent moltes coses, però la realitat és que jo no fa molts anys que no visc de ser actriu. Ser actriu és una cosa que em passa de tant en tant. Em segueixo definint com a actriu perquè és una cosa que m'agrada, però és veritat que jo soc actriu quan tinc feina d'actriu, quan no, en realitat soc la directora del Refugi de les Mares, que és el que soc tota l'estona, faci pel·lis o no, no? Jo crec que sí que serà el millor que he fet, sobretot perquè penso que és una cosa que no té aturador, no? Com que a mesura que vagin creixent els meus fills, aniré connectant amb altres mancances o amb altres necessitats i anirem buscant la forma de seguir acompanyant, no? Tot i que ho tenim tot en contra, perquè és una proposta que és difícil de que la gent la triï, no? Perquè les dones també estan molt precaritzades, però sí, seguiré pensant sempre que cuidar les dones sempre haurà sigut el millor que he fet, segur.

0: aquesta cançó què?
1: Aquesta cançó és amb la cançó és amb la que em dormia ma mare. Ma mare m'adormia cantant aquesta cançó. Llavors també, com amb les cançons que parlaven abans, estan com en un lloc del cervell que no sé quin és, però que és com una cosa psicomàgica, no? Com jo puc recrear en el meu cap la veu de la meva mare cantant aquesta cançó quan fa molts anys que no l'escolto cantar aquesta cançó, no? Però puc recrear la seva veu cantant aquesta cançó i m'agrada molt haver tingut l'oportunitat de poder-li cantar aquesta cançó no només als meus fills, que ha sigut molt màgic poder com tornar al que jo vaig rebre i que aquesta cançó també significa pels meus fills un sistema nerviós regulat, sinó que l'he pogut cantar a infants que estan al refugi, no? Com et deia, que totes cuidem bebès, allà de cop et planten un bebè a sobre i et diuen, és que té son, i ella se'n va entrenar i tu tens un bebè que no sap ni com es diu i la dorms i de cop cantes aquesta cançó. Sí, és una cançó molt especial per mi per això, perquè no sé per què ma mare és castellanoparlante. Llavors no sé per què va connectar amb el català amb les cures, perquè no és la seva llengua. De fet, jo amb ma mare parlo en català però discuteixo en castellà.
0: Curiós, això,
1: perquè et facis una idea, o sigui, com que la llengua vehicular així com d'entranya de ma mare és el castellà, no? Però em cantava en català, tio, sí, i això és aquesta cançó.

0: parlem del cor, no? Com a espai, també. I que estàs tu cantant.
1: Que estàs cantant una cançó del Caravent, o sigui, això ho va... Bueno, el que sona és Mishima, és tot la banda, no? Bueno, això pertany a una sèrie, no?, que es diu Si no t'hagués conegut. I va ser molt guai viure aquesta experiència, perquè jo és veritat que he cantat sempre, però sense massa professionalització. Perquè
0: cantes bé?
1: Sento. No ho sé, canto però, entono, però vull dir que no he fet...
0: Podries tenir un grup.
1: Ja, podria tenir un grup, sí, sense ser una gran cantant, però bueno, tampoc ho són molts altres artistes, no? Vull dir que a vegades no tot és fer-ho com superbé, sinó tenir com la teva personalitat o la teva proposta,
0: no?
1: Sí. Clar. Sí, i quan em van... O sigui, ja a la prova, el càsting, vaig haver de cantar, com l'actriu que ho faci haurà de cantar. I va ser una experiència molt guai. El Caravent és un tio molt xulo. Es van fer diverses reunions per com ho va composar ell, però sí que es van fer com trobades, no?, per trobar el to, per trobar la forma i tal. I va ser molt xulo. De fet, aquesta sèrie en general va ser molt especial per mi, perquè jo acabava de ser mare i era el primer que feia després d'haver sigut mare, no? Com reconquerir una mica els espais així encara d'una balateta i tot, però sí, va ser molt guai, perquè a més amb el Derqui, que jo crec que és un dels millors actors de Catalunya, va ser una sèrie molt, molt xula. Després no va tenir massa èxit, però va ser molt xulo fer-la.
0: La podeu recuperar a la plataforma 3Cat i Segon Cor. Imagina els karaokes cantant...
1: Mira, no sé si m'atreviria. Igual amb tres copes t'ho compro, però...
0: Una Celine Dion.
1: Hòstia, aquesta cançó és molt heavy. És que és aquesta cançó... Suposo que la gent, hi haurà gent que empatitzi amb mi. Jo la vaig aprendre a tocar amb la flauta.
0: Ai,
1: a l'escola.
0: Sí. T'hauríem d'haver posat el meme aquell d'aquell que toca.
1: Tu. A més, la podria fer ara mateix si tingués una flauta. És com un altre d'aquests records que es queden com per sempre en el teu cap i dius, però per què estic retenint aquest record, no? Jo tinc una història especial amb Titanic. És una mica creepy, la història, però és xula. Jo quan tenia 3 anys i mig va néixer la meva germana. Aleshores jo els caps de setmana, quan jo em despertava, la despertava perquè volia jugar amb ella. I als meus pares això no els semblava massa bona idea. Aleshores ells em van ensenyar com posar el vídeo, no?, l'VHS,
0: sí.
1: Perquè els dissabtes i diumenges quan em despertés em posés una pel·li i no donés pel cul, vale? Llavors què passa? Que ells m'ho van ensenyar a fer amb l'VHS de Titanic. I jo amb el meu cervell de 3 anys i mig de literalitat, doncs mai vaig pensar que podia posar un altre dels vídeos que tenia. Llavors, jo durant mesos i mesos de la meva vida, tots els dissabtes i tots els diumenges, veia sola Titanic, vale? Això és una història 100% verídica. Tant és així que ma mare després diu, la cabrona, que jo sóc actriu per això. Perquè ella diu que jo als 4 anys recreava les escenes de Titanic pel passadís, em sabia tots els diàlegs. Però bueno, és una mica trist, perquè que et deixin sola al cap de setmana com autogestionate, és una mica que podríem aquí...
0: pantalles,
1: mirar,
0: aquí...
1: Podríem mirar què passava, però bueno, això seria un altre tema. Però sí, això ha fet que Titanic sigui una pel·li que em regula el sistema nerviós. O sigui, jo veig Titanic i faig, estic bé. No? Com és com un lloc conegut.
0: I que te la deu saber de memòria, no?
1: De memòria, completament. No. T'imagines quantes vegades que he pogut veure aquesta pel·li? A part de tots els cap d'anys, perquè el dia 1 de gener sempre la foten a tots els canals.
0: Clar,
1: és com
0: clar,
1: la pel·li de la ressaca, no? Sí, i això, i la cançó la vaig aprendre amb la flauta, tio.
0: I l'has vist amb els teus fills ja, Titanic?
1: No.
0: Encara no, eh?
1: No, és que em sembla com molt heavy, no? Per nens petits, o sigui...
0: Home, sí.
1: Oi que sí? Sí, bueno, doncs sí, mira.
0: No sé a partir de quina edat. Jo la vaig veure quan va sortir, per tant, jo tenia 12 anys, no ho sé.
1: Ja, jo en tenia 3 i mig, què et sembla? Vull dir...
0: Sí, jo crec que la vaig veure al cinema i no sé si la vaig anar a veure 2 cops, eh?
1: Potser. Ah, sí, eh? Bueno, clar, és que devia ser un fenomen en aquella època.
0: I després
1: no?
0: En VHS, també.
1: Clar, clar.
0: I sí, també l'escena del Jack dibuixant la Rose, també, clar, allò... Crec que hi ha hagut molts despertars sexuals amb...
1: Ja m'imagino, clar.
0: Amb aquella escena, també.
1: Els que us va tocar així com prepubers o pubers...
0: 12 anys, 13 anys, veus allò i què?
1: I dius, what's going on?
0: Tercer cor.
2: Ei, que hi ha la Pepita?
3: No.
2: Ah, no? I quan hi serà?
3: Ves cap a casa, Treseta. És tard. No facis passar ànsia a ta mare.
2: Les monges han dit que la Pepita no tornarà a l'escola.
3: Doncs mira, per una vegada han dit la veritat. Te'n recordes l'any passat que la vida de la Pepita se'n va anar al cel? Doncs ara imagina't que la Pepita és amb ell. I està amb ell. I molt contents de tornar a estar junts.
2: La Pepita s'ha mort?
3: Treseta, tu ara no ho pots entendre. D'aquí uns anys veuràs que aquesta guerra i tot el que ha vingut després han fet que tots hagin mort una mica.
1: Fort.
0: Què?
1: D'on has tret això, tio? Home,
0: a l'arxiu de 3CAT ho tenim tot i, clar, eres tu, molt petita, realment.
1: El cor de la ciutat.
0: Sí, sí, el cor de la ciutat, fent de la Montserrat Carulla quan era nena, a més. Sí.
1: Que fort,
0: És fort que tu hagis estat la Montserrat Carulla de nena.
1: Oi que sí? És molt heavy. I a més recordo molt aquell... Jo era molt petita, jo no sé si tenia 7 o 8 anys, Era molt, molt petita. I recordo molt els dies de rodatge, clar, és que imagina't el cor de la ciutat en aquell moment, que era com, sí, increïble. Sí, sí, van ser dos capitulets, aquesta escena i en un altre capítol hi havia un altre, em sembla. Que fort. A més, és molt heavy com escoltar la meva veu, perquè el meu fill gran té aquesta edat, més o menys. Mm-hmm. És com heavy imaginar-me que... Bueno, sí, com que jo estava fent realitat els meus somnis i ara puc acompanyar el meu fill a fer realitat els seus, no? Però que fort, que fort. A més, aquesta part la vaig aconseguir veure, em sembla que a YouTube o alguna cosa així també hi ha com un tall, i ho vaig poder recuperar no fa massa, perquè en aquelles escenes la que feia de la meva amiga era la Júlia Jové, que ara és una actriu de musicals brutalíssima. Mm-hmm. I llavors vaig recuperar aquestes peces quan la vaig veure ella triomfar, no? Perquè és veritat que ens vam perdre la pista i mai més... I quan la vaig començar a veure com protagonitzar musicals i tal, va ser com, hola, mira, ell ha anat cap aquí, no? Que fort.
0: Per aquí anava una mica el que dèiem al principi, no? Que has tingut moltes vides, no?
1: Sí.
0: En pocs anys, realment, perquè tu ets jove, no? I atenció aquesta.
4: Cierra los ojos.
2: ¿Qué?
4: Ciérralos. Haz como yo. Ciérralos, imagínate que estamos fuera de la cárcel.
2: ¿Dónde?
4: Donde tú quieras. Hazlo. Dime, ¿dónde estamos?
2: Al terrat de casa.
4: ¿Y algo más?
2: La Montse, la Carme, la Imma, la mama.
4: ¿Y el Quim?
2: Sí, ell també hi és.
4: ¿El trobes a faltar?
2: A vegades.
4: Nova York és una ciutat fabulosa,
0: És un fragment de Salvador.
2: Ja ho sé.
1: Que cabrón, em faràs plorar al final, tio.
0: Home, ja passa a vegades, en aquest programa.
1: Això. Home, està sent molt emocionant, que fort. Mm-hmm. Fer Salvador Puig Antic va ser tan heavy, és que tan heavy, però per tot, per la història... Que jo tenia 12 anys. Jo no sabia massa del tot encara què havia sigut el franquisme, no? O que... Sí, bueno, això que saps com al col·le, algú t'han explicat, però amb 12 anys tampoc encara has fet com la classe d'història on t'expliquen això, no? Que podríem entrar també com s'explica això als instituts, mm-hmm. però bueno... llavors va ser un contacte molt directe amb una ferida molt heavy que jo no coneixia i és com, hòstia, és una ferida col·lectiva perquè tota la societat està ferida per això i jo me n'estic adonant ara, no? Va ser molt especial també perquè vam poder conèixer les germanes i jo vaig poder conèixer a la Marsona.
0: Tu feies de Marsona,
1: sí.
0: No?
1: Sí. Sí, i va ser heavy, va ser heavy. Perquè a més en el moment era com va ser una pel·li molt important, era una pel·li molt grossa, mm-hmm. jo la recordo com amb molts mitjans, no? I això amb el Dani, hòstia, va ser molt guai, tio, amb el Dani. A més me'n recordo, jo vaig fer la pel·li amb 12 anys i llavors el dia que vaig fer 13 anys, pel meu aniversari em truca un telèfon que no el tenia guardat i de cop l'agafo i diu, tanca els ulls, que és el que diuen aquesta escena. I ho recordo que vaig viure com Déu meu, no? Molt fort, sí, sí, sí. Vaig ser molt feliç en aquesta pel·li, també. Sí, me n'adono que he viscut coses molt xules.
5: On voudrait revivre.
6: Preguntes metafísiques.

0: Som a l'altre barri amb l'Andrea Ros i ara ens toca fer algunes preguntes així de caire més filosòfic que les fem habitualment, que normalment són les mateixes, algunes les canviem i altres no. La primera és si ara et reencarnessis, si tornessis a néixer, voldries ser l'Andrea una altra vegada o provaries una cosa molt diferent?
1: No, crec que repetiria.
0: Repetiries, eh?
1: Jo crec que 100%.
0: Sí, sí, eh?
1: Sí, perquè les coses que vulgui canviar o intentar, em queda rato per intentar-les, però sí, tornaria a fer el que he fet, sí.
0: A més, has viscut tantes vides que
1: tornaria a estar així de cansada un altre cop.
0: Sí, sí, sí. I si et reencarnessis en un animal?
1: Pues no ho tinc clar. Segurament pensaria en algun que pugui volar, com per la cosa de viure una altra cosa diferent. Però després penso, hòstia, renunciaria a ser un mamífer, perquè penso que els mamífers tenen alguna cosa com de la comunitat, que no sé si estaria disposada a viure sense aquesta sensació. Llavors, bueno, entre aquestes dues coses estaria la meva...
0: Un mamífer volador.
1: Mamífer volador, no? Me'l podria inventar.
0: Sí, sí, sí, sí. Què estaries disposada a fer a canvi de viure per sempre?
1: Doncs, mira, en un altre moment de la meva vida t'hagués dit que qualsevol cosa, perquè jo he tingut molta por a la mort i llavors he estat realment molt connectada amb la idea de a qualsevol preu firmaria per quedar-me per sempre. Però ara crec que no m'esforçaria molt, crec que demanaria més coses perquè els meus fills visquin molts anys feliços, més que per viure per sempre, perquè penso viure per sempre però sola. O sigui, ets tu només qui pot seguir vivint, no? Hi ha una pel·li així com molt romàntica, així una mica xorra, de la Blake Lively, que és no me'n recordo com es diu la pel·li, però és una tia que no es mor mai. I llavors va canviant com de vida tota l'estona, perquè la gent sí que es fa gran i es mor i ella no, no? Llavors penso, viure per sempre, però amb qui? Puc triar gent que es quedi vivint per sempre com jo? Vaig dir, no.
0: No, clar, es veien morir fills, nets, no?
1: No, no.
0: Les nets.
1: No. Prefereixo marxar jo.
0: Sí, sí.

0: És una cançó que costa molt de tallar, però tampoc tenim molt temps. Clar, elles pareixen mentre se celebren funerals. Les cançons són immortals,
1: Però és que així és la vida.
0: Sí.
1: La vida i la mort està tot el rato a la vegada, no? És una mica la mateixa cosa, comença i s'acaba. Me'n recordo una dona que vaig acompanyar que em explicava que quan va donar llum al seu fill i el va tenir als braços, el primer que va pensar va ser: i ara s'ha de morir. O sigui, acaba de néixer i això vol dir que ara s'ha de morir, en algun moment, no? No sabem quan, però és el que toca, no? Llavors jo crec que és la mateixa cosa, però clar, ens aterra tant veure-ho com un cercle que comença i acaba, però sí, és tot alhora, clar, parim mentre deixem enrere coses, o sigui, els dols estan a tot arreu, no? Perquè què és morir? Hi ha moltes coses que es moren, no? No només es moren les persones, es moren els moments vitals, es moren els llocs, es moren, no? Bueno.

0: Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz, que van acabar la cançó plorant.
1: Home, veu, ells i tothom que hi era, no? Al costat.
0: Doncs parlant de morir, sortim de Festa amb Morts.
2: La Festa amb Morts.
0: Últims minuts d'aquest capítol de l'altre barri amb l'Andrea Ros, i el que fem és imaginar què faríem ara si passegéssim per aquí, per l'altre barri, i ens anéssim trobant, doncs, els milers i milers i milers i milers de milions de persones que hi ha per aquí. Si fessis una banda, que no sé si... No, el que has fet amb la Paola és pràcticament un duet.
1: Sí.
0: Això, i una mica musical per la cançó que vau fer, però no sé si algun dia t'atreviràs a fer un grup.
1: T'imagines? No ho sé, jo ja no dic res que no, perquè qui sap, no sé.
0: Però en cas que estiguessis a l'altre barri i ho poguessis fer, aquí aniries a buscar?
1: Pues mira, em costaria molt, perquè els meus artistes preferits no s'han mort, vale? Llavors he hagut de pensar com en la gent que admira al meu voltant, no? Llavors, quan vaig pensar en aquesta pregunta, pensava en la Janis Joplin, perquè ma mare també l'ha tingut com por ahí, no, a la vida. Pensava en la Sara Montiel, perquè estic últimament una mica obsessionada amb aquesta figura.
0: Per què?
1: Pues perquè van treure fa poc un documental sobre ella, i penso que és una de les figures menys cuidades a nivell cultural aquí a Espanya, no? Una pava que és pionera en un milió de coses, i aquí, bueno, la vam acabar destruint en els platos de televisió, no? I després Robe, perquè jo mai havia sigut massa fan d'Extremoduro, no per res, sinó perquè no em va tocar, però els meus amics ho eren molt, i llavors recordo, ara fa poc quan va morir, com un dol molt heavy en el meu entorn. Llavors, quan pensava en tres persones que podien ser potents, bueno, vaig triar així, deixant-me portar una mica pel meu entorn.
0: I a qui t'emportaries al món dels vius?
1: Jo, Lorca. Jo tinc una obsessió amb Lorca, i és una persona que amb la que m'encantaria fer-li moltes preguntes. No només sobre els seus textos, sinó sobre les coses que pensava. Sí, m'hagués agradat molt poder viure com en el mateix moment històric. No aquell moment que era una merda, però sí com coincidint en l'espai-temps.

0: aquest piano que sentim de fons és Lorca, acompanyant a l'Argentinita, però la veu de Lorca no l'hem pogut...
1: No, ja, bueno, van dir fa poc que havien aconseguit com trobar el jazz, però no ho sé.
0: No acaba de sortir ni la veu ni les restes. El millor poeta que ha tingut mai a Espanya i no...
1: No sabem com li sona la veu, que
0: ni sabem on està enterrat, on es va morir.
1: On el van matar, sí.
0: On el van matar, on el van assassinar.
1: Sí. Jo, justament aquest Sant Jordi, m'han regalat el Cancionero de Lorca, amb totes les partitures escrites a mà. Sí, és una llàstima no tenir la seva veu. Tenim les seves paraules, però no la seva veu, és una pena. Sí.
0: Sonen aquestes campanes, vol dir que hem arribat al final, i et donarem tres opcions i tu triaràs el que tu vulguis.
1: Vale.
0: Opció és quedar-te aquí a l'altre barri, en aquell túnel que separa la vida de la mort, donant suport a les mares que se sentin soles en el moment de parir i en tot el que ve després. Saps aquell moment? Doncs està just al...
1: Està just allà.
0: Al túnel aquell, saps? L'opció B és ser un animal volador, i a canvi d'això, d'aquest sacrifici que tu faràs, doncs et farem realitat un desig col·lectiu, el que tu triïs. I opció C és tornar al món dels vius, però ho hauràs de deixar tot per dedicar-te a ser campiona olímpica de karate. Perquè el teu proper projecte cinematogràfic va per aquí, la cosa, no?
1: Home, trio la C perquè és la que és veritat. La que és veritat, que jo he hagut de paralitzar la meva vida durant 2 anys per preparar-me per això. Efectivament, sí. Sí, triaria això. Ara ja la pel·li està rodada, s'estrena el 30 d'octubre, però sí, he estat 2 anys sencers de la meva vida entrenant, preparant-me per aquesta pel·lícula, entrenant amb ella, amb la Sandra Sánchez, amb l'original. És ella qui m'ha entrenat, ella i el seu entrenador i el seu marit, el Jesús del Moral. I ha sigut tot un viatge, eh? Això és com per parlar-ne. El karate té una part espiritual molt heavy que jo desconeixia i m'han fet entendre la disciplina des d'un altre lloc i el compromís des d'un altre lloc. I ha sigut una experiència molt dura, però la pel·li ha quedat xulíssima i jo estic desitjant que la gent ho pugui veure, sí.
0: La veurem. Moltes ganes de veure aquesta pel·lícula. Volia acabar amb una cançó que té a veure amb el karate.
1: Vale.
0: Perquè la Janet, la cantant Janet, va voler ser karateka durant un moment de la seva vida, però per ser dona també va voler ser pilot d'avió i es va acabar...
1: I per ser dona, tampoc.
0: Tampoc, i es va acabar dedicant a la música. Però es veu que se li donava molt bé el karate i tot això.
1: Bueno, però quina sort que li van anar malament aquestes coses per poder arribar a la música, sí, no? Sí. També.
0: I volia posar aquesta cançó de Soy Rebelde, perquè tu moltes vegades has estat rebel, no?
1: Sí.
0: I no sé això si t'ha portat problemes o més avantatges que problemes.
1: M'ha portat problemes, però és un preu a pagar quan una té un compromís amb la veritat i amb la justícia. O sigui que és un preu que seguiré pagant la resta de la meva vida. Sempre em posaré a favor de les persones que ho necessiten, a favor de la veritat. I si això és vist com ser rebel, doncs serem rebels sense problema.
0: Doncs siguem rebels amb l'Andrea Ros, moltes gràcies.
1: A tu.
0: Ha estat un plaer.
1: Igualment.
0: També gràcies al Nil Vi, a la producció, al Víctor Villar, al control de so, Sons Celestials, i marxem amb la Janet, Jo Soy Rebelde. Yo.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump diu que espera aquesta nit una resposta validant a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança. Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic continua deteriorant-se. S'ha detectat una gran taca de petroli davant l'illa iraniana de Kharg, des d'on l'Iran exporta el 90% del seu petroli. Segons la CBO, una organització britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes armats, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte. Les imatges per satèl·lit mostren una taca de més de 50 quilòmetres quadrats i, segons estimacions publicades pel New York Times, al mar hi podria haver més de 3.000 barrils de cru. Per ara es desconeix l'origen del vessament. Més notícies. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump. Inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera irlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona, i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. El govern i Esquerra Republicana encarrilen un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i aprovar-los al Parlament abans del 31 de juliol. Esquerra aposta ara per exigir la recuperació del projecte del tren orbital, una nova línia ferroviària que uniria les capitals de la segona corona metropolitana entre Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via i això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts d'Adif a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir el servei de Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba al 96%, però molts usuaris ho qüestionen.
2: Entenc que tard o d'hora això tenia que passar. Si realment han solventat tots els problemes que hi havia, ho trobo bé. Si encara tenim problemes, doncs jo crec que tindrien que extendre aquest període de gràcia.
3: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
4: A mi em sembla molt bé. Jo vull pagar Rodalies, però que el servei ha d'estar adequat al pagament.
1: Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Eren targetes de 10 viatges i els que quedin pendents es perden. Esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència amb 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres, Llevant 3, Osasuna 2, Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya, després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a la 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nacebar i Burgas, i de retruc és el primer líder.
0: Fins aquí les notícies.
5: Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina, i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles. Sí. Cosa que a partir d'ara doncs ja em condemna a tots els mals, no?
6: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
5: Ai, oh, em sap greu, veu?
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
6: És un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles i té tota una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat, perquè la salsa s'adhereix allà, es posa allà i es converteix en gustosíssim, boníssim.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de 1:00 PM, amb Paula Molés.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: Ens van detindre el primer dia que el Cruyff jugava amb el Barça. I el Cruyff pregunta, clar, com ho va sentir, i venia d'un país democràtic. Però, què han hecho? Bueno, estaven reunidos i pedien libertat i pedien amnistia. I el Cruyff no s'ho podia creure.
7: Aquest diumenge, l'advocada Magda Oranic.
8: És més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Però les lleis són bones, i amb el tema homosexual encara hi ha molta homofòbia.
7: El divan, el valor de la conversa.
8: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no l'heu viscuda. No sabeu lo que és una dictadura.
7: Aquest diumenge a partir de 9:00 PM, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.

0: portem la solució i, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: M'ha agradat avui perquè l'Albert ha fet un aplaudiment preventiu.
1: Molt bé,
0: gràcies. Jo l'aplaudeixo per si de casa de rajar d'ell.
1: Mai me'n posen aplaudiments. Han hagut de passar, quan?
0: 171 programes.
1: Moltes gràcies. S'ha de punt de posar-me corbata avui.
0: Per què t'havies de posar corbata?
1: Perquè tenim una cita.
0: Ai, és que avui el tema m'encanta, de veritat.
1: És fantàstica.
0: Ai, mireu, recordeu que vam fer un tema de com lligar en el segle XXI? Doncs avui fem, en certa manera, una segona part, a més, amb un punt de sociologia, amb un punt d'audiovisual. Avui us quedareu atrapats a la ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Jodar, a la peixera, l'Alba Serrano, la Lídia Discipio i la Mònica Muñoz. Avui, que és divendres, saludem a la nostra solucionet de capçalera. Marta Bonnou, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: M'estàs estupenda. És una afirmació, no és una pregunta.
2: Ah, anava a contestar, doncs.
0: Contesta.
2: Com estupendament estàs? Estic molt bé. Em sento com una teenager que porto brackets, o sigui que si escupo...
0: Ai, que porta brackets, la nena.
2: Si escupo una miqueta, que és això, eh?
0: Poca broma, que l'Invisalign... Algun dia hauríem de fer un tema sobre Invisalign. Crec que som els 40ers, que estem tots amb l'Invisalign.
2: Bueno, perquè ara tot passa per la boca. Avui, si no tanca la boca, és un drama.
0: Jo me l'hauria de posar, eh? Perquè tinc una obra llaunes aquí baix, mira.
2: Ai, jo també la tinc, aquesta va de camí, així. I també tenia aquesta dient així, que segons com sembla que no hi sigui.
0: Exacte.
2: Perquè està tan lluny, doncs ara...
0: Ja ho farem.
1: L'he canviat una mica la veu, fins i tot.
0: Sí, una mica, una mica.
2: Bueno, les S's les dic una mica diferent.
0: És sensual, sensual.
1: Digues sorollosa.
2: És com la Cristina Solies.
0: A veure, digues sorollosa.
2: Sorollosa.
1: No, escolta, no tant. Gràcies.
2: Va, que no vull perdre el temps. Que quan diu el seu nom has de baixar tots els... Els aguts de la tele, no has sentit mai?
0: No, sí, l'he sentit moltes vegades, la Solies.
2: Escolta-la amb les S's.
0: Ja m'hi fixaré. Una abraçada a la Cristina Solies.
2: És molt maca, però les seves S's, diguéssim, que ressonen per tot el menjador.
0: Avui us portem una solució molt televisiva. Avui us preguntem com es fa un programa de cites. Els programes de cites també s'anomenen datings. Quedeu-vos amb aquest concepte, evidentment la majoria el manegueu, eh? Catalunya ha estat una zona on aquests espais televisius per trobar parella han tingut èxit, jo crec que sí. Mireu, l'any 1991 TV3 estrenava una cosa que ho petava. Estem parlant de l'amor a primera vista.
3: Amor a primera vista.
0: No cal que us expliqui que era un concurs on tres concursants aspiraven a trobar parella. Hi havia la Guallar i l'Àlex Casanovas, que ho feien extraordinàriament bé. Però nosaltres volem saber com es prepara un concurs perquè les persones hi trobin parella. Mireu, des d'aquesta setmana ja teniu disponibles. Si no ho heu fet ja, és que m'espero que entreu. A veure, Albert, baixa'm la música. Obriu el 3CAT.
1: Ara donaràs una lliçó, no?
0: Obriu el 3CAT.
1: Que t'ha vingut donada.
0: Un consell.
2: Ara renyarà.
0: Obriu el 3CAT, val? I busqueu a la lupa, al buscador, poseu la gran cita.
1: Separat.
0: Busqueu la gran cita. És una meravella. La gran cita és un dating, un programa de cites de 8 capítols conduït per la Dulceida, que s'ha anat dosificant en 3 tongades i que ara està disponible al complet a 3CAT. I nosaltres, arran de l'èxit, de seguida us donem dades d'aquest La Gran Cita, volem saber com es fa un programa d'aquest tipus, com es fa un dating a casa nostra, com es fa un càsting per triar, alerta, 100 participants? A quanta gent cal entrevistar per fer-ne la tria? On es troben aquests participants? Quin perfil de persona es busca al programa perquè hi vagin? Com se'ls prepara psicològicament per afrontar la pressió que suposa sortir a la tele? I després se'ls acompanya un cop acabat el programa? La solució a totes aquestes preguntes la té el director de La Gran Cita, Tono Hernández. Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt content de ser aquí.
0: Home, pots estar content també pel resultat de La Gran Cita?
4: Molt content que sigui un programa tan seguit pel públic jove i per les xifres que estem tenint de visualitzacions.
0: En menys de 3 setmanes es converteix en una de les millors estrenes de la plataforma. Hem sabut que el programa frega el 1 milió de reproduccions. Només darrere de grans fenòmens com Bola de Drac o Thor. Un aplaudiment, per favor, per aquesta gran estrena de La Gran Cita.
4: Bravo.
0: A més, el 44% d'espectadors són menors de 35, per això ara deia el Tono, aquesta forta franja, aquesta penetració en la franja de menors de 35. Com li explicaries, Tono? Ara molta gent està escoltant, jo no l'he vist, La Gran Cita. D'acord, com expliquem el programa a algú que no en té ni idea?
4: La Gran Cita és una aventura de 100 persones que es coneixen de sobte en un lloc idíl·lic, i en aquest lloc idíl·lic se'ls diu que tots els tests que se'ls han fet abans era per a trobar-los la seva parella ideal i allà la tenen. Són 50 parelles ideals que ha format

0: Mas la intel·ligència artificial, però el programa no els hi diu qui és la seva parella ideal. Aleshores, el programa és el viatge d'aquestes 100 persones buscant la seva parella ideal i veurem al final si la troben o no.
1: M'encanta això d'incloure la IA, perquè clar, és revisionar el format, és a dir, hi ha allà 100 persones que saben que la seva parella ideal està en aquell mateix espai, no saben qui és, i la gràcia del programa és que haurà de veure si les persones decideixen refutar la hipòtesi de la IA o no refutar-la.
0: I és al final de la temporada en què veiem si les parelles són la parella que havia previst la IA o bé no tenen la compatibilitat que s'esperaven tenir.
1: El Don Hernández, per cert, director de La Gran Cita, però té una àmplia trajectòria dirigint formats de tele, com per exemple un que potser també us sonarà, Eufòria, no?
0: Sí, també.
1: Entre molts altres, Persona Infiltrada.
0: Vam crear també Eufòria, Persona Infiltrada, Lo Happy Day, 4 temporades també.
1: Toca'm. Si tot el que toca és or.
2: Sí, tota la meva calva, sisplau.
1: A veure si creixen coses, no? Per cert, ara que has parlat, Fran, podeu dir la vostra, com sempre, al llarg de tot el programa. Podeu consultar el que considereu pregunta del dia.
2: Ara que has parlat, com si fos un cactus. Que, mira, ara que m'he punxat, m'he donat...
1: Ara que parlaves tu. Ara que parlaves
2: tu. Sí, el 93-201-6474, el telèfon del directe, ja ho sabeu, o el 677-38-77-19, és aquell WhatsApp del programa que us heu de guardar com la solució amb Elisenda Carot. Aviat tindreu novetats del WhatsApp del programa, per cert, perquè...
1: La que estem liant, eh?
2: Sí, estem fent una gran cita, també, nosaltres. Però, mira, avui us preguntem, participaríeu en un programa com La Gran Cita? Participaríeu a La Gran Cita, per exemple?
1: Si hi hagués nova temporada...
2: Heu participat a La Gran Cita? Imagina que tenim una d'aquestes 100 persones que hi ha participat i que ens vol escriure. O potser heu trobat la parella en un programa de cites, també.
1: Podria ser.
2: O
1: parleu-nos de les vostres cites.
2: Mira, hi ha missatges que ens han escrit ja al WhatsApp del programa. L'Àlex diu, jo sí, jo participaria a La Gran Cita. Diu, això sí, i això va pel tono, si acceptessin a majors de 45 i a poliamoroses, perquè els i les generacions X i boomers també tenim dret a enamorar-nos. I us dic una cosa, l'Estela ens ha escrit pensant-se que érem nosaltres, La Gran Cita. Vol participar a La Gran Cita si hi ha una segona temporada? Ens ha demanat, pregunteu si hi haurà segona temporada, i afegeix que això de lligar per aplicacions ara...
1: Que no funciona.
2: Diu, l'aplicació Tinder no funciona. Jo pensava que no funcionava avui, no, que en general no li funciona.
1: Quantes preguntes en una?
2: Moltes, sí.
1: Ha per començar tot o no? Segona temporada?
0: Tant de bo, tant de bo. Nosaltres, jo crec que és un programa que genera interès i que el programa és un experiment, aleshores els experiments, com més se'n facin, millor, més bones conclusions arribarem a tenir, i crec que ens hem quedat amb ganes de conèixer més històries
1: d'amor. Absolutament d'acord, absolutament d'acord, llegiu entre línies, clar que sí. I Tono, us plantegeu, per exemple, un spin-off amb diferents franges d'edat, ara que ho deia, no? Aquests de 45,
2: sí,
1: que estàvem parlant fora antena, que dèiem, és que això...
0: La primera temporada l'han fet amb una franja d'edat de 25 a 45 anys, però el format permet que es faci amb diferents franges d'edats. Es podria fer amb una edat més gran. Es podria fer una forquilla de gent més gran, per exemple, de 40.
1: Tu per què t'assenyales, si tu estàs casada?
3: Jo és la forquilla gran. Bueno, però jo també vull anar a veure què hi ha allà. A veure què em diu la intel·ligència
1: artificial. Home, tu i jo entrava en aquesta primera fornada, fins a 45,
3: doncs
1: si el talles
3: no.
1: Allà.
3: Però bueno, a veure què trobes. A veure què en troben. A veure, com vol la intel·ligència artificial.
2: A veure què trobes. Aquí va al mercat, eh? Diu, mira, a veure si el llobarro avui està fresc.
1: Mare de Déu. Per cert, deixeu-me saludar també, perquè la solució també la té Ada Ripollès. Molt bon dia, estimada.
4: Bon dia,
1: com estàs? L'Ada és la sotsdirectora del programa. Va participar d'una manera molt implicada, jo diria, en el càsting per escollir 100 participants. Així d'entrada, Ada. Sí, què tal el repte de seleccionar 100 persones?
4: És un gran repte, sí. Des de l'inici ja sabíem que era un programa llaminer i que volíem que fos un programa icònic.
1: D'acord.
2: Ja, wow. Dos adjectius, escolta'm, ja d'entrada.
1: Drop the mic.
4: Però què passa? Clar, que necessitàvem un càsting molt potent i 100 persones, que això és complicat.
1: Aleshores, un càsting bo de 10 persones, però 100?
4: 100, 100, 100.
1: Aleshores.
4: Era molt complicat. Aleshores, nosaltres, clar, no mai hem perdut la confiança, eh? Sabíem que era difícil, però jo estava amb el Tono, no podem, sortirà bé.
0: Ens en sortirem, vinga.
4: Aleshores, clar, hi ha un gran curro, hi ha molta feina per part de la Anna, la directora de càsting, i també tota la redacció. Aleshores, hi havia dues vies. Us explico una mica el procés com va ser.
1: Hi havia dues vies.
4: Dues vies.
3: Tercera via.
4: Per una banda, fèiem recerca directa.
1: D'acord.
4: Perquè necessitàvem molta gent, diferents perfils.
1: Recerca directa vol dir això.
0: Això vol dir directament escriure a gent que no coneixem per Instagram, trucar a associacions,
3: a Tinder, tot el que va sobrar del Tinder.
1: No, home, però no ho plantegeixi en negatiu, Marta, que foto fora, eh?
4: entrar aplicacions també.
1: D'acord.
4: Anàvem mirant perfils i anàvem contactant. I d'altra banda hi havia la crida oberta, aleshores hi havia gent que contactava amb nosaltres.
1: D'acord, per tant aquestes dues vies. Deixa'm ampliar, per cert, és que també tinc aquí dues persones a la meva esquerra, hi ha molta gent, avui serà un programa ric.
2: No 100 persones, però...
1: No, quasi. També forma part de la solució una de les participants de la gran cita, Gwen Palomar, molt bon dia. Com estàs, estimada? Et sento molt fluixet, Gwen.
5: Ara
1: et sento millor. Com estàs?
5: Bé, una mica nerviosa.
1: T'has vist per la tele?
5: Sí, clar.
1: O per la tauleta, o pel mòbil, o per on sigui?
5: No, m'he vist a la tele.
1: T'has reconegut en la Gwen?
5: M'he reconegut sobretot al final, sí.
1: Sobretot al final, d'acord. Gwen, de seguida anirem tu, però és que hi ha una altra pota d'aquesta taula a l'hora de posar en marxa un programa com la gran cita, que és la de l'Iñaki Caracena. Iñaki, molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Com estàs?
6: Molt bé.
1: L'Iñaki és psicòleg i va ser un dels encarregats de fer els testos de personalitats per mirar la compatibilitat dels 100 participants.
6: Correcte.
1: Uau. Déu-n'hi-do. Aquests testos també els feia la IA o els fèieu psicòlegs que després entràveu les dades de la IA?
6: No, abans de que la IA calculi l'índex de compatibilitat, primer s'ha de definir bé què vol dir ser compatible amb algú, no? I aquí és on la meva feina va començar, una mica decidint quines variables fan que dues persones siguin compatibles entre si.
1: M'agrada molt això que dius, perquè no sé si us ha passat al Fran, la Marta i jo, que l'hem vist com a espectadors, vosaltres, evidentment, com a professionals. Jo pensava, clar, què vol dir compatible? Vol dir que t'hi assembles? Vol dir que et complementes? Vol dir que les activitats són no excloents? Les activitats que ens agrada fer són no excloents? Però jo també m'ho plantejava, això, no?
6: Hi ha moltes variables. Que el projecte de futur que tinguis s'assembli a l'altra persona o que tingui un camí molt semblant, que l'estil comunicatiu sigui complementari, sinó molt semblant també, que els límits, les diferències, hi ha diferències que de vegades sumen a la parella, però n'hi ha altres diferències que directament fan difícil que pugui sorgir una parella d'allà, no? Llavors tot això s'ha de tenir en compte. Sí.
1: Perquè la gent tendim a pensar, no, li agrada l'esport, a mi també, compatibles, no? I és, potser són aquestes variables, no? Un projecte de vida, estil comunicatiu, sobretot per mi són com pilars, i clar, et pots trobar parelles que aparentment diries això no encaixa per enlloc, que n'hem vist també el programa, però dius, clar, és que la base potser és la mateixa, no? Aquesta és la clau. I aleshores, un cop tu feies aquesta definició del que és compatibilitat, heu creat un test ad hoc per aquest programa?
6: S'ha creat un test específic per aquest programa, sí. Perquè, a més, volien no centrar-nos només, no?, en això que has dit tu, l'oci o les aficions, a mi m'agrada l'esport, a mi també, a mi m'agrada sortir, a mi també. Més enllà, anem al valor, a com entens tu una relació. No es buscava només, tampoc, una relació que fos momentània, és a dir, no una primera cita i ja està, que això d'aconseguir és bastant fàcil, sinó que el que es buscava al final fos que sortissin parelles de veritat, que la gent trobés l'amor de veritat. Llavors s'ha de fer un test, s'ha de fer un... Això, no? S'ha de tenir en compte moltes coses per veure si a futur aquesta parella podria tenir futur.
1: Ha dit una cosa que és bastant clau, l'Iñaki, parelles de veritat. Un dels èxits, creieu, de la gran cita és... creure, a veure, no vull sonar naïf, però creure realment o que la finalitat del programa sigui això de fer parelles de veritat i no tot pel xou?
0: És que el programa és de veritat i un dels criteris que teníem amb l'Ada i amb tot l'equip de càsting és que les persones que teníem com a participants realment volguessin trobar l'amor, estiguessin obertes a enamorar-se i no vinguessin a ensenyar-se o a convertir-se en personatges, sinó a viure l'experiència. El que era més important per nosaltres és que era gent que visqués l'experiència i que això ens donés aquesta veritat que crec que és que una de les coses que l'espectador agraeix mirant el programa.
1: Estic totalment d'acord, eh? A més, emetre's en la plataforma d'una tele pública també hi ha aquell sentit de responsabilitat de no anar-nos en el groguisme. Vosaltres ho heu fet també per tria personal i elecció, eh? Però em refereixo a no convertir-ho només en un xou a qualsevol preu, perquè si no el nostre públic, que consumeix habitualment a la televisió aquí a Catalunya o la plataforma a Catalunya, potser hagués refusat, no?, aquesta opció.
4: Exacte. De fet, des del principi amb el Tono dèiem, volem un to elegant, ho teníem claríssim des del principi, i per això també, torno un moment al càsting, també teníem clar que necessitàvem també els psicòlegs, perquè no, ni volíem exposar tampoc a gent vulnerable, no?, posar algú molt vulnerable allí, pam, al programa, i que aleshores estigués exposat a, no sé, o que acabés ferit emocionalment, i també volíem buscar perfils problemàtics o trobar-ne si n'hi havia o no, per tampoc posar-los allí i... Volíem un set segur.
0: En definitiva, abans de fer els tests de compatibilitat, l'Iñaki i el seu equip també ens han ajudat a descartar persones que el pas pel programa podria ser perjudicial per a ells o per la resta de participants.
1: O per ells o pel grup,
0: per tant, també s'ha volgut crear un entorn segur. Les persones que venien a participar a la gran cita estaven en un entorn segur i això era molt important i els hi hem explicat també, escolteu, estem fent un entorn segur perquè l'espai sigui agradable i pugui ser una grata experiència.
1: És una mica, és bonic, no?, també que des de la tele pública s'aposti per fer coses, com tu deies, emocionalment responsables i de veritat, no? No vendre-ho tot el xou. I a més, el curiós de tot això és que el resultat és una cosa que a nivell de consum audiovisual enganxa tant o més.
0: I sembla banal que fem un format d'entreteniment pur i dur, però si no... consumim formats americans, normalment. Formats americans, valors americans. Formats catalans, valors catalans. I això és important, no és banal.
1: Fer que
3: entreteniment
1: sí.
3: o no. Catalunya, sí, però marro no.
1: No, però marro moderat.
3: Marro,
1: és a dir,
3: una mica de marro.
1: No, però hi ha les típiques coses, evidentment, de les relacions amb persones. Hi ha conflictes, clar que hi ha conflictes, però són mesurats i són emocionalment responsables.
3: Molt catalans, també.
1: Molt català, també. Molt mesurat. El seny i la rauxa junts allà. Marta, digue'm tres coses que t'hagin agradat de la gran cita, perquè tu vas veure, si no m'equivoco, amb la teva filla adolescent.
3: Sí, mira, m'ha agradat molt que és molt blanc, vull dir que podia ser doncs, sexualitzat o que hi podien haver escenes no de sexe, però sí que del contingut i que no que m'incomodés veure-la amb ella i vaig trobar que això estava molt ben tractat. També em va agradar molt que clar, nosaltres que venim dels 80s i d'aquests homes heterobàsics discapacitats emocionals, homes com molt amb aquesta manera d'explicar les coses, de sentir-les, això a mi em va agradar moltíssim. I després que hi hagi diversitat corporal, perquè això hi ha, no? Diversitat corporal, racial...
1: I també m'agrada molt que està, és a dir, hi ha diferents pulsions sexoafectives, totes estan respectades, incloses des de la normalitat. No, tampoc no estem allò de, oi, dues persones del mateix sexe fent-se una abraçada, visca, aplaudim-ho. No, simplement són participants.
0: És com la mateixa societat, volíem que fos un retrat, un reflex de la societat. Parlant dels datings americans, normalment són homes heterosexuals, cis, que coneixen dones heterosexuals, cis, i els valors que hi ha per allà és la infidelitat, el matrimoni, els homes que s'agenollen amb l'anell, etc. Aquests són els valors que tenen la majoria de datings que es veuen a les plataformes comercials del món.
4: De fet, allà sí que fan que ho separen, no? Fan l'edició queer, i això és el que no volíem precisament.
1: Per cert, del 677-3877-19 podeu dir la vostra, de seguida llegim els vostres missatges. També us aviso que un dia hem de parlar de les aplicacions de cites, perquè ens estan arribant trucades, allò, a mi em van demanar diners per una aplicació de cites, no funcionen, un dia no us preocupeu, que farem un programa específic d'aplicacions de cites. Avui estem parlant de com carai portar a la gran pantalla aquests programes de cites, en concret la gran cita que podeu trobar al 3CAT, al 677-3877-19.
2: És a dir que tenim tot tipus de cites ara mateix en el WhatsApp del programa. Primer, el David diu que no hi participaria. L'Eulàlia ha vist la gran cita
1: I què?
2: De cap a peus, petons a la UEN, no li ha agradat molt, li ha agradat moltíssim. La Glòria sí participaria a la gran cita, també l'ha vist i és un molt bon format. La Carme també s'hi presentaria, haurien de fer una per... persones grans com jo, que tinc més de 60. La Jèssica l'està veient.
1: Epa.
2: Està veient i té una pregunta.
1: No jo farem spoilers, Jèssica.
2: No, però té una pregunta molt interessant, perquè hem parlat de 100 persones, sí? I llavors ella demana, diu, no ho he acabat, però se sabrà tot el llistat de les 50 parelles compatibles? Es posarà a algun lloc o es deixarà com a intriga?
1: Amb un Google Doc, si tu entres allà i ho mires.
2: No, perquè dius, ella
1: serveis
2: posarà
1: públic.
2: Algun lloc al llistat. No sé.
1: Podem dir-ho, això, o no?
0: No tenim previst publicar el llistat.
1: Val.
3: Home, seria com les llistes d'entrar a l'institut.
1: No, però ara que ho ha dit, no m'ho havia plantejat. Ara m'interessa aquesta llista.
3: Pues jo també.
1: Ara vull saber qui són les compatibilitats. A veure, per aquesta oient sí que podem dir que es veuen les compatibilitats dels protagonistes que arriben al final, no? Diguem-ne, més o menys.
0: Exacte.
1: Allà es veuen les compatibilitats, només d'aquests, no de tots, però podríem fer un Facebook només de compatibilitats. Un joc!
2: No, i anar-ho compartint.
1: Un joc, el Connecta 4, però de parelles, de compatibles.
2: La gran llista. Exemple. Escolta'm, un oient que es diu Rosalia, perquè a vegades
1: el
2: dic la Rosalia...
1: El
2: Toro
1: m'està mirant amb cara de no pensen fer això.
2: No ho faran. Diu, l'he vist. Diu, trenca la meva franja d'edat, però ho faig per veure com s'ho fan els joves d'ara i per entendre les relacions dels fills que hi ha per casa. No hi participaria, però sí m'agradaria estar a l'equip de càsting.
1: Oh, que xafardera. Parlant de participar-hi, Gwen, tu sí que hi has participat, ets una d'aquestes participants de la gran cita. Com et planteges això d'arribar a participar en un dating de la tele? És a dir, a tu t'ho suggereixen, és a dir, et busquen o tu t'hi apuntes?
5: No, jo m'hi vaig apuntar.
1: Ah, tu? Va ser tu, eh?
5: Sí, vaig ser jo. Res, estava en un moment de la vida que volia fer un canvi, volia mostrar, sempre he estat molt introvertida i crec que va ser per mi un punt d'inflexió. Vaig dir, sí, m'apunto a totes i ja està.
1: I ha complert les teves expectatives?
5: Les ha superat.
1: Les ha superat, eh?
5: Sí.
1: Preguntes per la Gwen, també oberts al 677-38-77-19, una de les participants de la gran cita. Per cert, feu servir la paraula participants i no concursants, això és voluntari, oi?
0: Perquè no és un concurs. No és un concurs, és un experiment televisiu en què els participants venen a trobar l'amor, però no hi ha premi, no estan concursant, no guanya ningú.
1: Bueno, guanya el que troba l'amor, eh?
0: Trobar l'amor i l'experiència, i la majoria han sortit amb moltes amistats, tu pots corroborar la Gwen, molt profundes, molt ben avingudes, és una experiència que ha unit molt. No han deixat de ser uns campaments d'adults, unes colònies...
1: Ho sents així, tu, Gwen?
5: Crec que hi vas amb la idea de conèixer algú important per tu i t'emportes molta gent important per tu. I al final és un resum molt maco del que van viure moltes de les participants allà. Sí.
1: És que, clar, seria spoiler. Anava a preguntar-li què t'ha compensat més, amorosament o a nivell d'amistat. No ho contestis. No ho contestis. Quan finalment et trien, t'escullen, quantes proves has passat o quants testos has passat o quantes entrevistes tu has passat per entrar a formar part del càsting definitiu?
5: Moltes. Moltes. Vaig passar un parell de trucades telefòniques, també molt llargues, entrevistes personals, o sigui, cara a cara i test psicològics.
1: Mare de Déu, això ni una feina una multinacional, Iñaki?
6: Sí, sí, no, fent molts xequejos pel que dèiem, no? Perquè tothom estigui segur per assegurar que es troben en un moment en el que estan preparats per viure el que vol dir enamorar-se d'algú i tot això en un entorn exposat com és la televisió, no? Perquè sobre paper potser tothom funcionaria i després poses una càmera pel mig i és complicat. Llavors sí que es fan moltes proves.
1: Quants dies esteu fent testos?
6: Buf, molts. O sigui, és, al final moltes hores de feina, sí, perquè al final no és només fer el test, està el disseny del test, però després és la correcció del test, hi ha diversos tests, està el de compatibilitat, està un que mesura més el comportament de les persones, com reaccionen davant de diferents situacions, i hi ha un altre que és potser més psicotècnic per detectar, no, si el moment vital en el que et trobes.
1: Dit de manera suau.
6: Després d'això hi ha una entrevista personal, perquè mira, no tenim la sort de tenir un test que ens digui, ens faci una fotografia completa de la persona, has de parlar una mica, veure en quin moment està, què busca, quines relacions ha tingut, com és el seu estil relacional.
1: I en total de persones, perquè l'estem parlant d'un càsting, o sigui, de participants, 100 participants, sí? 50 parelles, 100 participants,
6: sí,
1: estem parlant,
6: sí.
1: Oi?
6: Sí.
1: Quanta gent arribeu a entrevistar per fer aquesta selecció de 100?
6: A mi em van arribar, doncs, et diria uns 150 segur, a mi, però jo estic segur que
0: hi ha una selecció prèvia abans de l'equip de càsting.
1: Quanta gent heu manegat?
4: Vam arribar a contactar 3.000 persones.
1: Ja diu, això és gestió de Big Data, nens. 3.000 persones.
0: Una feinada.
2: Bueno, per 10 temporades, ja tenen la base.
1: Per favor,
2: feta.
1: No, si al final passarà mitja Catalunya pel càsting.
2: No, és que hi haurà més gent que ha sortit per la tele que gent que no ha sortit per la tele.
4: Clar, el que passa que després han de passar el procés de càsting, gent va caient pel camí, i ens quedem amb 300... Més de 300?
1: Déu-n'hi-do, eh? 300, Déu-n'hi-do. Els classifiqueu d'alguna manera? És a dir, Iñaki, una cosa seria la classificació psicològica, però després vull anar a la part de tele, perquè clar, això al final ha de donar un rèdit a nivell de, entre cometes, enteneu-me, espectacle. Si tots són, ara vull jugar als prejudicis, d'acord? Permeteu-me la llicència. Si tots són superhippies, supercalmats, i no hi ha cap contrapunt, potser és una mica rotllo, no? O sigui, has d'establir també... Una cosa és que des de la psicologia diguin sí, endavant aquests, però després vosaltres heu de fer una espècie de mapa del que funcionarà a nivell audiovisual, no?
4: He de dir que en aquest sentit també fa una gran feina en l'Iñaki, perquè també té en compte això.
1: Carai, Iñaki, tu, exacte. Dos per un, eh?
6: Sí.
1: Espero que et paguessin el doble.
4: Clar.
1: Per tant, ja ho feu pensant en format televisiu, no?
6: Sí, bàsicament, perquè no té sentit que jo faci un perfil psicològic pur, perquè s'ha de tenir molt en compte el context. No és una persona que ha de trobar l'amor, és una persona que ha de trobar l'amor en un entorn en el que ha d'entretindre a la gent que està a casa seva. Per la gent que ho veu ha de ser molt interessant també el programa. Llavors s'ha de tenir tot en compte, clar.
1: Ara estava pensant que tots els participants, i això no és un spoiler, tots els participants s'expressen d'una manera molt acurada, no? Que fan servir un llenguatge emocional, per mi, bastant elevat. Em sembla bastant elevat. Entenc que això és la personalitat dels mateixos participants, però hi ha quina part de guió o de, enteneu-me, de redacció per ajudar-los a expressar el que estan sentint en aquell moment?
0: Nosaltres no ens hi posem.
4: Per part de redacció no hi ha. No hi ha res.
3: I les cartetes?
0: Les cartetes les fan ells.
1: Nena, que hi ha futur a Catalunya.
3: La nena que ens fotrà la feina d'escriptores.
1: Home, per tant, tot era autogestionat, diguem-ne,
5: Sí, tot era nostre. Al final tu vius l'experiència, la vius des de tu, i com a molt el que fan des de producció és conduir una mica, si portes 20 minuts parlant d'un tema, doncs...
1: Canvia de tema, no?
5: Sí, sisplau. és l'únic que es fa. Però clar, l'opinió és teva i les teves paraules són teves.
1: Que això és molt interessant també, us diferencia d'altres formats, d'altres datings del mateix format, perquè que la gent no ho sàpiga, no? Normalment això, Tono, està més pautat. És a dir, hi ha unes trames que fins i tot de vegades es trien des de direcció i després s'intenta que els personatges les executin. No és el cas de La Gran Cita.
0: Sí, el format ja té tot uns moments en què s'ha de decidir, i això ja et porta que hagis de parlar d'una determinada manera, d'una determinada cosa. No es parla igual en una cita de 7 minuts que en una cita de mitja hora en què estàs en un sofà. Et porta... I també sí que el que hem fet és algunes dinàmiques, per exemple, a les cites de sofà els hi posem uns sobres, algunes vegades era un joc, algunes vegades era per propiciar que passessin coses.
1: Per tant, la inferència només es fa des d'allà.
0: Exacte,
1: de suggerir.
0: De suggerir, i que la mecànica del programa fa que s'hagin de decidir, que s'hagin de prendre decisions, i això fa que passis per diferents estats, evidentment, perquè cada decisió que has de prendre, doncs evidentment és un estat, et posa contra la paret de que dubtes i t'has de mullar.
4: Ara. Merci. No, a més, creiem molt en la mecànica del programa des del principi. I per nosaltres també era molt important que en el rodatge, que això sempre ho teníem claríssim, havíem de crear climes, ambients, per propiciar que ells s'apropessin. I tot això ha estat molt cuidat perquè després surtin les coses. També hi ha un component de màgia, que després les coses passen.
1: Bueno, quan tu propicies i fas les coses també des de l'amor, la màgia sembla màgia i no és tan màgia. És el resultat de, no?
0: Però, per exemple, les cites de sofà vam amagar les càmeres. I els participants no veien càmeres, les càmeres estaven amagades.
1: Això perquè la gent entengui, perquè la gent entengui el format, i això entenc que no és spoiler tampoc, ells tenen diverses cites amb diferents participants, d'acord? Hi ha una primera ronda de cites, que són rondes de 7 minuts amb diferents participants, però després quan volen anar un grau una mica més profund amb algun o alguns o algunes dels participants, tenen una cita de sofà, que són ells cara a cara. M'encanta perquè la peixera avui està més atenta que mai, De veritat, com us interessa el marro, Cara a cara tenen una cita íntima i es veu que és un espai més íntim, il·luminació més íntima, no és el llum del dia, sinó que és un interior, i allà veu amagar les càmeres.
0: Allà les càmeres estan posades en biombos, de rebiombos, van fer forats entre els biombos, la realitzadora Leva Limón va fer que les càmeres estiguessin el més lluny possible.
1: Per també, no estar allò inquisitivament,
0: i que no vegessin cap persona des d'allà. També la majoria de rodatges Leva va utilitzar òptiques de llarga distància perquè les càmeres estessin lluny i que sentissin
4: molt més còmodes,
0: el tenir com més lluny està una càmera, menys observat et sents.
3: És que això
0: també
3: és una de les coses que a mi em grinyolava una mica, i és quan veus aquestes escenes, doncs això, de sofà, pensava, ostres, és que com pots arribar a oblidar-te que hi ha una càmera aquí davant i que tot el que fas ho estan veient al final.
4: Pots. És a dir que, és un gran càsting, perquè sí que sobretot això de les càmeres era a la finca, és a dir, als tres primers programes. Després a l'escapada sí que estàvem més a sobre d'ells, i igualment hi ha unes escenes i unes seqüències que són increïbles, i per tant posa un valor al càsting, que és que estan...
0: Tenen molta naturalitat.
1: Al 677-38-77-19, preguntes, opinions, participaríeu a La Gran Cita si tornessin a fer una nova temporada? Què ens dieu?
2: Mira, precisament hi ha gent que preguntava, precisament, el Joan preguntava com s'ho feien perquè s'oblidessin de
1: les càmeres. Preguntes, va, aprofiteu.
2: Però la Mila diu, per fi un programa amb dignitat i respecte emocional per qui participa i per qui el veu.
1: Absolutament d'acord, Mila.
2: Conclusió de la Mila, molt encertada. La Carme té una pregunta.
1: A veure.
2: Sobre la... li direm l'elefant a l'habitació, la suposada segona temporada.
1: D'acord.
2: Diu, no he vist el final, però en cas que hi hagi parella, sabrem com evolucionen aquestes persones i es veurà?
1: Doncs ara ens ho respon Anton Hernández, director de La Gran Cita.
7: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Dinou minutets i seran les dues del migdia. Avui estem parlant de com es fa un dating, un programa de cites, com es porta a la tele a Catalunya. Ens vam quedar molt enganxats a l'amor a primera vista, però des d'aleshores pocs formats s'havien fet de dating. Algunes coses petites, però no s'havia apostat d'aquesta manera, com és el cas de La Gran Cita, que el trobeu al 3CAT. Ja trobeu... Són 8 capítols, oi?
0: 8 capítols.
1: M'han fet tan curts. 8 capítols. Podeu recuperar-los al 3CAT des d'aquesta setmana mateixa. Un èxit rotund, ratllant el milió de visites, de visualitzacions d'aquests 8 capítols, als que podeu accedir a través de la nostra pàgina web i la nostra aplicació. A veure, Iñaki.
2: Has marxat amb una pregunta.
1: Ai, perdó, perdó, tens tota la raó.
2: De la Carme.
1: La Carme, què ens preguntava la Carme? Carme, perdona, soc Dori.
2: Sí, aquest elefant a l'habitació hi ha segona temporada.
1: Això, és veritat.
2: I independentment del final, que no ha vist, com sabrem com evoluciona les parelles si en surten?
1: Hi haurà seguiment o no, Tono, de les parelles, si és que n'hi ha?
0: Diumenge a les xarxes socials direm quines parelles continuen juntes.
2: Ostres!
1: Ai, un moment, m'estàs dient, però això se m'havia passat.
2: Bomba, no.
1: O sigui, heu de fer l'exercici...
2: A la 1:42 minuts.
1: Ah, heu de veure La Gran Cita abans de diumenge, perquè així diumenge sabreu quines... Podem fer porra?
0: Els spoilers es multiplicaran a partir de diumenge, perquè evidentment ja direm 6 mesos més tard, els fem tornar a girar i veure qui es gira, qui no es gira, qui ha tingut una recaiguda o no.
2: I això ho veurem que ens agrada.
1: Només a les xarxes del 3CAT.
0: Només a les xarxes del 3CAT.
1: Ai, per favor.
4: I a YouTube.
1: I a YouTube de 3CAT. A veure, teniu deures. Després d'aquest programa d'avui heu de veure els 8 capítols de La Gran Cita. Jo els veure quasi seguits, també t'ho dic,
3: Jo vull una cosa. De les parelles que sí, que veurem diumenge, que hagin quallat, vull La Gran Cita. D'aquí 4 anys, després de Criatures en Comú, Convivència, allò serà l'interessant.
0: Seria maco,
3: allò
0: seria molt maco.
3: Mira, de veure a casa si recull la pica o no.
1: A Criatures en Comú...
3: La Gran Cita.
1: Ai, senyor.
3: 4 anys després.
1: Escolteu una cosa, de cara als càstings, Iñaki, Ada i Tono, què es busca? Algú que no tingui experiència i que pugui ser espontani, o algú que conegui el mitjà, que doni joc per l'entreteniment? És a dir, heu descartat gent que ja havia participat en altres formats? Ada. Iñaki, Ada Iñaki, que van fer un partit de tennis aquí.
3: La Isla de les Tentacions.
4: No hem descartat a ningú. A veure, normalment volem gent que no hagi sortit de ningun programa anteriorment.
1: D'acord.
0: Si ens agrada algú molt i ha fet algun altre programa de televisió, doncs l'agafem igualment. Però ens agrada que sigui la primera experiència televisiva que té, perquè sempre té una frescor. Si hem fet altres programes televisius, et ve de vegades gent molt apresa. Gent molt apresa que ja no té la naturalitat que tenien els participants de La Gran Cita.
1: Per tant, en principi busquem algú que no hagi fet televisió, també ho dic per si hi ha segona temporada i esteu escoltant això. Ara bé, si has participat en algun format, si val molt la pena el perfil, no et restarà.
0: No,
1: és com un test de preguntes en un examen, no resten, no?
6: Jo he de dir que quan feien aquesta prova de compatibilitat, sí que miraven no tant si havien participat o no, però sí quin grau de realitat hi ha en això que tu expliques al test aquest. Hi havia preguntes i un índex de fiabilitat per veure quant estàs venent o quant de real
1: aquesta
6: és. Llavors, potser havien participat en altres formats, però si el que expliquen és real, endavant.
1: D'acord.
0: I l'Iñaki ens adverteix, ens diu, compte, que aquest menteix.
1: Un moment.
0: Que diu que tal, però això no és veritat.
3: Hi ha mentiders? Heu agafat mentiders?
0: No agafem mentiders. No. Però... perquè, clar, no sabem quin tipus de persona és si menteix el psicòleg.
1: Mm.
0: Evidentment, invalida el personatge.
1: L'Iñaki, jo crec que ets capaç de predir com es comportarà algú a la tele.
6: Bueno, ho intento, sí. De vegades...
1: Quin percentatge de fiabilitat tenen les teves prediccions?
6: No ho he calculat, però sí.
1: A veure...
6: Jo la veritat és que després, un cop passen les coses, dic, hòstia, ja estava posat aquí. Ja ho havia escrit jo al perfil.
1: O sigui, per un moment, no és la intel·ligència artificial, és Iñaki.
6: No, home, la intel·ligència artificial al final acaba posant-li un número a això.
1: Ah, si és a dir, tu introdueixes totes les dades del perfil?
6: No les introdueixo jo, però bueno, jo ajudo i no tant, o sigui, no només a la IA perquè faci aquest índex, sinó també el programa perquè sàpiga com són els participants, com és la persona, com reaccionarà davant de càmeres. Això la IA no t'ho dirà, et dirà, doncs mira, la Gwen amb aquesta persona té un 23, un 47, però no et dirà la Gwen es posarà nerviosa en aquestes situacions. Aquestes les evitarà. Si voleu treure-li una mica del seu context habitual, poseu-li aquesta prova.
1: També us ha passat que la intel·ligència artificial ha predit una xifra i que vosaltres a títol personal no estàveu d'acord?
6: Passa, i a més és que la IA, saps què passa? Que hi ha moltes coses que es poden intuir sobre paper, però després hi ha una màgia de trobar-se en persona.
3: Encegamentes, se'n diuen encegamentes.
6: Que això no hi ha IA, ni test psicològic ni de compatibilitat, que ho pugui tenir en compte.
1: Perquè hi ha alguna parella... Mira, no, ho diré, perquè és entre cometes spoiler, però vull que la gent vagi a buscar-los. La parella que li prediu la IA a la Gwen, per mi, la IA... No. Per mi, la IA...
2: Et dic una cosa,
1: i heu de veure els capítols.
2: Hi ha un missatge d'un oient, del Pau, que diu, vaig veure tots els episodis i no puc ser més fan de la Gwen, de la seva evolució al programa, i li vull donar les gràcies per la valentia i la sensibilitat de posar paraules al que molts i moltes hem sentit. Sempre el teu equip.
1: Oi, com et diu aquest oient oientat?
2: Pau.
1: Encara... A veure, un moment. No sabem si la Gwen està en parella, no està en parella, i no ho podem saber, perquè això...
3: Diumenge,
1: si és que és una de les que ha arribat a la final, que això no ho sabem. Bueno, sí, ho sabem, però no ho podem dir. En Pau, quina edat té en Pau?
2: Ah, li demanarem, però jo diria que entre 30 i... Iñaki, va, ajuda'm. Entre 30 i 40?
6: És maco. Jo no...
1: Pau, escolta, Pau. Agafa el telèfon, tonto, va, que has de tirar la canya a la Gwen, a veure si fem això. Estem fent l'espin-off de la gran cita.
3: Sí, però escolta'm una cosa, que s'ho miri l'Iñaki abans.
2: A veure si...
3: S'ho miri abans, perquè jo a partir d'ara et faré venir amb les meves amigues, que en tinc alguna que necessitaria abans de fotre's alguna aplicació d'aquestes que em surt torçada. Vine, Iñaki, casa.
1: Que és que ara he perdut el fil, ja no sé què estava parlant, eh? En tot cas, tu introdueixes, després hi ha una xifra. A tu, en general, Gwen, et va sorprendre els percentatges d'afinitat o de no afinitat entre les parelles que arriben en aquesta, entre cometes, final?
5: Interessant. Sí i no. N'hi havia algunes que ja tenia molt present que sí que eren molt compatibles, però d'altres que pensava que potser una miqueta més, i em va sorprendre que fossin tan poc compatibles.
1: Ho està dient per un parell que hi ha allà. Bueno, en fi, no puc dir res més.
0: Hem d'afegir també que, a part de la feina de l'Iñaki, que s'introdueix a la IA, ho introdueix un enginyer especialista en IA. No és que ho posi amb el ChatGPT directament, sinó que es fan uns processos professionals d'intel·ligència artificial. S'anonimitzen totes les dades perquè la IA no sàpigui quina persona és, no es posa ni el nom, ni l'edat exacta, ni la població, etc. I a part d'això, nosaltres fem un informe subjectiu del departament de càsting que també s'introduïa a la IA. A part de tots els tests que feien l'Iñaki i el seu equip, doncs s'introduïa aquesta part subjectiva a partir de les entrevistes que feia el departament de càsting amb cadascun dels participants.
3: Ves que no tinguis la gran app. Perquè tens la solució a les aplicacions de cites. Fes-ne una de catalana, que serà la, no sé, busquem-li un...
0: La gran cita.
1: No busquis noms, la gran cita.
3: I això, aprofiteu per un...
1: Tota Catalunya posar allà, 8 milions allà.
3: I si et trobo tots entre nosaltres, i ja està, tots som iguals de...
4: Clar, és que això ho dèiem molt, dèiem, anar a la gran cita no és tan mala idea, perquè, clar, la gent normal no passa aquests testos, tu abans de conèixer.
0: Les parelles no ho saben.
1: Deia, un moment, m'ha agradat això,
2: Ada.
1: Ben
2: vist.
1: M'ha agradat això.
3: El TripAdvisor de les relacions.
1: És a dir, no, podem fer un segell de qualitat de la gran cita approved. Clar, perquè tu al carrer et pots trobar qualsevol cosa. I, en canvi, aquí t'assegura que un equip d'experts han donat validesa a aquesta persona.
2: La Gwen porta el tatu de gran cita.
3: Ella ja ho té.
1: Que portava un tatu de proof.
2: Que ella porta el segell, no. És una de les 100 persones que hi ha anat. Mira, els catalans, com deia aquell expresident, disculpa, Gwen, fem coses, i el Ramon I la seva família aquest dissabte han quedat per veure el capítol final. La meva parella i jo i la nostra criatura de 10 anys, que si no la deixem veure, ens deshereva.
1: Això és un altre. Tornem al format televisiu per ser. De vegades passava o passa amb alguns datings que exclouen diferents generacions. I precisament, per què creieu, com heu aconseguit fer un programa que, d'acord, va sobretot dirigit al target que hi apareix, que és la gent més jove, però fins als 45, d'acord? Però hi ha gent de més edat, en tenim constància tant al WhatsApp com al nostre entorn, que també l'han consumit. És un producte que es pot consumir, inclús com el que deia la Marta, en família.
0: Sí, és completament un producte que apel·la a coses molt universals, com és l'amor, com és el dubte, com és l'aprovació, com és l'autoestima, hi ha molts temes psicològics en els que ens hi podem veure reflectits. Hi podem veure, quan veiem una relació amb una parella, penses, jo què faria en aquest cas? Si fos ell, si fos ella. Tothom té opinions sobre les parelles de la gran cita, perquè tots tenim experiències a la vida.
1: T'anava a dir, el que veiem... Perdona, Marta, que és que tens una pregunta.
3: No, ho feia sobre.
1: El que veiem a la tele és realment, doncs, el que va passar allà, a Daotono?
4: Sí. Sí, tal qual. L'únic que és veritat que després, o sigui, una cosa és el rodatge, es grava molt de material i després hi ha una feinada també de guió, d'edició.
1: Clar. Mireu, perquè us feu una idea, el primer capítol són 100 persones parlant. 100 persones, no sé si és primer o segon, que es relacionen entre ells, bueno, en un ball, no?, en una espècie de festa. Les 100 persones estan microfonades. A nivell de producció, realització i guió, com carai heu fet això? Perquè hi ha 100 persones, per tant, vol dir que hi ha 100 possibles trames, o 50, si més no, perquè estan interactuant, no? 50 possibles trames. Com ho feu per registrar això? Quants redactors teniu destinats a escoltar i a veure el que s'han fet? I com trieu de dir, anirem per aquí o anirem per allà?
4: Clar, ha estat un bon pollastre,
1: però... Potser un bon resum.
4: El gran pollastre, però... Realment després, a edició, per exemple, nosaltres sí que teníem els 100 micròfons.
1: Ai, ai, ai. Estic veient el tècnic de so infartant, eh?
0: Trigava molt l'ordinador de cada...
3: Amb lo pesats que estan quan es fa clic-clic.
0: Que es carreguessin totes les pistes.
4: Sí, és que era un pollastre. Però he de dir que, bueno, a poc a poc ho hem anat fent. Aleshores, clar, evidentment no estava tothom gravat tota l'estona. I el que havíem de fer era anar mirant totes les càmeres i anar escoltant un a un. A veure què deien.
0: 11 càmeres, 101 micros, els 100 participants i la Dulceida.
1: Ah,
0: i aleshores, 6 llocs de visualització en directe que anaven informant de les diferents trames que anaven passant, i en funció d'això decidíem canviar càmera per càmera si aquella càmera ens estava donant contingut amb aquells participants o saltaven.
1: Clar, per no tenir un metratge infinit de 100 càmeres.
4: És a dir, anàvem mutejant, vale, ara escoltem a la Gwen.
1: Estan passant allà, i anem allà, no? Ojo, ojo, que allà hi ha coses interessants.
0: Escoltem ara el 86 i la 22, i aleshores ens va costar molt tenir la tecnologia, perquè no s'havia fet a Europa, un programa en què 101 persones estiguin microfonades, es va haver de portar tecnologia als Estats Units d'uns switchejadors, sí, on introduïsses el número de micro, i aleshores l'escoltes al moment i muteixes els altres. Va ser complicat trobar la metodologia de treball per poder fer-ho, tot un repte també tecnològic.
1: Home, també us ho dic, la gent que sou a casa, ara en Tono li ha posat tot el context possible, perquè us imagineu en un programa de tele com a màxim hi ha 6 micros a la vegada. Màxim.
0: Sí, aleshores era realment una animalada, i els tècnics i els especialistes d'àudio ens odiaven molt quan els explicàvem la idea.
3: És que vaig pensar, quan ho vaig veure, vaig dir, hi ha perxes o hi ha micros d'ambient? Vaig pensar, hi ha d'haver micros d'ambient no. Molt bons, d'aquests que agafin tant a tu com a tu, que et parlo una mica a l'orella, perquè hi havia gent que fins i tot xiu-xiueix, ja comença, segueix dient com coses a l'orella. Bueno, al·lucinar bastant.
4: Sent un micròfon. Sí,
1: Alerta, perquè quan ens diguin a casa nostra es fan coses modestes, doncs no, aquí teniu un formatàs que el podeu consultar des de ja mateix al 3CAT, a la Gran Cita, al 677-38-77-19. Últimes preguntes. Per cert, estem trucant en Pau, li fa vergonya.
2: Tu què has dit? Tu quina pregunta li has llançat al Pau?
1: En Pau?
2: Sí. Perquè ella ha contestat una cosa per escrit i serà l'últim que dirà.
1: Ai, merda, no recordo què li he preguntat.
2: Tu li has demanat... que si es volia llançar a la piscina, no? Per aquestes floretes...
1: Ara, pobret, ara potser té parella i aquí fotent-me en un jardí.
2: S'ha posat en contacte amb el WhatsApp, només,
1: sí?
2: Amb el WhatsApp, i diu, si ella, la Gwen, vol, però depèn del que surti diumenge, i ja veurem si ens coneixem fora de càmeres i antenes.
1: Ojo,
2: i
1: una
2: emoticona de picar l'ullet i ja està. Per tant, queda tancat el tema del Pau. Hi ha una pregunta del Jaume que té molt d'interès en el vestuari.
1: A veure,
2: com es fa per vestir tanta gent a la televisió però sense que deixin de ser ells mateixos? És a dir, li poses potser un vestit a algú que per la seva personalitat o no està acostumat a portar-lo, no? O no li queda bé, pot dir.
1: Gwen, com funcionava això?
5: Com funciona? El vestit és teu.
1: Ah, o sigui, us vestiu vosaltres. Però teniu consell d'estilistes?
5: No, cadascú amb el seu estil.
1: D'acord.
3: Tu no el necessites, no, jo crec.
4: No, nosaltres els hi donàvem unes instruccions.
1: Ah, a veure, com per exemple... Vestit de nit, tant vestit de còctel.
5: Exacte, còctel.
4: Clar, volíem que vinguessin elegants, com el programa, i a més els deia, no vingueu amb ratlletes petites, no veníeu amb colors, no tots de negre... Bueno,
0: no marques unes... comercials grans.
1: Donar unes pautes i ells mateixos, vosaltres triàveu el vostre vestuari.
3: Trobo que t'has gastat molt en tecnologia, molt poc en assessoria de maig.
1: I la Marta com a...
0: Però ens haguéssim arruïnat, si haguéssim hagut de tenir estilistes.
3: Home, 100 persones m'agradaria, vestir 100 persones.
0: Un repte.
4: Però escolta, surten guapíssimes i guapíssims.
3: Poden sortir encara millor.
1: No, però jo pensava també, deia, ostres, és molt adequat a cada persona el vestuari, clar, perquè el trien ells. També el de la Dulceida, que aquí entenc que sí que és estilista, és extraordinari i està super mesurat per cadascun dels espais. Vull dir, estèticament, també és una proposta que us recomano a revisitar o a visitar, perquè és super interessant. Va, últims missatges. Fran, no sé si hi ha alguna cosa que vulguis llançar a la taula.
2: Hi ha una pregunta, sobretot per la part de direcció i també del càsting, si ells tenien dintre d'aquestes 100 persones, ho pregunta el Roger, una tant per cent destinat a homes i dones, si tenien en aquest sentit alguna manera d'encarar-ho.
0: A què vols dir?
2: Sí,
0: de percentatge?
2: Havíeu pensat, sí, entenc què vol dir, si hi havia... Si 50-50 o si no tenia res a veure o no us importava.
0: Evidentment hi havia d'haver parelles, hi ha 50 parelles ideals, aleshores en funció d'això hem fet. Hi havia gent que se sentia no binària, hi havia transsexuals que sentien homes, transsexuals que sentien dones, homes cis heteros, homes gais, etcètera, etcètera. Dintre d'aquesta pluralitat, doncs hem fet 50 parelles ideals.
1: Uau.
0: Sobretot el que comptàvem.
1: A nivell televisiu, aquesta és més pel tono i parlada, ha sigut dels projectes més bèsties o més difícils que heu hagut de gestionar les vostres carreres?
4: Sí.
0: Perquè és també un pay per format nostre, fet des de zero, no és un format que s'hagi fet abans. Aleshores, això ha sigut un repte, com us explicàvem amb l'exemple dels micròfons, ja només de com es veia i com se sentia el programa ja suposava un repte. I després el repte de la intel·ligència artificial, de les parelles ideals, veure com funcionaria això, doncs evidentment sobre el paper ens funcionava, però calia veure-ho.
4: Sí.
1: I perdona,
4: no, anava a dir, era un gran desafiament. Anava a posar un exemple, que era, per exemple, el de la festa.
1: Sí.
4: La seqüència de la festa, nosaltres vam estar setmanes pensant com fèiem allò.
1: No m'estranya.
4: Era molt complicat.
0: Que es veiés, que s'entengués, que poguessis seguir les històries d'aquelles 100 persones que anaven festejant o ensenyant-se o...
1: Sembla una sèrie, ja us ho dic ara. Sí, o sigui, et diuen que això està fet a temps real i no t'ho creus. Jo no em pensava dir que hauran fet diverses festes. No, només una festa i seguida a temps real i sembla una sèrie. Ens queda un minut, 20 segons. Gwen, jo et diria, si hi ha algú que es planteja participar en una suposada segona temporada, què els diria?
5: Que no s'ho pensin.
1: Endavant les atxes,
5: sí,
1: totalment. A cegues. Doncs diumenge, molt atents, a veure quines de les parelles continuen juntes en aquesta La Gran Cita. Iñaki, a títol personal, a nivell psicològic, suposo que t'emportes una base de dades brutal. Repte complicadíssim, també?
6: Sí, i aprenc molt, i continuo aprenent, sí.
1: Per favor, l'Iñaki, El Iñaki, ens hauríem de casar tots amb l'Iñaki. Ai, senyor, avui ens han acompanyat Antonio Hernández, director de La Gran Cita, l'Ada Ripollès, sots directora de La Gran Cita, la Gwen Palomar, una de les participants, i l'Iñaki Caracena, psicòleg, un dels psicòlegs de La Gran Cita encarregat de fer aquests càstings. Gràcies a tots quatre. Una abraçada.
4: Moltes gràcies.
1: Tots a veure La Gran Cita al 3CAT i dilluns a les xarxes de 3CAT, a veure quines parelles segueixen juntes. Marta Bonnou, dilluns quedem i comentem això de les parelles,
3: Ho veiem diumenge, millor, juntes.
1: Ho veiem diumenge. Va.
3: Vinga.
1: Diumenge, perquè aquesta dilluns se'n va. Fran Domènech, ens tornem a sentir dilluns, estimat.
2: Fem un grup de WhatsApp i ho comentem. Fins dilluns, bon cap de setmana. De què parlem dilluns?
1: Bon cap de setmana. Tornem dilluns amb l'Estel Soler i la psicòloga Elisenda Ripollès per parlar de mares narcisistes. A petició vostra, vam parlar de narcisistes i ens veu, diem, de fer un especial mares. Doncs dilluns aquí, a La Solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. L'OMS augmenta a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. 3 de les persones afectades han mort, mentre que 3 pacients continuen hospitalitzats. Un en estat crític a Johannesburg, a Sud-àfrica, 2 als Països Baixos i un altre a Zúric, a Suïssa. L'origen del focus encara es desconeix. L'OMS apunta que el primer contagi podria haver-se produït abans de l'inici de l'expedició l'1 d'abril, ja que el primer passatger mort, un neerlandès de 70 anys, va començar amb símptomes només 5 dies després d'embarcar. A Catalunya, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat una dona que va compartir vol amb una de les víctimes mortals després del creuer. També s'han identificat 2 persones més vinculades a aquell mateix trajecte aeri, una a Alacant i una altra que va passar uns dies a Barcelona abans de tornar a Sud-àfrica. Cap d'elles presenta símptomes. La ministra de Sanitat, Mònica García, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el director general de l'OMS es desplaçaran aquest dissabte a Tenerife per coordinar l'arribada del creuer i el dispositiu sanitari previst per l'arribada d'aquest creuer que arriba diumenge. Més notícies. Donald Trump diu que espera aquesta nit una resposta de l'Iran a la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança, un operatiu que Trump ha batejat com a projecte Llibertat Plus. Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic continua deteriorant-se. S'ha detectat una gran taca de petroli davant l'illa iraniana de Kark, des d'on l'Iran exporta el 90% del seu petroli. Segons la CBOBS, una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes armats, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte. Les imatges per satèl·lit mostren una taca de més de 50 quilòmetres quadrats i, segons estimacions publicades pel New York Times, al mar hi podria haver més de 3.000 barrils de cru. Per ara es desconeix l'origen del vessament. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP, exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo.
2: El dia 22 de abril de 1984... mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
1: Un cas de Carles Porta arriba amb una sèrie documental a Disney Plus el 29 de maig. Abandonados narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar sols en una estació de tren de Barcelona el 1984, sense cap document d'identitat. 40 anys més tard, els 3 germans van apostar per investigar per què se'ls va abandonar i qui eren els seus pares. Carles Porta ha explicat que va ser un periodista de The Guardian qui el 2021 li va demanar que ajudés Elvira Moral a trobar els seus orígens. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: L'Elvira, a través del Giles Tremlett, que és un periodista anglès que treballa pel Guardian, em van venir a buscar perquè els ajudés a investigar per trobar els seus pares. I aquí és quan nosaltres, des de True Crime Factory, ens posem amb tot l'equip a investigar amb l'Elvira i tota aquesta gent que de manera altruista l'ha ajudat amb aquest viatge.
1: Aquest dissabte es projectarà al Docs Barcelona el primer dels 4 capítols de la sèrie. A Esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència amb 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres, Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya, després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I el Barça de Futbol Sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara co-líder, el Pozo de Murcia, per 4-3.
0: Fins aquí les notícies.
4: Vanguardia, amb Enric Calpena. Més enllà de la coneguda participació de soldats del RIF en el bàndol franquista durant la Guerra Civil, l'exèrcit republicà també va comptar amb brigadistes del món àrab. Aquests brigadistes, en general anticolonials, no van trobar gaire solidaritat entre les esquerres europees. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3cat.
5: Vanguardia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
6: Trescents grams de paraules.
7: Mig litre d'actitud.
6: Una cullerada de silenci.
7: 2 reflexos de llum.
6: 5 quilos de cadira.
7: I si convé, 150 grams d'ulleres.
6: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
5: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
8: Contes, novel·les, poemes, cançons.
5: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.

0: D'esgrima se'n pot fer de moltes maneres, amb les paraules també. Avui ens acompanya una professional d'aquest bonic esport. Ella no té cap interès en matar el contrincant. Ella el que vol és moure l'espasa amb gràcia i potser trobar la justícia en cada frase. Quan llegeixo les cròniques de Mònica Planes, sempre penso en que es dedica a l'esgrima periodística fent crítica televisiva. Escriu, això sí, amb ploma, des de fa 19 anys a l'Ara i al Mundo Deportivo. De les seves crítiques, alguns queden tocats, però amb molta gràcia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els

0: temps que requereix?
1: Sí, és important. Sobretot per mi, el millor moment de la crítica és el de pensar. L'estona que dedico a pensar abans de posar-me a escriure. És segurament el moment que gaudeixo més, no? Quan em poso a escriure és que ja tinc molt clar tot el que vull dir i com ho plantejaré i a on vaig a parar, diguem.
0: I l'estocada importa o no? Perquè sempre hi ha un punt d'estocada, un punt d'humor. Importa o no importa? O fins que no trobes l'estocada perfecta?
1: Una mica sí, una mica sí. També com agraïment al lector que arriba fins al final, no? De que allò li compensi. Sí, una mica té d'això.
0: Escolta, ser crítica de televisió és un esport de risc?
1: Jo he procurat no viure-ho mai així, és a dir, jo ho he procurat viure-ho amb la màxima naturalitat possible i pensant que és un gènere periodístic més. Segurament després, amb el temps, me'n vaig adonar que hi havia un component de risc que no m'havia plantejat a l'inici.
0: El risc és perquè ets dona, perquè en general qualsevol que fa crítica també rep crítiques, rep esbroncamentes, invectives, xantatges. Què t'ha passat?
1: A veure, d'entrada, fer opinió, fer un gènere d'opinió quan ets dona, hi ha homes a qui els hi costa més rebre-ho. És a dir, rebre les crítiques d'una dona per determinats homes és greu. Perquè com que no et valoren, el fet que a sobre hi hagi una crítica, doncs ho viuen malament. Més enllà d'això, no, segurament estem en un món on es gestiona molt millor el quedar bé, el políticament correcte, el lloar les persones per fer-ho tot més fàcil, i segurament la crítica aquí hi té un element, una part disruptiva, no?
0: I en aquest sentit això t'ha fet perdre amistats? O vas pel carrer amb guardaespatlles?
1: No vaig al carrer amb guardaespatlles, no m'ho podria pagar.
0: Sí?
1: Però segurament sí que fas enemics.
0: Fas enemics, eh? Uh-huh. Però no han vingut a fer amics, o sí?
1: Jo no he vingut a fer amics.
0: Tu vols estar orgullosa del que escrius? És més important que les crítiques?
1: Sempre que m'han encarregat una feina, i ara parlo de crítica, però sempre que algú m'ha contractat per treballar, sempre he procurat fer la meva feina al màxim de bé possible. I fer crítica, doncs he intentat ajustar-me a les característiques del gènere periodístic.
0: Mm-hmm. I que no li agradi, que se la pinti a l'oli.
1: Correcte.
0: Abans havies treballat en aquesta casa, mm-hmm. a RAC1, és a dir, t'has dedicat a la ràdio, a la televisió. Dedicar-te a la crítica és una manera de no tenir amo, diries?
1: La independència és molt important, perquè qui té el cul llogat no seu quan vol, no?
0: Tot i així, clar, treballes per diaris. Alguna vegada algú t'ha picat la cresta de dir, home, amb aquesta persona si pots no t'hi fiquis?
1: No.
0: No, eh?
1: No, amb això he de dir que...
0: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo.
1: Ni a l'Ara ni al Mundo Deportivo t'he de dir que em sento molt afortunada en aquest sentit, perquè les persones que han dirigit els diaris on he treballat han entès molt bé quina era la meva feina i mai he tingut un problema des del poder, al contrari, m'he sentit molt compresa sempre pels directors i directores que estan al capdavant dels diaris.
0: La ràdio i la televisió ha canviat molt, potser des de que tu hi treballaves. Uh-huh. Com vas viure també aquella etapa? És a dir, hi ha una part de tu que troba a faltar allò o ni per pinso?
1: No, trobar-la a faltar no. En tinc molt bon record i per mi han sigut unes escoles fantàstiques i uns llocs on he fet amics que després estan amb tu sempre i he gaudit molt i he après molt. Però també m'he sentit molt bé fent la feina que faig ara, no? Vull dir que...
0: No canviaries, em fa la sensació,
1: no,
0: però...
1: No.
0: Tu ara escrius quan vols, tens el teu temps i no has de fer allò dels horaris i potser aquell món més,
1: sí,
0: més del dia a dia.
1: Sí, tot i que la vida de l'autònom també t'he de dir que no té horaris perquè treballes moltes hores, a vegades sense horari, pots estar treballant, jo treballo tots els caps de setmana, vull dir que no és tan idíl·lic en aquest sentit.
0: D'acord. A més, ara la tele no és com la d'abans i has de veure, jo m'imagino, bastanta escombraria. Coses

0: que t'haurien de pagar molts diners per veure-les.
1: T'he de dir que a mi em paguen per veure
0: la
1: tele.
0: Però més, més.
1: Sí, hi ha dies que penso, hosti, això no està ben pagat, eh? Però en general, a mi és una feina que gaudeixo molt. És a dir, no em vull queixar, perquè m'agrada molt la feina que faig.
0: Doncs escolta, enhorabona, Mònica Planes. És divendres, ja sabeu, convidem a Dones que admirem perquè expliquin la seva vida, també expliquin la seva feina, que en aquest cas és molt important i ocupa espai en la seva vida, i els diem que ens portin la seva música preferida. I comences amb The Cranberries. Just my

0: Just My Imagination de Cranberries. Jo ara li preguntava a micro tancat, escolta, et ve alguna memòria d'aquesta cançó? M'imaginava que m'explicaria ballant amb alguna discoteca, però no.
1: No el soc cotxe. Era de discoteca.
0: No és que era discoteca, el cotxe.
1: El cotxe, sí. El cotxe, per mi, va ser un lloc d'empoderament. El fet d'aprendre a conduir i anar amb el cotxe a tot arreu i tenir la música al cotxe, per mi han sigut uns moments de felicitat molt gran. Sí, sí.
0: Conduir, la música, per això ocupa una part important a la teva vida?
1: No especialment. T'he de dir que no sóc una persona molt musical, però sí que el cotxe, quan no tens alternativa, escolto molt la ràdio i escolto música, sí.
0: Tu ets una dona molt curiosa, m'han dit, t'agraden moltíssimes coses. De fet, ara has tornat a la universitat, estàs estudiant com un màster d'Humanitats.
1: Correcte.
0: Però també t'han agradat molt les ciències, has mamat molta ciència a casa. El teu pare era farmacèutic, s'havia dedicat també a la investigació. Tens el cor dividit encara? O...
1: Crec que vaig fer periodisme precisament per aquesta cosa d'estaulletes que tinc i de curiositat més transversal que no té a veure tant amb lletres o ciències, perquè m'agradava molt la genètica, m'agradava molt la ciència, potser no em vaig atrevir a tirar-ho endavant perquè tenia la sensació que no serviria, no? Però sí que m'agrada molt que m'expliquin els científics les coses que han descobert o com funcionen les coses i per tant sí, i a més amb el meu pare en parlava molt i és un àmbit que m'agrada, sí.
0: Aquesta frase que has dit, em pensava que no serviria, és que
1: l'estava dient i a la vegada era conscient.
0: Exacte, s'ha escapat per aquí, però crec que més, crec que moltes vegades venen dones, s'asseuen aquí i ens diuen aquesta frase. Jo pensava que no serviria, no era prou bona. I és una frase també que, llegint una mica sobre la teva biografia, també l'han sentit dones de la teva família, com la teva mare, que era una dona molt intel·ligent, però que també durant un temps va tardar en estudiar perquè també li van dir que no serviria. No?
1: Exacte. Sí, sí, ella va decidir estudiar psicologia, però fins que no va fer el pas d'anar a la universitat es pensava que és que ella potser no podia anar-hi, no?, a la universitat. I quan li van dir, no, si vols anar a la universitat, pots perfectament fer-ho, i va dir, ah, sí, de veritat que jo puc estudiar a la universitat? Sí, estàs perfectament preparada per fer-ho. I llavors va decidir estudiar psicologia i s'ha dedicat a la psicologia tota la vida.
0: Però clar, és curiós perquè justament sou una família amb les dones han anat a la universitat, i encara em fa la sensació, pel que has dit, que arrossegues i arrosseguem, perquè aquí ens hi podríem posar moltes, com aquest síndrome de la impostora o aquesta por a no faré prou bé. Has de portar les espatlles molt ben cobertes perquè et dediques a la crítica.
1: Segurament és un mètode terapèutic o catàrtic, no?, que té a veure amb això, no ho sé. Però sí que aquest síndrome de la impostora, que crec que no he conegut pràcticament cap dona que no li hagi passat, i també homes, però és curiós perquè... A veure, què entenem per síndrome de la impostora, no? Èxit o reconeixement o vàlua, perquè és en qualsevol àmbit professional i en qualsevol circumstància de la vida, fins i tot de les cures, que creus que estàs rebent un reconeixement que no et mereixes, no? I això té a veure, per una banda, amb... com ens han educat, amb què hem de ser modestes, discretes,
0: no fer soroll,
1: prudents,
0: que no se'ns noti gaire.
1: Que no se'ns noti gaire, que has de ser humil, i a la vegada amb la manca de referents, no? Com que no n'hi ha hagut tantes que han arribat allà on ets tu, quan hi arribes tens la sensació de dir, home, potser jo no hauria de ser aquí, no? I tampoc voldria, que això també ho ha fet la crítica feminista, diguem, i em va agradar molt el dia que ho vaig llegir perquè vaig pensar, oi, ara hora que veure-ho, no?, que algú havia escrit de alerta amb aquest síndrome de la impostora, perquè un dia vaig sentir, és que m'han diagnosticat síndrome de la impostora. No. A veure, això és un concepte psicològic, però diguem que el que no podem fer és patologitzar la inseguretat femenina. O sigui que si en algun moment sentim el síndrome de la impostora, és que vas bé. No? has d'aconseguir tirar-lo endavant malgrat tot. No, el que no pot fer és paralitzar-lo.
0: Clar, jo estava pensant ara que, per exemple, tu venies, això que dèiem, de treballar a la televisió, a la ràdio, i en aquell moment el Santi Nolla de Mundo Deportivo et diu, escolta, per què no proves de fer crítica al diari? Els diaris esportius tenen molt mala fama, en el sentit de que hi ha molt lector home, i teníem una dona fent crítica. En el primer moment, recordes el primer dia de la crítica, d'allò de que se't seguessin les cames? Que,
1: sí,
0: que una mica...
1: crec que el primer mes que vaig estar fent els articles vaig patir molt. Vaig patir molt, primer, perquè hi passa sempre, costa una mica trobar la teva veu a l'hora d'escriure. Jo venia de la ràdio i, per tant, el fet de que fos amb el meu nom i trobar aquesta veu i això, em va costar, no? I patia molt i escrivia l'article, l'esborrava, el tornava a escriure, el tornava a esborrar, el tornava a escriure, que al final dius, bueno, això tampoc m'està sortint a compte, no? I va haver un dia que vaig patir tant que vaig dir, escolta, mira tu, escric el que sento, com ho sento, i ja t'acomiadaran. I llavors aquell dia me'n recordo que va sortir l'article i em va trucar un company i em va dir, Mònica, m'ha agradat molt aquest article que has escrit. I vaig pensar, que fort quan, que m'ho diguin el dia que jo he pensat, bueno, escolta, escric el que sé i si no està bé ja em diran, Mònica, fes una altra cosa, no servies per
0: això. I també aquesta necessitat que tenim moltes vegades de ser validats, no?
1: Sí, però en aquell moment tenia la sensació que encara estaves com començant i que allò... Bé, no, no...
0: Sí, sí, m'imagino també el que deies abans, no? Que si una dona feia crítiques sobre coses que feien els homes, això hi ha gent que no suportava gens.
1: I més en l'àmbit esportiu, en què la televisió en aquell moment dedicada als esports tenia a veure amb tota una generació d'homes que venien de la ràdio absolutament empoderats, que havien fet tota la vida el que els hi donava la gana, i el fet de que hi hagués una mindundi que no coneixien de res, que digués, això aquí no estan gaire bé, doncs els hi feia una mica de...
0: Bé, rabieta.
1: Rabieta, sí.
0: Mònica Blanes entrant en el món del calicanyo. Si és que què us he de dir?

0: Mira, de fet, sembla que ens hagi sentit la cantant de Texas, la Charlene Spiteri, perquè cantava allò de Say What You Want, o sigui, digues el que vulguis, que és una mica el que vas fer tu a les teves cròniques.
1: Intento que, sí, que les cròniques, que les crítiques siguin sinceres.
0: Sí. T'has autocensurat mai? Potser és molt forta, ostres, aquesta paraula.
1: És molt forta aquesta paraula, perquè segurament no és fruit d'una autocensura, sinó de com diré, com vull dir bé això, no? Perquè també crec que els matisos són importants, que argumentar bé és important.
0: I no fer mal.
1: I no fer mal, o no haver-hi la intenció de fer-ho. I llavors, l'autocensura... Si hi ha molta autocensura, el lector ho nota. És a dir, no he deixat mai de dir res que volia dir. Jo crec que això sí que puc dir que ho he intentat.
0: Sí, clar, perquè quan, per exemple, et toca criticar un amo, és a dir, o un jefe, o un anterior cap, per exemple, aquí suposo que es mouen moltes coses.
1: Sí,
0: jo me'n recordo d'una crítica teva feta a l'altra ràdio, a l'altra banda de la Diagonal, no deixant massa bé el Basté, per exemple, i ell t'ho va tornar com dient que t'agraïa que no l'haguessis deixat molt bé. Però en aquest moment un sempre pensa que està fregant marbre.
1: Sí, però crec que a partir del moment que t'ho encarreguen, també saben a qui li encarreguen.
0: Clar.
1: I també són conscients del que pot passar, no? Per tant, crec que tots juguem una mica conscients de qui és l'altre i del que...
0: I més val que parlin malament de tu que no ho parlin, oi?
1: No sé si em sento gaire identificada amb aquest plantejament en el sentit de que voler que parlin de... No, però a mi m'agrada treballar des de la sinceritat. Em va semblar que el Basté és algú que té encaix i que sabia qui li estava demanant allò, i per tant em va semblar fins i tot un joc
0: divertit
1: i de provar que... Aquí sí que et diré que m'hi reconec una mica, a vegades, de provar quins són els límits i provar què passa. Sí.
0: Després ja no sabem la segona part. Algú t'ha trucat alguna vegada i t'ha dit: ei, aquí t'has passat?
1: M'han trucat alguna vegada gent enfadada.
0: Em sembla que al WhatsApp tens alguna cosa de ni lloros
1: bronques, ni lloros, abstener-se.
0: Exacte, alguna cosa així,
1: ho vaig posar en castellà perquè algun personatge
0: perquè algú t'entengui
1: ho entengués bé, perquè diguem que va passar una etapa com de certa insistència. Però sí, a vegades ha passat. Poc, però ha passat.
0: Com portes aquesta part?
1: M'he acostumat a que pugui passar. Procuro gestionar-ho des de la calma absoluta.
0: Però t'ha agafat allò en algun moment, nervis, plorera, ansietat fins i tot?
1: No,
0: ho entendria, o angoixa?
1: Jo procuro mantenir, quan passa, procuro mantenir molt la calma davant de... És l'altra persona la que està enfadada, jo no. Diguem que... I és així, perquè és així, és a dir, és l'altre que s'ha enfadat, però jo no tinc cap motiu per enfadar-me amb l'altre, podem pensar diferent, i per tant ho he procurat portar, que digui el que vulgui, i d'acord, ens acomiadem.
0: Però no m'ha arribat a la por dels sicaris, eh?
1: No crec que pugui arribar a passar. Potser la situació que m'ha sabut més greu és la de que t'amenacin, no? Però més enllà d'això...
0: Ho dius així, i és bastant bèstia això que
1: sí,
0: dius.
1: Sí,
0: t'amenacen.
1: Una vegada.
0: Amb què?
1: No voldria entrar
0: en
1: detalls.
0: No, d'acord. El que sí que passa és que, com que dones aquesta imatge, és a dir, que només és en l'escriptura, que com dèiem fas esgrima, després quan et coneixen a la vida real, quan et diuen: és que és molt simpàtica, no ho entenc aquesta noia.
1: No ho sembla. Això m'ha passat, i m'ha passat un parell o tres de vegades, i un dia em va passar justament anant amb la Mireia Dalmau, que és la guionista del programa,
0: sí,
1: i li va fer molta gràcia que algú digui, que algú li digués: és com simpàtica, no? Volíem dir, semblava una filla de puta, però no, és simpàtica. No ho sé, jo no puc canviar la meva manera de ser, jo no sé, em sorprèn que hi hagi algú que, clar, entenc, potser que davant, darrere dels articles, i que no saps mai res més d'aquella persona, et pugui semblar algú, doncs, que té mala llet o que està de mal humor o...
0: La gent confon molt sovint la ficció amb la realitat, perquè els hi passa molt a les actrius això també, no? Quan fan un paper d'algú que és una mica desagradable, llavors es troben pel carrer...
1: Sí. Mira, ara t'explicaré una anècdota que t'agradarà molt. Fa bastants anys em van convidar a una universitat a Andalusia per uns cursos d'estiu de dona i esport, i jo portava preparada una conferència i començava amb un vídeo que havia extret de la televisió, un vídeo extraordinàriament masclista, no? I a mi em semblava que era una bona manera de començar. Jo ensenyava aquell vídeo i a partir del que em suggeria aquell vídeo jo començava la conferència. I després del vídeo, que durava uns 3 minuts, ja va aixecar un noi al braç, i jo estava molt tranquil·la, perquè de fet qui s'apunta a uns cursos de dona i esport, en certa manera ja saps que els interessa el tema, que hi remaran a favor i que per tant estàs en un espai segur,
0: segur que diuen.
1: I llavors em va dir... primer em va fer una reflexió sobre que ell sabia que qui havia fet aquell vídeo en realitat no el volia fer, però que s'hi va sentir obligat.
0: Aquí ja vas veure que la cosa no aniria bé.
1: D'acord, i llavors em va dir... ¿Quieres que te diga lo que piensan de ti en tal redacción de deportes? I li vaig dir, mira, no cal, no necessito saber. Va dir, jo t'ho vull dir, creen que eres una hija de puta, una amargada i una malfollada.
0: Perfecte.
1: I realment, ara he de començar una conferència després de que m'hagin dit això, no?
0: D'on creus que surt l'energia perquè una persona s'apunti a un curs com aquest per dir-te això?
1: No, ell estava molt interessat en el tema, eh? Sí. Ell volia sensibilitzar-se, però li va semblar interessant o li deuria fer gràcia dir, jo he estat en una redacció d'esports on deien això de tu i per tant jo sento la necessitat d'explicar-t'ho. Llavors jo li vaig dir, doncs mira, em fa molta il·lusió que m'ho diguis perquè no saps com m'agrada saber que els poso de tan mal humor, no? I ja està, i vaig continuar la conferència i tant amics, i després va venir, es va com disculpar i que això... Però és que són interessants els tres insults i...
0: Home, això t'anava a dir que la terminologia és sobretot cap a les dones. Mm-hmm. Aquests mateixos insults cap a un home no es fan. No? Mm-hmm.
1: I bé, em va semblar curiós, no? Perquè... No ho sé, va ser una d'aquelles anècdotes que realment dius, carai.
0: El que està clar és que la teva feina, encara que no ho sembli, i que tu vulguis fer esgrima, crea violència. A l'altra banda, hi ha un punt de violència en tot això que estem dient. Uh-huh. Vull dir que no hi ha certa ni esportivitat, ni sentit de l'humor. Estem en un país que sembla que no té sentit de l'humor.
1: No, o sí, a vegades els que tenen, els que fan sentit, els que juguen amb l'humor són els que menys sentit de l'humor tenen, i això també ho he après, que hi ha persones que treballen amb l'humor menys el dia que
0: els toques a ells.

0: Patti Smith en aquesta llista Because the Night, ja m'has dit que no ets de festa, que tu tot el dia a casa mirant la tele i...
1: Home, no tant, però sí. Sóc una persona amb tendències tranquil·les.
0: Digue. Tranquil·les, d'acord. Ara ho diuen així. Mònica Planes, quina és la tele que tu et va fer somiar? Perquè... ara et dediques a la crítica televisiva, però què, tu veies Canción Triste de Hill Street, lo gran, què és el que et va fer moure alguna coseta dins? Ara parlo com a espectador, oblida't de la crítica.
1: D'acord. Mira, jo, veient la sèrie Star Trek, vaig veure el que significava extreure missatges del relat televisiu. I això em va encantar. És a dir, estar veient una sèrie d'uns senyors que viatgen amb una nau i que t'estiguin parlant d'ecologia, t'estiguin parlant de feminisme, t'estiguin parlant de la guerra, em va fascinar, no? Trobar aquest subtext a la televisió. Jo sabia que això podia trobar-se a la literatura, però no havia pensat mai que es podia trobar a la televisió. A partir d'aquí, la televisió, jo era una nena que vaig passar moltes hores de televisió.
0: Jo crec que és molt de la generació. O sigui, ara les criatures sempre han d'estar amb els pares, han d'estar
1: més... Van als esplais, aquestes coses.
0: Van els pares dels amics, també van perquè els nens s'entretinguin. Nosaltres érem uns nens molt solitaris, es passaven moltes hores amb la televisió.
1: És cert, és cert. Llavors, quina tele... Jo crec que m'ha fet somiar més la televisió de no ficció, és a dir, la televisió dels reportatges, dels corresponsals, de veure això, històries que passaven en mons que jo no coneixia. Això és la televisió que sempre m'ha cridat molt l'atenció. A mi m'interessa molt la realitat. I aquesta és la televisió que segurament em va fer escollir estudiar periodisme també. I després en les sèries recordo Lo Gran, després recordo, a veure, que totes les sèries d'hospitals m'encantaven, La Cor Obert, què més? També vaig veure molt Culebrón, eh? També vaig veure molt Culebrón d'aquests xungos d'estiu, quan els meus pares treballaven i jo ja estava de vacances.
0: També és l'època de Falcon Crest, Dallas...
1: Dinastia, Dallas, m'encantava. Sí, sí.
0: Diuen que tenia el cor robat per això la Roseanne.
1: La Roseanne és un personatge que, pobra, després ha evolucionat.
0: Sí. Ha evolucionat malament.
1: Malament. Però sí, la història de la Roseanne és una història molt interessant, perquè era una mare de família molt jove, es va casar amb 22 anys i de seguida va tenir 3 fills, i era una mestressa de casa que un dia se'n va amb uns amics a sopar fora i van a un lloc d'aquests que pots pujar, que hi ha un micro obert i que pots pujar a fer la teva stand-up comedy de manera improvisada, no? I ella es va limitar a explicar el dia que havia tingut, des de que s'havia llevat fins que havia arribat en aquell club, no? I va tenir un èxit extraordinari, de tal manera que ella va entrar en aquesta rutina.
0: I també trencava la idea de la mare perfecta.
1: Ah, exacte.
0: De la mare perfecta de les comèdies americanes.
1: I la mare de la de classe baixa, que es passa el dia doncs anant de bòlit i amb aquesta consciència de classe, a més a més. A partir d'aquí, ella comença a tenir èxit, un dia la conviden a la televisió a fer aquest monòleg, i de la televisió li diuen, escolta, tu has de treballar aquí. I ella diu, jo tinc molt clar que m'encantaria fer una sitcom. I una sitcom que tingui això, la consciència de classe i el feminisme com a manera...
0: No sé si va dir feminisme, en aquell moment, però...
1: Ella estava...
0: Ah, sí?
1: Ella creia que tenia aquesta part de feminisme, sobretot perquè ella explica que li va costar molt fer entendre als directius de la cadena quin era el feminisme que entenia ella. És a dir, els directius de la cadena volien que ella fes una sitcom que fos com els Roper, és a dir, una dona que odiava el seu marit. I ella va dir, no, jo vull una senyora que s'estima el seu marit, però que li fot canya al seu marit si el seu marit no està a l'alçada de les circumstàncies, però sempre que sigui des de l'amor i el respecte.
0: I a més era una dona grassa, que això no ho havíem vist tampoc a la televisió.
1: Exactament, tots els estereotips en aquest sentit. I que a més volia parlar molt de problemes que tenen a veure amb la vida quotidiana, des de la filla adolescent el dia que li ve la regla, que no tens calés per pagar el medicament que t'han receptat a l'hospital, situacions molt domèstiques que ella coneixia bé i que volia transformar en aquesta sèrie que després va tenir un èxit extraordinari. El problema arriba al 2018.
0: Sí, sí, que va fer unes declaracions bastant...
1: terribles, just en el moment que a més tornava a arrencar Roseanne, que hagués sigut una cosa molt ben pensada i molt divertida, però aquesta senyora de classe baixa, doncs potser era una mica aquesta white trash que després es va convertir en trumpista, no? I a partir d'aquí crec que vam perdre una magnífica aliada.
0: Una gran pèrdua amb la Roseanne que vam tenir. Ara que parlàvem de mares perfectes, tu ets una dona que ets mare i que, i que et passes moltes hores mirant la televisió. Difícilment li pots dir a la teva filla això ho mires i això no ho mires. Com has portat aquesta part de mare com a Mònica Planes?
1: T'he de dir que això ho mires, això no ho mires, ho he practicat amb una gran capacitat superestricta.
0: Sí? O sigui...
1: M'ha donat, la crítica de televisió m'ha donat un gran poder amb la meva filla per dir, això no es mira. Jo vaig enganyar la meva filla i li vaig dir que és que a casa meva al Disney Channel no es veia. No, aquesta casa és que no es pot veure, no ens arriba el senyal.
0: Uh-huh. Aquesta persona ets tu. I escolta, però tu tornaries allò dels dos rombos per la televisió o què?
1: Ostres, no ho havia pensat mai.
0: Com a mínim... Dos rombos o quatre estatuetes.
1: Mira, hi havia una cosa, com a mínim sabies que estaves veient una cosa que no l'havies d'estar veient. És a dir, tenies consciència que allò potser no t'anava del tot bé. Ah, era molt divertit per això quan sortien els dos rombos, eh?
0: Era molt divertit perquè sempre volíem mirar-ho.
1: Clar, un romba...
0: Era una incitació perfecta.
1: I els dos rombes. O sigui, un romba ja era una mica de ai, ai, ai, i dos rombes era prohibidíssim. I jo recordo mirar-ho des del passadís com perquè no veiéssim que jo ho estava... Però perquè jo volia saber què hi havia darrere d'aquells dos... Què amagava el missatge,
0: tothom
1: no?
0: Tothom volia saber.
1: Tothom volia saber, sí, sí. Doncs sí, a l'hora de gestionar la televisió la meva filla sí que he sigut una persona una mica estricta, sí. Ho reconec.
0: Però el sentiment de culpabilitat, d'allò de les mares, de...
1: Amb
0: aquests
1: temes,
0: horaris, em refereixo, amb aquests
1: sí,
0: horaris que
1: home,
0: has fet tu.
1: Sí, absolutament, absolutament.
0: Aquí no estic.
1: Jo recordo nits electorals que havia d'estar seguint la televisió i li deia a la meva filla, doncs mira, jo t'he deixat el sopar allà fet, molt petita, eh? I llavors arribarà una hora que tu hauràs d'anar a sopar i després t'hauràs de posar al llit i que avui jo no podré fer, no podré estar per tu, no? I sí,
0: el I que sentir-te passa... fatal.
1: Sempre tens aquesta recança, no?
0: Però això ens passa sobretot a les dones, eh?
1: Això ens passa sobretot a les dones. Jo sabia que li havia passat a la meva mare i, per tant, també saps que és una cosa que ens passa a totes les dones i aprens a pair-ho millor. A si més, no? A vegades ho parlava amb la meva filla, encara que fos molt petita, jo sempre he fotut molts rotllos a la meva filla i per tant, jo li deia, ai, em sap molt greu que avui passi això, però ja demà ja mirarem que això no passi, no?
0: Ja ho arreglarem, ja ho arreglarem.

0: Olivia Dean en aquesta llista, a mi m'encanta també, i es veu que em sembla que li agrada la teva filla, ara que parlàvem d'ella.
1: La meva filla és qui me l'ha fet descobrir, sí. I bé, és la cançó que relaciono amb ella i amb tot el món aquest que descobrim a través dels fills, no? I que segurament jo no hagués fet moltes coses si no fos per la meva filla. Jo no hauria anat mai a una festa dels súpers, per exemple, no? Que era una cosa que feies realment com a amor de mare. Però sí, totes les coses que fas perquè tens una filla i llavors després primer ets tu que li obres un món i després és la teva filla la que t'obre aquest món a tu.
0: Això no? És millor, que la festa dels súpers.
1: Totalment.
0: Olivia Dean, reconeixer Olivia Dean.
1: I poder anar a un concert un dia, que és una cosa que ens agradaria fer, doncs sí, realment és.
0: Amb tot el teu aprenentatge, de tot el que has vist també del masclisme moltes vegades a la ràdio, a la televisió, també amb la mirada que té la televisió cap a les dones, que ha millorat amb algunes coses, però amb d'altres no.
1: No. Uh-huh.
0: D'això en parleu molt amb la teva filla.
1: Sí.
0: Has fet això, com deies, li has...
1: Activisme? Sí, sí. Totalment. Soc una mare molt pesada. Ho admeto, és a dir, soc una mare que fot molts rotllos a la seva filla i que la meva filla hi ha moments de, vale, mama, ara ja està, ja m'has fotut el rotllo. Però sí, diguem que són coses que faig que s'hi fixi, o a vegades quan ha mirat coses que hem hagut de negociar si les veia, jo li feia la reflexió que creia que es calia fer sobre aquell programa o aquella sèrie, llavors ella a vegades em deia, bueno, no sé, no ho veig clar.
0: Molt bé, però vull veure Eufòria.
1: Jo vull veure, jo uh-huh. Si tu tens present que aquí passa això, jo t'ho deixo veure. Altres que jo ho veia amb ella i llavors li rebentava el programa, perquè clar, ui, això, veus aquesta que tal, no sé què, veus això que està passant aquí, no sé què, i llavors jo feia com de policia mentre ella veia la sèrie, no? Sí, soc una mica així.
0: Això és com ets tu com a mare, però com a filla, què? Què anem de dir com a filla?
1: Soc una gran filla, crec que també sóc una filla, no sé què diria la
0: com,
1: meva.
0: Com va ser la infància de la Mònica Planes? Perquè vivies aquí...
1: Jo crec que sóc, sí, el perfil de nena i per responsable, que sí, no vol que ningú es preocupi, que vol ser perfecta, que vol tenir tothom content i que si tothom té problemes no patiu, que jo no us en donaré cap. Aquesta sóc jo.
0: Una mica xollo, no?
1: Sí, potser sí, però m'agradaria reivindicar a aquestes nenes hiperresponsables i que treuen bones notes. Crec que a vegades, com que no donem problemes, la gent s'oblida una miqueta de nosaltres, i m'agradaria reivindicar totes les nenes del món hiperresponsables i que, saps, perquè a vegades hi ha nens que treuen males notes i llavors el professor avisa els pares i, ai, què li passa amb aquest nen i tal. Clar, si tu treus bones notes, el professor no diu, no, tot en ordre, no? Potser sí que...
0: Ara estàs fent el soroll que de petita no vas fer.
1: Quien de potro no corre, de caballo galopea.
0: Aquí, claríssim. Escolta, parlem una mica dels referents de les dones de la teva família. Uh-huh. Has tingut unes dones bastant fortes i bastant curioses. La teva àvia, per exemple, que és un referent per tu, perquè és una dona que volia estudiar medicina, uh-huh, però al final es va fer bibliotecària.
1: És el que li van deixar estudiar, és a dir, ella va demanar continuar estudiant, el seu pare li va dir que li semblava bé, ella va dir que medicina, el pare li va dir que allà no hi havia més dones i que per tant no ho veia bé, i l'opció era bibliotecària, que allà era on hi havia totes les dones, diguem, no? Però ella ho va acceptar i li va encantar i va ser molt feliç estudiant per bibliotecària. Després de seguida es va casar i per tant no va arribar com a exercir llargament, diguem que va fer pràctiques, sí que va fer pràctiques en diferents biblioteques de Catalunya, però després no ho va continuar perquè es va casar. Es va casar amb un home, amb el meu avi, era bastant més gran que ella, em sembla que tenia 17 anys més que ella, i era, el meu avi era administratiu, i llavors hi va arribar un punt en què els administratius, per continuar treballant, havien de treure's el títol de gestor. Però el meu avi era massa gran, estava malalt, i ara què fem? Doncs, Anna Maria, estudia tu per ser gestora i continuar l'empresa, no? I la meva àvia, doncs, ja amb els fills...
0: De bibliotecària a gestora.
1: A gestora.
0: De sobte fent números i...
1: Sí, i ho va fer de conya.
0: I millor que el teu avi?
1: Millor que el meu avi. Millor que el meu avi. A més, una gestoria plena de dones, és a dir, totes les treballadores eren dones. Ella era la dona que estava al capdavant. Jo sempre vaig, recordo la meva àvia en un despatx, és a dir, la jefa. I clar, jo vaig tenir una àvia que ha fet servir internet, és a dir, la veia al costat de l'ordinador, i a més una dona amb aquesta perspectiva de gènere, és a dir, conscient que ella era una gestora en un àmbit on tota la resta de companys i col·legues eren homes, en una gestoria on hi havia senyors que anaven a portar els seus papers, i llavors quan veien una dona que ho havia de portar deien, hombre, però esto, no sé, no? I no veien clar que fos una dona qui administrés tota la paperassa. I després una gestora amb molta consciència de, per exemple, dones que no podien cobrar pensió perquè no els hi havien fet contracte, i que ella va lluitar perquè aquestes dones cobressin la pensió, cobressin la viudetat, i que tenia aquesta consciència de que la seva feina...
0: O sigui, és un mirall de dona lluitadora que has tingut sempre.
1: És curiós, però una dona que anava contracorrent, no sé si ella s'hagués reconegut com a feminista, però que tenia aquesta perspectiva de gènere i que molts cops m'explicava, doncs aconseguit que una dona cobri la pensió quan no havia tingut mai el contracte, però he pogut demostrar que ella va treballar 15 anys en aquesta fàbrica i que per tant, no? I m'explicava, és que aquesta dona no li van fer contracte perquè ningú valorava la feina que ella feia a la fàbrica, o dones que havien treballat netejant, no? I ella tenia aquesta perspectiva de gènere, de que s'havia d'ajudar aquestes dones, i era una dona que tenia molta curiositat i molta voluntat de poder fer aquella feina i exercir-la. I crec que el fet de jo anar, quan vas a casa l'àvia i que trobis l'àvia en un despatx, sí que et deu donar algun tipus de...
0: Alguna cosa vas rebre, sí. Allò era una llavor.
1: Exacte, i sempre veure la meva àvia molt elegant, preparada per no? estar de cara als clients, tirar endavant aquesta empresa, crec que estic orgullosa del que va fer la meva àvia.
0: Ara que parles de l'elegància, l'elegància o com anem vestides o la pressió estètica que tenim, no? Ara que ja estem passant aquella època del mig segle, tot això t'hi mires, tu t'hi fixes, ets una dona que consideres presumida?
1: No ho soc gaire.
0: No.
1: Crec que la meva mare voldria que jo fos més presumida.
0: Però t'importa el que portes?
1: Soc neta i filla de dones molt presumides, i en algun moment soc conscient que m'he rebotat una mica contra tot això.
0: Què m'has de dir?
1: Sí.
0: Home, però avui vens estupenda.
1: Sí.
0: En quin moltes sentit, gràcies. Per què t'has rebotat d'això?
1: Sí, perquè a mi em cansa una mica això. A mi em cansa una mica que quan et conviden a la televisió a veure que tots els senyors estan en 5 minuts i que tu allà et pentinen, et fan uns tirabuixons, et pinten la cara, tot això a mi se'm fa una mica pesat.
0: Potser també perquè has analitzat molt el que passa a la televisió i el tractament tan diferent que tenen homes i dones. Pensem en el que diem sempre, no? Però els informatius. Podem tenir senyors de 60 anys fent un informatiu, però les dones com a màxim 45.
1: Bueno, ho hem vist amb
0: ho hem vist al nostre TN, ho hem vist a tot
1: en els nostres telenotícies, sí. Renovats recentment amb uns criteris que continuen sent els de tota la vida. Sí, crec que a més tota aquesta pressió estètica no només ha acabat com tenint conseqüències molt sobre el nostre benestar emocional, no? Això sí que és de les coses que veig que la televisió continua fent, i que jo també he passat per aquí, no? El fet de com en la nostra generació, el món de les top models, de les revistes de moda, d'aquestes models tan estupendes que ens ensenyaven.
0: Què vols dir?
1: Fins i tot en una època sí. En què el del Photoshop encara no s'explicava gaire, i per tant semblava que fossin així de...
0: Però Mònica Planes, tu que estàs allà escrivint i que fas esgrima, com hem dit, vols dir que tens a moments tens pressió estètica, has sentit...
1: Home, per descomptat que hem sentit.
0: He de ser d'aquesta manera o de ser de l'altra?
1: No, si més no, que no m'assemblo a aquestes senyores, ja. No? I que això
0: I
1: ja
0: això
1: passava...
0: Mal, eh?
1: Bé, hi ha moments en què dius, ostres, no et sents prou validada, no?, en aquest sentit, fins que no fas tota la lectura que has de fer.
0: Vols dir que no és prou important el cervell que tens, que a més has d'estar boníssima?
1: home, això és el que ens han dit.
0: Yeah.
1: Això és el que ens han dit.
0: I però quan ens ho hem cregut, llavors, estones.
1: Estones, clar que ens ho hem cregut, per descomptat que ens ho hem cregut, i que no ens ajustàvem a determinats paràmetres i que no complíem amb uns determinats requisits. No només ho hem sentit, és que ens ho han dit, no? Quan no acomplim o perquè estem...
0: Però clar, tu et dediques a escriure, és a dir, això hauria de quedar llunyíssim.
1: Jo em dedico a escriure, però no deixes de ser, és a dir,
0: persona humana, altres, sí, que vas pel carrer.
1: Clar, els altres et perceben molts cops com un cos, no? És clar. A dir, o el fet de ser dona, bé, l'oportunitat d'escriure quan te la donen, perquè quan arribaves per fer de becària amb una ràdio, a les dones ens posaven a fer producció i els homes els posaven a fer guions. Alerta, perquè...
0: Producció com a sinònim de secretaria.
1: De secretaria,
0: no?
1: I de... És a dir...
0: Sí, sí.
1: Sí que et pots dedicar a escriure, però les coses no et deixen al marge de la realitat i de com és, no. I de com hem percebut aquesta tirania de l'estètica, i que si no complies amb una determinada estètica tenies menys oportunitats, no? Clar que ho hem viscut. Jo crec que totes les dones en algun determinat moment hem estat o ens ha afectat això, no?
0: I la tirania de no et casarem? O aquelles coses t'hem de casar al príncep blau, a veure quan...
1: A la meva família, amb els meus pares i això, jo no vaig sentir mai aquesta sensació i això, podia fer bastant el que em donava la gana. Jo tenia la meva padrina adoptiva, jo no estic batejada, i al cap, quan era adolescent vaig adoptar una padrina, i la padrina em va adoptar a mi, a una amiga de la meva mare que jo he admirat molt sempre, no? La Rosa Carvajal. La Rosa era per mi un model de dona, perquè feia coses super interessants, viatjava per tot el món, viatjava a l'Àfrica, viatjava a l'Iran, treballava al zoològic, a la biblioteca del zoo. Per tant, quan anàvem a l'escola amb el zoo, jo coneixia algú que treballava al zoo i que
0: home,
1: em venia a veure.
0: Bloquet de neu i jo, línia directa. No?
1: Exacte, sí, clar, era algú molt, molt ben connectat, que m'explicava totes unes històries que no s'assemblaven a les de ningú més, no? I un dia li vaig dir la meva mare que jo volia ser com la Rosa quan fos gran.
0: Que era una manera de dir no vull tenir ni amo ni senyor.
1: Bé, aquí va estar la gràcia, que llavors quan va arribar la Rosa a casa, la meva mare li va dir, digue-li la Rosa el que m'has dit a mi. Jo li vaig dir, jo li he dit a la mare que de gran vull ser com tu. I la Rosa va dir, ah, de veritat, vols ser geògrafa? I dic, no, vull ser soltera.
0: Pues t'ha sortit fatal.
1: M'ha sortit fatal.
0: T'ha sortit fatal.
1: Sí. Però vull dir que era una cosa que no em preocupava, perquè... La Rosa va ser un referent, llavors quedar-te soltera, és a dir, que si no et casaves, no hi havia cap problema, perquè
0: sempre et quedaria el zoo.
1: Tenia la Rosa, i la Rosa era una dona que a mi em semblava superintrèpida, superfeliç, és a dir, que el model de soltera que jo tenia era la bomba, i per tant és una cosa que a mi no em va...
0: Quina decepció va tenir la Rosa, quan es pensava que volia ser geògrafa i tu li vas dir, no, jo vull ser soltera.

0: Mònica Planes, res és el que sembla. Ara ho dèiem, que aquesta cançó, que és tan alegre, que és tan bonica, que té aquest punt nostàlgic, parla d'un nen que el maltracten al pis de dalt o al pis de sota. No recordo, no? És el que diu la cançó. Parlem també de la vida quotidiana, perquè a mi em té molt encuriosida.
1: Molt bé.
0: Com una persona que està mirant amb 7 pantalles la televisió, que té unes llibretes i... O sigui, que és la teva vida, té una persona al costat escrivint. A veure, explica'm això, com ho feu? Si poseu unes parets de tità al mig o com...
2: Escrivim en llocs diferents.
0: Sí.
2: Sí, sí, cadascun al seu lloc. En aquest sentit,
0: però ja... a la mateixa casa o teniu llogats espais?
2: El Xavi té un despatx.
0: Clar, és que em sembla una proesa, això. Sí.
2: El Xavi en general treballa en un despatx i jo treballo al meu despatx al pis de dalt de casa, sí.
0: I com heu portat això, aquesta vida de... un que els dos treballaven en el món del periodisme i els dos al final us heu dedicat a escriure, un fent ficció, l'altre molt anclat en la realitat, però com ho portes això? Com a vegades t'agafen gelos dels personatges seus?
1: No.
0: O d'aquest món interior ple de parelles que se'n van de restaurants, es foten un fart de follar i no sé què, o què?
2: No, en absolut. És més, vull dir que ho vivim d'una manera molt natural i molt compartida i molt parlada i molt... Vull dir que jo llegeixo abans els...
0: Tu ets la seva primera lectora?
2: Jo diria que en general sí. No sé si l'editora a vegades pot ser que passi davant meu i això, Vull dir que...
0: I al revés, per exemple, el Xavier Bosch llegeix les teves crítiques?
2: Un cop estan publicades.
0: Un cop estan publicades?
2: Sí.
0: I això que té a veure amb una mica de por a malestrugança, no t'agrada que t'ho llegeixin abans?
2: No, però no hi ha temps. És a dir, jo quan estic treballant, jo escric l'article i l'envio. És a dir, no demano...
0: Vas a preu fet.
2: No demano aprovació, només faltaria.
0: No, compartir, què et sembla això?
2: No, si a vegades estem veient alguna cosa junts o així, però no, a més jo sóc molt, amb la meva feina m'agrada molt anar a la meva, sí.
0: Que ningú posi els ditets.
2: El Xavi té una manera de ser que no és una persona que intervingui, diguem. No és una persona gens intervencionista en aquest sentit o que vulgui ficar-hi cullerada o així. No, és que crec que són dos espais... Crec que el Xavi i jo mantenim una relació on cadascú és molt independent i molt autònom en aquest sentit. Ens interessa molt la feina que fa l'altre, però
0: cadascú té el seu espai.
2: Cadascú té el seu espai i sempre ho hem viscut així. Vull dir que, sí.
0: Ja ho preguntem sempre en aquest programa, preguntem sobre l'amor romàntic, et dèiem això de la parella per sempre, etc. Dèiem que tu volies ser soltera com la Rosa, per tant, la teva vida et va sorprendre en aquest sentit, no pensaves que tindries aquesta vida.
2: Sí, de fet és que no tampoc pensava que seria crítica de televisió, és a dir, la meva vida m'ha sorprès constantment perquè jo no tenia un somni o un objectiu o tenia premeditat fer alguna cosa, que la meva vida ha anat una mica sobre la marxa i ja m'agrada que hagi sigut així i continua sent així.
0: I com portes a fer-te gran? Com portes aquesta part?
2: Ho porto molt bé perquè sempre he tingut molt bona relació amb dones més grans que jo, que han sigut referents, han sigut conselleres, han sigut amigues, han sigut persones que m'han ajudat molt. I crec que tothom hauria de tenir dones més grans, més sàvies, que amb qui conversar.
0: Una conversa intergeneracional, no?
2: Sí, per mi ha sigut... he tingut moltes dones que m'han ajudat en aquest sentit i m'ha donat molta tranquil·litat perquè les he vist totes elles sempre molt bé, molt preparades, amb molta consciència, i això crec que si no teniu ningú més gran...
0: Busqueu-lo, adopteu-lo.
2: Adopteu-lo.
0: Clar, jo estava pensant que també la teva feina és molt solitària.
2: La meva feina és molt solitària,
0: en el sentit de que tu tens una idea, tens una banya, veus quelcom a la televisió i tu portes el paper, però a vegades hi ha algú que t'ha de sostenir perquè tot això no és fàcil i perquè hi ha persones a l'altra banda i hem vist que s'enfaden i passen coses. Qui et sosté, tu? O et sostens tu sola? Cada vegada et sostens més sola?
2: Jo sóc una persona amb molta tendència a saber-me sostenir jo sola. A més, la meva família és bàsica, incloc aquí la meva germana, que també és un tema que crec que seria molt interessant pel programa.
0: Sí, les germanes. Et convidarem una altra vegada, no ens ho diguis, que a nosaltres ens encanta.
2: Les germanes, la meva filla, amb qui puc parlar ja, o sigui, la meva filla l'he fet créixer molt ràpid precisament per poder parlar de totes aquestes coses, el meu marit. Després crec que una persona que a mi m'ha ajudat molt és la meva doctora de capçalera.
0: M'encanta això.
2: Sí.
0: Per què?
2: Perquè és com una doctora de capçalera completíssima, no? I és amb qui a vegades he pogut parlar de coses que em preocupaven, de com afrontar determinades situacions, de moments en què jo no m'he trobat bé però que tenia la sensació que potser era més un estat d'ànim o una etapa vital, no?
0: La metgessa del cap, m'encanta.
2: La metgessa, sí. Bé, sí. Del cap no diria, perquè és una consulta, diguem, privada, però...
0: Sí, sí, perquè t'ha...
2: Però és la meva doctora, és a dir, és la persona que, si estic malalta, em recepta un medicament, diguem. I sí, per mi ha sigut una persona essencial a la meva vida.
0: Escolta, estem ja gairebé al final del programa, però... Tu que et dediques a la crítica, si t'haguessis de fer una crítica a tu mateixa, què et criticaries?
2: Et faria una llista tan llarga.
0: Però hi ha una cosa, allò que sigui l'espasa de Damocles, ara que hem començat parlant de florets, hem començat a parlar d'esgrimes.
2: Sí, no sé si ho vull revelar, crec.
0: Va, que això ens encanta.
2: No ho sé, crec que sóc una persona amb tendència a una autocrítica molt dura cap a mi mateixa, sí.
0: Sí, critiques els altres, però tu també. Tu també dispares cap a casa.
2: Jo puc ser la meva pitjor enemiga.
0: Doncs escolta, nosaltres ho deixarem amb amigues, que ens agrada molt més. Tu sigues la teva màxima enemiga, si vols, però nosaltres aquí tenim com a amigues, aquí a Les Dones i els Dies. Mònica Planes, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I merci.
2: M'ho he passat molt bé.
0: Per aquest viatge.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. L'OMS augmenta a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. 3 de les persones afectades han mort, mentre que 3 pacients continuen hospitalitzats. Un en estat crític a Johannesburg, a Sud-àfrica, 2 als Països Baixos i un altre a Zúrich, a Suïssa. L'origen del focus encara es desconeix. L'OMS apunta que el primer contagi podria haver-se produït abans de l'inici de l'expedició, l'1 d'abril, ja que el primer passatger mort, un neerlandès de 70 anys, va començar amb símptomes només 5 dies després d'embarcar. A Catalunya, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat una dona que va compartir vol amb una de les víctimes mortals després del creuer. També s'han identificat 2 persones més vinculades a aquell mateix trajecte aeri. Una a Alacant i una altra va passar uns dies a Barcelona abans de tornar cap a Sud-àfrica. Cap d'elles presenta símptomes. La ministra de Sanitat, Mònica García, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Barlasca i també el director general de l'OMS seran avui a Tenerife per coordinar l'arribada del creuer diumenge. Els Estats Units ja han avisat que tenen previst aïllar en un centre especial de quarantena de l'estat de Nebraska els 17 passatgers que van a bord del creuer Ondius afectat per antivirus. Tots ells seran evacuats de Tenerife en un vol de repatriació. Més notícies. Donald Trump diu que espera aquesta nit una resposta de l'Iran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança. Un operatiu que Trump ha batejat com a Projecte Llibertat Plus. A Colòmbia han assassinat el periodista de 25 anys Mateo Pérez en una regió del nord-oest del país controlada per guerrilles, dissidents i narcotraficants. Pérez dirigia el mitjà digital El Confidente i era conegut per les seves investigacions sobre corrupció, criminalitat i economies il·legals, malgrat les amenaces constants. El seu cos ha estat localitzat aquest divendres després que desaparegués dimarts mentre preparava un reportatge sobre els enfrontaments armats a la zona. 2 morts en un nou atac dels Estats Units contra una embarcació suposadament vinculada al narcotràfic en aigües internacionals del Pacífic. Segons l'exèrcit nord-americà, una tercera persona hauria sobreviscut a l'atac, tot i que no n'han detallat l'estat de salut. Amb aquesta nova operació, el balanç total de morts en campanya antidroga impulsada pels Estats Units puja a 192. I a principis d'aquesta setmana, Washington, de fet, ja va informar de la mort de 5 presumptes narcotraficants en altres bombardejos similars a la mateixa zona del Pacífic. A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
2: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
1: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i també de Mastercard, i Europa vol guanyar sobirania financera. CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat. Esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors, Fede Valverde i Tchouaméni, amb 500.000 d'euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. L'Espanyol visita aquest dissabte el Sevilla, un rival que marca la permanència en 2 punts menys que els blanquiblaus. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres, Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Volta Ciclista a Espanya després de la 6a etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier ha guanyat a l'esprint de la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas, i de retruc és el primer líder.
0: Fins aquí les notícies.
3: Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Més enllà de la coneguda participació de soldats del RIF en el bàndol franquista durant la Guerra Civil, l'exèrcit republicà també va comptar amb brigadistes del món àrab. Aquests brigadistes, en general anticolonials, no van trobar gaire solidaritat entre les esquerres europees. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
3: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
5: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
6: Entendre és obrir els ulls.
7: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
5: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
3: Catalunya migdia.
9: Quines són les xifres? Bon dia.
3: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
9: de burocràcia i les hores extres que compren.
3: Farem atenció a tots els fronts informatius.
10: Sí, tindrà l'encàrrec.
8: A 2:43 els esports.
3: D'aquí.
11: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
3: I de la resta del món.
9: Des de la cimera internacional que s'ha...
3: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol i una petita interrupció.
3: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana. El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
13: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, sona, no?
14: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
15: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
3: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
15: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
3: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
16: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
3: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
17: Som pura cafeïna.

0: Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: Marta Montaner, molt bona tarda.
1: Surt? Bona tarda, no ho sé. Se m'han anat. Se t'han anat el salt al cel. No sabia ni que havíem de començar ja. Perdoneu.
0: Bueno, a vegades estem aquí parlant d'uns temes que estem tan apassionats i de cop s'obre el micro.
1: Ai, que últimament també tenim la llengua llarga.
2: Et diré una cosa.
1: Cada dia més llarga, no?
2: Però els temes que parlem fora del programa són tal qual els que parlem al programa.
0: No són tan diferents. L'únic que hi ha noms i cognoms.
2: Hi ha noms i cognoms a la nostra vida personal, d'implicats, però per la resta, a nivell temàtic...
0: Sempre
1: és el mateix.
0: Sempre el mateix. A veure, de seguida, una investigació exclusiva de Juliana Canet per tota l'audiència de Catalunya Ràdio. Però abans hem de passar un moment pel 677-27-1058. Ens diuen hola, bonics. Fa dies que no parleu d'en Miqui i la Sara Roy i tampoc dels seus gossos.
2: Prou ja, sisplau.
0: Espero que vagi tot bé en aquella casa. Em va encantar l'entrevista que els va fer l'escap a l'Eclipsi. Un petó als tres.
2: Necessites
0: una escorneta perquè cremi
1: tots. Una engruneta de pa.
0: Llavors...
2: El dia que tinguem un disgust...
1: Perdona'm, i és normal que no sapiguem res d'ells, perquè en Miqui és a la travessa.
0: No, totalment. Vull dir
2: és saludable, Marta, que no sapiguem res d'ells.
1: De fet, segurament els ha anat molt bé, la Sara i en Miqui, separar-se, perquè quan es retrobin serà... focs artificials.
0: Sí, contrari, ja saps què vull dir? Una cosa o l'altra.
1: O la casa en flames.
0: També. Podria ser que arribés i trobés un solar allà a Mata de Pera on hi havia la seva casa.
2: Jo demà, quan vegi en Miqui, si encara està a la travessa, que jo crec que sí, perquè amb la Raquel Sanz aguantaran com uns bojos, doncs ja li preguntaré què tal amb la Sara, que veig que és un tema que ens té molt intranquils.
0: Molt. De fet, és un tema que a mi també m'interessa molt personalment, perquè hi he connectat moltíssim, i he decidit respondre a aquesta oient en format carta, perquè... li he com escrit una carta perquè...
1: Dia tranquil·let, que encara en d'ell.
0: Em va motivar tant l'escrit que va fer el Javi l'altre dia al País.
2: Sí. És que potser tu has de tenir aquesta... Potser tu has de tenir una... És que, Roger...
1: Una columna hauries de tenir.
2: Has de tenir una columna que sigui un home solter, igual que
1: l'Ambrosi.
0: Si hi ha algun diari de paper que m'ofereix... M'ho puc pensar.
2: Escolta, perdona, que una cosa, però que com et poses així de diva?
1: Què ho faries?
0: Hauries de veure un substac.
1: Ho faries per la P de plata, plaer o prestigi?
0: Prestigi. A mi escriure un diari de paper se'm cardaria la pell de gallina a cada tecla que teclegés.
2: Mentrestant podem gaudir de la crònica versió auditiva, que també és un plaer.
0: També.
1: A veure com t'ha quedat això.
0: Aquesta carta. Endavant. Estimada oient, gràcies pel teu missatge. T'entenc perfectament. Comparteixo aquest neguit. D'alguna manera, després de parlar-ne tant, jo també em sento part de la família Núñez Roy.
1: Ets, de veritat, ets.
0: La veritat és que no tinc informació privilegiada més enllà del que s'ha anat publicant. Com ja saps, tenim en Miqui a Mallorca, participant a la travessa VIP de 3CAT. Va marxar dissabte i diumenge ja me li van requisar el mòbil. Durant el rodatge, els concursants estan incomunicats. Igual que tu, estimada oient, jo també donaria molts diners per saber quin va ser l'últim WhatsApp que es van enviar ell i la Sara.
1: Uf,
0: i ja que hi som, també pagaria una miqueta per veure per un foradet el petó de comiat tot marxant a l'aeroport.
2: I el polvo ja, si vols.
1: Sí, clar, és que el tema de ser boier, Roger, últimament...
0: No, totalment, em funciona molt. Li escric en aquesta carta a l'oient, dic, va ser un pico, potser una abraçada o un morreig. Jo no descartaria aquell morreig de passió ascendent que s'allarga tant que perds l'equilibri i t'encastes contra la paret.
2: Però com, perdona, com s'han de fer un morreig de passió ascendent si no se'n recorda el Miqui si porten 8 o 3 anys?
0: Perquè comences amb un pico, saps que estaràs una setmana tu sol allà a casa i estàs content.
2: Jo crec que va ser un cop de cap. Fixa't el que et dic.
1: Jo no sé quan fa que es morregen.
2: Va ser un cop de cap, Marta.
0: Això mai ho sabrem. Jo estic convençut que ella li ha deixat notetes d'amor entre les mudes de la motxilla. Tot i així, estimada oient, et puc dir que just abans de marxar a Mallorca van penjar un reel d'Instagram conjunt, cosa que feia temps que no passava.

És una meravella de reel i passen moltes coses i també surt molta gent. En primer pla hi ha la Sara. Està asseguda al terra amb una guitarra i es posa a cantar una cançó del seu disc. Just al darrere hi té en Miki, que ell diu... Què li diu Miquel? Per això tu ja ho saps, perquè dius que has vist l'entrevista de l'Eclipsi. De sobte en Miki també es posa a cantar i entona la seva última cançó. Però aquí encara hi ha més.

0: gent. Al costat d'en Miki hi ha en Cesc Sant Salvador.
1: Uf, ja hi són tots.
0: Si no et sona, és el nom d'aquell cantant que canta molt fort i que està casat amb la seva nòvia, la Renata. No és estrany que ell també surti al vídeo. En Miki i la Sara van anar al seu casament al setembre i fa temps que les dues parelles es fan molt i fan plans tots quatre junts. Com et pots imaginar, en Cesc no se'n pot estar i també es posa a cantar.
1: Però això és una carta encara? Jo m'he perdut.
0: No, ja estic acabant.
1: Moment de l'aventura.
0: Ara he saltat, diguéssim, a la crònica.
1: Ah, molt bé.
0: A la crònica.
1: Això faràs també la teva columna del diari?
0: Tinc por que no ho entengui el lector, però ho aniré.
2: Estàs reinventant la literatura i està perfecte.
1: Sí.
2: La Sara duia un vestit preciós en aquest casament del Cesc, així de color blau. S'ha de posar més aquest blau així, tan blau.
0: Estaven molt guapos tots dos en aquest casament. I acabo amb aquesta carta. Estimada oient, tot això t'ho has d'imaginar amb un gos que es diu Sheriff,
1: no,
0: que va voltant per allà.
1: Sheriff es diu?
0: Jo no tinc gens clar de qui és.
1: Els límits del mal gust, Marta, ja saps tu.
0: Suposo que el gos és d'en Cesc. Veig que has demanat també per ells. Els dos gossos influencers d'en Miki no surten per enlloc. Suposo que estaven de rodatge aquell dia, si no, no m'ho explico.
1: Perdó, deixa'm afegir. Això no ho vam comentar aquí al programa, però en Miki Núñez va fer una publicitat amb en Javi Hoyos
2: i el seu gos.
1: Sobre gossos.
0: És veritat, sobre Pinso, no?
1: Pinso,
0: de
1: no?
0: Nou, Pinso.
2: Seguim amb el tema del sobrepès del gos que anem arrossegant.
1: Bueno, però aquesta fusió de mons jo no me l'esperava.
2: No.
1: I mira, però la vida dona sorpreses.
2: La pell de plata ajunta coses impensables.
1: Sí, sí.
0: En fi, qualsevol novetat que m'arribi d'aquella casa, no dubtis que te la faré arribar. Atentament, Roger, futur biògraf dels Núñez Roya.
1: Molt bé. Jo penso que per autoproclamar-te biògraf dels Núñez Roy estaria bé que algun dia els hi preguntis algú a ells.
0: He estat a punt d'escriure la Sara.
1: Saps, perquè tu inventes molt i m'encanta, no?, que et posis en novel·lista de ficció, però penso que hauries d'anar-los trucant més que res per saber si tot bé.
0: I conviure una mica amb ells.
2: Com un arqueòleg, Marta. O sigui, això és com quan Stefan Zweig va escriure la biografia de Maria Antonieta, que Maria Antonieta estava morta i ell
0: amb les restes.
2: Mica de carta, mira de tant,
1: però ells
2: ja estan vius. Llavors, aquesta és la diferència.
0: És que potser no és una biografia, sinó una fanfic, d'això.
1: És fanfic.
0: És perquè té elements de ficció.
2: Potser ho hauries de penjar a Wattpad,
1: Si podés allà on has de fer la teva columna.
0: Sí. Retiro-lo del diari de paper, perquè ja veig que no tinc el nivell.
1: Dona un marge, que potser encara no ens han escoltat els directors de diari.
0: Seguiré provant uns dies més.
2: Molt bé, clar que sí.
0: Bé, dit això, fa molts dies que teníem ganes d'obrir un bon meló sobre dues perfectes de l'univers 3CAT, Juli.
2: Sí, ara mateix tenim una informació a les nostres mans que podria desencadenar el caos. De fet, ja fa molt que en som coneixedors i que no ens atrevíem ben bé a explicar-ho, perquè dic, és un contingut difícil d'encaixar perquè és molt sorprenent. Començaré a presentar-vos les protagonistes d'aquesta història, perquè, com diu en Roger, són dues de les perfectes més supremes de l'univers 3CAT.
3: Em vaig estar al 324 amb uns nervis i unes ganes de vomitar. Tremendes.
0: Ganes de vomitar?
3: Dels nervis. Tenia un nus aquí horrorós. No vaig dormir aquella nit, ho vaig passar molt malament.
2: El primer nom destacat d'aquesta història és el de Júlia López. La Júlia López és la nova presentadora dels informatius de la televisió d'aquesta casa, el que ara en diuen 3CAT Info, que és el 324 de tota la vida. Ella presenta a Plató cada cap de setmana i és la més jove de tots els que ho fa. Té 30 anys, va néixer a Barcelona, encara que també està molt vinculada a Olot per motius familiars. Va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i s'ha passejat, ja t'ho dic ara, per totes les redaccions del país. Roger, si necessites publicar el teu article en paper,
0: parla
2: amb la Júlia.
0: Parlarem
2: jo crec que té el telèfon de tothom, perquè ens ha treballat a RAC1, a BTV, a la 2 i des de fa 4 anys forma part de 3CAT, ara ja presentant. La Júlia ara mateix viu a Gràcia.
0: Mira.
2: És fan de Bad Bunny.
1: Mira-la.
2: És molt xerraire, encantadora, intel·ligentíssima. I l'ànima de la festa.
0: Que mona.
2: Que això per mi és un gir. Perquè tu quan la veus allà presentant tan sèria, tan guapa, tan puesta, no t'ho esperes. Però és que és encara més fantàstica del que sembla.
1: Però parles amb coneixement de causa, heu sortit juntes.
2: No molt, però lo suficient, Marta. Per veure que és del Club dels Gaudidors liderant fort.
1: Ah, qui és el nexe?
2: Abraham Oriols.
0: Oh, aquest sí que és també un gaudidor.
1: Sou tres gaudidors.
2: Sí, el nivell de perfecció de la Júlia és bastant insuperable. I pel que fa a la seva situació sentimental, que en un programa com el nostre és el que ens interessa, la Júlia ara mateix té parella. Em sap greu, Roger, per si estaves il·lusionat en fer-li el carnet de soltera.
0: Sí.
2: A més, ja us aviso que amb el seu xicot estan molt bé. Ell és un noi anònim, que també treballa a la tele.
1: Anònim.
2: Surt a la tele, també. Surt a la tele?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: o ha sortit en anteriors ocasions. Jo l'he vist a la tele.
2: A mi se'm va proposar que jo digués que era anònim.
1: Ah,
2: jo
1: no
0: sé què,
1: no és menys res.
0: Pot ser periodista, per tant.
1: Sí, és periodista.
2: I amb qui van junts és de fa una mica més d'un any. Cal tenir molt controlada la Júlia López perquè ja es veu que ens pot arribar a fer molt i molt feliços. I atenció, perquè la segona protagonista, si ets oient fidel del que no surti, la coneixes com si fos la teva germana, Laura Escanes.
4: Laura Escanes, TV3, La Travessa. Ser presentadora és com una cosa que sempre de petits jo crec que ens...
2: Què dirà ella, família?
1: Ja què dirà la Laura?
2: Ja ho hem dit tot.
1: La millor amiga oficial d'aquest programa, una noia de Sabadell de 30 anys que quan en tenia 18 va començar amb Risto Mejide, la qual cosa, Marta, la va catapultar a la fama.
2: No ens tornarem a enganxar,
0: és on expliqueu-ho sempre.
2: Bueno, però, no, perquè,
1: estàs d'acord, no?
2: Clar, perquè, no, ens, és veritat, ens vam enganxar Maria Pombo i Álvaro Morata.
1: Que és un cas, per mi, són casos oposats. Bueno, oposats no, molt diferents.
2: Després d'un casament, d'una filla i de 7 anys de relació molt mediàtica, fa uns 4 anys que es van deixar amb en Risto, i des d'aleshores, ella ha volat més alt que mai, alliberada de la gàbia d'or on havia passat els seus 20. Actualment és la presentadora de La Travessa, un dels grans formats d'entreteniment d'èxit de 3CAT. Ara mateix la tenim a Mallorca, sense anar més lluny. I pel que fa al cor, la tenim ben enamorada des de fa més d'un any amb l'esquiador Joan Verdú. És una tia que coneixem tant que si jo ara entrés a casa meva i me la trobés al meu sofà, seria tan natural que jo senzillament crec que m'asseuria amb ella i li preguntaria si vol un got d'aigua, saps?
1: Mira, aquest diumenge docu-sèrie. Capítol 4 del que no sortirà d'aquí al Descobert.
0: Que no es produeixi pràcticament no es... aquesta escena,
2: sí, però,
0: a l'inrevés.
2: A l'inrevés,
1: no? Nosaltres a casa de la Laura.
2: I ella ha fet l'únic que pots fer amb aquest nivell de coneixença. Oferir un got d'aigua.
1: Elles són les protagonistes de la meva història d'avui. Pels més despistats, ara ja les teniu controlades. Dues cares ja mítiques de 3CAT, representant els dos punts forts de la casa. L'entreteniment i l'informació. Doncs atenció, perquè aquests dos noms que d'entrada tu no vincularies més enllà de ser dues perfectes d'ulls clars, resulta que Júlia López i Laura Escanes fa més de 10 anys que es coneixen. Última hora, família! Aquest parell d'estrelles catalanes es van conèixer abans que Laura Escanes fes el pet mediàtic i abans que la Júlia López s'hagués matriculat a la UAB.
2: Mare meva, eren menors d'edat, llavors.
1: Efectivament, clar. Marta. Aquesta informació ens arribava al WhatsApp del programa ja fa uns dies, després que una oient, totalment grillada, i així esperem que segueixi, es passés una bona estona repassant l'Instagram de la Júlia.
2: És que no se m'ha imprès bé el guió i no puc llegir. Ah,
1: vols que t'ho llegeixi jo, que avui no tinc guió, crec.
2: Se m'ha imprès en blanc.
1: Que no sembli que no he vingut avui.
2: No, sí que has vingut, Marta, i a més se't valora.
0: Molt bé, ets molt bona motivant els teus companys, Juli.
1: Bona tarda, Marta, Roger i Juliana. Aquest cap de setmana estava veient el Telenotícies del migdia i vaig tafanejar la presentadora, la Júlia López. Vaig mirar-me el seu Instagram gairebé senceret i em vaig trobar amb aquesta joia. Escolto cada programa i penso que no s'ha fet cap esment d'aquestes dues perfectes.
2: Gràcies, Marta. Ara ja ningú podrà dir que no t'has presentat a la feina.
1: Que bé.
2: Aquesta oient ha estat lo correcte.
0: Bueno, menys mal.
1: A l'Instagram de la Júlia hi ha una fotografia publicada el 2015 on surt amb la Laura.
2: Uf.
1: Amb aquell filtre que es duia aleshores. Que... És que estic pensant, no vull faltar al respecte a aquest filtre.
0: No, que brotejava, no? Com
2: que no se,
0: bruta.
2: Ni se la reconeix, m'explico.
1: Sí, però aquest filtre s'ha de posar sempre en context.
2: Totalment,
1: en aquell any tothom el feia servir.
2: Sí. A la imatge surten elles al mig de vegetació, vestides de conjunt, amb un modelet completament blanc, faldilla llarga, cinturó daurat... Una barreja entre núvies i disfressa de romana. No saps molt bé si et faran una guia turística per Empúries o si s'estan a punt de dir el Cibull. La descripció de la publicació, evidentment en castellà, perquè en aquell moment no és culpa de la Júlia López, no sabíem que es podia fer en català.
0: Que no havia arribat el català.
2: No havia, el català no existia.
1: No havies començat a fer vídeos, tu. Pompeu
2: Fabra estava naixent.
0: Estava arribant.
2: Diu, dia de casament, viudes i glamour. La Júlia també afegeix un hashtag en aquell moment, molt de l'època. Hashtag shooting Betzia.
5: Molt ben posat.
2: Va etiquetar la Laura, que pel seu costat va posar-li "m'agrada", i es va quedar allà. Publicada, dia fet. Aquesta imatge desconcertant ens va enxampar en un moment que no ens ho acabàvem d'esperar, perquè és que la relació entre elles dues no ens constava, i aquesta fotografia ens va despertar a la redacció tots els interrogants. Jo m'imagino que així se sent una última hora en una redacció d'informatius. M'entens? Quan va haver-hi la pagada, per mi, va ser, van viure el mateix. Quan es van conèixer la Laura i la Júlia? Com es van conèixer? On es van conèixer?
1: Tu també vas estudiar periodisme a l'Autònoma, Juliana?
2: Bueno, Marta, és un secret que a mi m'agrada mantenir en privat.
5: Tres.
2: Quina relació? Per què es van conèixer?
1: Ara.
2: I quina relació tenen actualment? Les preguntes bàsiques del periodisme, família, efectivament. Les mateixes qüestions que vosaltres ja fa estona que teniu rondant pel cap i que no patiu perquè portem respostes. La Laura i la Júlia es van conèixer per motius laborals. Com podeu haver notat, són dues noies que, a banda de desprendre perfecció per cada poro de la seva pell, semblen un parell d'àngels que hagin decidit passar una estona amb la resta de mortals. És a dir, són guapíssimes, espectaculars. I quan ets una noia tan canònica, hi ha una feina que sovint acabes fent, encara que sigui només per guanyar-te uns calarons només durant una època. Modelatge.
5: Epa.
2: La meva primera feina, també, per cert.
1: Tu també vas ser model?
2: Bueno, Marta,
5: marca
1: què passa? Tens ulls blaus i és obligatori fer de model?
2: Sembla que sí. El que passa que era un cas de Charenting claríssim amb els meus pares, que em van explotar als 3 anys fent de model per l'empresa del meu pare.
5: Et van guardar els diners, diguéssim, d'aquella sessió per quan fessis 18 anys?
2: Directament era una feina no remunerada.
5: No remunerada.
1: Això explicaves també l'anècdota de model de carrer o el càsting de carrer? Això?
2: No, això és el somni de la meva vida, només, Marta.
1: Que algú passegi
5: carrer, no?
1: Que digui, ai, m'encantaria que sortissis aquí a la portada de tal lloc.
2: Però no era tant, el meu somni no era tant de model, sinó de cantant. Llavors jo cantava pel carrer per veure si em feien un càsting de carrer i em deien, cantes molt bé, i un productor en fitxers o algú, saps? Sí, he tingut una infància molt, molt complicada.
1: No, volies que et féssim cas, tots.
2: Molt de cas, tot el cas.
1: Però et passa també en 27.
2: Sí, no, i el del càsting, jo encara segueixo fent, no?
5: No, si segueixes encara, cantant,
2: encara
5: i més alt.
2: Encara que algú em passi un càsting de carrer. Així doncs, elles, la Júlia i la Laura, es coneixen fent de models en una sessió de fotografies per una marca. I la Júlia, tal com es feia el 2015, va publicar una fotografia de la feina que havia fet aquell dia i mai més es van tornar a veure amb la Laura.
1: Ni amigues, doncs.
2: No. La vida les va dur per camins diferents i es van tornar a ajuntar el dia de la presentació de 3CAT, al setembre, on la Júlia presentava l'esdeveniment. Em consta, però, que no es van ni saludar.
5: Hòstia, nano.
2: Per què no es van saludar, et preguntaràs? Doncs perquè és que la Júlia, pobreta, se'ns va atabalar moltíssim. És que, clar, aquest guió és de fa bastants dies i jo ara estic aquí molt desordenada. Però la Júlia se'ns va atabalar molt al setembre, quan va veure la Laura, perquè va dir, aquesta tia no es deuen recordar en absolut d'aquella i jo vam fer una sessió de fotos. No m'atreveixo a anar, tocar-li l'espatlla i dir-li, Laura, te'n recordes
1: de mi? Del shooting in no sé què de Betzia.
2: Quan fa 10 anys que ens vam trobar, tal, no sé què, i ella va fer una cosa molt catalana, que és fer un paper discretet, anar passant, i un altre dia ja ens saludarem si la cosa convé. Fins que nosaltres vam decidir que havíem d'ajuntar aquestes dues perfectes.
5: Me'n recordo.
2: I quan vam entrevistar la Laura, que feia promoció de les campanades al desembre, vam organitzar una trobada, un retrobament entre aquestes dues perfectes després de 10 anys.
6: Què tal?
7: Què tal? Com estàs?
6: Quina guino, tia.
7: Hombre.
6: M'ho va dir la Susana l'altre dia. Dic,
7: però porto un regalito, eh?
6: Que guai.
2: Bueno, noies, bueno, és que a més tinc una ressaca impressionant. La Laura i la Júlia es van conèixer fa més de 10 anys. És una cosa que crec que ni la Laura recordava. Potser la Júlia se'n recordava una mica més.
7: Jo sí.
8: Bueno, jo feia coses de públic quan estava a la uni per guanyar dinerets.
6: I vam ser... Quina agència estaves, tu?
8: A Fifth Avenue.
6: Ah, com jo.
8: Ah, sí? Era la mateixa agència?
6: Sí.
8: Doncs vam fer una publi per una marca, és igual, no dic la marca, no? És igual.
6: Era Ivet Nòvies o alguna així, o no?
8: No, m'encanta, no dic la marca, era Ivet Nòvies, no. I és així com de convidades, de boda, boda Cayetana, ja ho veureu.
1: Sí que fa temps que tenim aquests documents.
2: Molt.
1: Que no havíem revelat mai.
2: Jo semblo una altra i tot i així la ressaca que duia aquell dia, Marta, crec que encara l'arrossego.
5: No recordo d'on venies.
2: De la festa del sopar de Nadal d'empresa.
5: Ah.
1: Uf.
5: Ui. És que va ser un dia delicat l'endemà.
2: Sí. Laura Escanes, evidentment, no se'n recordava en absolut de la Júlia. És normal, ella havia viscut moltes coses entremig. Vull dir, és que la Laura...
1: Havia estat mare pel camí.
2: Clar, la Júlia s'ha batejat totes... Sí, s'ha recorregut totes les redaccions del país, però és que la Laura s'ha casat, ha tingut una filla, ha fet mil feines...
5: Ha vist...
1: moltes vides ha tingut.
2: Moltes vides. Un dels grans moments de la trobada va ser quan la Laura va reaccionar a la revista que portava la Júlia.
8: És que és una...
2: És genial. Per mi...
8: És molt hortera, o sigui, fa...
2: A mi em fa feliç.
8: Bueno.
2: A mi és que són les protagonistes, vosaltres
8: sí, dos. Ah, no, és que no hi ha ningú més a la revista, és la Laura i jo.
4: És que això és increïble, eh?
2: Això és el somni humit d'un fan de Trescat.
8: Bueno, és que fa molt...
4: Bueno.
2: Pues esteu boníssimes, nenes.
4: Que fort, que petita, tio.
2: Clar, això era just l'època que Laura Escanes estava just coneixent una mica amb Risto Mejide. Que fins i tot hi ha alguna maquilladora el dia que van fer aquesta sessió ja li va dir a la Júlia, aquesta diuen que s'està coneixent amb el Risto Mejide.
1: Uau.
2: I efectivament al cap de pocs mesos surten ja les notícies per tot arreu de dir Laura Escanes, Risto Mejide, parella de l'any, i per tant la Júlia senzillament segueix la trajectòria sabent que ella ha compartit un dia, unes hores, 12 probablement, típica jornada laboral de model, amb Laura Escanes.
1: Allò era la llavor de tot el rato.
2: Ah, era, no? La llavor de tot el rato. Teníem la Laura fent una sessió de fotos amb Júlia López pensant en Risto Mejide i en l'article que li escriuria segurament per desgràcia a ell aquella tarda. No vaig veure jo que connectessin molt en el moment de la retrobada.
1: Va ser la trobada va ser forçada, penses?
2: Absolutament.
1: Creus que la Laura Escanes o la Júlia va pensar quina embarcada? No m'ho torneu a fer mai més?
2: Crec que la Júlia li feia una mica d'il·lusió perquè al final ella sí que era conscient d'haver compartit aquesta estona amb la Laura. I segur que ara,
5: durant molts
2: i
5: sent anys,
2: dues cares a Trescat, també fins i tot poder se li feia estrany que fins ara no s'ho haguessin comentat, no? I tenint en compte que s'havien vist ja en alguna ocasió, la Laura, que la pobra estava fent promo allà de les campanades i
5: tenia
2: estava farta de tot.
5: Tenia el gos per allà sobre, aquí també donant voltes per allà.
2: A veure, no crec que fos la il·lusió de la seva vida. No crec que li fes una gràcia extraordinària.
1: Potser perquè li recordaven Risto, eh? No ho descartis.
2: No ho sé. La sessió de fotos val molt la pena, també us ho dic. Són tot de fotos de la Laura i la Júlia vestides amb vestit de nòvia com madrilenyes, com una cosa molt castissa. I res, estan molt mones, estan iguals.
5: Bé, ara farem una pausa i de seguida saludem en Jaume Miranda i en Marc Andreu.
9: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
10: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
9: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
5: Jaume Miranda, molt bona tarda.
11: Bona tarda, com estàu?
5: Marc Andreu, molt bona tarda.
11: Bona tarda, bandons.
5: Com us va tot? Bé, eh?
2: M'agrada molt pensar en això.
5: Sí. És que a mi m'agradeu molt junts.
2: A mi també.
5: Entreu, a la taula. Una mica d'oxigen.
2: A la taula, i on vulgueu vosaltres, però en aquesta taula.
5: Sí, jo pensava en la taula, no?
11: Home, un dia vam sortir de festa junts i va ser divertit.
12: Va encaixar bé, no?
11: Sí. També hi havia en Garriga. Va encaixar bé els tres, de fet.
5: On vau anar?
11: Sí.
2: La convenció de gais, veig.
11: No, sí.
2: De gais perfectes.
12: Jo li vaig intentar tirar canya en Garriga, però no va passar res.
5: No es va deixar.
12: No.
11: Ens hem anat tirant canya mútuament, jo diria, però ja és això, no?
5: I no us trobàveu, diguéssim.
2: Això passa, eh?
5: Potser si invertiu l'ordre, llavors us trobeu de cop.
12: Però això,
5: en lloc d'anar cap a la dreta, aneu cap a l'esquerra, encaixa tot.
12: Crec que en Marc Andreu t'estava implicant a tu també, no ho sé.
11: També, bueno, vine un dia amb nosaltres.
5: Bueno, jo potser, si en lloc de mirar sempre cap,
11: on anar,
5: cap a l'altre, potser...
11: Arena, safari...
2: Jo vull venir també, puc?
12: Clar.
5: On?
11: Eh?
5: A menjar xurros.
11: Sí, xurros menjarem.
5: M'agraden molt els xurros. M'agraden els de xocolata quan estan ben freds de nevera.
12: És una gran metàfora,
2: bons,
12: el que
2: acabes de cobertura de xocolata.
5: Sí,
2: a mi sempre em fan molta il·lusió, és el somni de la meva vida, menjar-me un xurro, però després, quan ja me n'he menjat mig, dic, estic disgustada, no en vull més, em canso com de seguida.
5: Ja.
2: La il·lusió pot molt més que la realitat, en aquest cas, com amb el ramen.
12: A mi el que pot en mi és saber que després estomacalment és un desastre que no descriuré perquè no toca, però és un absolut desastre.
1: Sí, un punt d'intolerància, Jaume?
12: Sí, segurament. És probable.
2: A veure, el xurro ja no recordo, jo no recordo tant desastre
1: el
2: a casa meva.
1: El xurro tampoc t'ho posa fàcil, eh? Vull dir,
2: els fregits i tot.
1: El fregit, la farina, el sucre, ho té tot. Mm. Ell va dir, per què he d'escollir si puc tenir-ho tot?
5: No, no, i ja et dic jo que ho té tot. Escolta'm, Jaume, aquests dies tenim novetats d'en Max Iglesias, que segons la revista Semana, l'actor s'hauria comprat una nova casa a Madrid.
12: Sí, en Maxi normalment és una persona bastant discreta, ja sabeu que no s'ha volgut pronunciar gens sobre la seva relació amb Aitana Sánchez Gijón, a pesar de que s'ha desinsistència presència dels micros. Però just aquesta exclusiva de la setmana parteix d'una informació que el propi Maxi va deixar entreveure ara fa poc. Precisament ho va fer fa dues setmanes a La Revuelta, quan li van preguntar pel seu patrimoni.
13: ¿Dinero en el banco?
14: Ahora, dinero en el banco, ahora.
13: No, tanto que nunca dicen nada, nunca lo dicen de verdad. Dilo de verdad más. ¿Qué te cuento?
14: No es que lo diga de verdad, pero eso es como muy morboso y tampoco... Pero ahora menos porque justo he comprado casa en Madrid, entonces ya sabemos cómo está el tema.
13: Ya.
14: Entonces, menos que hace unos meses.
2: Clar, home, seria sorprenent que s'hagués comprat una casa i tingués més diners que fa uns mesos, sí, efectivament.
12: Sí, exacte.
2: Bueno, si fos un especulador, podria passar. Sí.
5: Perquè l'ha comprat, l'ha venut i...
2: L'ha reformat i després el vens i encara en treus profit, efectivament.
12: Tot i així, en Maxi s'ha de dir que va ser bastant prudent, però va donar-se suficients engrunes perquè Setmana se posés a fer feina. Ara sabem que sa casa a sa que feia referència a La Revuelta és un àtic de luxe valorat en 1,8 milions d'euros. Se troba en el barri de Chamartín, un dels més cotitzats de Madrid, i on l'actor ha crescut amb sa seva mare, i on ja té dues cases en propietat. És a dir, aquesta seria sa tercera...
2: Aquí en vol tantes? Exacte. Les lloga.
12: No sé, clar, no. Això ja no vos puc ajudar perquè jo no en tinc ni una.
2: Ai. Mira, invoca'l perquè jo el trobo molt a faltar.
5: Dues, podria pensar una i va al cap de setmana. Que això és el que fa, per exemple, en Broncano, que en té una de cap de setmana, però clar, és que la tercera...
2: O són per algú de la teva família, però clar, jo entenc que
12: he de dir que tampoc sabem si potser una de ses dues o ses dues les ha posat a la venda per comprar aquesta. Això també és una possibilitat que desconeixem.
5: Sí, sí, sí.
12: En qualsevol cas, aquest nou pis està ubicat a un gratacel residencial molt selecte, sa planta 20, especifica una setmana, amb molts espais comuns d'oci dins sa pròpia comunitat, com gimnàs, coworking, cocafeteria, és un espai com doble.
2: Un inferno a la terra, vaja, perfecte.
12: Sí, també hi ha jardins, piscina comunitària, etc. Com dèiem, és un àtic de més de 230 metres quadrats i una terrassa ben ampla de 75 metres amb vistes privilegiades i piscina privada inclosa. És a dir, hi ha una piscina comunitària, però també té una piscina privada en Maxi. No sé. I així com està redactada la notícia, sembla que els metres de la terrassa no estan inclosos en aquests 230 metres interiors. És a dir, estem parlant, no sé, d'una quantitat inimaginable de metres per ell tot sol, no?
2: Molta foto hi ha dins la revista del pis, d'aquest àtic, que no sé com les han obtingut, suposo que han trobat l'anunci on
12: s'anuncia, exacte, del portal web de venda, jo entenc.
5: I quin tipus de decoració seria la que hi ha?
12: Mira, jo
2: Marta Rimbau vintage.
12: Absolutament, sí, de fet, jo en el guió m'he posat el nom de Marta Rimbau perquè la definició seria, per mi, modern, minimalista i gris.
2: Gris.
15: Espantós.
2: Gris, vaja. Blanc, punt de beix.
15: D'aquestes cases que entres a robar i no saps a qui li estàs prenent els calçotets, m'entens? Tu no saps qui viu allà.
2: A veure, també foto. Que si eren fotos per vendre ja està bé, no? Que no sàpigues qui viu o qui vivia abans.
15: A mi m'agrada quan la casa està molt viscuda i t'has de fer tot aquell exercici d'imaginar-te la buida. Uf. Saps?
2: Ai.
15: I si és el teu antiestil, millor.
2: Sí, sembla un hotel.
12: Sí, és molt avorrida de mirar, la veritat. També t'he de dir que...
15: Sí, que casa teva és ben diferent, Jaume.
12: Clar, és que a casa meva, però és que jo he segrestat la casa de l'Aska i Mario, però sense pressupost. No. Bé, la casa de Maxi, més enllà de tenir un mobiliari avorridíssim, també té traster, pàrquing propi, sistemes de domòtica, aerotèrmica, aerotèrmia, perdoneu, i terra radiant. Jo he hagut de buscar què era tot.
2: Tu, Roger, que domines una mica més, ens pots explicar com va això?
5: Jo tinc...
2: Tens coneixements.
5: Tinc alguna cosa d'aquestes, eh?
16: Sí.
5: Domòtica és... coses que tens programades, que van automàtiques.
12: Com una persiana que obri tanques.
16: Sí, que dius, Alexa, l'escena de nit, i te baixa les persianes i t'engega la làmpara.
2: Saps aquesta cosa Black Mirror que pensàvem? Això no arribaria mai.
5: Això és la domòtica.
16: Sí, tens a casa, això.
2: Vam parlar de domòtica, de domòtica, si ho recordeu, aquella vegada de Ter Stegen.
12: Exacte.
2: Quan va començar tot, tot va venir per un WhatsApp de domòtica que feia obres a casa. És igual, no cal recordar-ho més.
12: Sí.
15: Segur que vaig dir el mateix en aquell moment. Trobo que és més pràctic anar tu i baixar la puta persiana que dir Alexa i abaixa la persiana. Menys broma amb Alexia Pascual, està passant uns dies complicats, ha estat molt fotuda de la veu perquè s'està fotent un tute amb els miserables a Madrid.
2: Ai, no.
15: Una abraçada des d'aquí. Jo a ella, o sigui, el nivell de perfecció, ella és molt important,
2: Ella avui la cosa va d'ulls blaus, Maxi Iglesias, Alexia, Júlia López,
5: sí,
2: Laura Escanes...
5: No pot sortir en aquest programa.
15: És veritat, sí.
5: Terra radiant és que la calefacció et vagi per terra.
12: Sí, que com amb un sistema d'aigua i elèctric, no sé, una cosa molt estranya que jo mai me podré permetre.
2: És molt car, no, Roger, això?
12: Crec que és caríssim.
16: No ho has valorat? No sé si és molt car o no, però crec que ho té bastanta gent. Vull dir que tampoc és una cosa molt elitista, no? Tenir la calefacció pel terra, crec, no ho sé.
12: No sé si és molt car, concretament la d'Esterra Radiant. El que sí que vos puc dir és que s'ha revista...
15: A mi el que em flipa, perdona, són els cotxes que tenen calefacció en el seient del cotxe.
16: Que això va passar...
12: Això, però és que te tires
15: amb la Laura Escanes.
16: La Laura Escanes ens va portar amb el seu cotxe. Divendres en parlarem, perquè és el proper capítol de que no sortia el descobert. I jo anava assegut al darrere. I em va començar a suar el cul i l'esquena d'una manera increïble.
15: A mi no, Roger.
16: Molt, i dic, Laura, estic suant molt i tal, i va pensar, bueno, és un porc aquest.
15: A part, acabàvem de fer esport.
16: Molt, però molt suat, que
15: a
16: jo anava...
15: A d'aquell Porsche?
16: Anava amb els calçotets molls.
15: Ai, però, vagi!
16: Em regalimava per l'esquena.
15: Ai, potser, posant-hi tot.
16: Prou, que tenia a tope la calefacció del meu seient, la tia.
12: Només d'esteu?
16: Estava calefactat, sí. Wow. Perquè jo crec que la Roma devia tocar els botonets del darrere del cotxe i el meu estava a tope.
15: El meu primer nòvio, així com de veritat, tenia un cotxe d'aquests que els seients es posaven calents i era, és que era el somni de la meva vida. Jo quan ho vaig descobrir vaig al·lucinar. No, és com una quillada.
12: Els seients es posaven calents, eh?
15: Tothom es posava calent. Marc Andreu, tens 19 anys i tens un nòvio que et porta en moto al Tibidabo. A veure...
16: Molt bé, Jaume, a veure, tornem a la revista Semana. Vinga, som-hi.
12: Sí, la revista Semana també ha pogut saber que Maxi ha firmat una hipoteca de 1,5 milions d'euros que acabarà de pagar d'aquí a uns 30 anys.
15: Com ho has sabut, això? No és informació confidencial?
12: A mi m'afascina que ells ho sàpiguen.
16: Home, si tu ho expliques, ja deixa de ser confidencial. El tema és
12: igual. No, clar. Aquesta informació la dona Semana. No vos imagineu que jo ho he descobert per propi peu, perquè jo aquestes coses no sé ni com descobrir-les.
16: Clar, una cosa és saber l'import de l'immoble.
15: Clar, hi havia idealista per entendre'ns.
16: Quants diners ha demanat al banc?
12: Clar, entenc que han contactat amb la immobiliària encarregada de vendre-li sa casa, perquè això és informació meva confidencial.
16: Sí, clar.
12: En qualsevol cas, ell no s'ha pronunciat en relació a la notícia, però sabem gràcies en el seu Instagram que està per Barcelona.
15: Vols tenir per aquí? Sí. Tio, Marta. Poso nerviosa, eh?
12: Amb aquest violí mega suggerent, en Maxi compartia imatges d'una habitació d'hotel a Le Meridien, un hotel de 5 estrelles en el centre de la nostra capital. Jo no sé quin hotel és, però bé, és un hotel que està allà ben cèntric. I en el vídeo se pot veure un cartell que posa "Benvingut Maxi", un llit de matrimoni que convida bàsicament a follar, una botella de Rioja, dues copes de vi, un pica-pica de formatge i fruita i dues botelles d'aigua per quan un hagi d'hidratar-se juntament amb algú altre.
15: Tanta abundància cal?
12: No sé.
15: Si n'hi ha dues és que no hi va sol, no? O
12: a
15: que
12: veure.
15: És una habitació de dues persones que després utilitza un, que també pot passar.
12: Sí, però normalment a tu te poden donar una habitació doble, però si tu estàs sol a una habitació doble, l'hotel ho sap i només te donarien com material de menjar i beguda per una persona. Si te fan aquest pack de parella és perquè saben que vas amb algú, no? Entenc o què? Que, clar,
16: ho donen per fet.
15: No sé, però
12: que pot ser un amic i s'ha confós.
16: I m'he trobat, diguéssim, aquells signes fets amb,
12: oi, allò és una meravella,
16: i aquells cors, i bueno, va, i va,
12: clar,
16: sol.
12: A mi això m'ha passat, però m'ha passat amb amigues, i dic, pobre, això té, l'amiga de te cuenta, saps? No passarà res en aquell llit, més que roncar.
15: Però la revista Semana, veig que just a sota de les fotografies del menjador d'aquest nou àtic, posa la discreció de la parella del moment. Donant per fet que ell i l'Aitana Sánchez Gijón són parella.
17: M'encanta el món de la crònica social.
15: Com es tiren a la piscina, no? Perquè això encara no ho han confirmat. I jo penso que fins i tot potser s'ha refredat,
12: revistes tiren molt un llenguatge molt a l'antiga, que assumeixen que ets parella o no ets parella, no hi ha escala de grisos en absolut, perquè, a veure, les seves fotografies molt ratjants en el portal de l'Aitana són ja de fa un mes i una setmana.
15: I no n'hem tingut més,
12: eh?
15: I et diré una cosa. Les fulles parlen, eh?
17: Què diuen les fulles?
15: Els que ella... arbres estan xerraires.
17: A part, se li va morir la mare a ella, eh?
15: Ai, sí, pobra.
12: Ella està de dol. S'acaba de morir sa mare fa una setmana i poc.
15: Sí. En tot cas, a mi m'ha arribat, es diu, es comenta, run-run, rumorologia, no
17: informació. Això no m'ho havies dit, eh?
15: Que no havien ni arribat a intimar més enllà, que potser l'única interacció física va ser aquest morreig que ja va ser fotografiat i que quan ja els van enxampar i tot, tot es va refredar i van dir, saps què?
12: Ja és mala sort, no?
15: Ens ho hem carregat tot i és culpa nostra, dels mitjans.
16: Sí, quin greu.
15: La vida et dona i et dona.
17: Això ho diu molt a Laura Escanes, no? Que nosaltres, la premsa, ens havíem carregat moltes possibles il·lusions o projectes.
16: Perquè la gent s'espanta i se'ns van enrere. Molt bé, Jaume, doncs bona investigació. Estarem al cas.
12: De com va aquesta hipoteca, no?
16: Sí. Molt bé. Si la va jugant ràpid o s'espera 30 anys.
18: Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir. L'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
0: que Andreu, deixa'm llegir-te un WhatsApp que ens ha arribat al 677-27-10-58. És una oient preocupada amb un tema de la travessa VIP i que jo crec que tu segurament li pots resoldre. Ens diu una qüestió sobre la travessa que no sé si us havíeu plantejat. Posem pel cas que els tiets els eliminen avui.
17: Però ja, amb els tiets. És molt fàcil ficar-se amb el més dèbil sempre, eh? Aquell WhatsApp que vam rebre de encara hi havia els tiets.
15: Dia 1.
17: Els acaben de treure els mòbils.
0: Uf. Avui que han passat ja 4 dies.
19: Sí.
0: Potser són a casa ja.
19: No ho sabem
0: això.
17: Ho sabríem.
0: I per què el tema?
17: Ho sabríem, eh?
0: Diu, imagina't que els eliminen avui, diu aquest oient. Tornaran a casa i tindran mòbil i nosaltres ho sabrem perquè penjaran coses a Instagram, no? Diu el mateix amb la resta de famosos, suposo. O potser han firmat una clàusula que els obliga a no penjar contingut fins que s'acabi el rodatge oficialment. Si no, seria força fàcil saber qui segueix a la travessa i qui ha estat eliminat. Bé, ja direu el que sabeu, petonets guapes.
19: Doncs guapes, efectivament tenen una clàusula que han firmat i que no poden publicar res a xarxes socials fins que s'acabi el programa i sobretot fins que es pengi a nivell més d'espolles d'aquí.
17: A Close Friends tampoc?
19: Això ja no ho sé perquè aquí hi ha...
0: Aquí hem de fer una clàusula nostra que és que si veiem que pengen alguna cosa a Close Friends, alguns dels participants...
17: Vol dir que la Goico penja alguna cosa perquè no som el Close Friends de ningú més?
0: Bueno, només de la Goico...
19: Home, sempre s'ha de callar.
0: Boca tancadeta.
19: Perquè arruïneu el concurs. Si no.
17: Jo ho explicaré tot divendres, ja ho vaig dir. Quan
19: que no, Juliana.
0: No.
19: Divendres és demà.
0: No em piquis l'ullet.
19: El que sí que pot passar és que els seus perfils, com els tiets, per exemple, es pengin cos de promoció, però perquè tindran...
17: I el que pot passar és que algú se'ls trobi, perquè el que no passava amb la travessa normal és que tornaven aquells de la travessa i ningú els coneixia, aleshores no ens arribaven WhatsApp. Però ara si troben els tiets una altra vegada al Decathlon...
0: Que els tanquin al port de Mataró.
17: Tornant la roba, que no em faig servir l'etiqueta. Amb les etiquetes, doncs efectivament nosaltres ho sabrem.
19: Però jo crec que segurament es quedaran a Mallorca fins que acabin de gravar tota la temporada, perquè sempre els agrada molt al final tots junts.
17: La Goico, a la Gés la mates, A la Gés li fas això i la mates. Sí.
19: Ella anirà i tornarà.
17: Home, i tant.
20: Bé, els deuen tenir aquell belebú de Port del Cúdia dormint.
17: Dormim allà nosaltres, Jaume.
20: És un tot inclòs. Que
0: sí. Dormen allà, ells.
17: Dormirem allà.
20: És increïble. Llavors ho vaig dir que sa meva mare i el meu pare hi van dormir, m'han dit que era molt cutre.
17: El teu pare, pianista de jazz, tinc molts nervis per anar-hi.
0: El teu pare ens podria tocar això en directe.
20: El meu pare realment és guitarrista, però és de jazz, o sigui que ho has dit bé. I sí, podria tocar això perfectament.
0: Que guai.
19: M'han donat una mica més d'informació sobre el que està passant, per tant, si voleu anem fins a Mallorca.
0: Som-hi.
19: Es preveuen dies complicats a l'illa.
0: Hòstia, molt bé.
19: Sí.
17: Ja és casualitat, eh?
19: Sí, això també funciona molt, que després el programa s'enriqueix molt, si plou molt, si hi ha com molta dificultat pels concursants que han hagut d'escalar i tot.
17: Pobre gent.
20: L'equip de producció se deu estar cagant en tot, perquè vas a Mallorca pensant que fotrà un sol increïble.
17: L'any passat ja vas d'aigua. Ja vas d'aigua moltíssim amb la pluja i el fred.
0: Que no ens hi caigui un llam a sobre d'algú, eh?
17: No, calla.
19: La informació arriba a comptagotes, per tant, a veure, s'ha fet el que s'ha pogut, d'acord? Es veu que les primeres etapes han estat molt més llargues de l'habitual, que hi ha una parella de concursants que els ha xocat molt el tema de la travessa, perquè s'esperaven...
17: Ai, era moment, què? No sento amb aquest tro tan fort.
0: No
17: et
0: sentim, Marc Andreu, crida una mica més.
19: Les condicions que s'han trobat uns concursants, per ells han sigut un xoc, perquè són zero luxoses i sense privilegis.
17: O sigui, la Gés i la Natàlia...
19: Quina parella és, però es veu que sí que els ha sobtat molt. Que
17: les
19: sí.
17: Entenc, em passaria igual.
19: Si és per això.
17: Bueno, però la Gés no s'ha mirat, la Sandra no li ha explicat a la Gés on anava.
0: Anava amb una maleteta rosa.
19: Jo els cases també els veig com que de sobte volien una mica... No
17: però
19: sé,
17: estàs anant a un programa d'aventures i, perdona, Pekín Express o un Supervivientes és molt pitjor també en termes de supervivència i d'incomoditat.
0: Jo crec que s'estan allargant les etapes pels tiets. Perquè si
19: no,
0: i han
17: no
0: de frenar una mica
17: només que
0: tots.
17: Concursa, no, la travessa? És que encara no ens hem après tots els noms. La no, Carlota Bruna, que encara no ho han incomunicat a Instagram, ella. I ara no ho farà, perquè no té el mòbil.
19: I ja està, no tinc més informació que
17: això. I no em deixarà mentida, perquè jo recordo que m'he oblidat molt ràpidament que tota aquesta graella de concursants actuals, nosaltres en teníem tot un altre que es va inventar el Marc Andreu, que havíem anat dient per aquí per la ràdio. Espero que hagis canviat de font.
20: Escapat, no, abans d'entrar m'ha dit, estic preocupat per no poder parlar i mira quina merda has dit.
0: Bueno, perquè s'ho inventa. Jo, escolta'm,
17: no he portat cap tipus d'informació.
0: No, ni un nom, ni res, és que no sé ni d'on surt.
16: A mi no fa res.
15: Demà us explico tot, si no tenen mòbil.
16: Andreu, senta't amb la llibertat, potser és culpa nostra, això. Senta't amb la llibertat, que si t'encarregueu un tema i no en tens ni idea.
15: O demanen vacances. Escolta,
16: no us puc ajudar amb això.
15: Però si se n'en va anar amb la família i va fer un contingut boníssim.
16: Sí, sí. Bé, doncs molt bé, moltes gràcies, molt interessant. Espero que surti el sol ja de cara demà. Parlem de la gran cita.
15: Ai, estem ben enganxats tots, eh?
20: És el millor programa de la història de Catalunya.
15: És el pitjor i el millor que m'ha passat en molt de temps.
20: Aquesta misèria humana, exacte, perquè sí. No te faci cringe i te'n vulguis anar davant la tele, per mi.
15: Està molt ben aconseguit, la veritat. Sí, sí, sí.
3: De fet, es van estrenar els dos últims episodis fa dos dies, el dimarts, i els heu vist?
15: Sí, jo sí. Em falta només l'últim, vull dir que cau-t'hi.
16: Vale, fem una cosa, decidim a partir de quin dia comencem a analitzar.
15: Dilluns que ve. La Melero ja els ha entrevistat. Ho sento molt. Els va entrevistar ahir.
3: No, però no van dir res, Marta, ahir a l'entrevista, perquè me la vaig mirar i no van dir absolutament
16: res. Tu, Marta, l'has mirat.
15: No s'entenen moltes coses.
3: No, jo no vaig entendre res.
15: Marc Andreu, em refereixo a la complicitat, als tocaments. Però això ja ho veiem a la cuixa. Ho sento molt, però això no ho fas...
3: A xarxes, tots els concursants estan jugant a...
15: Això és veritat. Ah, doncs molt bé. Ara no ens creiem res i ara són tot actors.
16: A veure...
15: És que, perdona'm una cosa, però si és el que són uns tios afamats de càmera. Jo no em crec res del que veig a la tele en cap moment.
16: Jaume Miranda, molt bona tarda.
20: Bona tarda, com estàu?
16: Ha sortit una polèmica a l'entorn d'una nova venda d'entrades d'aquests concerts, que bueno, fins ara no havien sortit, i ara les noves localitats. No?
20: Exacte, i aquesta polèmica banya tant en els dos shows que farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona com a les 10 dates que farà seguidament en el Metropolitano de Madrid.
15: 10 dates, és una barbaritat, eh?
20: És brutal. Mm. Sí, sí. Són 12 estats espanyoles, que és una barbaritat. Jo no sé com les ha aconseguit vendre. Bé, recordeu que en Bad Bunny actualment és el 5 artista més escoltat del món, segons Spotify, i de fet va fer sold out immediat d'aquestes 12 dates, ara fa un any, però ara, de cop i volta, Live Nation ha anunciat una nova remesa d'entrades. Ses de sa zona Los Vecinos, que és un petit espai que està dins sa infraestructura de l'escenari, però darrere del cantant, des músics i des possibles elements de fons de l'escenari. És com una petita tribuna on veus en Bad Bunny d'esquena tot el show i aquestes entrades costen, atenció, 230 euros.
15: Se'ns escapa una mica de pressupost. Clar, però, i a part per veure'l d'esquena.
16: Això però seria una mica com aquesta gent que es fica darrere les cabines dels DJs, no? Entenc? Clar, és a dir, des de l'escenari veuran la gent que està asseguda al darrere.
20: Darrere de la cabina d'un DJ estàs de vora, el DJ, sí. I vos pràcticament igual que el DJ, però aquí, sí. En aquest cas estàs, entenc que una distància bastant prudencial entre tu i el cantant. I hi ha un escenari, una infraestructura.
15: Clar, hi ha tota l'escenografia.
20: Uns focus, unes barres.
15: Però tenen algunes pantalles per seguir el show.
16: Que estaven a l'escenari.
20: Vull pensar que hi ha alguna pantalla.
15: 230 euros.
20: Bé, a més s'ha de dir que és important saber que en aquesta grada de Los Vecinos no s'inclou ningú privilegi especial, no tens cadira assignada, de fet no tens cadira, crec, per lo que estic veient a Live Nation a sa web, no tens entrada preferent, no tens regals exclusius i, per descomptat, no coneixeràs en Bad Bunny a pesar d'estar dins sa mateixa infraestructura. Live Nation, tot i així, promou aquestes entrades dient que tindràs una vista privilegiada i una experiència inoblidable, pot ser des trauma, sí, encara que és cert que sa proximitat de Los Vecinos amb el cantant és molt evident, perquè ja ho dèiem, estàs just darrere, igualment sa visibilitat és molt limitada, ja que ell i tots els ballarins i músics te donaran s'esquena pràcticament tota s'estona.
15: I per què no es van posar a la venda quan es van posar a la venda totes les entrades, aquestes de Los Vecinos? No?
16: Si deu haver acudit ara, rotllo, mira, una mica més de negoci.
20: Jo tinc sensació que és una estratègia de màrqueting per anar fent xup-xup, no? Conforme passen els mesos.
15: Tota la gent que té fomo de dir, ai, no, jo no vaig poder aconseguir entrada.
20: Bé, i de fet, ara falta un mes dels concerts, se mos havia oblidat d'aquest concert, perquè fa un any que van vendre les entrades i ara n'estem tornant a parlar d'alguna forma.
15: La de gent que no hi anirà amb la persona amb qui va comprar l'entrada. Això sempre passa quan mires coses a un any vista.
16: Com que surten amb tant de temps.
15: I tots aquells viatges que no es fan. I tots els viatges que es fan i totes les parelles que no ho deixen perquè hi ha aquell viatge. Sí, aquelles que diuen, després del viatge ho deixo.
16: O això que la vas comprar pensant que
15: sí, perquè no hi vagis. Tira aquells diners a la paperera, sí. És igual.
20: És que un concert tanca l'has de comprar amb algú que saps que tens molta confiança. Una gran amistat, una germana, com és el meu cas.
15: Jo també vaig amb la meva germana.
20: Ojo, parelles, que per molt que estiguis en un estat molt estable, és perillosa.
15: Tu imagina't com la gent s'hauria de comprar una casa en parella compartida.
16: Bueno, si ja no anem si a veure Bad Bunny, per si ho deixem. Si estem parlant de veure Bad Bunny
15: l'any que ve.
16: I hem de fer una hipoteca 30 anys.
15: I ja estem aquí atabaladíssims.
16: També.
20: A mi no m'agraden els riscos davant d'aquestes entrades tan caríssimes.
15: Foc Urrani, Rosalia. Sí, ho recomano.
17: Davant del dubte tu lloga, vale?
15: Això sempre, això ho diu Nora Ephron.
20: Bé, en qualsevol cas, per qui s'animi, aquestes entrades sortiran a la venda dia 8 de maig a les 9 de matí, com deia, per 230 euros amb 30.
15: S'acabaran ahir 5. Ui,
20: no, no, és que s'acabaran rapidíssim.
17: Perdó, és que ens arriba un missatge al 677271058 que ens diu: mira, em sembla baratíssim el preu d'aquesta entrada per estar al tocar de la casita. Digueu, please, quan les posen a la venda, perquè jo he pagat 900 euros per dues entrades.
20: No, jo he de dir que sa casita, que és aquell lloc on hi ha, quan ho feien a Puerto Rico, era aquesta caseta on hi havia VIPs, tipus una Cardi B, un Paco León, o no sé qui més, hi ha alguna Jessica Alba. En el cas de Lluís Companys està a l'altre extrem d'estadi. És a dir, allà, l'escenari estàndard, que és on hi ha també lo de los vecinos a darrere, i a l'altre punta, o sigui, però a popa, diguem, on teneu, a l'altre costat contrari, hi ha lo de la casita.
15: Ah, amiga.
20: Jo és el que he vist amb el plànol de Live Nation, mirau a la web. Bé, aquesta entrada de los vecinos, vos record que no implica cap regal especial, com sí que tindran les diferents modalitats d'entrades VIP que oscil·len entre els 292 euros i els 615 euros.
16: Espero que hi entri moltes coses. Deu fer un
15: massatge als peus, no, el Bad Bunny?
16: La Rosalia donava unes crispetes i una llibreta.
15: I et feia estar, sí, a les 4 en una sala allà tancat abans de començar.
20: Si voleu, vos dic que més o menys que entra, depenent de l'entrada, ja us dic que hi ha 5 versions d'entrades VIP, i depenent de la que hagis comprat, pots disfrutar d'una sala d'espera VIP, per exemple, beguda i menjar gratis. Ja, no vos penseu que sigui barra lliure, són dues begudes. Allà van cares, són com 20 euros una cervesa. Vull dir que ja estaria bé que fos barra lliure. Un fotomatón, un fotocol especial sense artista o un regal sorpresa exclusiu. I el regal exclusiu ja el coneixem, perquè l'han estat donant durant el tour llatinoamericà, i m'atreves a dir que és una absoluta estafa. Has atenció, un neceser estampat amb el logo de show, dues xapes, que no és que siguin un regal, sinó que són intercanviables amb ses begudes, però si vols te les quedes. Una càmera de cartró que fa llum.
16: Per favor.
20: O sigui que ni en el Burger King te dona una cosa tan merdosa. I atenció, una figura d'una granota, que és un poc el símbol d'aquest àlbum, que és espantosament horrorosa i que alhora, a part de ser una figura col·leccionable, es fa de funció de bateria recarregable per telèfon.
16: De pas que et donin un paraigua ja, perquè és que...
20: No hi ha ni paraigua. I a més, atenció, lo de sa bateria recarregable seria útil si vengués carregada del tot, però només està carregada en el 10%. Per tant, si tu ets mega fan i dus allà 1000 hores esperant que surti en Bad Bunny, aquesta bateria no te salva de quedar-te sense bateria, precisament, no? O sigui...
16: Són VIPs molt cutres en general, pel que estic veient.
15: Perquè... És increïble.
20: En general, el món dels VIPs és això.
16: Hauria d'haver-hi...
17: Jaume, tu saps també que ha sortit el marxantatge de l'Aitana? De Quarto Azul. Quan? És vital mirar-ho ja, eh?
16: Què hi ha?
17: Mira, tu vas a la web de l'Aitana.
15: Perdona, l'Aitana se n'ha oblidat que té un compte d'Instagram. O què passa? No ha notificat que ja té allà el merge?
17: A mi m'ha sortit molt per X, per l'antic Twitter. Hi ha una dessuadora que té missatge.
20: Què hi posa?
17: Sorry, I'm a superestrella. Boníssim. Que costa 54,99 euros.
20: Poc m'apareix, perquè m'apareix increïble aquesta sudadera.
17: I després hi ha la gorra, Jaume, per si la vols, que és de color així un blau més elèctric, que també diu sorry, I'm a superestrella, i que costa 20 euros.
20: Això és més... Mira, això està bé.
17: El clauent costa 10. Molt els bé. Pins 6 euros.
15: Ja és més
16: baratet. Bueno, una mica per
17: tot. I després hi ha una cosa que es diu Light Stick, que no sé què és, però costa 15.
20: A nivell estètic és millor que el merchandising de Bad Bunny, que no va gaire estilós.
16: Jaume, moltes gràcies.
20: A vosaltres.

0: Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, dissabte 9 de maig del 2026. Avui El Suplement, mirant cap a l'anantavirus, mirant també cap a aquesta crisi al voltant de la figura de Josep Lluís Trapero, després que Esquerra i la CUP hagin demanat la dimissió per aquestes presumptes infiltracions en una assemblea de docents per part dels Mossos d'Esquadra. Farem tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i el Jaume Clotet a les 10, l'Hora Negra de Maica Navarro. Avui que també mirarem cap a Madrid perquè seguirem en directe a quarts d'11 la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, l'entrenador just abans del Clàssic. Amb el Xavi Campos i el David Clopés sucarem pa sobre el que està passant al voltant del Club Blanc. Avui que també a partir de quarts d'11 us saludarem des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona amb un munt d'activitats a l'aire lliure per celebrar el Clínic Obert i conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes també passarem consulta amb la Maria Nicolau, el Pep Noguer, el doctor Antoni Trilla, el Joan Callarissa, la Rebeca Rodríguez. Us esperem a partir de quarts d'11 al carrer Casanova de Barcelona. Bon dia als que us esteu despertant. Bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger. I comencem parlant d'antivirus perquè l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, augmenta a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. Hi ha 2 sospitosos més a l'espera de tenir confirmació mèdica. I ja són 3 les persones afectades per aquest virus que han mort, mentre que 3 pacients continuen hospitalitzats. Un en estat crític a Johannesburg, a Sud-àfrica, 2 als Països Baixos i un altre a Zúric, a Suïssa. I a Catalunya, tot això, el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat una dona que va compartir vol amb una de les víctimes mortals després del creuer. També s'han identificat 2 persones més vinculades a aquell mateix trajecte aeri, una a Alacant i una altra que va passar uns dies a Barcelona abans de tornar a Sud-àfrica. Cap d'elles presenta símptomes de la malaltia. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, també el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, seran avui a Tenerife per coordinar l'arribada del creuer demà als Estats Units. Tenen previst aïllar en un centre especial de quarantena de l'estat de Nebraska els 17 passatgers que van a bord del creuer Ondius afectats per antivirus. Tots ells seran evacuats a Tenerife en un vol de repatriació. Més coses. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP, exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Així de contundent ha estat el republicà Jordi Albert.
3: Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia. I això també crec que ho hem de tenir molt clar.
2: L'oposició demana explicacions urgents al Parlament mentre que els Mossos defensen l'operatiu. Diuen que forma part de les seves funcions i que està recollit al marc legal que els regula. De la crònica internacional, pendents també de les últimes declaracions que ha fet Donald Trump dient que espera aquesta nit una resposta de l'Iran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau. El president nord-americà no descarta reprendre la missió militar per escortar vaixells a l'estret d'Hormuz si el diàleg no avança. I tornant a casa nostra, des d'avui s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba, diu, al 96%. Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Eren targetes de 10 viatges. Els que quedin pendents es perden. Si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat es tenia un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar a partir d'avui. I encara sobre Rodalies, Renfe duplicarà la seva capacitat per fer reparacions i manteniment dels trens de la xarxa. A més de les ampliacions dels tallers existents, construirà tallers nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers. Així ho ha anunciat la companyia en una visita als tallers de Vilanova i la Geltrú. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
4: Hola, bon dia. Hem entrat als tallers de Renfe de Vilanova i la Geltrú, tot un món desconegut on els operaris pugen i baixen dels trens, reparen, ajusten i revisen. Hi ha 130 treballadors que arreglen els trens posats sobre unes vies. Aquí hi ha 6 vies, que són 6 punts de reparació de trens. Dels 6 es passarà a 9 punts de reparació i, a més, caldrà ampliar les naus fins a una llargada de 100 metres per encabir els nous 110 trens que arribaran a la tardor. Són els anomenats 452 d'Alstom. Igual que a Vilanova i la Geltrú, s'estan ampliant els tallers de Rodalies, de Ripoll i de Sant Andreu, i s'estan construint nous tallers a llocs que fins ara no en tenien, com Manresa, Sant Celoni o Granollers. Això farà que es passi dels 22 punts de manteniment actuals a 51 en els pròxims 3 anys. L'objectiu és que cada una de les línies, R1, R2, R3, etc., tingui un taller propi, i si són línies llargues, fins i tot dos. Així, segons ha explicat la mateixa Renfe en aquesta visita, es vol millorar l'operativa de manteniment i accelerar les reparacions de trens per posar-los a disposició del funcionament de Rodalies.
2: Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec Jon Fosse, protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres. Reflexiona sobre la família i la incomunicació. Barcelona, Marta Vives.
5: En una entrevista, Jon Fosse deia que escriu per arribar a algun lloc. I precisament on ha arribat és el lloc més alt, el Premi Nobel de Literatura. Per això, i també perquè aquí a Catalunya l'hem vist molt poques vegades, Utzet vol fer justícia i el reivindica sobre els nostres escenaris. Un dels grans mèrits de Fosse és escriure de la foscor, dels buits i de la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramaturgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes. I així explica la història d'un matrimoni gran que espera el seu fill aquí fa 6 mesos que no veuen. Una història on sembla que no passi res i passa tot. Amb uns magnífics Jordi Figueres i Mercè Pons en el paper de matrimoni dels que en reclamem més presència als nostres escenaris.
2: I en esports, el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 d'euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos aquesta setmana. Per cert, que el programa aquí, el suplement de Catalunya Ràdio, emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa avui al matí. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de la vencedora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons de distància. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder, el Pozo de Múrcia, per 4-3.
0: El suplement amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Ben d'hora al matí, un clàssic del suplement de cada temporada és el Mans amb el Quim Rutllant. Cultura d'arrel.
6: Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, com sempre, amb tota la cultura popular i l'associacionisme, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Una setmana més per oferir-vos una bona colla de propostes que ens porten la tradició al nostre país, molt ben vinculada aquesta vegada a les festes de maig. Avui, per exemple, us parlarem de Santa Anastàsia a Lleida, on celebren 325 anys de balls de bastons.
1: El 1701 trobem la primera referència del ball de bastons de Lleida, on amb la visita de Felip V a la ciutat, doncs van sortir diferents tipus de balls, un dels quals era el ball de bastons.
0: També Santa Anastàsia, en aquest cas a Badalona, marcats per la crema del dimoni, que es farà demà mateix a la Revetlla del Sant.
2: Que entenem que la festa és una qüestió viva, que és una qüestió contemporània, que no té sentit recrear un temps passat, però que alhora ens han de servir per vincular-nos i per mantenir-nos dins d'una identitat cultural ferma, que

0: Mans. I és de bon matí. A Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
1: Som-hi, comencem. Ho fem amb una d'aquestes cites que hi ha avui musicals. En aquest cas, a Xàbia, en el Xàbia Folk, a la Marina Alta, al País Valencià. Són les Pitxorines. Aquest és Bow Berry Bow.

0: tu.
1: Les Bitxorines, vau ver i vau tema que hem extret del Un soc qui no es gasta, aquest grup avui al vespre el trobareu, com us dèiem, a la nova edició del Xàbia Folk.
2: El batec de la cultura popular i l'associacionisme. Ets el Mans, amb Quim Rutllant a Catalunya Ràdio.

0: primavera.
1: I anem cap a Girona. Avui obren les portes una nova edició del Temps de Flors, una de les grans cites culturals i visuals de la primavera, que enguany arriba a la 71a edició. La ciutat presenta fins a 141 projectes florals repartits en 113 espais públics i privats, convertint carrers, patis, monuments i jardins en escenaris artístics efímers que atrauen centenars de milers de visitants, una activitat que se situa a la ciutat, en el vell mig de la ciutat, com a visita obligada. L'organització enguany ha posat el focus en les persones que han sostingut el festival durant dècades, els Amics de les Flors, impulsores i ànimes d'una celebració que des dels anys 50 acaba de convertir-se en un dels grans símbols culturals de la ciutat i del país. Gemma Geis és la vicealcaldessa de Girona.
2: Vosaltres sabeu que Temps de Flors, doncs, és un dels moments més importants de l'any que viu la ciutat de Girona, que Temps de Flors no només és un esdeveniment, sinó que és una expressió, una manifestació, una manera d'entendre la ciutat, doncs, perquè tenim tots aquests voluntaris i totes aquestes entitats, doncs, que fan que Temps de Flors pugui existir. I, per tant, doncs, aquesta ànima de Temps de Flors, que és la que fa, doncs, que Temps de Flors pugui existir.
1: Entre les novetats d'aquest 2026 hi destaca la presència de l'any Gaudí, dels 150 anys del naixement de Pau Casals, dues commemoracions que inspiren diverses creacions florals. Una de les més esperades serà la de les escales de la catedral, dedicada enguany a l'univers gaudinià. Els quatre ponts del barri vell sobre l'Onyà guarnits, o bé la incorporació del barri del Pont Major, que entra per primera vegada en el circuit, són imatges per les que val la pena acostar-se, per tant, a partir d'avui a Girona.

0: Seguirem ara l'escala del Empordà perquè aquest cap de setmana es torna a mirar cap al Mediterrani clàssic amb una nova edició del Triumvirat Mediterrani que enguany celebra el seu 30è aniversari. La proposta converteix el municipi en un espai de divulgació històrica i patrimoni en viu, amb recreacions, mercats, activitats familiars i propostes vinculades al món grec i també romà. Entre les novetats d'aquesta edició destaca el primer simposi internacional de la ruta dels Fosseus. Martí Guinart és el regidor de Cultura i Patrimoni de l'Escala.
1: La internacionalització d'aquesta mostra, que serà gràcies a una trobada que es farà de la ruta dels Fosseus. Una ruta que ara s'està organitzant com a associació. Recordem que l'Escala està agermanat amb el poble de Palaia-Fossea des de l'any 2006, i a l'Escala aprofitarem la vinentesa doncs, perquè pel Triumvirat ens visitin aquests diferents pobles i farem un simposi doncs expliquin la seva relació amb la ruta i projectes de futur.
0: Cal dir que els Fosseus van ser navegants i comerciants entre els segles 7 i 6 abans de Crist. Van fundar colònies i enclavaments comercials arreu de la Mediterrània occidental, entre ells Empòrion, esclar, Empúries a l'Escala, però també ciutats com Massàlia, Marsella o Alàlia, a Còrsega. Enguany se celebra més els 30 anys del Triumvirat, amb totes aquestes activitats que se concentraran avui dissabte al jaciment d'Empúries i demà diumenge es traslladarà al nucli de l'Escala.

0: I un altre punt d'atracció en aquest cas és el Tàrraco Viva, que comença dilluns i que s'allargarà fins al dia 24, quan Tarragona torna a convertir-se en una gran aula d'història i que guany arriba a la 28a edició amb el lema Per què Roma? Una pregunta que ens explica Martí Sertitjol, que és el director del Tàrraco Viva.
1: Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som o per què hem arribat a ser el que som. És a dir, i encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica. Aquesta és una de les mil històries que volem explicar aquest any en el festival. El tema no és només per què Roma, també per què la història. No sé exactament per què serveix la història, no ho sé, siguem sincers. Abans el conseller ha dit que és una mestra que ens ensenya. A vegades ho dubto, jo crec que no ens ensenya res, repetim els mateixos errors. Per tant, no sé si serveix per alguna cosa, però jo m'ho he passat molt bé.
0: Tàrraco Viva, més enllà de la simple recreació històrica, reivindica el patrimoni i la història com a eines de coneixement i pensament crític, i també de participació ciutadana. Per això, la programació combina recreacions, conferències, monòlegs, exposicions o documentals. El festival manté una de les seves grans fortaleses, fer divulgació rigorosa i accessible, apropant el món antic als públics diversos i convertint Tarragona en un dels grans centres de divulgació històrica del país.
2: Des de les places fins a les festes majors, la cultura viu al Mans.

0: Aquesta era tota una història, una sardana de Carles Santiago amb la cobla Ciutat de Cornellà, una sardana i una cobla que avui podreu sentir a la ballada que hi ha prevista a 1:15 al Prat de Llobregat, a la 30a edició del Prat i Folk. La festa organitzada per la Federació d'Entitats, el NUS, comple carrers i places amb sardanes, cercaviles, castells, diables, gegants, dansa i música en directe, una gran celebració col·lectiva. Avui dissabte, entre les activitats que hi ha, per exemple, un col·loqui dedicat als 30 anys precisament del Prat i Folk, o una exposició commemorativa amb concerts de grups com Trèvol o Quatre Vents, així com una cercavila de totes les entitats del municipi.
1: Fins a 6:45, mans a Catalunya Ràdio.
0: Seguim endavant amb un parell de temes més per demà diumenge, una trobada nacional de tres toms que es farà a Constantí al Tarragonès. És la 29a edició d'aquesta trobada nacional, culminant així els actes de la seva capitalitat d'aquesta gran tradició vinculada al món traginer i al patrimoni rural. Com dèiem, Constantí, que són els encarregats de fer els tres toms la gent del Cercle Cultural Recreatiu i Esportiu. El seu president és en Curro Sierra.
2: La 29a trobada nacional, i Constantí fa la 39 vegades que ho fa, vull dir, per Constantí és un orgull molt gran pel poble, un poble petit com el Constantí, que havia sigut del temps de la pagesia en els seus temps, i això està perdut, i hem pogut continuar durant tants anys fent aquesta trobada dels tres toms, i ara, per poder fer aquesta concentració de tota Catalunya, és un honor molt gran pel poble.
0: La jornada de demà començarà amb un esmorzar traginer, actuacions de cultura popular, abans de donar pas a l'acte central, la gran cavalcada de carruatges i participants d'arreu del país. De moment, més de 60 associacions inscrites i prop de 270 cavalls.
2: Mobilitza almenys més de 1.000 persones. Almenys està previst pels esmorzars, perquè de fora pràcticament vindran, o sigui, són números i sí pel damunt, perquè de fora quasi venen 80 pobles d'alrededor de Catalunya, vull dir, és molt, molt important. Quadripliquem la trobada dels tres toms que fem normalment.
0: La trobada vol reivindicar i donar visibilitat a aquesta festa profundament arrelada a la cultura popular catalana i també aprofita la capitalitat per acostar aquesta tradició a noves generacions amb activitats escolars, propostes divulgatives sobre el patrimoni traginer i el benestar animal.
2: Pues un homenatge a tota la gent del camp, de la pagesia, de l'agricultura. Jo crec que tots els pobles faran la mateixa, en què n'hi hagi més cotxes que animals, però jo crec que tots els que muntem a tota la Catalunya a la festa aquesta reivindiquem la festa dels pagesos, dels agricultors, dels ganaders. Vull dir, jo crec que és això el que muntem més que una altra cosa.

0: També demà diumenge a Montserrat, 69a edició de l'Aplec d'Esbarts, la jornada que reuneix diversos grups de dansa tradicional d'arreu del país, amb una diada marcada per la germanor, la cultura i, sobretot, aquest entorn simbòlic com és l'Abadia de Montserrat. L'organitza històricament l'Obra del Ballet Popular, en els darrers anys també amb l'Agrupament d'Esbarts Dansaires, un aplec que és la gran cita del món dels esbarts a cada mes de maig. En Joan Gómez és el president de l'obra.
1: És, com sempre, doncs, a l'aplec d'aplecs d'esbarts, amb la seva estructura normal. A les 10, 10 i quart, doncs, començarà amb la dansa de l'ofrena, aquella dansa que es va crear als anys 60, per tal d'honorar la Moreneta, i amb el que tots els esbarts fan una dansa comuna, i acaba entrant, doncs, les flors que faran l'ofrena a la Moreneta. Per després de la missa conventual, cap allà un quart d'una, un quart i cinc, començaran les nou danses que interpretaran els esbarts segons ells la vulguin ballar.
0: La jornada començarà amb l'ofrena floral i la dansa a la Rosa d'Abril, seguida per la recepció de la comunitat benedictina. A partir d'aquí, doncs, després de la missa conventual, les danses que interpretaran els diversos esbarts que s'hi presentaran. Una trobada, però, que arriba en un moment complicat. És la darrera activitat que farà l'Obra del Ballet Popular.
1: L'Obra del Ballet Popular com a entitat federativa, doncs ja que reconeixen, no tenia massa sentit. Des de que es va crear tant la Federació de l'Agrupament dels Dansaires com la Federació Sardanista, després Confederació i ara Som Sardana, fa 3 anys es va canviar la seva activitat, o van voler evolucionar la seva activitat cap a un centre d'estudis, i per això forma part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, però la veritat és que la gent de l'àmbit, tant de l'agenda sardanista com la gent de les agendes d'esbarts, la veritat és que no han cregut massa en aquest projecte i per menys no l'han utilitzat. Amb la qual cosa, doncs tampoc és que tingui massa sentit continuar amb aquesta activitat.
0: Aquesta obra, per tant, posa el punt final a la seva trajectòria després de més de 75 anys de treball al servei de la sardana, de la dansa tradicional i de la cultura popular catalana en general. L'entitat, fundada l'any 1950, va ser peça clau en la preservació i difusió d'aquesta cultura d'arrel durant dècades. Tanca, per tant, la seva estructura formal, però ho fa assegurant la continuïtat dels seus principals projectes i del seu llegat documental.
1: Ara bé, sí que hi havia una sèrie d'activitats que l'Obra del Ballet organitzava, que era la plec d'esbarts, la trobada sardanista que es fa el mes d'octubre, que per cert la trobada sardanista té un èxit importantíssim, jo crec que un èxit molt, molt destacable. No deixa de ser a l'aplec de sardanes nacional, d'àmbit nacional. I després, doncs, bueno, tenia, per altra banda, com a funcions la trobada d'escoles de cobla, que tampoc és que últimament estigués funcionant i que tampoc tenia més sentit, perquè ja es feia les jornades d'instruments de cobla a l'ESMUC, o sigui, ja es feien altres activitats d'aquest tipus, amb la qual cosa era difícil organitzar una trobada d'escoles de cobla, quan realment escoles de cobla tampoc és que en quedin gaires. Però sí que aquestes activitats, les federacions pertinents, és la primera cosa que vam parlar amb ells. Abans de començar a parlar amb dissoldre l'obra, sí, aquestes activitats les voldrien continuar. Evidentment, l'Agrupament d'Esbarts Dansaires està entusiasmada en donar-li nova vida a l'aplec d'esbarts, i la trobada sardanista, doncs, funciona sola i l'han acollit dient, això ens interessa.
0: A més, l'important arxiu històric i musical de l'entitat, en particular les partitures i documentació, quedarà preservat també accessible per a investigadors i entitats del sector. L'Obra del Ballet, per tant, deixa així una empremta profunda en la història de la cultura catalana, després d'haver estat durant dècades motor de trobades, aplecs i iniciatives vinculades al món de la sardana i als esbarts, especialment en moments difícils per la cultura catalana durant la dictadura, que quan no es podia parlar català, doncs el que feien era ballar en català.
1: Encara que diguem que van fer 75 anys l'any passat, és cert que va haver una preobra del Ballet Popular que ja va néixer amb tota la moguda que es va fer al entorn de l'entronització de la Verge de Montserrat. Els prohoms del moment, Millet, Josep Benet, i tota una sèrie de prohoms de la cultura i del catalanisme van aprofitar l'entronització de la Verge per tal de donar sortida a tot aquest moviment catalanista. És la famosa frase atribuïda a en Cubeles, però que realment sembla ser que és d'en Benet, de si no podem parlar ni en català, ballarem en català. A partir d'aquí, que es va crear l'Esbart Verdaguer i tota una sèrie de moviment entorn a la dansa, ha anat evolucionant cap a l'obra del Ballet Popular, que no es va poder legalitzar fins a l'any 50. Llavors, doncs, per això tenim una data a l'any 50, però si anem a Montserrat, entrem dintre de la Basílica i mirem la primera llàntia, aquella primera llàntia és la llàntia del sardanisme, diguem, ja la va posar l'obra del Ballet Popular, encara que no posi obra del Ballet Popular.
0: L'obra del Ballet, per tant, una obra que continuarà demà a Plec d'Esbarts a Montserrat.
2: Desperta't amb festa, dansa i tradició. Dissabte a les 6, ets al Mans, a Catalunya Ràdio.
0: Seguim al Mans en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional, ara repassem festes. Anem cap a Lleida perquè viu aquest cap de setmana els dies centrals de la Festa Major de Sant Anastasi, amb una programació marcada per la cultura popular, el seguici festiu, la música tradicional, els gegants, els castells i el foc. Avui dissabte, per exemple, hi ha el 76è concurs de colles sardanistes. També el 40è Festival Folclòric de Lleida, amb l'Esbart Sicorés i grups convidats. El foc també serà un dels protagonistes aquest dissabte, amb el correfoc infantil, el vespre, o el correfoc de Lleida, amb els diables de la ciutat, els dimonis dels trons, o el drac que rincló, a més dels marraquets. Demà diumenge començarà tot plegat amb matinades i també la trobada gegantera, gegants que desfilaran pels carrers de la ciutat i que homenatjaran precisament els 75 anys de la gegantona Violant i el gegant Moro. Al vespre arribarà la vigília de Sant Anastasi a Lleida amb la tronada i el repic de campanes i dilluns la Diada Central, el dia més solemne amb tradició i molta festa, jornada que comença amb matinades i també ofici solemne, així com el ball tradicional dels gegants dins la catedral. Durant el matí, pels carrers del centre hi haurà el seguici festiu i la processó de Sant Anastasi. I a la tarda, la Rambla Ferran recuperarà un dels actes més emblemàtics de la festa, la Batalla de les Flors. Enguany, a més, la festa commemora els 75 anys de la recuperació de la Moixiganga, els 75 anys de la gegantona Violant i el gegant Moro, com us hem explicat, i els 325 anys de la primera referència documentada al Ball de Bastons de la ciutat. I aquí ens aturem amb aquesta celebració. Xavier Ramon és el president de la Colla Bastonera de Lleida.
3: Sí, el 1701 trobem la primera referència del Ball de Bastons de Lleida, on amb la visita de Felip V a la ciutat doncs van sortir diferents tipus de balls, un dels quals era el Ball de Bastons. Més endavant van anar sortint també amb visites reials o visites de bisbes o d'autoritats importants i fins a la Casa de la Maternitat, quan es va crear la Casa de la Maternitat de Lleida i la Llar de Sant Josep, van començar el Ball de Bastons més modern, que li dic jo, que a partir de llavors recuperen les danses històriques de Lleida, estan registrades en una revista, les recuperem nosaltres quan ens creem com a associació i són les que veiem avui dia durant el seguici de Festa Major.
0: Uns bastons, per tant, que seran ben presents aquest cap de setmana per protocol i per efemèride.
3: Doncs és molt important aquest seguici perquè apareixen totes les danses històriques de Lleida, no? Són els elements més importants que tenim a la ciutat i el Ball de Bastons no és un d'ells. El Ball de Bastons és una de les danses que s'ha mantingut més anys viva dins del seguici i per tant és un dels papers més importants. Sí que també hi ha altres danses que s'han recuperat més recentment i tot i això sempre intentem, no?, portar i mantenir totes les danses i a veure si d'aquí uns anys recuperen les últimes danses que queden.
0: La colla, a més, no només es limita a l'exhibició d'aquests balls de bastons tradicionals de la ciutat.
3: Vam començar la festa el dimarts amb la presentació de l'exposició dels 325 anys que tenim a l'Ateneu Popular de Ponent, que el qual se pot veure durant tot el mes de maig. També vam començar el dijous amb el seguici del Marraco, que és el seguici infantil de la Festa Major. És el tret de sortida de la Festa Major i ho fem amb els més petits de la casa. Avui tenim doncs, diferents activitats més lúdiques dins de les barres de Festa Major, com un contacontes tradicionals, una taverna folk on tothom pot venir a cantar i ballar. I demà també, important, dia del pregó de Festa Major, on actuarem al seguici, no? Donant la veu de que l'endemà és Festa Major. I el dia més important, que és el seguici de Festa Major, el dia de Sant Anastasi, que sortim en processó amb el Sant des de la catedral fins a l'església de Sant Joan.
0: De Lleida cap a Badalona, perquè també celebren les festes de maig dedicades, com Lleida, a Sant Anastasi. Unes festes que ens ajuda a situar l'historiador badaloní i estudiós de la cultura popular, Nil Rider.
4: L'origen, no el podem saber. Sí que sabem que 1635 hi ha un primer altar dedicat a Sant Anastasi, però que no serà fins 1672 que el bisbe Alonso de Sotomayor, bisbe de Barcelona, declararà la festa com a festa solemne, com a festa de precepte, i que s'ha de guardar com el dia del diumenge, per tant, que és un dia festiu, no laborable. Això té fruit també dins de que la confraria de Sant Anastasi va ser instituïda pel mateix bisbe un any abans. I, per tant, la confraria, el sant, tot forma part d'una manera de finals del XVII d'entendre la festa a Badalona, no? que va propiciar que aquest sant, que no coneixia ningú, de cop i volta, que no coneixia ningú, vull dir, és que no estava ni documentat pràcticament fins a mitjans del segle XV i no fou fins després de Trento que es difongué arreu de la geografia catalana, tingués la propulsió de convertir-se en sant festiu a la ciutat que el va martiritzar, diguem-ne.
0: Aquest cap de setmana les festes a Badalona entren de ple en els actes més emblemàtics de cultura popular i tradicional, una ciutat que viu aquests dies amb gegants, cercaviles, focs, seguixis, sardanes i tota la força del patrimoni festiu badaloní.
4: Tot, avui dissabte hi ha gegants, el Badal Gegants és tota una lectura diferent dins del que és el món geganter, és una idea d'en Jan Grau que ens va deixar fa uns mesos, que va ser un dels impulsors d'aquest nou format, amb coreografies màximes, amb com a aposta parateatralitzada, en portar els elements festius a allò que havien pogut ser, no? Explotar totalment la parateatralitat dels elements de la festa, de la cultura popular. Això és avui. Ahir vam tenir el pregó amb diverses danses. Les danses de maig, que és una dansa creada amb punts de la dansa catalana tradicional de la rodalia de Badalona, diguem-ne, per fer una dansa molt festiva que sigui doncs, com una mena de ball pla que es balla durant les festes. Els miquelets, que són els nostres trabucaires, que es converteixen en guàrdia d'honor, i els castellers. Tot això està vinculat, per exemple, que nosaltres tenim una cosa que és també identitat badalonina, que és el mocador de festes. Doncs el dia del pregó, els miquelets tenten a l'Ajuntament a posar el mocador a Sant Anastasi en una capelleta que hi ha al carrer de Sant Anastasi i tothom es puja en aquella capelleta a posar el mocador, que és el que assenyala l'any festiu. Llavors, de pregó del 2026 a pregó del 2027 tindrem el mocador de festes posat al braç de Sant Anastasi de la capelleta. I demà, evidentment, la cremada del dimoni amb tot el seguici de la ciutat que surt de l'Ajuntament i porta, no, acompanya la comitiva a veure cremar el dimoni, i el dia de Sant Anastasi doncs, vinga, amunt avall, ofici, pressat, processó, tomba i gira, i al final de tot hi ha una cosa que és totalment nova, però que és vella, que és el moment de guardar. Quan acaba la processó tothom va guardar, cadascuna va guardar a l'Ajuntament lo seu, doncs ho hem convertit en una nova cercavila, que és la cercavila que més destripa, perquè és l'última de totes i és on deixes tota la carn a la greta. Tot allò que no has deixat en aquests dies de festes, doncs encara ho deixem dilluns al vespre en aquesta última cercavila que es diu Toca tancar, que implica que tanquem tot el seguici fins l'any vinent, diguem-ne.
0: Avui dissabte la canalla serà protagonista amb la cercavila petita i també arribarà el Badà Gegants. Demà diumenge, la nit de Sant Anastasi, és un dels moments culminants de la celebració. Una jornada que comença amb el ball de plaça, el seguici de la ciutat, format per entremesos, bèsties gegants, balls populars i castellers que baixaran per la Rambla per acomiadar simbòlicament el dimoni. Un dimoni que a la platja dels Pescadors serà incinerat, l'acte més emblemàtic del patrimoni festiu badaloní.
4: No és més que un recurs fàcil després de la Guerra Civil. Hi havia un estudiós local que era en Josep Maria Cuyàs de Tolosa, que acabava de transcriure totes les estàncies del Baró de Maldà a Badalona. El Baró de Maldà tenia una casa a Badalona. El Calaix de Sastre hi ha diverses mencions a Badalona, a les seves festes i les seves estades. Doncs en una d'elles explica com la vigília de Sant Anastasi, els pescadors, que són gent de Tabola i Tonanteria, diu, cremen un figuron a la platja i que tota la gent dels pobles del voltant s'hi aplega en aquesta platja a fer festa la nit, diguem-ne, la nit de la vigília de la festa badalonina. Per tant, és una cosa lògica que la festa del poble al costat vagis a passar-ho bé i que aprofitis que els pescadors cremen aquest figuron per fer festa a la platja. Això, que Álvaro de Maldà parla o esmenta com un fet puntual, perquè si bé descriu diverses vegades la processó de Sant Anastasi, el dia de Sant Anastasi, o en la processó del Corpus de Barcelona, els canvis de vestits dels gegants cada any, per tant, és un fet puntual, ho agafa aquest Josep Maria Cuyàs de Tolosa per proposar a la confraria de Sant Anastasi fer una tradicional crema d'un altre figuron en forma de dimoni. Llavors agafen un part d'un misteri de Setmana Santa, que era el misteri dels esgarrapacristos, en el qual els fets revolucionaris del juliol del 36 havien cremat el Crist. Llavors quedaven dos elements d'una altra factura, i quan van fer el nou misteri van dir, home, que no quedarà una mica lleig un Crist d'un autor i els esgarrapacristos d'un altre. Llavors ho van fer tot nou. Tenien dos ninots que servien molt bé per tornar a ressorgir una festa després de 3 anys de guerra, no? L'any 40, l'11 de maig del 40, tornar a posar, no?, aquest punt de disbauxa, aquest punt d'identitat cultural, una lectura molt, potser és una sobreinterpretant, però que ja un Cuyàs havia filat per teixir aquesta nova acció, que és l'11 de maig de 1940, acabada la processó de Sant Anastasi, allà el que en deien les excavacions, que és més o menys on hi ha el Museu de Badalona ara, van plantar aquest esgarrapacristos amb dues banyes dins d'una caldera i el van cremar.
0: Dilluns, festivitat de Sant Anastasi, Badalona viu la diada més tradicional i solemne. Des de bon matí hi haurà matinades amb gralles i foc pels carrers del centre. Després, arribada cap a ofici, amb els balls populars infantils, ofici solemne i a la tarda passada de Sant Anastasi. La festa acabarà amb l'esclat de festa, amb el cant de goig i també amb el ball tradicional de gralles, ja a la plaça de la Vila. Hi haurà també ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Terrassa, entre moltes activitats.
4: Sí, això ens passa per molts aspectes. Un és perquè, clar, si tinguéssim una festa documentada i ben documentada de 1601, per posar un cas, ens costaria molt de canviar certes coses, però és que la nostra festa l'hem anat construint. Això, les festes de maig és el nom que li posen a l'any 1980 a les antigues festes de primavera, que havien sigut les festes de Sant Anastasi. Per tant, tot ho anem creant i reveient. Els gegants són, si bé els gegants són vells, les colles de geganters són noves i les pràctiques són també contemporànies i tothom una mica s'ha anat fent la festa a la seva mida i nosaltres, doncs, per moltes raons, no l'hem pogut acabar de repensar fins ara fa 4 dies, cosa que molta gent havia fet ja anys enrere, i això és el que ens ha comportat que certes coses que passaven o decidim que segueixin passant sense dir-les o les oficialitzem, perquè realment veure'n a guardar els bitxos del seguici era una cosa que la gent no va veure, o les tornades de l'ofici, o les anades a l'ofici, la gent no anava a veure i no sortien els programes de festes, doncs, escolta, posem-ho al programa de festes. Coses que permeten aquestes lectures, que entenem que la festa és una qüestió viva, que és una qüestió contemporània, que no té sentit recrear un temps passat, però que alhora ens han de servir per vincular-nos i per mantenir-nos dins d'una identitat cultural ferma, que és la nostra, com a badalonins.
2: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.

0: I acabarem aquest recorregut a Santa Bàrbara, al Montsià. Una de les festes més representatives són les festes de maig, que van reconvertir amb la festa Arrels Planeres. Jotes, pubills i pubilles són els protagonistes d'una mirada cap a Santa Bàrbara de fa més de 100 anys. La regidora de Festes Patrimonials és la Laia Pla. Bon dia, Laia.
1: Bon dia.
2: Primer de tot, ens hem de centrar en un detall, que són Arrels Planeres. De fet, planer és el gentilici de la gent de Santa Bàrbara, oi?
1: Sí, sí, ens diem planers perquè, si t'hi fixes, el poble està a una plana, una zona plana, entre muntanyes. Els pobles que són més de muntanya, nosaltres estem a la zona plana, ens diem planers.
2: Quins són els elements més carismàtics, o quin sentit tenen aquestes festes que celebreu, aquestes festes de Sant Gregori?
1: Aquestes festes el que tenen és retornar als principis del segle passat que teníem, que els nostres avantpassats, recrear un poc la vida com eren els nostres avantpassats i poder recordar-nos dels nostres avis, dels nostres besavis i poder recrear una festa molt... La veritat és que és una festa molt bonica.
2: El fet de recrear aquestes tradicions, han sigut tradicions que també s'han anat allargant amb el temps, hi ha elements que són molt característics de les vostres festes.
1: Sí, bé, a part de que fem cada any, fem una temàtica de festa, cada any pues, dediquem a algo que pugui ser l'aniversari, perquè som un poble que no és molt gran, que farem 200 anys, vull dir que tampoc és antic, anem recreant cada any algo que puguem destacar, i aquest any fem la gastronomia de la plana, de Santa Bàrbara. Però el que més podem destacar del cap de setmana, per exemple, avui dissabte és, i demà, és la recollida i peticions que fem a les pubilles, que seran... Que, porto jo les festes majors també, que seran les festes que representaran el nostre poble. I és un acte, la veritat, crec que és el més bonic de les festes.
3: En nom de tot el nostre poble, aquí ens teniu en reunió. De la vostra filla estimada, en venim a fer petició, per tal que sigui una pubilla en aquest any de Nostre Senyor.
4: Molt complagos acceptem que podem anar a la nostra filla
5: del poble.
4: A partir d'ara mateix el poble sigui pubill.
3: Tots ens sentirem molt complaguts, si així, la vostra...
2: Explica'ns què és.
1: Doncs, per exemple, mira, el dissabte, avui mateix, aquesta tarda, anem, juntament amb els balladors de jota i les cobles, anem a cantar-los les jotes típiques del nostre poble, anem casa per casa de la pubilla, o pubill, que nosaltres diem pubill, no diem hereu, i anem a fer-los una petició i una cantada i ballada donant-los la benvinguda, de moment la benvinguda al que serà el nou any de pubillatge. I clar, anem casa per casa, els oferim el ball, ells ofereixen un poc de menjar a tots els que anem com a benvinguda. I al final de tot del recorregut, això són tres recorreguts perquè clar, són quasi 40 pubills i pubilles, i al final del recorregut ens trobem tots i pugem pel carrer Major Munt amb les tres xarangues, les bandes de música, tots els pubills junts, totes les autoritats i tots els balladors de jota, pugem al carrer Major i llavors allí fem un ball de jota molt bonic, molt a nivell de poble.
2: Unes jotes que també són molt característiques, no només de Santa Bàrbara, sinó també de tota la zona, amb uns balls concrets que a Santa Bàrbara no poden fallar.
1: Sí, clar, ballem la jota, ballem el punxonet, és un balls típic d'aquí de la zona, que en aquesta zona, bueno, són jotes i punxonet típic. Són balls molt bonics.
2: Com viu la gent de Santa Bàrbara aquesta festa?
1: Aquesta festa la viuen, la veritat que molts me diuen que millor que les festes majors del juliol. És una festa totalment, clar, diferent, és un cap de setmana molt intens, intensa a nivell de moltes activitats que fem, també intensa a nivell de sentiments, d'anar a buscar les pubilles. Per exemple, demà diumenge tornem a fer els tres recorreguts d'anar a buscar les pubilles, però aquí ja les autoritats, o sigui, l'alcalde i nosaltres els regidors, fem una petició a la mare o pare i a la pubilla de com tal volen representar el poble i fem un versat que és molt antic i anem vestits tots de pagesos. Llavors fem la petició i llavors els pares ens diuen si ens cedeixen la noia i la noia s'accepta ser la pubilla del nostre poble, el noi i la noia. Llavors, clar, marxem tots en carros, cavalls i tot, fins al carrer Major, i allà al carrer Major escollim a sort, a sort vol dir a l'atzar, que serà la pubilla i pubill major. I crec que és una festa molt, molt intensa a nivell de sentiments, de pares, família, de poble, perquè és tot el poble vestit de pagès, és tot el poble bolcat en el segle passat i més la família de tots els públics que tenim.
2: Està clar. Tot aquest cap de setmana hi haurà moltes activitats, a banda d'exposicions i artesania, també concerts, com demà diumenge un grup que ha sapigut agafar aquestes arrels, com són Terrae, i posar-ho dalt d'un escenari. I, com dèiem, aquesta vivència, aquesta particular manera de viure les festes. Segurament una de les festes més singulars a la zona de l'Ebre i que, per tant, aquest cap de setmana a Santa Bàrbara al Montsià es podrà veure. N'hem pogut parlar amb la regidora de festes, la Laia Pla. Gràcies per atendre la trucada. Que tingueu unes bones festes.
1: Vale, moltes gràcies. Bon dia.
6: Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio.
0: I així tanquem aquest Mans. Hi hem estat amb la Rosa Silluer, el muntatge musical, en Josep Maria Campillo, a les vies de so, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rutllant a la direcció. La darrera sardana per marxar és Camí de la UNESCO, de la compositora Anna Abad. Amb la principal del Llobregat la sentirem. Aquesta sardana i aquesta cobla obren avui el 77è aplec de Caldes de Malavella. Gràcies per ser-hi una setmana més. Nosaltres ens retrobem demà a les 5 del matí i també la setmana que ve aquí, al Mans a Catalunya Ràdio, amb tota la red a la Ràdio Nacional. We'll be right back.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Avui, a El suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
3: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
4: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
5: Celebrem 5 anys amb

0: directe.
1: T'ho perdràs?
0: Més informació a futurfest.cat.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
4: Ja et pots inscriure en els Premis Creadores de 20 Minutos.
3: Participa fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
4: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
6: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
7: Molt bon dia, Roger. Dissabte passat ens vam citar a Sitges amb José Mari Vaquero, l'exfutbolista i entrenador basc que va jugar al Barça durant 8 temporades, capità i líder d'aquell famós Dream Team amb Johan Cruyff a la banqueta. Amb Vaquero, que ens va revelar per què és tan competitiu.
8: Sou 11 germans, 11 vaqueros.
9: Mira, sempre he dit que faig com broma, però és veritat, potser, que vaig aprendre a compartir coses, perquè en aquella època jo posava la roba del meu germà, però el gran, no el d'abans. Ara, no, cadascú té la seva, però cada mes té nou, no? I després competir, perquè has de competir. Jo vaig competir en tot, des de petit. I després has de convivir, és a dir, que són les tres Cs, crec que més importants que hi ha per trobar aquest equilibri personal, no? I aleshores, sí, sí, som 11, afortunadament tots estem vius. Com he dit, una llàstima que el meu pare va morir quan jo tenia 13 anys, és a dir, que la meva germana petita era molt petita.
6: Com s'ho va fer la teva mare per aixecar 11 nens?
9: Bueno, un geni.
7: I vam entrevistar també en Matthew Tree, l'escriptor anglès que viu a Banyoles i que escriu en català des de fa una pila d'anys. Ens va confessar que durant la seva adolescència va patir un trastorn obsessiu compulsiu que intentava alleujar amb l'alcohol.
10: Va arribar al punt de que a causa d'aquest trastorn tenia por fins i tot d'anar a l'escola. Estem parlant de 14-15 anys, més o menys. Doncs per anar a l'escola amagava llaunes de cervesa d'aquelles angleses, saps? Bastant grans.
6: De mig litre.
10: De mig litre, si fa no fa, sí. I anava caminant cap a l'escola bevent una llauna de cervesa. De
6: amb 14 anys.
10: Amb 14 anys, 14-15 anys. De manera que quan entrava a l'escola tenia els nervis calmats. I l'alcohol, de fet, era una mena d'automedicació que es veu que molta gent que tenen trastorns d'aquest tipus i no han estat diagnosticats, doncs tiren cap a l'alcohol perquè és una mena de calmant.
7: I amb en Xavier Aldecoa van viatjar a Soweto, un dels barris més desfavorits de Johannesburg, la capital de Sud-àfrica. Allà en Xavier va conèixer la història del Sepo, el Beethoven de Soweto que assajava amb una escombra.
11: Un xaval jovenet d'un barri de xaboles de Soweto que ha d'agafar una furgoneta taxi d'aquestes públiques que hi ha allà, intentar convèncer el conductor que li deixi entrar amb el violoncel i anar-se'n fins als barris rics blancs per tocar i que li tirin unes monedes. Això cada dia anar i tornar. Parlant d'un boig, d'un boig per la música, que se'n van sortir. O sigui, ell al final aconsegueix entrar primer a l'orquestra principal de Johannesburg, que de fet recordo molt, perquè a mi en aquells dies ell està casat amb una noia, amb una periodista francesa, Sophie, que també és molt amiga meva. Va haver-hi un conflicte perquè, clar, quan van fer les proves per entrar a la filarmònica, els negres puntuaven una mica més. I va haver una mena de conflicte de dir, escolta, no, al filarmònica han de tocar els millors.
7: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
12: Bon dia.
7: El cinema és una aventura per tota la família, Les Ovejas Detectives.
13: Oh, why would he stop there?
14: He was just about to say who the killer was.
15: This is torture. It was the maid, right?
7: Aquesta enginyosa pel·lícula de misteri explica la història d'unes ovelles amants de les novel·les policíaques que viuran una gran aventura per descobrir la veritat rere la mort del seu pastor.
1: Do you think we're responsible for what happens to us?
12: What do you mean exactly?
14: Parce que mannequin, ça a toujours été un rêve.
15: Tu viens d'arriver?
1: Oui.
15: T'inquiète, on va se comprendre.
1: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
7: I encara als cinemes, alta costura. Angelina Jolie protagonitza aquesta història sobre una cineasta nord-americana que s'embarca en un viatge de vida o mort quan arriba a París per la Setmana de la Moda. I serà allà on la seva vida xocarà amb la de dues dones més. I al Teatre Tantarantana, Hora Bruixa. La companyia Application Rejected proposa aquest concert teatral punk ritual i irreverent, que també és un viatge a través del temps protagonitzat per les bruixes de Macbeth. Totes tres tornen per explicar-nos la seva versió dels fets i de la història. Avui a funció a 8:45 del vespre.
16: Bon dia, Sònia Deulofeu.
17: Molt bon dia, Marina.
16: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes que avui són pel Tarragonès. La primera, l'arrencada del vol a Vilaplana.
17: En el marc de la Fira de Sant Isidre es fa per primera vegada aquesta mostra de circ, complirà avui els carrers de Vilaplana amb tallers, música i activitats per a tota la família. A partir de les 11 del matí, a la pista del Casal, taller de circ amb botes i atraccions excèntriques. Al migdia, musical itinerant. A les 5 de la tarda, l'espectacle Mary Jones Grandiosa. I a quarts de set, Incògnito. Totes les activitats i els espectacles són gratuïts i aptes per a tots els públics. A més, durant el dia, també hi ha la Fira de Productes Artesanals i de Proximitat amb més d'una vintena de parades al Passeig de la Mossara.
16: I podem dinar o sopar al restaurant Antígona de Vilaseca.
17: Situat a l'avinguda Ramon Olsina, número 2, molt a prop de la plaça d'Alexandre Fleming i a 5 minuts caminant de l'Auditori Josep Carreras, una braseria que ofereix una experiència gastronòmica basada en la cuina mediterrània i de mercat, de base tradicional, però amb tocs innovadors i una selecció de bons vins nacionals. I podem tastar el salmorejo, les faves saltades amb calamarsons i ceps, els cargols a la llauna, les costelles de cabrita arrebossades, les gambes a la planxa, el carpaccio de bacallà o l'entrecot al gust, de postres, panna cotta, profiteroles amb nata o sorbet de llimona. El preu mitjà per persona és d'uns 25 euros, obert tots els dies, menys dimarts, al migdia, de la 1 a les 4 de la tarda i els dissabtes també a la nit.
16: Música.

0: Perquè si som per Vilaseca, podem anar al concert de Sexeni.
1: A les 11 de la nit, al Castell del Comte de Sicart, un concert que s'emmarca dins la programació de la FIM, la Fira de Música Emergent i Familiar. Sexeni hi presentarà el seu nou EP titulat Només Música, que posa el foco allà on vol el grup, en les cançons i en el seu univers musical. Aquest treball mostra una nova etapa de la banda lleidatana que continua explorant el pop des d'una mirada fresca, irònica i generacional. L'únic tema en solitari del nou EP és aquest que esteu sentint de fons, Els ulls que et mirin, una peça pop emotiva que reflexiona sobre com es construeix la nostra identitat a partir de la mirada dels altres. Una vegada més, demostren la seva gran virtut, combinar amb melodies enganxoses, humor i personalitat pròpia que els consolida com una de les propostes més singulars del panorama musical català. Si els voleu veure en directe, avui ho podeu fer a Vilaseca. El concert és gratuït i a l'aire lliure.
0: Arribarem a les 7 del matí amb la cançó Els ulls que et mirin, de Sexeni, que avui actuen a Vilaseca. Ara tornem.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
1: Tot depèn dels ulls que et mirin.
0: Amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 7 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 9 de maig del 2026, de seguida el suplement, l'última hora de l'antivirus, amb el dispositiu per adequar tot el passatge del vaixell demà diumenge a les Canàries. També els detalls de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors, amb l'oposició reclamant explicacions i el cessament del cap de la policia, Josep Lluís Trapero. Però abans, 3 minuts del que sens dubte continuarà sent un dels temes del cap de setmana. L'enfonsament del Madrid a les portes del clàssic de demà, en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Sentim els experts, els que més en saben, els que ho viuen amb més passió. Són 20 segons d'or per radiografiar el moment que viu el Madrid. Esteu preparats? Vinga, va.
1: Esto es el Madrid. Oye, ya saben de reírle la gracia a los chavales. Quedaos una temporada vergonzosa. ¿Qué hay que empezar a decirles, tíos? Un poquito de respeto al escudo que tenéis. Que no es un parabulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Kylian baja la ventanilla y se ríe a carcajadas. ¿De qué te ríes?
0: La setmana, pels qui gaudim de les crispetes quan s'incendia Valdebebas, supera amb escreix la música celestial que venia de Madrid quan Vinícius va perdre la pilota d'or, o el trencament entre la plantilla i l'entrenador que va comportar la sortida de Xavi Alonso. El club de la lluita que van organitzar aquest dijous, Tchouaméni i Fede Valverde, supera fins i tot els moments en què Arbeloa, més que un tècnic de futbol, s'ha volgut assemblar de manera no irònica al protagonista de The Office, tant al camp com a la sala de premsa. Són escenes que parlen d'un equip i d'un club en descomposició, atacat fins i tot per una premsa que tendeix a ser servil, on ja hi ha veus d'allò que Guardiola anomenava la central lechera, que apunten a l'autèntic responsable, és a dir, Florentino Pérez. No oblidem que fa 20 anys Florentino va haver de marxar perquè deia haver malcriat els jugadors. Ara el vestidor s'assembla a la classe dels dofins, però amb boxejadors dels pesos pesants i traumes cranioencefàlics. Imagineu-vos que fos el Barça qui travessés aquest moment, que la porta camí dels 80 anys hagués perdut el control del club, que Flick no volgués controlar que es paguessin dos jugadors dos dies consecutius i que la plantilla trencada tingués una estrella a l'estil d'Mbappé més centrada a viatjar amb la parella que lluitar per la Lliga. No es pot dir que el president del Barça fa 2 anys no ens avisés en aquesta entrevista a Mundo Deportivo quan li preguntaven pel fitxatge d'Mbappé pels blancs.
2: Solo tengo intuición, ahí tienen un problema, tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será vestuario seguro. Eso no va de regalo.
0: Descomposició blanca al marge, aquest cap de setmana és un bon moment per recordar el mèrit que té el Barça, 2 campionats consecutius contra un equip que venia de guanyar la Champions i havia fitxat el presumpte millor jugador del món per perpetuar l'hegemonia. De moment, l'únic que s'ha perpetuat és la partida de Street Fighter. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: Es confirma un 6è positiu d'antivirus vinculat al creuer Ondius.
4: A Catalunya s'ha localitzat un segon contacte vinculat amb el brot. És una dona que està en quarantena després d'haver coincidit a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. El creuer ha d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, on l'OMS coordinarà l'operatiu de desembarcament dels viatgers.
0: El govern descarta cessar Josep Lluís Trapero per les dues agents infiltrades en una assemblea de docents.
4: Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP, exigeixen que el director de la policia plegui, però la consellera Parlon diu que li manté la confiança.
0: Avui s'acaba la gratuïtat de Rodalies.
4: Arran de la crisi ferroviària que va començar amb l'accident de Gelida, el servei de Rodalies ha estat gratuït 3 mesos i mig. El govern justifica que es torni a pagar per la millora progressiva del servei, que ja situa en el 96%.
0: L'Iran acusa els Estats Units de trencar l'alto al foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
4: I Trump diu que espera una resposta de Teheran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau.
0: Aquest matí, en directe a 11:15, sentirem Álvaro Arbeloa aquí al suplement en la roda de premsa prèvia al clàssic de demà. Biel Cadilla, bon dia.
5: Bon dia, sí. Arbeloa s'haurà de pronunciar sobre la crisi al vestidor blanc i la baralla entre Tchouaméni i Valverde que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital. El club els ha sancionat amb 500.000 euros de multa cadascun i en un comunicat assegura que els dos jugadors s'han disculpat.
0: L'Espanyol se la juga aquesta tarda contra el Sevilla en un duel per la salvació.
5: Els sevillans són el primer equip de la classificació fora de la zona de descens amb 2 punts menys que els blanquiblaus. Desenes d'aficionats pericos es van acostar ahir a l'RCD Stadium per donar ànims a l'equip abans de marxar cap a terres andaluses. Aquest Sevilla Espanyol a 4:45 el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Enric Agut, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, aquí estem.
0: Matí amb pluja en alguns punts del país i tarda també especialment moguda, eh?
6: Sí, sí, aquest matí tenim molts núvols, algun ruixat molt dispers, com el que hem tingut ja en alguns trams de les comarques de Barcelona. Es poden repetir al llarg d'aquest matí, són molt puntuals, però bé, allà on caiguin, doncs ens mullarem. De moment a Barcelona portem 3 litres, al Perelló mig litre, però és aquesta façana costanera on pot caure això, un plugim de tant en tant. Serà a partir del migdia quan entri un front de pluja una mica més extensa per comarques de Tarragona, i després al llarg de la tarda, sota cap allà a les 4, 5, 6, arribi aquest gruix de pluja a les comarques de Barcelona i més tard a les de Girona, i també se n'esperen bastants de ruixats el que és el vessant sud del Pirineu Lleidatà. A la resta, doncs, la pluja serà més testimonial, i estem parlant de que en molts llocs en tot el dia puguin caure entre 1 i 5 litres, és a dir, són xifres que no són molt abundants, però pots quedar mullat si no portes un paraigua, i on plogui més, que és en alguns trams de la costa o al vessant sud del Pirineu Lleidatà, doncs es poden acumular xifres fins a 20 litres. I la temperatura màxima, doncs, al voltant dels 19-21 graus en general. Demà diumenge tindrem més estones de sol, pujarà la temperatura, però cap al vespre podria arribar una nova pluja per Ponent. Però bé, demà ja veurem.
7: Avui el suplement.
0: Avui el suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem el científic Salvador Massip. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Avui que a quarts d'11 us saludarem des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona amb un munt d'activitats a l'aire lliure per celebrar aquest clínic obert. Al matí d'aquest dissabte sembla que la pluja aguantarà, pluges més intenses a partir d'aquesta tarda, almenys a la ciutat de Barcelona. Per tant, clínic obert amb un munt d'activitats, com dèiem, a l'aire lliure per apropar i conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya, ara que també la salut és notícia més que mai a causa també d'aquest antivirus. A banda dels millors especialistes, passarem consulta avui amb la Maria Nicolau, el Pep Noguer, el doctor Antoni Trilla, Joan Callarissa, Rebeca Rodríguez. Us esperem a partir de quarts d'11 al carrer Casanova de Barcelona, a l'aire lliure, clínic obert. Per tant, avui, suplement de primavera a l'aire lliure a partir de quarts d'11. Mig quart de vuit.
7: L'informatiu del suplement.
0: Aquesta matinada l'Organització Mundial de la Salut ha augmentat a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer i a 2 sospitosos més a l'espera de tenir els resultats de les proves mèdiques. Aquesta és l'última hora d'una crisi sanitària que avui té totes les mirades posades a Tenerife, on la propera matinada ha d'arribar al creuer que no tocarà port. Avui es desplacen fins a l'illa Canària el director general de l'OMS i els ministres de Sanitat i d'Interior per coordinar tot l'operatiu EVA.
4: El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat, mentrestant, un nou contacte a Catalunya. Una dona que no té símptomes i està confinada a l'hospital, però que va volar al mateix avió que la dona neerlandesa que havia estat al creuer i va morir poc després. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona després de ser en el mateix vol.
0: Els detalls de tot el que ha de passar aquestes properes hores des de Madrid, Alba Gil.
8: Es tracta d'una dona sud-africana que va estar 6 dies a Barcelona. Està asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts al vol de Johannesburg en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
9: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
8: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió i està ingressada a Alacant amb tos. Se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Sentim el dos de Sanitat, Javier Padilla.
10: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
8: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se.
0: Gràcies, Alba. Com explicàvem, aquesta propera matinada al creuer, on dius, ha d'arribar a l'illa de Tenerife, on desembarcaran els passatgers i la tripulació que viatja a bord de l'embarcació. Tots seran repatriats en avió als seus països.

0: países o ciudadanos que no hubiera estado su vuelo, que no pudiera encajarse en ningún otro, entrarían estos dos vuelos de Rescue Europa. Países Bajos ha confirmado que se hará cargo de la tripulación, de aquella que no es esencial para confirmar el vuelo.
1: El portaveu del govern canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començarà l'operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
2: El govern tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra malgrat les crítiques per la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents de Barcelona en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. El president Salvador Illa defensa la professionalitat del cos però admet que no tenia coneixement de l'operatiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, tot i que els seus socis parlamentaris, Esquerra, els Comuns i també la CUP, exigeixen que plegui. Laia Framis, bon dia.
3: Sí, bon dia. El govern assegura que té plena confiança en el cos de Mossos d'Esquadra i també en el director de la policia, Josep Lluís Trapero. En una piulada, la consellera Parlon diu que vol reconèixer la tasca de Trapero davant dels qui posen en dubte la seva professionalitat. Tot plegat després que Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP, hagin exigit el cessament de Trapero per unes infiltracions que consideren intolerables en un context democràtic i amb un govern d'esquerres. I han posat veu al republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio Rió dels Comuns.
4: Inadmissible, intolerable. Per aquest motiu demanem el cessament del director de la policia com a responsable polític d'aquestes actuacions.
5: Traspassa totes les línies vermelles, vulnera de manera molt greu els drets sindicals.
3: Junts demana explicacions urgents al Parlament, mentre que els Mossos defensen que aquest tipus d'operacions són part de les seves funcions i estan recollides a la legislació vigent. A més, l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, ho ha criticat en una piulada. Assegura que les infiltracions no són una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia.
2: Dos minuts per arribar a un quart de vuit. A partir d'avui es torna a pagar per viatjar en Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que ja arriba al 96%. Això suposa alguns canvis després de 3 mesos i mig de viatges gratuïts per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida del mes de gener.
6: Si teniu l'abonament gratuït de 10 viatges, heu de tenir en compte que els que queden pendents es perden, ja que des d'avui les màquines validadores no admeten aquest títol. En canvi, si quan va entrar en vigor el període de gratuïtat teníeu un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar a partir d'avui. Des d'avui mateix podeu anar a les taquilles de les estacions per demanar una ampliació d'aquest abonament pels dies pendents. Pel que fa als títols integrats, com ara la T usual o la T jove, si els teníeu quan va entrar en vigor la gratuïtat, en aquest cas els viatges pendents no es recuperen perquè són targetes de transport que permeten combinar Rodalies amb altres mitjans de transport. I també recordem els títols que a partir d'avui tornen a sortir a la venda per viatjar només amb Rodalies. Hi ha el bitllet senzill, l'abonament mensual de Rodalies, que costa 20 euros, excepte per als joves nascuts entre el 2000 i el 2011, que paguen 10 euros, i el bono tren de 10 viatges a 11 euros amb 70 cèntims per a una zona.
2: A la crònica internacional, el món continua pendent de les converses entre els Estats Units i l'Iran. Malgrat els esforços diplomàtics, la tensió entre els dos països es manté. Ara Teheran acusa Washington de trencar l'alto el foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca diu que esperen notícies per reprendre les negociacions de pau.
6: Aquesta matinada ho ha dit el mateix president nord-americà Donald Trump abans de pujar a l'avió que cada divendres se l'endú de cap de setmana.
7: Rebré una carta, se suposa que aquesta nit, així que veurem com va. No ho sé, ho sabrem aquesta nit. Mireu, no tenen exèrcit, no els queda gaire. Veurem què passa.
6: Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic es continua deteriorant. Imatges per satèl·lit mostren una gran taca de petroli que s'estén pel golf, davant de l'estratègica illa iraniana de Jarq. Segons una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte.
2: A Londres, en aquest cas, desfeta electoral del laborisme britànic, que suma una derrota electoral històrica al Feu de Gales. Per primer cop a la història, els independentistes galesos han guanyat les eleccions. Gales, doncs, tindrà un govern nacionalista que coincidirà amb el d'Escòcia, on l'SNP repeteix victòria. En aquest cas, un dels beneficiats de la patacada laborista és l'extrema dreta de Nigel Farage, que puja per primera vegada en unes eleccions regionals. Ens ho explica des de Londres el Quim Olivares. Quim,

0: bon dia.
1: Hola, bon dia. La formació independentista gal·lesa Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. No ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rhun ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
2: Today it has become clear that Wales demanded...
3: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
1: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable, també laborista, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on la formació del primer ministre hauria perdut molts representants en àrees on solia guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que ha dit que no pensa plegar.
4: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
1: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
0: A Rússia, Vladimir Putin podrà celebrar avui amb tranquil·litat el Dia de la Victòria amb la desfilada per commemorar el triomf de l'exèrcit soviètic sobre el nazisme. Un gir sorpresa d'última hora va fer esfumar ahir les amenaces que Ucraïna havia llançat. Els dos països han pactat un alto el foc amb la mediació dels Estats Units, que inclou un intercanvi de presoners i l'ordre expressa de Zelensky de no atacar Moscou. Cristina Solías, bon dia.
5: Bon dia. La treva pactada a tres bandes s'allargarà fins dilluns i cada exèrcit es compromet a alliberar 1.000 presoners de guerra. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus captius i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que ell és qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja sense l'amenaça dels drons ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
6: Горе тому, хто пытается над днём победы под...
7: Ай, да qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
5: Putin ja havia decidit no treure els tancs ni els míssils a la desfilada i com que Zelensky en les últimes hores havia continuat enviant drons a Moscou, finalment ha hagut de ser Donald Trump qui hagi obligat el president ucraïnès a quedar-se de braços plegats per garantir que Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: I ara anem fins a Hongria, on Peter Maguire es convertirà avui en el primer ministre d'Hongria. El Parlament del país el confirmarà com a nou líder després de resar a les eleccions del mes passat, una victòria que va posar fi a 16 anys de l'ultraconservador Viktor Orbán, Jordi Baró.
8: Bon dia. Hongria enceta avui oficialment un nou cicle amb un nou líder de centredreta, Péter Magyar, amb una agenda ambiciosa de reformes domèstiques, mesures anticorrupció com unir-se a la Fiscalia Europea, restablir i reforçar la independència del poder judicial i les llibertats de mitjans i acadèmiques. Són iniciatives per capgirar la degradació de l'estat de dret de l'etapa d'Orbán i també convèncer Brussel·les perquè desbloquegi 20.000 milions d'euros de fons europeus. Pavel Zerka és investigador al think tank paneuropeu Consell Europeu de Relacions Exteriors. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: No crec que sigui imaginable que Peter Magyar no aconsegueixi retornar la major part d'aquests diners a Hongria. La Comissió Europea també entén perfectament que ha de demostrar als votants hongaresos que ha comprès el missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
8: La relació de la nova Hongria post-Orban amb Brussel·les, però, tindrà previsiblement també zones d'ombra. Hi ha dues qüestions en les quals el nou líder Peter Magyar no està alineat amb la postura oficial de la Unió Europea. Una és el suport financer a Ucraïna i el seu procés d'adhesió. L'altra, la fi a la dependència del subministrament energètic de Rússia.
0: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Més qüestions. Creix el desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir si això implica tenir menys temps lliure. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del paradigma sobre què implica l'èxit professional.
10: Són dos estudis d'Infojobs i de la consultora de selecció de personal Michael Page que indiquen que 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats o rebutjarien un ascens si això afecta el seu benestar. Només el 18% dels treballadors posa per davant de tot l'èxit professional. Segons Natàlia Cantó Milà, experta en sociologia de la UOC, ha canviat el model d'èxit.
11: També hi ha una redefinició de què significa tenir èxit a la vida. Ara, per moltes persones, no només implica arribar a una posició dins de la nostra feina assalariada en la qual pugem de categoria, guanyem més i tenim més respecte, sinó que tenir èxit a la vida per moltes persones també implica tenir una família que més o menys funcioni i tenir temps a poder dedicar-se a les cures de la salut pròpia.
10: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys que ja tenen la posició consolidada i prioritzen l'equilibri entre la vida i la feina a la possibilitat d'assumir nous càrrecs.
0: Doncs aquest cap de setmana teniu temps lliure. Una proposta és avui dissabte el Temps de Flors de Girona amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic les escales de la catedral a l'any Gaudí, Fèlix Martín.
12: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal mal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
13: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
12: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: I ara marxem fins a Venècia, on la Bienal d'Art obre avui al públic la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i Rússia al certamen. Enviada especial, Montse Mas.
14: El projecte de calma i reparació històrica amb 111 artistes del sud global, ideada per la comissària camerunesa Koyokuo poc abans de morir l'any passat, ha quedat eclipsat per la tensió política i les protestes dels últims dies. Segons l'artista neerlandesa Una Frost, en declaracions a Catalunya Ràdio, és una llàstima que la geopolítica s'hagi imposat.
15: L'art és molt més gran que la política. La política pot ser només una petita part. Pots fer art polític si vols, però l'art no hauria de ser inclòs en la presó de les opinions polítiques.
14: L'interès per l'art, però, resisteix, com s'ha comprovat els dies previs a l'obertura, en les llargues cues d'accés a alguns pavellons, com el d'Àustria, que acull la performer Florentina Holzinger, una de les estrelles del pròxim festival grec. Per cert, que Venècia ha impactat en accions com la d'una dona nua fent snorkel en un tanc d'immersió amb orina dels visitants. A la Bienal de Venècia, la cita més important de l'art contemporani, tot és possible.
16: L'informatiu del suplement.
17: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
16: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
18: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
19: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
20: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
21: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
20: Thank you!
19: Per aquí, sisplau.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
23: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
24: Tot és possible un dia de partir. Tot és possible un dia de clàssic.
25: Sol i l'ha acompanyat gairebé com si fos...
24: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge a partir de les 8, la TDT del Barça-Madrid a Catalunya Ràdio.
26: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
27: Ei, com va? Com et dius?
28: Tenim un nom que el sap tothom.
27: Però d'on surts tu?
1: Tant se val d'on venim, si del sud...
2: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
1: Ara estem d'acord, estem d'acord.
2: Sí, i una estrella ens agermana.
3: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
4: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus amb tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
5: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
6: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
7: L'informatiu del suplement.
0: Aquest matí al suplement sentirem Álvaro Arbeloa a la roda de premsa prèvia al clàssic de demà al Camp Nou, una roda de premsa que oferirem en directe cap a quarts d'onze del matí, en què s'espera que el tècnic de l'equip blanc es mulli sobre la crisi al seu vestidor, especialment sobre l'últim capítol, aquesta baralla entre Tchouaméni i Valverde, que Florentino Pérez ha intentat tancar amb una multa històrica. 500.000 euros de sanció per cadascun, Vial Cadilla.
9: Sí, una sanció econòmica sense precedents, però cap sanció esportiva. Per tant, el migcampista francès podria jugar al clàssic de demà si així ho considera Arbeloa. Valverde, en canvi, se'l perdrà a causa del traumatisme cranioencefàlic. El Madrid va anunciar la sanció en un comunicat ahir al vespre on explicava que els dos futbolistes havien comparegut davant l'instructor de l'expedient i els dos havien demanat disculpes. De fet, Tchouaméni va fer un escrit a les xarxes on admet que el que va passar és inacceptable i demana perdó per la imatge donada. Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions davant del seu etern rival, cosa que no ha passat mai encara. Per això, el davanter Ferran Torres parla d'una ocasió especial.
28: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
9: De la importància d'aquest clàssic també en parla avui Fermín en una entrevista a Mundo Deportivo.
29: Al final és un partido que a todos los jugadores nos gusta jugar, un clásico. Y más en la situación que venimos, que creo que tenemos ganas ya de jugar el partido, de dar nuestro máximo nivel y de darle una victoria a los culés.
9: Això el dia que l'Espanyol afrontarà un partit transcendental a la Lliga, els blanquiblaus jugaran al camp del Sevilla en un duel vital per la salvació. Desenes d'aficionats es van acostar ahir al RCD Stadium per donar ànims al seu equip abans que marxés cap a terres andaluses. El Sevilla és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens, amb 37 punts, dos menys que els pericos. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb el resultat.
30: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
9: Aquest Sevilla-Espanyol a un quart de cinc el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. La lluita per la salvació s'ha complicat encara més amb la victòria del Llevant ahir a la nit per 3-2 contra l'Osasuna en un partit que va començar perdent per 0-2. L'equip valencià, que marca el descens, suma ara 36 punts, els mateixos que l'Alavés i un menys que el Sevilla. Avui també es disputa la primera. Elx Alavés, també clau pel descens a les dues. Atlètic de Madrid Celta a dos quarts de set i Reial Societat Betis a les 9. En hoquei patins, el Vilassana ha estat eliminat de la final a 4 de la Lliga Europea Femenina d'hoquei patins. Les catalanes van perdre els penals en la segona semifinal contra el Fraga. A la final a 8 masculina, el Barça jugarà avui la semifinal contra el Benfica. L'altra enfrontarà el Porto i el Barcelos. I en futbol sala, el Barça s'ha garantit el lideratge de la final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En el duel de la 29a jornada, els blaugranes van superar el Pozo Murcia per 4-3.
7: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Ui, avui. Són dos quarts de vuit del matí.

0: del suplement, som a Catalunya Ràdio, encara que no ho sembli. Això és el Blai Malcé i l'Olga Ábalos. Bon dia, bona hora.
1: Jo no tinc una R, eh?
0: No. I tu?
1: Bon dia, bon dia.
0: Loger. Què tal, com esteu? Això és Bad Bunny i no, això és el sí, suplement, els meus ídols, aquest espai que fem dedicat a artistes que inspiren els nostres col·laboradors.
2: Sí, home, per com ha començat podríem estar dedicant ben bé una secció a Juan Luis Guerra o sí, a Rubén Blades, no? Perquè Bad Bunny també és tot això. Bad Bunny és música urbana, és reggaeton, però...
1: És la següent balda.
2: És també arrels. I a part de descobrir algunes de les arrels de Bad Bunny, algunes de les sonoritats amagades, alguns dels seus homenatges, avui, en els propers minuts, descobrirem quina connexió té Bad Bunny amb grans noms de l'escena catalana com Moques Grasses, Mishima, Figaflaues o Els Tiets.
0: Nueva York!

0: Willy Colón me dicen el malo.
1: Willy Colón.
0: Qui era Willy Colón? Un dels era grans artistes de salsa.
1: Un gran trombonista.
0: Trombonista
1: també. Mort no fa gaire.
0: Sí.
1: Mort no fa gaire i és un dels grans trombonistes de tot aquest col·lectiu de la Fania, All Stars, per exemple, no? I d'aquesta recuperació dels sons caribenys, no? A Estats Units, no?
0: Doncs Willy Colón, el seu primer disc, al costat d'Héctor Lavoe,

0: Em sembla molt digne d'un artista com Bad Bunny que busqui el, la similitud. Ell és el Conejo Malo, no?
1: Sí,
0: perquè,
1: sí, sí.
0: Sabeu per què li diuen Bad Bunny? Perquè,
1: és una cosa de quan era petit,
0: sí,
1: oi que
0: sí? Sí, una foto que ell es va disfressar de conill i sortia com amb cara de pomes agres i se li va quedar el Bad Bunny, Conejo Malo, i que ell trobi
1: el
0: aquesta, aquest símil amb el Malo, que és el, com li deien a Willy Colón quan va començar la seva carrera, em sembla una declaració d'intencions i un homenatge a les seves arrels que pocs artistes d'aquest nivell global, d'aquesta lliga, fan, la veritat.
1: Sí, i tot això jo crec que ho va aconseguir sintetitzar molt bé al concert de la Super Bowl.
2: Mm-hmm. Home, allò va ser increïble, aquell espectacle.
1: O sigui, increïble. O sigui, cada dos segons hi havia una referència, o sigui, podíem analitzar
2: tot. I una plantofada al trompisme, sí, sí, sí, amb la mà oberta,
1: sí,
2: molt, molt elegant.
1: I a més, és una forma de fer política amb, sense fer-ne de forma explícita, no? O sigui,
0: que és la millor.
1: Que és la millor.
0: I la més efectiva.
2: Home, en aquest cas jo vaig trobar que era bastant explícita, la Super Bowl, aquell final amb totes les banderes, tot el poble americà unit, més enllà de les proclames, en un dels esdeveniments, l'esdeveniment més seguit del país,
1: més yanqui.
2: I amb totes aquelles ballaruques i cançons fusionades com Pitorro de Coco.

0: Donald Trump diu de Bad Bunny, entre altres coses, que no vocalitza, i en aquest cas, en alguns moments potser li hem de donar una mica la raó
1: al
0: president dels Estats Units.
2: És la gràcia, és com el Jota de los planetas, no? Que necessites fer un exercici extra per entendre'l, no?
0: Perquè la voluntat és que no l'entenguis, bueno, però en aquell cas és perquè la veu està molt en segon pla. Aquí és perquè té aquesta manera tan característica de parlar, no?
1: Que... Sí, i també jo crec que és perquè ell al llarg dels anys ha creat com el seu propi vocabulari, no?
0: Vull dir, és aquest, no, el vocabulari?
1: A partir d'ara et direm el conillet dolent. Roger?
2: De Sabadell.
1: De Sabadell.
2: El conillet de Sabadell. En fi, aquesta, per què l'has triat, aquesta Olga?
1: Doncs perquè forma part del setlist d'aquesta gira, d'aquesta gran gira internacional que està portant a terme Bad Bunny.
0: I exactament el pitorro de coco, què és?
1: No ho sé. Ostres, aquí m'has pillat.
0: Perquè jo per pitorro se'm poden acudir moltes coses.
2: Vés a ser, home, també
0: de coco ja no ho sé.
2: Hi ha molt de sexe explícit a les lletres de Bad Bunny.
1: Sí, sí,
2: també
1: sí.
2: No ens enganyarem,
1: home,
2: aquí.
1: A veure, d'on ve Bad Bunny? D'on ve Bad Bunny? Del trap, del reggaeton,
0: va. Va, vinga, avancem. Charles Aznavour.

Doncs abans que parlàvem d'aquesta manera que té Bad Bunny d'anar inserint referències, anem a veure com també ha utilitzat aquesta referència Charles Aznavour en un dels temes d'un disc anterior.

0: Es nota molt que ve del rap, no? del trap, del
1: hip-hop. Això ja és més trap, eh? Sí. No? Vull dir, això...
0: amb aquesta màquina, amb aquesta caixa de ritme sonant, no?
1: Sí, sí, sí. Això és un tema que es diu Mónaco, del Nadie sabe lo que va passar mañana, del 2023, on Bad Bunny, després de fer uns discos més centrats en el reggaeton, va decidir tornar als orígens i fer un disc trap, 100%, on aquí diguem que encara vocalitza menys.
0: Sí, és el disc que no heu d'escoltar si us voleu introduir en el món de Bad Bunny. Hem repassat els seus referents i ara el que farem serà repassar com Bad Bunny ha marcat l'escena catalana en els últims anys.

0: És Yo Perreo Sola, del disc de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que va sortir durant el confinament. Jo crec que és una cançó molt important i que va marcar un abans i un després en el món del reggaeton, perquè és una de les primeres cançons feministes cantades per un home al món del reggaeton. Crec que és molt interessant que pugui donar-ho a una dona dient això.
1: En el concert
0: que...
1: de Super Bowl també va haver una cita, és veritat, aquesta cançó.
0: I els Oques Grasses, en el seu últim disc, El Fruit del Deliri, cantant amb Les Al·lèrgiques del Polen,

aquest homenatge a Bad Bunny, i per homenatges a Bad Bunny, si n'hagués de triar només un, jo trio l'homenatge que fa Mishima a aquesta cançó, que jo crec que és una de les millors que ha fet mai el Conejo Malo.

0: pareix a mi, Croix.
1: Doncs mira, aquesta peça sí que m'agrada.
2: És que aquí toca la fibra, es posa profund i parla dels seus amics, del seu avi. I després escoltes la versió de Mishima,
1: que és preciosa.
3: Això és de tirar més fotos,
2: sí,
3: no?
2: Sí, que està dedicada al Marc Lloret, que aquí trobem a falta tant, el seu teclista, i

cantar a Barcelona quan el sol es pon. Estic gaudint molt de coses que segur que lloren els que no hi són. Gaudint de nits com aquelles, que ha marxat qui sap on, que ha marxat qui sap on.

Vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons, les farem retronar com si fossin canons.

aquest agarnatge al meu got. Jo d'equivar-ne no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades.

0: És que el David, fent aquest exercici que fa d'agafar cançons conegudíssimes i transportar-les al seu terreny, ho va fer amb el Flowers de la Miley Cyrus.
1: Sí,
0: i aquests últims dies n'han fet un altre.
1: Sí, sí.
0: Vull dir que se'n surt molt bé. I a més, amb aquesta que tenia un significat especial per la mort del Marc Lloret, doncs encara més.
1: És una meravella. I per acabar, un parell de referències a l'escena més urbana per demostrar que Benito Antonio Martínez Ocasio és un déu de l'Olimp per aquests músics catalans.

0: Teteo Malbenito.
1: Teteo? Què és un teteo?
0: Un teteo és una mica de festa, no?
1: Ah, sí?
0: Sí, no?
1: Ostres, sí, no? M'he sentit molt vell ara. Teteo, es diu?
2: Són uns...
0: Ei, crec que ei. Sí, no? Teteo és una mica...
2: Mira, ja sabem
0: la
2: que...
0: La festeta de xerinola.
2: Hem esbrinat que és el pitorro de coco.
0: Què és?
2: És un, és un destilat, evidentment.
1: Ah,
2: és un,
1: amigo.
2: Una mena de rom artesanal.
1: Bueno, doncs jo prefereixo
0: tu sempre,
1: fer...
0: Tu sempre pensant en el
2: destilat
0: mateix,
2: que s'obté de la canya del sucre, que típic de Puerto Rico,
1: doncs
2: i
1: mira,
2: passa que el pitorro, doncs mira, va
1: avui estimat. Hem fet moltes referències, eh? Cafè, ron, pitorro...
0: No us han vingut ganes d'anar al concert de l'Estadi Olímpic?
1: Sí.
2: A veure.
0: Doncs no hi ha entrades.
2: A mi no hi ha entrades. D'aquí 15 dies, no? Bé, aquí a Barcelona?
0: Sí, sí, sí, 22 i 23
2: d'abans. A veure, jo, a mi m'agradaria molt, eh? Ara, pagar l'entrada potser ja no tant.
0: Jo la pagaria.
2: Però sí, sí, vull dir que...
0: Però no...
2: Si som a temps,
0: sense,
2: si te'n surten dues, Blai, truca'm que vindré.
0: Vinga.
2: Vinga, va. Vinga. Olga i Blai, una abraçada. Moltes gràcies. Bon dissabte.
1: Bon dissabte.
2: Ara tornem.
0: Adéu-deu.

0: suplement amb Roger Escapa.
1: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
2: Durant tot el matí als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
1: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
2: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
5: El Balcó Gastronòmic és un lloc...
6: Que bo.
5: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al Balcó Gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
9: La Inara és professora d'institut i freestyler.
10: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
9: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
11: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
9: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
10: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc, doncs per mi no.
9: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
12: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
9: Nando Cruz, periodista musical.
13: El hip hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre en els marges.
14: Solidaris.
15: Amb Mercè Folk.
9: Dones en el món del rap.
14: Dissabte a les 10 de la nit.
0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
16: Passant 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
17: Bon dia.
16: Es confirma un sisè positiu d'antivirus vinculat al creuer Ondius.
17: A Catalunya s'ha localitzat un segon contacte vinculat amb el brot. És una dona que està en quarantena després d'haver coincidit a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. El creuer ha d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, on l'OMS coordinarà l'operatiu de desembarcament.
16: El govern descarta cessar Josep Lluís Trapero pels dos agents infiltrats en una assemblea de docents.
17: Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP exigeixen que el director de la policia plegui, però la consellera Parlon diu que li manté la confiança.
16: Després de 3 mesos i mig gratuït, avui s'ha de tornar a pagar per agafar Rodalies.
17: El govern justifica que es torni a pagar per la millora progressiva del servei, que situa ja en el 96%.
16: L'Iran acusa els Estats Units de trencar l'alto al foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
17: I Trump diu que espera una resposta de Teheran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau.
16: Aquest migdia, nova manifestació a Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla.
17: Són el brasiler Tiago Ávila i el catalano-palestí instal·lat a Barcelona, Saïf Aboukaixek, detinguts per Israel el passat 30 d'abril. Els dos han iniciat una vaga de fam que pot posar greument en risc la seva salut.
16: Moren dos guàrdies civils a Huelva en un xoc entre dues patrulles que perseguien una narcollanxa.
17: L'accident s'ha produït a uns 150 quilòmetres de la costa de Huelva. Més enllà dels dos agents morts, també han resultat ferits dos policies, un d'ells de gravetat.
16: Avui s'estrena el Docs Barcelona, Abandonados, és la nova sèrie documental de Carles Porta.
17: Que arriba a Disney Plus el 29 de maig. La sèrie narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar sols en una estació de tren de Barcelona l'any 84 sense cap document d'identitat.
16: Olivia Rodrigo escalfa motors pel clàssic amb un concert íntim i sorpresa al Teatre Grec.
17: La cantant, l'escollida per Spotify per lluir el logo a la samarreta blaugrana, ha actuat davant dels seus 2.000 fans catalans més dedicats.
16: I els esports aquest matí, al Suplement, seguirem la roda de premsa de l'Aurora Reloa a 11:15, en directe també pel Suplement, just abans d'un clàssic que arriba en pantalla. Taragat.
17: Amb la polèmica baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que s'ha saldat amb una multa històrica, 500.000 d'euros de sanció per cadascun.
16: Les portades dels diaris estan pendents de l'antivirus i també de la polèmica que envolta el cos dels Mossos d'Esquadra. Marina Laminos.
15: Fa ressò, Roger, l'ara en titular, l'actuació dels Mossos enverina la negociació entre govern i USTEC, i sobre l'antivirus ho il·lustren amb una imatge del port de Granadilla, Tenerife, on es va preparant tot mentre s'espera l'arribada d'aquest creuer. El periòdico en parla el titular. Sota control, diuen, els casos sospitosos d'antivirus a Espanya, i destaquen també en portada una entrevista al president de Ferrocarrils de Catalunya, Carla Ruiz, que assegura que el primer semestre de l'any que ve es posarà en funcionament l'ERA Aeroport. I també imatge amb la mirada posada a la visita de Lleó XIV, en aquest cas, dels Agustins de Barcelona, els homes del Papa a Sant Roc. A La Vanguardia, titular, una nova tragèdia policial reobre el debat de la lluita contra el narcotràfic, i fotografia de Keir Starmer ahir a Londres. Els laboristes admeten la derrota electoral, però el primer ministre es nega a dimitir. I el Punt Avui, una inestabilitat permanent. Dos anys després de les eleccions al Parlament, el govern encadena crisi rere crisi.
16: Més sobre l'antivirus, el País Espanya localitza dos contactes amb una morta pel virus.
15: I fotografia de l'ultra Nigel Farage, un dels grans vencedors de les eleccions del Regne Unit. El Mundo, en titular. El cas sospitós d'Alacant amenaça el setge a l'antivirus, i a l'ABC no li dediquen el titular, sinó la fotografia principal, que és la d'un guàrdia civil col·locant una carpa al port on arribarà el creuer.
16: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 31 espelmes, Andrea Motis.
18: Aquesta trompetista, cantant i compositora es va fer un nom pel seu talent tan precoç i ha aconseguit consagrar-se molt aviat en l'escena del jazz. Fa pocs mesos va publicar Intimate, el seu últim disc.
16: 51 espelmes, Juan Antonio Bayona.
19: És curiós que jo, una de les pel·lícules que més em va impressionar quan era petit era el Dràcula.
18: És un dels directors catalans més importants a nivell internacional. Ha dirigit grans títols com L'Orfenat, Lo Impossible, Un monstre en ve a veure i La societat de la neu, pel·lícula que va ser nominada als Oscars.
16: I 61 espelmes, Tomás Roncero.
20: Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos.
18: Un home que ho està passant molt malament, que porta dos anys veient com el seu Real Madrid no aixeca cap títol, que està començant a perdre la paciència amb Kylian Mbappé, i d'aquí segur que tindrem notícies després del clàssic de diumenge.
16: Avui, el suplement, si tot surt com hem previst, a les 9 del matí, just a arrencar la tertúlia, Tomás Roncero. Una petitíssima salutació en homenatge a Eduard Voltes, que ha tingut una setmana satisfactòria, si parlem d'orgasmes futbolístics, si més no. Vull dir que el Voltes ja ens ha avisat prèviament que té ganes de dir-hi la seva sobre el que està passant, i saludarem el Tomás Roncero a les 9 del matí, si tot surt com hem previst, que a vegades hi ha coses que es mouen i evidentment l'actualitat està molt carregada. Vida social.
21: Jo vull ser rei, ser per tu i els cap de l'estat, tenir-ho tot fet.
16: Marta Ferrer, els Pets bufen espelmes a Premià de Dalt amb la segona part de la gira Cantant les 40.
22: Ho fan en el marc del Festival Solidari Ulisses Endofest, destinat a recaptar fons per investigar l'endometriosi. I tocaran els 8 discos que no van cantar la primera part de la gira, però que estan igualment plens d'himnes. Ho faran avui al Parc de Can Verboom a partir de les 12 del migdia. Es poden comprar entrades per 25 euros i els menors de 18 anys hi entren per 13.
16: I els Amics de les Arts també bufen espelmes, 20 anys de trajectòria a Tarragona.
22: La gira d'aniversari del trio fa parada avui al Palau Firal de la ciutat per repassar dues dècades d'èxit sobre els escenaris. Serà avui a 9:45 del vespre.
23: El dia que admetis per fi que t'està fent molt fart.
16: Encara un altre aniversari, la Ludwig Band celebra 20 anys de la directa.
22: El mitjà de comunicació ha organitzat una jornada festiva de 12 del migdia a 11 de la nit al barri de Sants de Barcelona, amb tot d'activitats per totes les edats, entre altres el concert dels Despolla, que hi presentaran el seu nou treball pel barri Es Comenta. Tocaran de manera gratuïta a la plaça Joan Pelegrí a partir de 8:15 del vespre.
16: Al Teatre Tantarantana, Hora Bruixa.
22: La companyia Application Rejected proposa aquest concert teatral punk, ritual i irreverent, que també és un viatge a través del temps protagonitzat per les bruixes de Macbeth. Totes tres tornen per explicar-nos la seva versió dels fets i de la història. Avui a funció a 9:15 del vespre, les entrades a partir de 17 euros.
16: I avui també és un bon dia per passejar pel Rec d'Igualada.
22: El Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia transforma les velles fàbriques i adoberies del vell barri industrial de la ciutat en botigues pop-up on grans marques locals i internacionals i també dissenyadors de moda independent i emergent venen els seus estocs i mostraris a preus únics. Avui s'hi pot passejar durant tot el dia.
16: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Dabó. Avui el conte es titula Ingerències.
1: A l'Antoni sempre l'havien deixat de banda en les grans decisions de la seva vida. Quan tenia mesos, el van batejar sense el seu consentiment. Un fet que amb el temps va disculpar pel moment vital que travessava. Més endavant, tampoc li van deixar escollir l'esport. L'Antoni volia apuntar-se a llançament de martell, però la seva mare, que era campiona olímpica i volia estalviar-li futures decepcions, el va encaminar cap als escacs. Li va passar una cosa similar a l'hora de triar la carrera. La seva preferència era empresarials, però aquesta vegada va ser el pare qui, contravenint el sentit comú, va asseverar que si volia ser un home de profit, havia d'estudiar antropologia. En el cas de l'amor, el mateix, perquè l'Antoni va conèixer la seva parella, la primera i l'última que ha tingut, en una cita a cegues. Junts van ser pares d'una família nombrosa, tot i que en realitat l'Antoni havia somiat una vida sense fills. Després d'una existència farcida d'ingerències, l'Antoni va traspassar. En les seves últimes voluntats, havia fet constar que l'incineressin i llancessin les cendres al mar. Però la seva família, després de dilatades cavil·lacions, va considerar que seria més bonic fer-ho a la muntanya.
16: Música.

0: Camí de les 8 del matí. Bon dia, Blai Iniesta.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb el darrer senzill de Paul McCartney titulat Home to Us. Una cançó molt especial perquè és un duet vocal amb Ringo Starr i que formarà part del disc que traurà McCartney a finals d'aquest mes de maig. Home to Us és una carta d'amor al Liverpool obrer de la postguerra on els dos músics van créixer.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte, 9 de maig del 2026, de seguida el suplement L'última hora de l'antivirus amb el dispositiu per evacuar tot el passatge del vaixell demà diumenge a les Canàries. També els detalls de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors amb l'oposició reclamant explicacions i el cessament del cap de la policia, Josep Lluís Trapero. Però abans, 3 minuts del que sens dubte continuarà sent un dels temes del cap de setmana i va a més. L'enfonsament del Madrid a les portes del clàssic de demà en el que el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Sentim els experts, els que en saben, els que viuen amb més passió. Són 20 segons d'aquesta setmana, 20 segons d'or per radiografiar el moment que viu el Madrid.
1: Esto es el Madrid. Oye, ya está bien de darle la gracia a los chavales. Quedamos una temporada vergonzosa. Y hay que empezar a decirles, tíos, un poquito de respeto al escudo que tenéis, que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Kylian baja la ventanilla y se ríe a carcajadas. ¿De qué te ríes?
0: La setmana, pels qui gaudim de les crispetes quan s'incendia Valdebebas, supera amb escreix la música celestial que venia de Madrid quan Vinícius va perdre la pilota d'or o el trencament entre la plantilla i l'entrenador que va comportar la sortida de Xavi Alonso. El club de la lluita que van organitzar aquest dijous, Tchouaméni i Fede Valverde, supera fins i tot els moments en què Arbeloa, més que un tècnic de futbol, s'ha volgut assemblar de manera no irònica al protagonista de The Office, tant al camp com a la sala de premsa. Són escenes que parlen d'un equip i d'un club en descomposició, atacat fins i tot per una premsa que tendeix a ser servil, on ja hi ha veus d'allò que Guardiola anomenava la central lechera, que apunten a l'autèntic responsable. Fins ara l'intocable Florentino Pérez. No oblidem que fa 20 anys Florentino va haver de marxar perquè deia havia malcriat els jugadors. Ara el vestidor s'assembla a la classe dels dofins, però amb boxejadors dels pesos pesants i traumes cranioencefàlics. Imaginem-nos que fos el Barça qui travessés aquest moment, que la porta camí dels 80 anys hagués perdut el control del club, que Flick no pogués controlar que es paguessin dos jugadors dos dies consecutius i que la plantilla, trencada, tingués una gran estrella a l'estil d'Mbappé més centrada a viatjar amb la parella que a lluitar per la Lliga. No es pot dir que el president del Barça fa 2 anys no ens avisés en aquesta entrevista a Mundo Deportivo quan li preguntaven pel fitxatge d'Mbappé pels blancs.
2: Solo tengo intuición, ahí tienen un problema, tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será un vestuario seguro. No, eso no va de regalo.
0: Avui, amb el permís de tots plegats, sucarem una mica de pa amb aquesta descomposició blanca a 11:15 a la roda de premsa en directe d'Álvaro Arbeloa, aquí al suplement, i descomposició blanca al marge. Aquest cap de setmana també és un bon moment per recordar el mèrit que té el Barça amb aquests 2 campionats consecutius contra un equip que venia de guanyar la Champions, havia fitxat el presumpte millor jugador del món per perpetuar l'hegemonia. De moment, l'únic que s'ha perpetuat és la partida de Street Fighter. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Enric Agut, pendents del temps aquest cap de setmana, amb algunes pluges ja de matinada i també especialment aquesta tarda. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, Roger. Doncs bé, aquest matí s'espera per sobretot un cel tapat, amb algun plugim dispers molt local a la costa, tal com els que hem tingut últimament aquest matí, aquesta nit. Barcelona ha acumulat 3 litres en alguns dels seus barris, o el Perelló 6 dècimes, és a dir, que pluges molt minces, però es poden tornar a repetir al llarg d'aquestes properes hores molt i molt locals i cap a la costa. A la tarda és quan la pluja s'escamparà més, de fet ja al migdia cap a comarques de Tarragona, a la tarda també a les comarques de Barcelona, arribaran a saltar la resta del territori, però en molts casos seran pluges que deixaran entre dècimes o 5 litres, és a dir, no és molta pluja, però sí que mulla, en definitiva. I també cap a punts de la costa, per litoral, que ara sota el Pirineu Lleidatà, en alguns indrets poden caure entre 10 i 20 litres, és a dir, no és una situació de grans aiguats, sinó de pluges que poden anar caient a una temperatura màxima que estarà situada al voltant dels 20 graus a molts indrets. Demà diumenge sortiran clarianes, però cap al vespre pot tornar a arribar una línia de pluges per ponent, això demà a partir del vespre i durant la nit.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Ja són 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer Ondius que ha d'arribar aquesta propera matinada a l'illa de Tenerife, a les Canàries. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat aquestes últimes hores aquests 6 casos i n'hi ha 2 més de sospitosos a l'espera de tenir el resultat de les proves mèdiques. A mesura que passen les hores i els dies, les autoritats sanitàries van localitzant contactes de la dona neerlandesa que havia estat al creuer i que va morir a Johannesburg afectada pel virus. Aquesta dona va intentar agafar un avió per tornar als Països Baixos, però la van desembarcar abans que el vol s'enlairés, precisament perquè estava en molt mal estat de salut. Doncs bé, ara s'estan localitzant les persones que hi van estar en contacte durant aquells minuts en aquell avió i una d'elles és una dona catalana que no té símptomes però sí que està confinada a un hospital a Catalunya. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquesta dona ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant. Aquesta sí, amb símptomes, té tos, i una altra dona amb passaport sud-africà que va passar uns dies per Barcelona després de ser en el mateix vol. Aquesta no té símptomes i ja és a casa seva. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
3: Es tracta d'una dona sud-africana que va estar 6 dies a Barcelona. Està asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts al vol de Johannesburg en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
4: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
3: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió i està ingressada a Alacant amb tos. Se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Sentim el dos de Sanitat, Javier Padilla.
5: És un caso bastante improbable. Una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
3: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se.
1: Gràcies, Alba. Avui es desplacen fins a l'illa Canària de Tenerife el director general de l'OMS i els ministres de Sanitat i d'Interior per coordinar l'operatiu. S'espera que el creuer arribi aquesta propera matinada. Evidentment, ho seguirem en directe al llarg de tot aquest suplement del cap de setmana, tant avui com demà. El creuer no tocarà port, sinó que els passatgers seran desembarcats amb llanxes. D'entrada, es repatriaran tots els seus països d'origen en un operatiu supervisat pels responsables de l'OMS i del govern espanyol. Entre els passatgers hi ha 14 espanyols, 5 dels quals catalans, tots seran transportats fins a Madrid, on hauran de fer la quarantena. Tot i així, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, recorda que Catalunya està preparada per tractar qualsevol cas d'antivirus.
4: Catalunya és una de les comunitats autònomes que té una unitat especialitzada per atendre aquest tipus de casos, concretament a l'Hospital Clínic, amb un llit que és ampliable a demanda fins a 3-4 persones sense cap tipus de problema.
1: Ens va destinar avui al suplement, teníem previst, i així ho farem a 11:15, un bolo. Serem a l'Hospital Clínic a les jornades del Clínic Obert, on conversarem, entre molts altres especialistes, amb el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg, i li preguntarem també per l'evolució de l'antivirus. Avui jornades del Clínic Obert per apropar un dels hospitals de referència de Catalunya també a la ciutadania. El temps aguanta, al matí un aguantarà a la ciutat de Barcelona, per tant, us podeu animar, podeu venir a passejar, participar d'algunes de les activitats, i si ens voleu saludar i ens voleu posar cara, doncs allà hi serem, als entorns del Clínic, a partir de 11:15, carrer de Casanova de Barcelona. Tornant a Tenerife, les autoritats canàries han confirmat que una vintena de països ja tenen a punt els avions per traslladar els passatgers als seus països d'orígens. Enviats especials a les Canàries, el David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix gran part dels 23 països que tenen passatgers a Londius han respost i tindran a punt un avió a l'aeroport de Tenerife per repatriar els seus ciutadans. Tot i això, encara queden alguns que no estan donant resposta i per ells hi ha prevista aquesta solució.
7: Una espècie d'avió escoba que lo que vendría a ser es aquellos países o ciudadanos que no hubiera estado su vuelo, que no pudiera encajarse en ningún otro, entrarían estos dos vuelos de Rescue Europa. Países Bajos ha confirmado que se hará cargo de la tripulación, de aquella que no es esencial para confirmar el vuelo.
6: El portaveu del govern canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començarà l'operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
1: 4 minuts per arribar a 9:15 del matí. Avui sumarem a la tertúlia el científic Salvador Massip, juntament amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. Una tertúlia on també comentarem

0: Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia.
1: A partir d'avui, si heu d'agafar Rodalies i fèieu servir els bitllets de Renfe, haureu de tornar a passar per caixa perquè es torna a pagar per viatjar en Rodalies. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei, que ja arriba al 96%, malgrat que hi continua havent retards.
2: Molt malament, perquè el servei és una merda, com abans. No s'ha resolt res. I no és qüestió de pagar o no pagar. Vull un servei en condicions.
1: Malgrat tot, avui s'ha de tornar a pagar després de 3 mesos i mig de viatges gratuïts per compensar els usuaris per tots els talls, trams de velocitat reduïda i retards que han afectat la xarxa des de l'accident mortal de Gelida al mes de gener. Si teniu l'abonament gratuït de 10 viatges, heu de tenir en compte que els que queden pendents es perden, ja que des d'avui les màquines validadores no admeten aquest títol. En canvi, si quan el servei va passar a ser gratuït ja teníeu un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar. El món continua pendent de les converses entre els Estats Units i l'Iran. Malgrat els esforços diplomàtics, la tensió entre els dos països es manté. Ara Teheran acusa Washington de trencar l'alto al foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca diu que esperen notícies per reprendre les negociacions de pau. Aquesta matinada ho ha dit el mateix president nord-americà Donald Trump abans de pujar a l'avió que cada divendres se l'endú de cap de setmana.
3: Rebré una carta, se suposa que aquesta nit, així que veurem com va, no ho sé, ho sabrem aquesta nit. Mireu, no tenen exèrcit, no els queda gaire, veurem què passa.
1: Doncs mentre el Pentàgon busca la manera de sortir de la guerra de l'Iran, aquestes últimes hores ha presumit de transparència desclassificant més de, atenció, 160 documents sobre ovnis que fins ara eren secrets.
4: We have the master tape here in the control center.
1: El Pentàgon ha publicat una pàgina a internet amb arxius governamentals del mateix Departament de Defensa, del Departament d'Estat, de l'FBI i de la NASA. Entre els arxius desclassificats hi ha informes sobre discos i plats voladors, l'observació d'un feix de llum amb alguns que comparen amb l'ull de Sauron, del Senyor dels Anells, i avistaments de llums estranyes entre les missions lunars de l'any 60 i 70 del segle passat. Hi ha documents, àudios, vídeos, fotos i informes sobre ovnis que daten des de la dècada del 1940 fins l'any passat. Trump anima la gent a divertir-se mirant aquests documents i a decidir per si mateixos què signifiquen. I mentre miren el cel, doncs deuen pensar, desviant la mirada del que passa a la Terra, perquè prou problemes se li acumulen a Donald Trump com per haver de desclassificar precisament documents que tenen a veure amb els ovnis. D'això es tracta, suposo, de desviar l'atenció cap a un altre costat. Per cert, encara des del cel, avui al suplement, atenció a aquest experiment, perquè explicarem des de dins d'una avioneta com és estar en gravetat zero. Ho experimentaran les astronautes de l'Hipàtia amb 5 vols parabòlics que faran aquest matí des de l'aeròdrom de Sabadell. Una experiència que forma part de 2 estudis internacionals que analitzaran les conseqüències de la microgravetat en el cor i el cervell de les tripulants. Des de l'Aeroclub de Sabadell, una de les que hi participarà és la companya d'aquesta casa, la Núria Hart. Núria, bon dia.
5: Bon dia. Cada astronauta d'Hipàtia fa unes 10 paràboles en un vol d'uns 30 minuts en una avioneta vermella que podria ser perfectament una peça de museu. Aquest divendres, la Laura González i la Carlota Keimer han sigut les primeres a volar.
6: Sí, increïble. Ha sido impactante, muy guau. Estàs com flotant.
7: Realment increïble. Les inversions i els loopings són increïbles. Com que estàs en pau.
5: A la paràbola, l'avioneta apunta cap al cel, 45 graus en línia vertical, i després es deixa caure amb la força de la gravetat. Ho explica el pilot Daniel Ventura González Alonso.
8: És com si, per dir-ho així, estiguessis en un ascensor, l'ascensor comencés a caure i tu et notaries ingravi, no? Perquè estàs caient exactament a la mateixa acceleració que l'ascensor.
5: Dit així, sona malament, però el Daniel, que fa molts anys que fa aquests vols amb la Universitat Politècnica de Catalunya per estudiar els efectes de la microgravetat a la salut humana, diu que la sensació durant 9 segons que dura la paràbola és tota la contrària.
8: Aquesta sensació de caiguda que tens inicialment quan comença la microgravetat desapareix i llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
5: Avui hi ha previstos 3 vols parabòlics més.
1: El laborisme britànic topa amb una derrota electoral històrica al feu de Gal·les. Per primera vegada a la història, els independentistes gal·lesos han guanyat les eleccions i tindran un govern nacionalista que coincidirà amb el d'Escòcia, on l'SNP repeteix victòria. Un dels beneficiaris de la patacada laborista és l'extrema dreta de Nigel Farage, un vell conegut que puja per primera vegada en unes regionals. Tot i això, el primer ministre Keir Starmer diu que no pensa plegar. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
9: Hola, bon dia. La formació independentista galesa Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. No ha aconseguit la majoria

0: Hi haurà de governar en solitari o buscar coalició. Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable, també laborista, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on la formació del primer ministre hauria perdut molts representants en àrees on solia guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que ha dit que no pensa plegar.
1: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
0: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, d'en Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
2: A Hongria, Péter Magyar es convertirà avui en el primer ministre d'Hongria. Acabarà amb 16 anys de lideratge de l'ultraconservador Viktor Orbán. El país posa punt final a una etapa de proximitat amb Trump i amb Putin i en comença una de nova d'acostament a la Unió Europea després que Magyar arrasés a les eleccions del mes passat. El nou primer ministre de centre-dreta intentarà recuperar l'estat de dret molt afeblit per les polítiques d'Orbán. S'ha marcat com a prioritat restablir la independència del poder judicial, lluitar contra la corrupció i convèncer Brussel·les perquè desbloquegi 20.000 milions d'euros de fons europeus. Pavel Zerka és investigador del Consell Europeu de Relacions Exteriors en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: La Comissió Europea també entén perfectament que ha de demostrar als votants hongaresos que ha comprès el missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
2: Tot i això, la postura de Magyar sobre la guerra ucraïna amenaça de dificultar la nova relació amb Brussel·les. A Rússia, precisament, Vladimir Putin podrà celebrar avui amb tranquil·litat el Dia de la Victòria amb la desfilada per commemorar el triomf de l'exèrcit soviètic sobre el nazisme. Un gir sorpresa d'última hora va fer esfumar ahir les amenaces que Ucraïna havia llançat i els dos països van pactar un alto al foc amb la mediació dels Estats Units que inclou un intercanvi de presoners i l'ordre expressa de Zelensky de no atacar Moscou. Cristina Solies, bon dia.
4: Bon dia. La treva pactada a tres bandes s'allargarà fins dilluns i cada exèrcit es compromet a alliberar 1.000 presoners de guerra. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus captius i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que ell és qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja sense l'amenaça dels drons ucraïnesos. Una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov.
5: Ai, de qui s'intenti burlar del Dia de la Victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre Dia de la Victòria.
4: Putin ja havia decidit no treure els tancs ni els míssils a la desfilada i com que Zelensky en les últimes hores havia continuat enviant drons a Moscou, finalment ha hagut de ser Donald Trump qui hagi obligat el president ucraïnès a quedar-se de braços plegats per garantir que Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
2: Gràcies, Cristina. Precisament la participació de Rússia i també d'Israel a la Bienal d'Art de Venècia n'ha eclipsat l'edició d'aquest any, que obre avui les portes al públic. Les protestes dels últims dies, amb una vaga inclosa, han convertit aquesta Bienal en la més convulsa dels últims temps. Artistes com la neerlandesa Una Frost lamenten que la política s'hagi imposat a l'art.
6: L'art és molt més gran que la política. La política pot ser només una petita part. Pots fer art polític si vols, però l'art no hauria de ser inclòs en la presó de les opinions polítiques.
2: Rússia torna a la Bienal des de l'esclat de la guerra amb Ucraïna i, en canvi, l'Iran s'ha retirat del certamen. Una polèmica que contrasta amb el lema de l'exhibició In Minor Keys, que reivindica abaixar el to i viure l'art, malgrat tot, sense estridències. Montse Mas.
7: El projecte de calma i reparació històrica amb 111 artistes del sud global, ideada per la comissària camerunesa Koyo Kuo poc abans de morir l'any passat, resisteix, com s'ha comprovat els dies previs a l'obertura, en les llargues cues d'accés a alguns pavellons, com el d'Àustria, que acull la performer Florentina Holzinger, una de les estrelles del pròxim festival grec. Per cert, que Venècia ha impactat en accions com la d'una dona nua fent snorkel en un tanc d'immersió amb orina dels visitants. A la Bienal de Venècia, la cita més important de l'art contemporani, tot és possible.
2: Avui a les 12 del migdia, nova manifestació davant la seu de la Comissió Europea de Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla. Són, recordem, el brasiler Tiago Ávila i el català d'origen palestí Saif Aboukeshek, detinguts per Israel el 30 d'abril com a protesta per la seva situació. Fa dies que tots dos han iniciat una vaga de fam que pot posar greument en risc la seva salut, sobretot en el cas de Saif Aboukeshek, que des de dimecres manté una vaga de fam seca, és a dir, que no ingereix ni menjar ni tampoc líquids. Des del punt de vista judicial, el tribunal israelià d'Ashkelon ha allargat fins diumenge la detenció dels dos activistes. Demà, per tant, està prevista una nova visita per determinar si se'ls allibera o si es continuen privats de llibertat. Recordem que el govern israelià acusa els dos activistes d'un delicte d'afiliació terrorista i d'activitat il·legal. Han mort dos guàrdies civils a Huelva en un xoc entre dues patrulles que perseguien una narcollanxa. L'accident ha passat a uns 150 quilòmetres de la costa de Huelva. Un agent ha perdut la vida en el moment de l'impacte i l'altre en el moment de ser traslladat a l'hospital de Jerez de la Frontera per les greus lesions que tenia. També han resultat ferits dos agents més, un d'ells de gravetat. No és la primera vegada que hi ha un episodi d'aquesta mena. La nit del 9 de febrer del 2024, dos guàrdies civils van morir després que una narcollanxa embestís la seva Zodiac al port de Barbate, a Cádiz. El govern espanyol avala les iniciatives de la Generalitat per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular la limitació dels preus dels lloguers. La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avançat que Catalunya ingressarà aquest any al voltant de 120 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge, un pla que reforça l'habitatge protegit, els ajuts al lloguer, la compra i la rehabilitació. Declaracions a l'Agència Catalana de Notícia.
8: En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
2: Amb aquest pla, Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior i és la tercera comunitat que podrà disposar de més fons al darrere d'Andalusia i de Madrid. La ministra Isabel Rodríguez també ha avalat la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de no renovar les 10.000 llicències de pisos turístics de la ciutat. 6 de cada 10 treballadors rebutjarien un ascens si això afecta el seu benestar, segons dos estudis d'Infojobs i de la consultora Michael Page. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals poc favorables i amb una redefinició general de l'èxit. Ho explica Natàlia Cantó Milà, experta en sociologia de la UOC.
9: Ara, per moltes persones, no només implica arribar a una posició dins de la nostra feina assalariada en la qual pugem de categoria, guanyem més i tenim més respecte, sinó que també implica tenir una família que més o menys funcioni i tenir temps a poder dedicar-se a les cures de la salut pròpia.
2: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys que prioritzen l'equilibri entre la vida i la feina.
10: El dia 22 de abril de 1984... mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
2: 5 minuts per arribar a dos quarts de nou. Això que sona és Abandonados, és la nova sèrie documental del Carles Porta que arribarà a Disney Plus el dia 29 de maig, una sèrie que narra en 4 capítols el cas de 3 nens que es van trobar sols en una estació de tren de Barcelona el 1984 sense cap document d'identitat. 40 anys més tard, els tres germans van apostar per investigar per què els havien abandonat. Alguns detalls del que pot donar de si. Tenim la crònica de la Montse Pujol? No? No la tenim. Doncs anem al temps de flors. Bé. A Girona avui arrenca el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any l'espai més emblemàtic, les escales de la catedral, es dedica a l'any Gaudí. Des de Girona, el Fèlix Martín.
10: El dia 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo...
11: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cucullona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
12: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo. Portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. Les plantes escollides volen reforçar aquest colors del trencadís.
11: Els ponts del centre que creuen el riu Unyà estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix i també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
2: 3 minuts per arribar a dos quarts de nou del matí. Jo només...

0: Sona míssima el suplement, ho fa tot sovint, també perquè des de fa una pila d'anys el David Caravent col·labora amb nosaltres, juntament amb el Roger Mas. Avui toca fer una abraçada enorme i molt sentida al David. Aquest divendres va morir la seva mare, la Marjo van der Meer, mare del David, vídua d'Armand Caravent. Sense ells la història del Barça hauria estat una altra. El matrimoni va ser l'artífex, entre moltes altres coses, de l'arribada de Johan Cruyff al Barça com a jugador l'any 1973. Una abraçada pel David i per tota la família Caravent. Per tant, també des del suplement, una sentida abraçada al David Caravent i companyia. Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer venir. I a ritme de Mishima, acabem recordant-vos que ja teniu disponibles a la plataforma 3Cat 4 nous episodis de la versió televisiva de l'Eclipsi, Converses vestides de nit, que en aquesta ocasió protagonitzen l'actor Miqui Esparvé, l'empresària nocturna Natàlia Beciu, la tita Nati pels amics, el director de cine Dani de la Orden i la cantant Muixca.
1: Hombre, hi ha molts homes gais dins del futbol. És que no hi ha cap tipus de dubte. O sigui, no perquè jo vagi de guai i digui tu, és que és estadística, en plan, és impossible que en tota la Premier, en tota la Lliga, inclús al Mundial, no hi hagi cap home que té una família que té un nòvio. O sigui, tothom, quina casualitat que tots van amb la model, o sigui...
0: L'entrevista sencera amb la Muixca d'aquesta versió televisiva de l'Eclipsi i la resta d'episodis d'aquesta segona temporada els trobareu ja disponibles a la plataforma 3Cat. De seguida els esports abans, però el Barça ja escalfa motors pel clàssic amb molta música. Aquesta que sentim és Olivia Rodrigo, la cantant que els blaugranes lluiran a la samarreta demà per enfrontar-se al Real Madrid a oferir un concert especial i íntim al Teatre Grec de Barcelona, una actuació que forma part de l'acord de patrocini de Spotify amb el Barça i que s'ha marcat dins del projecte Billions Club de la plataforma destinada als artistes que han superat els 1.000 milions de reproduccions. El concert, al qual només es podia assistir mitjançant una invitació prèvia de Spotify, ha plegat prop de 2.000 fans de l'artista per cantar a ple pulmó els seus èxits com Drop Dead. Un concert al qual hi han assistit diverses jugadores de l'equip femení del Barça, Quica Natzaret, Clara Serra Jordi, Aicha Camara o Adriana Ranera. Veurem si la samarreta d'Olivia Rodrigo porta sort demà als culers en aquest clàssic que arriba calent, sobretot pel Madrid. Pràcticament 8:45 del matí, a Lleida ja està en marxa la Festa Major de Maig, que aquest any ha arrencat envoltada de polèmica per l'elecció de l'expiragüista olímpic Saúl Cravioto com a pregoner.
2: Si avui soc aquí, és perquè tot va començar en un molt concret. Allà és on ens vivim.
0: Diverses entitats i partits independentistes han manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista, ara Policia Nacional, va donar a les actuacions policials de l'1 d'octubre. De fet, ni Junts ni Esquerra han assistit al pregó, que s'ha fet a porta tancada al Saló de Plens de la Paeria. I ara anem al teatre, concretament al Lliure de Montjuïc, on s'estrena El fill, és el nou text de Ferran Utzet, protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres. L'obra reflexiona sobre la família i la incomunicació, Marta Vives.
3: En una entrevista, Jun Fosse deia que escriu per arribar a algun lloc. I precisament on ha arribat és el lloc més alt, el Premi Nobel de Literatura. Per això, i també perquè aquí a Catalunya l'hem vist molt poques vegades, Utzet vol fer justícia i el reivindica sobre els nostres escenaris. Un dels grans mèrits de Fosse és escriure de la foscor, dels buits i de la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramaturgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes. I així explica la història d'un matrimoni gran que espera el seu fill a qui fa 6 mesos que no veuen. Una història on sembla que no passi res i passa tot. Amb uns magnífics Jordi Figueres i Mercè Pons en el paper de matrimoni dels que en reclamem més presència als nostres escenaris.
0: De seguida els esports amb tota la prèvia d'aquest clàssic de demà, la crisi al vestidor del Real Madrid amb aquest 500.000 d'euros de multa per Valverde i Tchouaméni i amb l'Espanyol que avui juga al camp del Sevilla, un partit que pot ser clau per la permanència, per tant, partit importantíssim que també seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio de l'Espanyol amb els companys del Tot Gira.
4: El suplement amb Roger Escapa. Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
6: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
7: Al Cort Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
8: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
7: Només el 8 i el 9 de maig al Cort Inglés i Hipercor.
8: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Cort Inglés a la web i app. Finançament ofert per Financiera al Cort Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al cortinglés.es.
9: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
10: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 9 de maig amb un 30% de descompte en tota la carnisseria i xarcuteria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 20 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
11: El balcó gastronòmic és un lloc...
12: Que bo.
11: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Cort Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
14: Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
13: I finançament fins a 12 mesos.
14: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Cort Inglés.

0: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Álvaro Arbeloa parlarà aquest matí cap a 11:45 en la roda de premsa prèvia al clàssic de demà al Camp Nou, una roda de premsa que oferirem en directe al suplement, acompanyats del cap d'esports, el Xavi Campos. També hem convidat el David Clopés del Tot Gira. El Garriga, també de la tarda, li vaig dir si s'hi volia sumar i, evidentment, de cap s'ho feia a sobre. Per tant, el Garriga també hi voldrà dir la seva. Tots ells convidats i molt expectants a les paraules que pugui dir Álvaro Arbeloa, el tècnic de l'equip blanc, a veure si es mulla sobre la crisi al seu vestidor. L'últim capítol de la batalla entre Tchouaméni i Valverde s'ha tancat amb una multa de 500.000 euros de sanció per cadascun, que això, si fa o no fa, seria un mes de sou. Biel Cadilla, bon dia.
1: Bon dia, sí. És una sanció econòmica sense precedents, però no hi ha cap sanció esportiva i, per tant, el migcampista francès podria jugar al clàssic de demà si així ho considera Arbeloa. Valverde, en canvi, ja sabem que se'l perdrà a causa del traumatisme cranioencefàlic que té arran d'aquesta baralla. El Madrid va anunciar aquesta sanció en un comunicat ahir al vespre, on explicava que els dos futbolistes havien comparegut davant l'instructor de l'expedient i que tots dos havien demanat disculpes. De fet, Tchouaméni va fer també un escrit a les xarxes socials on admet que el que va passar és inacceptable i demana perdó per la imatge donada.
0: Una situació de la qual ahir va parlar una de les llegendes del Madrid i del Barça. És Luis Figo en un acte organitzat per la Lliga.
2: Lo que ha pasado no se puede considerar normal, porque en una convivencia no puede pasar, pero no será la última vez ni fue la primera que ha sucedido una cosa así. La frustración y el momento y lo que sea, pues te lleva a muchas veces a tener una actitud que no es normal.
0: Figo també es va mullar sobre els rumors que situen el seu compatriota José Mourinho com a substitut d'Arbeloa a la banqueta del Madrid.
2: No sabía que Mourinho tenía mano dura, ¿sí? Pues yo lo he tenido como traductor, como segundo, como primero, como amigo, y no me he sentido nunca mano dura. Yo no creo que Madrid necesite un entrenador de mano dura. Creo que al final tienes que saber gestionar 25 egos. Los últimos entrenadores del Madrid que han tenido éxito, tanto Zidane como Ancelotti, como Del Bosque, no creo que sean entrenadores con un perfil de mano dura.
0: Qui no tenia tanta bona relació amb Mourinho és Iker Casillas, de fet va ser qui el va defenestrar, i ahir també hi va voler dir la seva sobre la crisi que viu al Madrid.
3: Son situaciones que pasan en un vestuario, es cierto que es previo a un clásico, es cierto que es previo a una posible en liga que puede ganar el FC Barcelona. Es verdad que siendo un foco mediático tan tan fuerte como es el Real Madrid, pues entiendo que se puede ir de Madrid y que la gente opine mucho más. Y también sucede, pues bueno, un momento en el que te da impotencia, te da rabia que una plantilla como la que es el Real Madrid pues le ha conseguido durante dos años algún objetivo que sea algún título.
0: L'excapità del Barça, Carles Puyol, sempre prudent, no va voler fer més gran la ferida.
4: Desconozco qué es lo que ha pasado, pero hay muchas veces que hay tensión en los entrenamientos y hay piques, y yo creo que estas cosas al final se acaban solucionando si no es algo muy, muy serio y ya personal, pero yo creo que no hay que darle importancia, y los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco y pensar en el partido, que todas estas noticias no te descentren, y pensar en ganar.
0: Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça, Biel.
1: Sí, els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions davant del seu etern rival, cosa que no ha passat mai encara. Per això, el davanter Ferran Torres parla d'una ocasió especial.
5: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
1: I de la importància d'aquest clàssic també en parla avui Fermín en una entrevista a Mundo Deportivo.
6: Al final es un partido que a todos los jugadores nos gusta jugar, en un clásico, y más en la situación que venimos, que creo que tenemos ganas ya de jugar el partido, de dar nuestro máximo nivel y de darle una victoria a los culés.
1: Una entrevista en què, per cert, de cara al mercat d'estiu, Fermín diu que podem estar tranquils perquè es vol quedar al Barça.
0: Tot això el dia que l'Espanyol afrontarà un partit transcendental al camp del Sevilla. Són els aficionats pericos que es van acostar ahir a l'RCD Stadium per donar ànims als seus jugadors abans de marxar cap a terres andaluses. Els blanquiblaus porten 17 partits sense guanyar.
1: Sí, i el Sevilla és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens amb 37 punts, dos menys que els pericos. El tècnic blanquiblau Manolo González, però, està convençut que se salvaran.
7: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
1: Aquest Sevilla Espanyol, a un quart de cinc, el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: La lluita per la salvació s'ha complicat encara més amb la victòria del Llevant ahir a la nit 3-2 contra l'Osasuna en un partit que va començar perdent per 0-2.
1: L'equip valencià que marca el descens suma 36 punts, els mateixos que l'Alavés i un menys que el Sevilla. Avui a primera també Elx-Alavés, un duel també clau pel descens a les dues, Atlètic de Madrid-Celta a dos quarts de set i Reial Societat Betis a les 9.
0: I acabem amb motor perquè aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de França de MotoGP.
1: I Marc Márquez haurà d'anar a la repesca per primera vegada aquesta temporada. El pilot de Cervera no va acabar entre els 10 primers a la primera jornada d'entrenaments.
8: No estamos ahora mismo listos ni mostrando la velocidad ni listos para luchar por el campeonato, así que para mí no ha sido ninguna sorpresa. Evidentemente esperaba estar en el top 10, pero sabía que mi posición, ya visto el primer entreno, era del 5 al 10 y bueno, no he podido cuadrar la vuelta perfecta, cosa que si tienes velocidad y vas rápido lo cuadras tarde o temprano.
1: Els altres dos catalans sí que van passar el tall, Àlex Márquez quart, Àlex Rins vuitè, el més ràpid va ser el francès Joan Zarco. Avui a partir de les 3 la cursa sprint a l'Univers MotoGP a través del web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Joan Anton Català, bon dia.
9: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
9: L'espectacle de Venus i Júpiter continua, brillantíssims tots dos durant la primera part del vespre i de matinada, però encara molt baix sobre l'horitzó est, comença a treure el cap el pàl·lid Saturn. I recordem que dimarts, dia 12, li quedaran tres mesos per l'eclipsi total del 12 d'agost.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Montbrió del Camp, al Baix Camp?
9: Es va allargant el dia, Roger, a les 6:44.
0: I a quina hora es pondrà?
9: A les 21:00.
0: Doncs tenim sol fins les 9. Una abraçada, Joan Anton.
9: Igualment.
0: Temperatura a Montbrió del Camp a aquesta hora, Enric Agut, bon dia.
10: Bon dia, Roger, doncs mira, 15 graus.
0: 15 graus, per tant, temperatura molt, molt primaveral en un dia que es lleva ennuvolat, almenys a la ciutat de Barcelona, en què estarem pendents, sí, sobretot a la tarda, d'aquestes pluges, eh?
10: Sí, sí, ara, doncs mira, està molt ennuvolat, hi ha una clariana en algunes zones i van arribar núvols. Cau algun ruixadet de tant en tant, com ha passat, per exemple, a la ciutat de Barcelona, però també cap al Baix Ebre. De moment les pluges són molt, molt locals i minces, 3 litres en algun barri de Barcelona o dècimes al Perelló. Serà cap als vols al migdia, quan la pluja es pugui ploure a més indrets i amb més ganes, i llavors aquest matí això, hi ha coses previstes, per sobretot núvols i algun ruixat puntual en algun tram de la costa. El que deia, al migdia arriben pluges per comarques de Tarragona, sobretot, s'escamparan a la tarda per les comarques de Barcelona, sobretot a partir de les 4-5, i després poden arribar altres indrets. Hi ha molts casos, en tot el dia cauran entre 1-5 litres, tampoc són grans quantitats, i de manera aïllada es pot arribar als 20 litres. A on? Doncs on és més factible és en algun sector de la costa, prelitoral i també al vessant sud del Pirineu. Com que tenim molts núvols, la temperatura màxima avui no s'enfilarà pas gaire, estarem al voltant dels 19, 20, 21, i el mar una mica remut, amb maró, perquè bufa una mica de vent de llevant. Si mirem com corren els núvols, avancen de mar cap a l'interior. I demà al matí, moltes estones de sol i a partir del vespre arribaran més ruixats per les comarques de Lleida i Tarragona, que ràpidament avançaran per altres sectors, passarà molt ràpid tot això i la temperatura serà més alta. Demà a migdia notarem que el sol escalfa més.
0: Gràcies, Enric. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta. La Marina és fan del cibulet.
11: Soc fan del cibulet,
12: faig
11: un pad thai, i per mi el cibulet és imprescindible.
12: Però Marina, moment, com es diu cibulet en castellà?
11: Ara
0: no. No, un moment. Ho sabeu com es diu o no?
13: Cebolla tierna, no. No. Casi, no.
0: Ciboleto.
11: Cebollino.
0: Com el vas aprendre, tu, aquella època, el català?
14: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat, i escoltava i repetia. Avui farà bon temps. El Barça ahir va guanyar, però va jugar malament.
15: Perdoneu, Ero Ramazzotti és l'artista italià que ha venut més discos de la història de la música italiana. 70 milions de còpies. O sigui, per davant d'Andrea Bocelli, de Pavarotti, d'Umberto Tozzi i de tots. O sigui, és una barbaritat. I a més és compositor. O sigui que, a banda de que deu ser milionari, té doble mèrit, perquè no només és un gran intèrpret, no només és guapo, perquè això també va ser una part important del seu èxit.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 9 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer és Esteve Fernández.
1: No hi ha evidències, cap evidència de transmissió.
2: El secretari de Salut Pública descarta risc de transmissió comunitària d'antivirus després de localitzar un nou contacte a Catalunya. No té símptomes, però està confinada a l'hospital després d'haver volat en el mateix avió que la dona neerlandesa que va morir pel virus. Aquest cap de setmana el creuer arribarà a Tenerife, on avui ja es desplacen les autoritats per coordinar el desembarcament.
0: Jordi Albert.
3: Si aquest cessament no es produeix, lògicament,
2: Esquerra i també els comuns exigeixen el cessament de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia per la infiltració d'agents dels Mossos a una assemblea de docents. La consellera d'Interior i el president Illa tanquen files amb el cos.
0: Olivia Rodrigo.
2: La cantant ha actuat per sorpresa a Barcelona al Teatre Grec com a prèvia del clàssic. L'actuació forma part de l'acord de patrocini de Spotify amb el Barça.
0: Avui també és un dia que es compta amb tres xifres. La primera és el número 3.
2: Mesos, el que ha durat la gratuïtat del servei de Rodalies, que des d'avui s'ha de tornar a pagar. El govern ho justifica per una millora progressiva del servei que s'ha reprès ja fins al 96%.
0: El 16.
2: Anys de lideratge a Hongria de l'ultraconservador Viktor Orbán, un lideratge que avui s'acaba perquè Peter Magyar es convertirà en el primer nou ministre del país.
0: 160.
2: Documents són els que ha desclassificat el Pentàgon. Documents sobre ovnis que fins ara eren secrets. Hi ha àudios, vídeos, fotografies, informes que daten des de la dècada dels 40 fins l'any passat.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i el Jaume Clotet un mateix 9 de maig, en aquest cas de l'any 1991. Johan Cruyff va presentar en roda de premsa la seva famosa campanya contra el tabac. Ho va fer acompanyat del conseller de Salut, aleshores, en aquell moment, Xavier Trias.
4: En la meva vida he tingut dos grans vicis: fumar i jugar al futbol. El futbol m'ha donat tota la vida. En canvi, fumar quasi me la treu. Poses per a... Jo he estudiat més en castellano, anglès, holandès...
0: A l'anunci s'hi ve Johan Cruyff fent tocs amb un paquet de tabac i després xutant-lo. En roda de premsa va explicar per què havia acceptat participar en aquella campanya de manera tan desinteressada.
5: El suplement.
4: Entonces te enteras un poco todos los daños que se pueden hacer, aunque ya sabemos que en todos los paquetes de tabaco pone está mal para salud, pero como pensamos todos los fumadores, es para el otro, pero para mí no.
0: L'artífex de l'anunci, Lluís Bassat, confessa que Cruyff va fer tocs reals amb el paquet de tabac i que tothom va quedar impactadíssim amb les habilitats malabarístiques del futbolista. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, som a la Diagonal 614, però avui ens podeu escoltar des d'un estanc, des d'un camp de tulipes d'Amsterdam o des del casament de dos amics que, ben mirat, fan molt mal la parella, en Nico i la Tina.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Avui amb el Nico i la Tina ens hem coronat Marina Lamino. S'obrim els diaris un dia que els diaris van plens de reflexions sobre el brot d'antivirus. El diari Ara és l'excap de malalties infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, el Manuel Cervantes, qui fa una crida a no fer el ridícul.
7: Sí, una malaltia de la qual no tenim antiviral efectiu ni tampoc vacuna, tot i que sí que és cert que hem après molt sobre com tractar-la. Per començar, és importantíssim un ingrés hospitalari ràpid, tant com sigui possible, i per això és tan important ara mateix portar tots aquests malalts asimptomàtics, als hospitals equipats. Això no vol dir, matisa Manuel Cervantes, que no calgui vigilar els viatgers i tripulants que han conviscut amb els malalts, però per damunt de tot el que cal, i més en aquest context en què el vaixell ha d'arribar a port, és, reivindica, solidaritat. Les malalties infeccioses, diu, s'han d'enfocar de manera global i, malauradament, fa dies que parlem, i ho fan també algunes autoritats, d'una situació que no ens afecta o que no ens toca. Confiem, diu, que hagi sigut només fruit de la primera impressió, que reflexionem i que, per damunt de tot, no fem el ridícul.
0: També el diari Ara, el col·laborador del suplement, el Toni Rodon, analitza què fan els partits del Parlament després que parlin d'Aliança Catalana i de Vox. Com reaccionen?
7: Doncs un primer patró que detecta Rodon és que la majoria de diputats, després d'una intervenció d'un partit d'ultradreta, canvien de tema. Bàsicament desvien el focus, i és concretament després que parli sobretot Sílvia Orriols, qui més tendeix a ignorar el seu missatge, són els comuns i també Vox. Només un 13% de les intervencions posteriors acords a les d'Aliança i a les de Vox són per rebatre directament el seu contingut, un 13%. I què passa quan Aliança i Vox parlen d'immigració? Doncs sobretot el PSC en aquest cas i també els comuns fan referència a les institucions i a la importància de les normes. En canvi, Junts reacciona als discursos d'immigració referint-se sovint a qüestions de seguretat, però també de cultura i d'educació, mentre que Esquerra reacciona posant-hi un toc econòmic i, per últim, el PP, que es desvia ràpidament cap a qüestions de seguretat.
0: I avui també ens fixem, Marina, en els diaris esportius que van plenes d'anàlisis del polvorí en què s'ha convertit el Madrid. El periòdico fan un decàleg de les crisis internes dels blancs aquest any.
7: Ni més ni menys 10 episodis que expliquen el polvorí en què s'ha convertit aquest equip en un any per a l'oblit al Bernabéu. El repassa Sergio Viñas, començant per la roda de premsa de Fede Valverde al setembre, dient que no havia nascut per ser lateral dret, continuant per la trucada de la mare de Bellingham a Florentino Pérez, queixant-se que Xavi Alonso no valorava el seu fill. Més episodis: Vinícius sortint creuadíssim del clàssic al Bernabéu fent gestos a Xavi Alonso després de ser substituït, també una bufetada de Rüdiger a Carreras, Arbeloa enviant Carvajal a la banqueta per no dir a la paperera de la història, el càstig també a Asensio, Ceballos apartat de la dinàmica de l'equip després d'una discussió amb Arbeloa i més recentment aquesta escapada romàntica d'Mbappé i aquests últims episodis, la baralla entre Tchouaméni i Valverde i Mbappé sortint entre rialles de Valdebebas mentre el vestidor blanc s'encén a 24 hores d'un clàssic històric.
0: Els diaris esportius també van amb l'incendi al vestidor del Madrid, Albert Postils. Mundo Deportivo, volem la Lliga ja.
5: Declaració de Fermín. En imatges veu el migcampista andalús vestit de casteller juntament amb Marc Casado formant una pinya amb la resta de la colla dels arreplegats de la zona universitària, una activitat que ha servit com a prèvia del clàssic. A l'esports, foto d'un rejuvenit Florentino Pérez al costat de José Mourinho el dia de la presentació del tècnic portuguès com a nou entrenador del Madrid. Retorna al passat, es pregunta el diari, que assegura que Florentino ha iniciat els contactes amb Mourinho. A Madrid, les imatges aportades són de Valverde i Tchouaméni. Madura, titula l'AS, que explica que els dos futbolistes signen la pau davant l'instructor de l'expedient i que el club busca el talp que ha filtrat els detalls de la baralla. I el marca mig milió i a córrer. El club imposa una sanció històrica a Valverde i Tchouaméni, però sense conseqüències esportives.
0: Al New York Times aconsellen què fer quan no tens sintonia amb la parella del teu amic o de la teva amiga, Albert.
5: La ciència sosté que les cites dobles, quan surten bé, fan que les parelles respectives se sentin més unides, però al mateix temps que al llarg de la nostra vida, com a molt, només trobarem dues o tres parelles que ens generin simpatia. En el cas que hem de quedar amb una d'aquestes parelles que no ens cauen bé, el primer consell és escollir l'activitat adequada. Per exemple, si has de veure una parella que mai troba el moment de marxar, és millor quedar a casa seva per poder tocar el dos quan ho necessitis. El segon consell és teixir una aliança amb la teva pròpia parella. Per exemple, si sabeu que un dels dos interlocutors té tendència a posar temes controvertits sobre la taula, es recomana pactar un senyal per intentar canviar de tema. I el tercer, relativitzar. Si en algun moment t'alteres, has de recordar que tu no estàs casat amb aquesta persona difícil i que pots suportar una o dues hores amb ella cada pocs mesos.
0: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual. Avui comencem amb cervell.
8: Dels gossos. Es va encongir dràsticament fa uns 5.000 anys. Un canvi que es relaciona amb la domesticació i la convivència amb humans. Els animals ja no necessitaven sobreviure sols i això hauria modificat fins i tot la seva estructura cerebral. Ho explica el National Geographic.
0: Moneda.
8: Dins del congelador. És el truc que pot revelar si hi ha hagut una apagada mentre eres fora. Consisteix a congelar un got amb aigua i deixar-hi una moneda a sobre. Si quan tornes la moneda és al fons, vol dir que el congelador s'ha apagat en algun moment. El Nació ho recull com a tècnica per evitar menjar aliments en mal estat.
0: Demanda.
8: D'una actriu a Disney i el director d'Avatar, James Cameron. El motiu: haver utilitzat els seus trets facials sense permís per crear un dels personatges d'aquesta pel·lícula. Assegura que la imatge de la Neytiri és massa similar al seu rostre. Ho llegim al diari Ara.
9: Avui el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia al suplement. Eduard Voltes, Olga Ruiz, Jaume Clotet i sumem també Salvador Massip, la veu científica habitual del programa. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, avui seguirem la roda de premsa d'Arbeloa, acompanyats del Xavi Campos, el David Clopés, també el Francesc Garriga, molt pendents de les paraules de l'entrenador del Madrid en la prèvia del Clàssic. A partir de 11:15, avui us saludarem des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona amb un munt d'activitats a l'aire lliure per celebrar el Clínic Obert a Barcelona. Aquest matí el temps ha d'aguantar, per tant us podeu animar per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya amb un munt d'activitats que han preparat a l'aire lliure. Nosaltres serem a l'entorn del Clínic al carrer de Casanova a partir de 10:15. A banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer, el doctor Antoni Trilla, d'actualitat, evidentment, amb la que està caient amb l'antivirus, també el Joan Callarissa, la Rebeca Rodríguez, saludarem el president del Parlament, Josep Rull, en fi, un munt d'activitats que farem a partir de 10:15 a les 11 del matí des de l'Hospital Clínic, ara que la salut també, evidentment, és en boca de tots i avui la tertúlia també anirà al voltant d'aquest antivirus. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana. Cadena
10: I play volleyball, and in the summer I'm trying to get into soccer.
11: Wow, wow. And with your height, you smash the ball, the volleyball?
10: Yeah.
11: Do you get up high? Can you jump high?
10: Not very.
11: Soccer might be better.
12: Quin és el lloc més estrany on ho heu fet?
10: Me van a visitar unes trinxeres de la Batalla de l'Ebre.
13: No, va, no. Va, per favor.
10: I passant a cotxadets per allí, mira aquí, mira què és això.
13: Que s'ha mort, sí.
10: I amb les vistes...
13: Però què vol dir això?
10: De fons de la... de la Ribera d'Ebre, doncs no res, dins la trinxera. Tiquitaca.
14: Yo hoy voy a decir una cosa, que lo siento mucho. Yo en mi vida he visto cómo se hundía la Unión Soviética y la RDA en vivo y en directo. Y estoy viendo cómo se hunde el Real Madrid en vivo y en directo.
6: El suplement amb Roger Escapa.
15: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
16: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
15: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
16: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
17: Ja som 11 milions els socis del...
18: Últims dies regalant 10 megapremis de 100.000 euros.
19: A la ruleta on sempre guanyes de Carrefour.
18: I continua la festa amb les supergangues, com el televisor LG Connect de 55 polzades amb processador AI 4K.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, a l'espai d'entrevistes, tenim una sorpresa per tots vosaltres. Tenim el músic original, el cantant d'aquesta cançó. That lets his feelings show. But sometimes at a party. Sempre és un plaer per Esplugues FM tenir personatges inèdits i desconeguts, però avui el coneixerem. Ingmar Cronenberg, benvingut.
2: Què tal?
1: Doncs gràcies per estar amb nosaltres, amb Esplugues FM. Moltes gràcies per haver-te posat en contacte.
2: Sí.
1: Ets veí del barri del centre.
2: Sí, visc molt, molt a prop d'aquí, de l'Avens, generalment.
1: O sigui que quan aquí fem festes i festorros, ens sents.
2: Ho noto sempre, sí.
1: No has de tancar la finestra de casa?
2: No, passa problema.
1: No cal,
2: cap problema. No cal.
1: Molt bé.
2: Sempre bé.
1: Doncs, Ingmar, sí. Com arribes tu a viure aquí a Esplugues?
2: Mira, jo sóc d'Holanda, val? Però la meva dona és d'aquí, és de Cornellà de Llobregat.
1: O sigui, com sempre, per amor.
2: És així, sí.
1: Val.
2: Doncs portem 15 o 16 anys ja en Catalunya, inicialment a Barcelona, però ja ara diversos anys aquí a Esplugues, de fet.
1: I què és el que més t'agrada d'Esplugues? Quan vas arribar aquí fa 15 anys, quin record encara queda bo d'Esplugues? Perquè no tot ha de ser bo, en aquesta vida tampoc, però anirem per les coses bones i positives.
2: No, a mi m'agrada viure a Esplugues. M'agrada, viure a Esplugues. Doncs el tema és que jo que visc al centre tinc tot a prop, no? Que és molt, molt pràctic.
1: Sí.
2: A Holanda no ho tenia i quan vivia a Barcelona estava al barri de les Corts i tampoc... Una pensa que a Barcelona estàs molt millor perquè estàs a la gran ciutat, però si vius a les afores, tampoc tens allà fàcilment la panaderia o coses així. I a Esplugues sí, estic molt content. Tinc tot a prop, tinc el tramvia que em porta tots costats. I inclús som la meva dona i jo som actius a Esplugues, al... Espluga Viva. Coneixes Espluga Viva?
1: Soc associada de l'Espluga
2: Viva. No, tu també, nosaltres també.
1: Oh, yeah.
2: Fem excursions. I tu?
1: No faig excursions.
2: No t'he vist molt, no? Això volia dir.
1: No, jo soc de la secció de tradicions i costums, de TIC.
2: És clar, sí. Sí, molt bé.
1: I ahir diumenge vaig estar al vermut que es va fer als jardins.
2: Sí.
1: Que es va fer la presentació d'un llibre. Bé, hem de dir que aquest... programes estan registrant un dilluns 12 de maig. Ja escoltareu l'entrevista,
2: Sí.
1: Doncs soc de l'Espluga Viva, també.
2: Molt bé. Doncs jo també faig excursions a l'alta muntanya i a altres parts de Catalunya, i sí.
1: Sí que vas
2: doncs
1: amb el Jordi, amb el Josep Beas...
2: Exacte, sí.
1: I més colla.
2: Amb la Carme.
1: Amb la Carme, l'Alfredo...
2: Sí.
1: Molt bé, doncs coneixem la mateixa gent, però tu i jo no ens coneixíem,
2: no,
1: És que Esplugues és més petit del que ens pensem.
2: Sí. Ah, també el que és fantàstic d'Esplugues és que es pot arribar caminant a tots els llocs.
1: Sí, això et anava a dir, perquè clar, nosaltres, tret de la Miranda, que és Collserola, Esplugues és molt planet i es pot anar amb bicicleta i anar caminant a tot arreu sense esbufar gaire.
2: Sí, és correcte. Sí? Tinc amb bici també. Amb bici es diu. La bicicleta del Baix Llobregat.
1: Sí.
2: També utilitzo per per arribar al Finestrelles.
1: Sí, d'acord. Una cosa. El teu català és també per amor?
2: Per els meus fills.
1: Ah.
2: Tinc també dos fills.
1: Molt bé.
2: I és clar que ells... Com puc ajudar els meus fills si van a l'escola? No? Com podria jo ajudar ells?
1: Clar.
2: Doncs també tenia que saber jo el català, no? I a la feina també ajuda,
1: Sí?
2: Doncs...
1: T'ajuda a la feina perquè hi ha gent que diu que no serveix a la feina el català.
2: Serveix perquè hi ha... És que tinc companys que són català parlants i altres que són castellà parlants. I és clar, es pot fer tot en castellà. Es pot, però per què? No? Que si hi ha gent que es sent més Bueno, si surten en català les coses, també hem d'entendre tot i parlar amb els companys.
1: Sí. I amb els teus fills és allò de no deixar que l'escola sigui l'únic espai on es parla català, que també es parli a casa, no? Perquè si no, hi ha nens que tenen la idea de que només es parla el català a l'escola, ja no el parlen al carrer, ja no el parlen a casa. En el teu cas feu aquest exercici de que a casa també sigui l'espai de l'idioma.
2: No? Per dir-te la veritat, no? Com jo sóc holandès, parlo en holandès amb els meus fills.
1: Ja? Ah, molt bé.
2: Perquè també és un idioma que és important per a ells. Que llavors, jo si parlo català amb els meus fills, si, són coses de l'escola, coses que passen en català, saps? Mm-hmm. Has de buscar l'espai per a cada llengua, no?
1: Molt bé.
2: Imagina't que veus una pel·li que passa en català, no veus la TV3, doncs parles d'això en català.
1: D'acord.
2: Però si tens una cosa que és d'Holanda, per exemple, parlo en holandès, no? Perquè les coses, hi ha una llengua per cada cosa. I si no, al final els meus fills no poden amb totes les llengües, no?
1: Clar.
2: La idea és no mesclar i utilitzar la llengua al moment correcte.
1: Doncs, sí. Ingmar, ara, si et sembla, parlem una mica de la teva producció musical.
2: Sí.
1: Tu vas començar composant en català.
2: Mira, t'explico. Quan vaig arribar aquí, volia aprendre català, però és molt difícil ser a casa i aprendre a parlar paraules, saps? Paraules, perdó, i la gramàtica, i doncs volia fer alguna cosa amb la llengua. I doncs pensava, jo començo un projecte musical en català, i llavors faré tot en català, escric textos en català, no? I llavors, este ja fa 10 anys, 12 anys, vaig fer cançons en català i molt bé. La música sempre ha sigut la meva cosa, eh? Jo sempre he fet música. Doncs he tingut un temps que feia música en català. Doncs m'ha anat molt bé, però últimament he notat que també tinc molts amics i familiars en Holanda que no entenien molt bé les meves cançons en català. I justament ara, que he fet un disc en anglès, no? Que, amb la cançó que escoltem ara, que a veure, és una mica de country aquesta.

0: Doncs, per exemple, aquesta cançó, no?, té una lletra que hi ha gent que li agrada, que parla una mica de en cada part de la teva vida, pot ser que hi ha una cosa que et falta, no? Que pot ser que sempre penses, això és tot? No sé si ja entens què vull dir. Que vull dir que ets jove i jugues molt i penses, això és tot? I després pot ser que comences a treballar i poses molta energia a la teva feina i penses, això és tot? I després tens fills i, bueno, i sempre hi ha moments que poses molta energia en alguna cosa i és molt interessant, però de totes formes al final penses, no podem sempre fer la mateixa cosa, hem de canviar, saps què vull dir?
1: I
0: és aquesta, que, d'aquesta cosa que parla aquesta cançó.
1: Perquè tu, quan arribes aquí a Catalunya fa 15 anys, que arribes des d'Holanda, ja et dedicaves a la música al teu país, ja composaves?
0: A Holanda també, sí. Tinc cançons en holandès i sí. Sí, he fet concerts sempre a Holanda també. Sempre amb la guitarra i la veu. Tipus cantautor. Tocava en bars a Holanda o petits teatres. Després aquí també, per la zona de Balmes, a Barcelona i per... bueno, bars de pobles de Catalunya. I justament ara, llavors amb aquestes cançons en anglès, estic buscant una mica el lloc on puc tocar. A Barcelona hi ha uns bars on canten bé en anglès. Doncs estic buscant una mica, no?, que on encaixa aquestes cançons.
1: Molt bé. Anem a escoltar-la una miqueta més?
0: Sí.

0: Ingmar, pel que hem estat escoltant, fas diversos estils musicals.
1: És correcte.
0: Quin tipus de música t'agrada més o t'esperona més?
1: Bé, t'explico. Tant quan estava cantant en holandès, que és la meva llengua, i a català, sempre la lletra era molt important. I la música venia a segon pla. Vull dir que sempre, si tenia un... Tinc cançons de reggae,

0: jazz, de folk, de country, de rock, i va molt bé amb la llengua anglesa, no sé per què. I en català, com era més jo amb la guitarra, amb les meves lletres, jo i el públic, tenia un estil de música més de cantautor, més de cantautor, que potser que no és el que escolto jo normalment, saps?
1: Yeah. Em deies que al principi era com que la música, la cançó dominava la melodia, i en aquest cas és, tu dones ara preferència a la melodia per sobre de lo que és la lletra.
0: Diguéssim, si tu cantes en català amb el públic que escolta la lletra, molt automàticament la lletra, especialment jo que vull explicar històries i no, molt fàcil és que llavors la lletra és més important i la melodia ja no tant. I la idea d'anar a anglès és que posar melodia, posar un estil de música, un, saps? Un ambient musical, i per exemple aquesta que s'escolta ara té una idea, i és, té una mica d'idees de country o folk i una mica de rock, i està mesclat, i això d'alguna manera jo mateix no podia fer-ho en holandès o en català, perquè sempre estic pensant lletra, tocar la guitarra acústica. Aquí no s'escolta guitarra acústica ara, perquè no, m'he liberat més, i això he pogut fer amb la llengua anglesa perquè és més neutral, sí. Entens més o menys?
1: Cada lletra té la seva musicalitat.
0: No sé,
1: eh? Cada,
0: sí,
1: idioma.
0: Sí, penso jo, sí, una mica.
1: Hem escoltat una miqueta estona aquesta.

0: És molt verbalitzada, aquesta cançó, molt de ritme.
1: Sí, exacte, sí. És correcte, sí.
0: Abans has dit que ets cantautor, tu, sí. La teva guitarra, la teva formació musical, quina és?
1: Jo he anat al conservatori, de tocar guitarra, i guitarra espanyola i tot això, no? He fet música clàssica amb la guitarra acústica, bueno, la guitarra espanyola. I he fet alguna classes de cant, també.
0: Molt bé.
1: Saps?
0: Saps que aquí a l'Avenç tenim una secció de cant?
1: Sí, ho he escoltat. Sí, ho sabia, sí.
0: Pel que m'estàs explicant, jo dedueixo que tu escoltes habitualment Esplugues FM.
1: Jo he escoltat alguna vegada, sí, el teu programa una mica, sí. I mira, t'explico una cosa més. Bueno, entonces, conec el programa de Mauro Soroll,
0: sí.
1: Que presenta nous grups, normalment no d'Esplugues, però de tot Catalunya i més allà, d'Espanya, sí. No? És Mauro Soroll. Hi ha un programa de country, també.
0: Sí, he notat, el Club del Country.
1: Exacte, que sí. Escolta de vegades, poca cosa. Però una cosa que va molt bé per a Espluga Viva,
0: sí.
1: On soc, si tenim una excursió i es anuncia a la ràdio, Espluga FM, sempre ve gent que ens va escoltar, que va escoltar-ho a la ràdio.
0: Ah, doncs gràcies per dir-m'ho.
1: Sí, que realment és així. Llavors, que, no? Sí. Sempre busquem gent per les excursions i es nota que si a la ràdio d'Esplugues FM s'ha donat una mica de propaganda, diguéssim, que hi ha gent que ve,
0: Bueno, intentem, des de la ràdio, amb la mesura del possible, donar difusió a les activitats que es fan de les entitats de la nostra població, tant de l'Avenç com de l'Espluga Viva i d'altres.
1: Sí.
0: Val?
1: I Avenç també, vull dir que també el que m'agrada molt són els monòlegs. I també de vegades he anat aquí al teatre per a veure monòlegs còmics, sí. Que hem fet aquí alguna vegada.
0: Sí.

0: Bueno, es fa teatre i algun monòleg. Exacte. També, sobretot amb l'Edu Mutante, que també és un esplugui.
1: Exacte, ja ho sé, sé molt bé. Sí.
0: Estàs molt informat.
1: Sí que és clar. Sí.
0: Doncs m'agrada molt, Ingmar, que estiguis tan informat no solament d'esplugues, sinó també de la ràdio.
1: Sí, però vull dir... Llavors, no, el tema dels monòlegs,
0: sí,
1: és que abans molts bars de... Dic ara a Barcelona, però en general en Catalunya, abans tenim molts llocs per als cantautors, per a tocar. Ara mateix és molt menys, però que hi ha molts llocs que posen allí monologuistes d'humor, no? Humoristes. Que és molt guai, perquè m'ho passo molt bé amb els monologuistes també, però és una pena per a la gent, els cantautors, no?
0: Sí.
1: Que ja no tenim tants llocs per a tocar,
0: tens,
1: saps?
0: Tens raó, tens raó.
1: I això he notat una mica que, no, la música en viu és una mica menys ara, especialment després del Covid, però existe una cultura en viu encara, però ara mateix tenim més monologuistes, més, bueno, altres coses, no? Que també és interessant.
0: Afortunadament aquí a Esplugues tenim una cultura musical molt àmplia,
1: sí,
0: a l'Espluga Viva, que hi ha els tallers de música tradicional.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Val? Tenim l'Escola de Música Municipal d'aquí d'Esplugues.
1: Que és,
0: tenim...
1: fantàstica.
0: Correcte.
1: Sí.
0: Tenim diverses corals, tenim molts professors de classes particulars de cant i de música.
1: Sí.
0: Vull dir que sí que és veritat que aquí a Esplugues hi ha una excel·lència musical bastant important.
1: Sí.
0: No t'he preguntat al principi, quina és la teva professió? Perquè abans deies que la feina també t'anava bé, el català.
1: Ah, sí. Jo soc químic.
0: Ets químic.
1: Jo soc químic. Jo treballo en una empresa que fa pintures,
0: sí,
1: i fa, no sé si es pot dir a la ràdio, fem les pintures de la marca Titan Lux.
0: Ah.
1: Et sona Titan Lux?
0: Titan Lux, i tant. Una
1: es fan al Prat de Llobregat.
0: Una, doncs, de les grans marques, sí.
1: Exacte. Doncs tenim una fàbrica en el Prat i allà jo treballo al laboratori.
0: Molt bé. Ara ja... vull parlar de la teva producció musical directament.
1: Sí.
0: La teva part en català la vas fer amb discos, amb CDs, amb...
1: Sí, doncs quan vaig començar el 2015, bueno, 12, i encara es podia vendre discos físics. La gent comprava discos. I llavors vaig fer un disc en català i està a Spotify, però també tenia un disc físic i podia anar als meus concerts i sempre havia gent que es comprava un disc. Això existia fa 10 anys, ara ja no existeix això. Però fa 10 anys, 12 anys, la gent anava a un concert i si li agradava es comprava un disc. I ja m'anava tot bé, no? I ja fa 5 anys jo crec que ja no es venia tants discos. I doncs aquest nou disc només existeix en digital, diguéssim. No he fet discs físics perquè ja no existeix.
0: Per tant, ho trobem a YouTube?
1: A YouTube, a Spotify, però a tots els canals que no conec. Jo no sé com són tots els canals de streaming, però Spotify és el més important. Però Apple, com es diu, Apple? Apple?
0: Sí,
1: és Apple. També té el seu streaming, la seva versió de streaming, que també existeix allà, no? Doncs està a tots els portals que la gent pot tenir, pot trobar el meu disc, que es diu Orange, que és taronja,
0: sí,
1: oi? I té una portada molt maca. No sé si la veus allà.
0: Sí, jo la veig. És un skyline,
1: sí,
0: que surt a les Tres Xemeneies de Badalona.
1: És correcte.
0: I al fons està el mar i és una posta de sol, és un cel de color taronja, amb un sol taronja, el mar és taronja.
1: És correcte. I és taronja, perquè és taronja, Israel?
0: Doncs perquè és orange.
1: És orange, perquè per mi orange, taronja, és un color de canvi, no?
0: Uh-huh.
1: Color de canvi, per què? Perquè si es posa el sol, el cel es posa taronja, no? És el canvi de dia a nit. Però després, si vas d'estiu a l'hivern, les fulles es
0: tot
1: posen
0: taronges,
1: de color taronja. El color de canvi. I per a mi el disc parla una mica del canvi de quan arribem a 45, 50 anys, i també, no, tenim uns canvis a la vida. I per això m'agradava aquest nom.
0: Orange.
1: Orange. I a més, soc holandès.
0: clar.
1: I el color nacional d'Holanda és taronja, és elegant.
0: I a més, sí, amb aquest canvi que dius, el color taronja també representa una mica l'or, el color de l'or, aquest groc or, que també vol dir l'abundància, i en aquest canvi d'edat, doncs és l'abundància en coneixements, en riquesa, en
1: sí,
0: experiències.
1: Exacte. Sí, és clar.
0: Doncs molt maco, la trobada d'aquest títol.
1: Sí.
0: Val, doncs seguirem, perquè m'interessa molt que la gent pugui escoltar les seves cançons a través d'aquestes plataformes, i repetirem sobretot que et dius Ingmar Cronenberg, amb una K,
1: Ingmar és com el cineasta suec,
0: sí,
1: que es diu Ingmar Bergman, jo sóc Ingmar Cronenberg. Després Cronenberg s'escriu amb dues O's, que és dificilíssim, però així és el meu nom. Doncs no, Ingmar Cronenberg. Però el títol del disc és Orange.
0: I ho trobarem fàcilment.
1: És exacte. Sí? I si no, bueno, poden trobar fàcilment, perquè soc d'Esplugues i soc per aquí.
0: Sí. Doncs et tindrem més vegades per aquí, Ingmar. Sí?
1: Jo espero així que sí. Jo espero que
0: a veure si algun dia et podem tenir en un dels concerts d'aquí, de l'Avent Centre Cultural, dels concerts que fan a la Terrasseta.
1: Sí.
0: I ens posem en contacte amb l'Avent Centre Cultural o qualsevol altre espai d'Esplugues que vulguin escoltar la teva música. Ingmar, què més ens quedaria per poder parlar, que jo m'hagi oblidat? Tu, si has escoltat les meves entrevistes, saps que faig sempre aquesta pregunta. Alguna cosa més que afegir abans de tancar els micros que vulguis explicar?
1: Només que la part tècnica, no? Que aquest disc es va gravar a l'estudi Aviram, que està a Magresa, per Albert Palomar. Entre Albert Palomar i jo toquem tots els instruments, no? Que és, no tinc una banda, diguéssim, sóc jo amb la guitarra, i de fet moltes guitarres que s'escolten són del productor Albert Palomar, i que la portada tan maca és de Camilo Zúñiga, que és un fotògraf de Barcelona, originalment de Colòmbia, que ha fet aquesta foto molt xula, i que res més que... No? Que jo sóc Ingmar i encantats d'aquesta entrevista amb tu. Sí.
0: Doncs jo també molt contenta de que ens hem trobat, ens hem conegut, compartim moltes coses. El color taronja també m'agrada.
1: Sí.
0: Aquesta portada m'agrada molt també. I doncs suposo que algun dia ens veurem per l'Espluga Viva.
1: Això crec. I doncs l'última cançó del meu disc es diu Driving Home, que és conduir a casa. No? Que es tracta d'un noi que és al cotxe, potser que és un noi d'Holanda o d'Itàlia, que viu per aquí, potser, o viu en un altre país, i està allà, viu a la gran ciutat, sí, viu a la gran ciutat, és d'un poble, i està al seu cotxe conduint a casa, no? Al poble d'on és, i està, bueno, per la nit, ja fa de nit, ja té el color taronja del cel, no? Ha de conduir encara molt, i està allà Driving Home, i d'això parla aquesta cançó.
0: Doncs ara l'escoltarem tota sencera.
1: Sí.
0: I donar les gràcies a totes les persones que han format part d'aquest projecte d'Orange.
1: Sí.
0: Una abraçada per tu i per tots ells. Gràcies, Ingmar, per haver estat aquest vespre amb nosaltres, i l'entrevista l'escoltareu doncs al matí, al migdia, a la tarda, al vespre, a la nit, quan el nostre tècnic ho programi. I ja si un cas, Ingmar, gràcies. I us ha acompanyat la Isabel Almató i el muntatge i edició en Jordi Udina.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres a la Carla Jover. Ella és logopeda, musicoterapeuta, és veïna del barri de la Montesa i parlarem amb ella de diverses coses. Del llibre que ha escrit darrerament i també de les activitats que ella realitza aquí a l'Avent Centre Cultural. Novament, Carla, bon dia. Estàs sempre amb nosaltres, sempre que et demanem que vinguis. Gràcies.
2: A vosaltres per convidar-me, encantada.
1: Fa molt de temps que tenim pendent de parlar amb tu d'aquest llibre que és La meva veu. És un llibre en el que parleu de com s'ha de fer servir les cordes vocals. És un llibre adreçat també a grans i petits. Explica'ns una mica com sorgeix tot el tema d'escriure aquest llibre, perquè em sembla que ja fa temps que el tenies al cap.
2: Sí, aquest llibre, La meva veu, anatomia i fisiologia per petits i grans, està, bueno, primer de tot he de dir que està en conjunt amb la Nina, i neix, jo crec que neix al final de la voluntat de posar per escrit tota una feina que ja portàvem fent molts anys amb la Nina, de fet, al centre de Nina Acadèmia. I sorgeix arrel de fer unes activitats, no? un curs que es deia EBI, Escola de Veu Infantil, on, en aquest cas, eren nenes totes, nenes de 8, 10, 12 anys, venien a aprendre sobre la veu, però no només sobre la veu, sinó també sobre altres matèries. I els explicàvem, tot i aquests 8, 10, 12 anys, els explicàvem l'anatomia, perquè pensem que és important saber com es fan les coses per poder entendre com funcionen i, per tant, després poder-les posar en pràctica de forma més conscient, no? I n'és d'això, d'aquesta necessitat de posar paraules, d'explicar a la gent què és la veu, com es fa la veu, quines coses hi ha implicades en el nostre cos en relació a la veu, no? La respiració, els ressonadors, l'articulació, la postura.
1: Des del diafragma, que salta la postura.
2: No? I com tot això influeix en el funcionament de la veu. I també parlem d'higiene vocal, també parlem de salut vocal, i llavors, al final del llibre també donem eines, perquè és un llibre també pensat per professors de cant, per professors de música de les escoles, per professors en general, perquè tots haurien de parlar-ne, perquè tots fan servir la veu i tots demanen als nens també que cantin o que presentin treballs, no? Doncs el que fem al final del llibre també és donar eines a totes aquelles persones que ho necessitin de com ensenyar això que expliquem al llibre, no? Hi ha tota una part que és per petits i grans, perquè tot i que està enfocat a aquests nens de, això, 8-10 anys, perquè el puguin llegir sols, també més petits, perquè el puguin llegir acompanyats. Al final també és un llibre que pot llegir els adults, no? És un llibre rigorós que parla d'anatomia, com s'ha de parlar d'anatomia, que és amb els noms que té l'anatomia, sense por, i hi ha tota aquesta banda, no? Que és per tothom a qui li agradi la veu, per tothom a qui treballi amb la veu, i llavors al final aquest espai dedicat als professors. I això, amb la idea de que tothom aprengui de la veu, que la veu és una cosa que la tenim una miqueta oblidada sempre. Pobreta, la fem servir cada dia i la tenim allà oblidadíssima.
1: I els mals hàbits que a vegades ens fan malbé les cordes vocals.
2: Totalment,
1: vull
2: totalment.
1: Dir, la gent que és molt fumadora o fins i tot molt bevedora se'ls nota amb el seu timbre de veu.
2: Sí, sí, sí. Sí, perquè tot influeix. Tot influeix. Les emocions també influeixen, al final, i els hàbits que tenim, si xerro molt, si xerro cridant, si xerro quan estic malalt, si respiro per la boca, habitualment, si ronquem, fins i tot, pot acabar influint. Tot, la postura, si estic tot el dia encorbat, si quan faig classes, en el cas que sigui professor, o quan estic al telèfon, si treballo amb el telèfon, quina és la meva postura, com tinc el cos de disponible, com tinc el tracte vocal de disponible, i evidentment això que comentes, els factors ambientals i d'aquestes coses, no? que ens poden acabar influint, que no són directament al nostre cos, el beure, el fumar en excés, els ambients secs, fins i tot un fruit sec ens pot acabar no fent mal a les cordes vocals, però sí influint. Si després he de fer una xerrada i he pres potser fruits secs, acabaré tossint, i aquesta tos al final acaba fent irritar la meva gola, no? El reflux també està implicat. Les begudes massa fredes, les massa calentes. I no sempre és perquè vagi directament a les cordes vocals, als plecs vocals, que és com es diuen realment, sinó perquè tot això també influeix a, doncs això, a la postura, a la mucosa del meu tracte vocal, a la hidratació, no?, del meu cos, i acaba afectant, sí. És que hi ha moltes coses que poden tocar tecles de la nostra veu i fer que no estiguem còmodes amb ella o en el pitjor dels casos, crear patologia.
1: I aquesta anatomia i fisiologia s'ha d'aprendre.
2: Sí.
1: I suposo que és un dels objectius que teniu aquí amb aquest taller de l'Avens, que és a Viva Veu.
2: Sí, també, sí. A Viva Veu neix de bastant abans, perquè a Viva Veu neix del meu treball de final de grau de la carrera de logopèdia com a gimnàs vocal, es diu així. Després, quan faig el màster en musicoteràpia i fico altres eines que m'ajuden a acabar d'una forma el gimnàs vocal, apareix a Viva Veu. I a Viva Veu, si neix de la mateixa, jo crec que neix de la mateixa dèria, perquè la gent entengui com es fa la veu, què és això que tenim aquí dins, que el fem servir cada dia i que no sabem com funciona en la majoria dels casos. I llavors a Viva Veu també busca donar eines a gent gran adulta, a partir de 60 anys, en aquest cas, perquè aquest programa està dedicat a aquesta gent, a Viva Veu, donar eines perquè aquesta veu, que irremeiablement envellirà, com ho fa la vista, com ho fa l'audició, com ho fa el nostre cos, la veu també envelleix i no passa res, no és patològic, és normal, però sí que podem exercitar-la, entendre què podem fer o quines eines ens van bé per optimitzar la veu que ens quedi o per allargar aquesta veu sana més enllà, no, d'aquesta presbifonia, d'aquest envelliment natural i progressiu de la veu.
1: De fet, també hi ha tallers que ensenyen a les persones que han de parlar en públic que la seva veu no sigui monòtona i que la gent que va a les seves conferències no s'adormin. Mm. Perquè, clar, si tens una veu plana i no hi ha ritme o no hi ha música en la teva veu, doncs també és molt important.
2: Sí, mira, això que comentes és molt important pel missatge que vol donar la persona, és a dir, aquesta monotonia a la parla és important perquè el missatge arribi, evitar aquesta monotonia, no? Aconseguirem que el missatge tingui un sentit. Si no li donem aquesta melodia o aquest ritme, és molt difícil que la gent ens presti atenció. És igual com d'important i com d'interessant pugui ser el que estàs dient. Perdó, que si no ho expresses d'una forma adequada, és molt difícil que t'escolti, però a més, això que parles de la monotonia, no?, d'aquestes habilitats comunicatives, que és això que comentem de com millorar, no?, també poden acabar fent que ens cansem més, que aquesta veu perdi agilitat, perdi elasticitat. Per això també ho treballem, això, a logopèdia, eh? aquesta deixar la monotonia de banda. Al final, la monotonia és quedar-te en un sol to, parlar tota l'estona igual. Això pot fer, a part de que avorreixi molt a la gent, que la laringe i les cordes vocals estan tota l'estona igual. Per tant, també ho treballem per millorar.
1: I crea una tensió, si buf, tens aquest ritme tan pla, no?
2: Crea tensió, crea cansament, sobretot. La gent parla molt d'aquest cansament i aquest esforç, aquest sobreesforç a l'hora de parlar, que és del que jo sempre demano als meus pacients i als meus alumnes, de fugim. No ha de ser un esforç parlar, no ha de ser, no pot ser un esforç parlar.
1: Quan parlem de logopèdia, amb el meu pensament, el que ve és persones que tenen algun problema a la parla i que han d'anar al metge, que és un logopeda.
2: Sí.
1: Però pel que ens estàs explicant, la logopèdia va molt més enllà.
2: Sí.
1: Molt més enllà.
2: Molt més enllà. Just ahir també vaig tenir casualment una pacient que venia amb una nena que tenia un problema amb la llengua, no? I la mare em deia, amb tota la seva voluntat, bona voluntat i bona intenció, però em deia, no sé molt bé per què venim, perquè jo pensava que el logopeda era per la R, no? I li vaig dir, res més lluny, el logopeda és la R i és moltes més coses, entre elles la veu, la deglució, la comunicació, la parla, per descomptat la R, la S, tot el que necessitem, però la veu també, la veu és, forma part de l'ofici del logopeda i és el logopeda l'encarregat de treballar aquesta veu, i això també és important que la gent ho sàpiga. Quan tenim un problema de la veu, aquest problema s'ha de mirar de solventar. Com ho fem? Hem d'anar al metge, hem d'anar a un otorrino o un foniatre, i aquests són els que ens arribaran al logopeda. I el logopeda és l'encarregat de millorar aquesta funció vocal perquè no et cansis, perquè no et faci mal, per reduir aquesta patologia, que poden ser, per exemple, els nòduls, per prevenir aquesta patologia, o per fer un treball abans d'una intervenció quirúrgica a la veu, que també és important, no? El logopeda és el que s'encarrega de rehabilitar aquesta veu. No és només la R, són moltes més coses. És una professió molt maca, molt desconeguda encara al nostre país, però molt, molt, molt important.
1: Quan jo vaig començar a fer ràdio fa molts anys, perquè ja tinc una edat, doncs en un moment determinat ens van posar a una professora de cant, que la seva professió no era logopeda, però sí que ens va explicar que era la fonètica, i cada vegada que pronunciàvem una lletra ens explicava a quin punt del paladar o com estava col·locada la llengua, no?
2: Sí.
1: I clar, a mi em va ajudar molt que m'expliquessin què és una L líquida, que és una S sorda o una sonora, i les M's o les S's on van col·locades amb aquest triangle que ens van explicar. I clar, jo crec que això a les escoles no s'explica, i és fonamental que sapiguem la nostra, aquestes, quan jo dic A o dic ma,
2: què està passant?
1: Què està passant i com la meva boca s'articula, si es tanca amb una U, si s'obre amb una A, i això realment és molt important per treballar-nos a nosaltres.
2: Per treballar-nos a nosaltres i per saber com canvia aquest tracte vocal. Jo conec professores que sí que ho expliquen, en tinc ara mateix en el cap, que sí que no només explica la fonètica, sinó que explica el tracte vocal. Passa que és una professora també que canta, no? I aquí es nota. A mi m'han explicat la fonètica, quan jo estava a la ESO, però me la van explicar el just i necessari per transcriure alguna cosa perquè ho posava al currículum, no? I està bé que ho expliquem, però estaria millor que posessim èmfasi en això que estem explicant, no? En quina implicació té això a l'hora de comunicar i quina implicació té també a la veu. L'altre dia parlàvem amb pacients, no?, que em deien, no?, és que he notat una diferència molt gran quan faig aquest so amb una U i quan faig el mateix so amb una I. Clar, perquè el tracte vocal varia. I aquí també, en el llibre, també en parlem d'això, que és quins fonemes són facilitadors per escalfar la veu, quins fonemes són facilitadors per treballar la veu projectada, quins fonemes són facilitadors per treballar l'articulació, no? I és important. I no hi fem un prou treball a les escoles, tampoc fem un bon treball a les escoles explicant als nens com treballar la seva veu. Hi ha molts nens disfònics, també, i sobretot el que hi ha són molts professors, moltes professores venen a consulta amb molts problemes de veu. I el que m'agradaria més de tot és conscienciar la població, conscienciar els mandamàs, també, que són qui s'han de fer càrrec també d'això, que un problema de veu és un problema de salut. Un problema de veu és un problema de salut. Si la veu canvia, si la veu es modifica, si de sobte he perdut el que era la meva veu, si la meva veu de sobte sona rugosa, sona amb aire, em fa mal, és un problema de salut. I els logopedes i altres professionals, però sobretot els logopedes, ens encarregarem d'ajudar que això es redueixi fins al punt, en molts casos, d'erradicar-ho, de poder aconseguir que aquella persona torni a parlar, que torni a fer classes aquella professora com les feia fa uns anys tan còmodament.
1: És així, tu truques amb una persona i només despenja el telèfon i li dius, que no et trobes bé? No, no et trobo bé, fa dies que estic cansada. Dic, tu noto la veu.
2: Exacte.
1: Per tant, és un problema de salut, la veu.
2: És un problema de salut, i la veu s'afecta de moltes coses, eh? Això que acabes de dir és molt interessant, perquè és que et trobes bé i a vegades i mira el que has dit és estic cansada. I a vegades on estic cansada és on estic trista, amagat també, eh? I és la tristor, l'angoixa, quan estem feliços, tot això es nota a la veu. I la patologia també. Si hi ha un nòdul, si hi ha un pòlip, si hi ha un granuloma, si hi ha una paràlisi, tot això es nota a la veu. I hi ha gent que no hi presta prou atenció. I no es tracta ara tampoc d'espantar la gent, eh? Però sí de prendre consciència. De prendre consciència. De descansar la veu, de treballar la veu. Estem moltes hores parlant. Hi ha gent, els locutors de ràdio, les professores, els teleoperadors, els venedors, els comercials... Estem moltes hores parlant. I moltes hores a vegades parlant per telèfon, per exemple. Moltes hores parlant, això s'ha d'entrenar. És un ofici molt dur, per la veu. Estem demanant a un múscul molt petitet que faci molt de treball.
1: I a més, totes aquestes professions que has dit, a vegades són persones que es poden trobar molt malament, però la seva veu ho ha de disfressar i han de fer un doble o triple esforç perquè la veu no denoti l'estat anímic o de salut que en aquell moment està la persona. Per tant, psicològicament, això també reverteix amb la persona.
2: Reverteix amb la persona i reverteix amb la seva salut. No m'he trobat una ni dues, sinó moltes més, no? En aquest cas parlaré de les teleoperadores. Jo crec que no som conscients, la societat, jo no ho vaig ser fins que les vaig tenir com a pacients, del que es demana aquest camp professional i del que diuen elles, no? Això que acabes de dir tu, no? De ho has de disfressar. Hi ha una cosa que els diuen el somriure telefònic, en el seu cas, que és per molt cansada que estiguis, encara que portis 8 hores, estem dient, 8 hores parlant per telèfon amb la mateixa cantinela, no? Allò que dèiem de la monotonia, igual de dur és la monotonia com la mateixa cantinela constant. Hola, bon dia, hola, bon dia, hola, bon dia. 8 hores, cansades, amb dolor, amb males posicions, amb la veu molt cansada, molt, molt afectada, i ho han de disfressar. És que són feines molt dures, eh? I a vegades parlem que esto es una encrucijada mía de riscos laborals, de la importància de posar l'ordinador adequadament per la vista, la cadira, el telèfon... Vale, molt bé. Perfecte. Superbé, perquè això és important, eh? Però, i la veu? Qui ensenya aquesta teleoperadora a estar 8 hores, que no hauria d'estar, i això hauria d'estar prohibit, eh? 8 hores al telèfon. O qui ensenya aquests professors i professores del futur que fan 10.000 assignatures a la carrera i no n'hi ha cap que sigui una assignatura sencera de com ho heu de fer per donar classes tot el dia sense acabar, cansats, esgotats, que venen a consulta pobres que s'arrosseguen perquè estan 3-4 hores seguides fent classes a aules a 30 alumnes amb unes condicions molt difícils i ningú les ajuda, ningú els ensenya.
1: Que no solament tota la musculació
2: és tot
1: del coll queda garrativada, sinó que també tota la musculació maxilar.
2: Oh, exacte, la mandíbula. Mira, el llibre ho diem. Hi ha un gran conjunt de músculs que estan implicats per fer veu. Hi ha els músculs intrínsecs de la laringe, els propis de la laringe, però llavors hi ha tot un conjunt de músculs al voltant de la laringe, al coll, a la llengua, a la mandíbula, que es relacionen directament amb els moviments de la laringe i llavors tota la resta del cos, evidentment, no? Per tant, és tot una cadena. I s'ha de treballar. I no pot ser que acabem així, desgotats del dia a dia de parlar.
1: La meva veu, anatomia i fisiologia de la veu per a petits i grans, de l'editorial Moll, és del que avui estem parlant amb la Carla Jover. Carla, no sé si ens quedaria per parlar o comentar alguna cosa més en referència a aquest llibre.
2: Sí, mira, m'he deixat de dir que quan vam pensar aquest llibre amb la Nina, la Nina ha fet molts dels textos, jo he fet textos i sobre els dibuixos són meus, sobretot.
1: També?
2: Sí,
1: també?
2: Sí, sí, sí, sí. Soc la il·lustradora del llibre. I això era important també, no? De com fem perquè la gent vegi la veu, no? I aquí vaig, no? Nosaltres hem fet un llibre, el llibre és paper, és un llibre maquíssim, per cert, ens ha quedat molt xulo i el vam imprimir aquí a prop, juraria que era Molins de Rei, a Cebagraf, una cooperativa que tenim que treballen molt bé, per cert. Ens el vam acatar la Susana. I el llibre, no?, són pàgines, vam posar molts dibuixos, són dibuixos que acompanyen les explicacions amb la idea d'ajudar el lector. Però clar, de sobte vam dir, ostres, tu, és que també volem posar, ens agradaria posar un vídeo, ens agradaria posar un àudio, ens agradaria posar un exercici X. Llavors el que vam fer va ser que hem creat una pàgina web, també, que es diu lameaveu.com, està en construcció. Si entreu ara mateix hi haurà pàgines que sí que ja podeu descarregar, làmines per dibuixar, làmines per entendre, hi ha algun vídeo ja penjat, hi ha una part que està en construcció perquè tot això porta molta feina, però és interessant que la gent ho sàpiga, que tot aquest llibre va acompanyat de material i d'acompanyament també nostre. Ens troben allà, ja a baix de tot de la pàgina web hi ha un saló de l'Evi on ens poden enviar un missatge de veu també, si així ho necessiten, i amb la voluntat d'ajudar a tothom a gaudir de la seva veu. Ens trobaran en aquesta web i ens trobaran en Instagram també. Així que és això, és llibre més pàgina web.
1: Doncs fantàstic. Doncs donar-te novament les gràcies, Carla, per haver-nos acompanyat, com sempre, que et necessitem o que et requerim.
2: A vosaltres per deixar-me aquest espai. Em fa molta il·lusió. Ostres, poder venir a la ràdio i parlar del llibre, almenys, ja fa molta il·lusió. Em fa molta, molta il·lusió. Així que moltes gràcies per fer-me l'espai. Moltes gràcies.
1: A tu. Endavant amb els teus projectes d'aquí de l'Avent Centre Cultural, tant a Viva Veu, Fem Cant, i endavant amb aquest llibre que avui ens has parlat. Moltes gràcies.
2: Moltes
1: bon
2: gràcies.
1: Dia.
2: Moltes gràcies, Isabel.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
6: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Avui, a l'espai d'entrevistes de Dones de la meva vila, no ens reservarem absolutament res a dir, perquè avui ho explicarem tot. El programa d'avui pot ferir la sensibilitat d'algunes persones. Quan la vida et dona una bona clatellada, una forta clatellada, una darrere l'altra, o sigui, quan la vida et dona la gran hòstia, no podem deixar d'amagar absolutament res. I en aquest programa d'avui no hi ha cap tipus de reserves.

0: i casa nostra és un tros de temps. Sé bé què sents.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Estem amb la Olga Álvarez Laoz, espluguina, veïna d'Esplugues, i avui, Olga, parlarem amb tota sinceritat, com hem dit al principi a la presentació, però començarem. Tu vas néixer aquí a Esplugues, tens un pare i una mare que han sigut molt actius, la teva mare treballava a la farmàcia, val? I bé, ella va conèixer a molta gent, perquè no solament va treballar a la farmàcia d'Esplugues, també a Sant Just,
2: sí,
1: val?
2: Exacte.
1: La cinteta, la sinteta.
2: De la farmàcia, sí. Uh-huh.
1: I després també el teu pare, que ha sigut molts anys el president de l'associació de veïns del barri del centre.
2: Sí, també.
1: Per tant, tenim moltes històries que explicar, però a mi m'agradaria que comencessin doncs, per la teva infància. Què recordes d'Esplugues, de com vivíem aquí fa anys?
2: A mi la infància a Esplugues, a veure, sempre ho dic que m'encantava perquè tot ho tenia a la vora de casa. Jo anava del col·le a casa soleta, perquè estava al costat de casa, vaig estudiar a l'escola Natzaret, i després les activitats extraescolars també. Llavors aquesta llibertat de no esperar que et vinguin a buscar, de poder anar tu i tornar, i les amistats Esplugues, vull dir, m'ha fet molt lliure i m'agrada molt, perquè a més jo estimo moltíssim Esplugues.
1: I el fet de que tant el teu pare com la teva mare hagin tingut una vida activa dintre de la població, això també t'ha facilitat que la teva vida...
2: Clar.
1: I participació, que també en parlarem, a les entitats d'aquí d'Esplugues t'hagin motivat moltíssim.
2: Sí, perquè és que a més tothom em coneixia. Primer em coneixien com quan ja començava la frase, tu ets, dic, sí, jo sóc la filla de la Cinteta. I després, més endavant ja, ets la filla de l'Àlvarez, de l'associació de veïns, sí. O sigui, jo sempre he sigut la filla d'algú, però, i això no m'ha passat, al revés, m'ha agradat molt. Que recordin els meus, bueno, ma mare perquè ja no hi és, la recordin amb aquest carinyo i amb aquesta cosa, pues és un orgull, i el pare també.
1: Jo tinc una anècdota amb la teva mare, que és que fa molts anys, quan jo era petita, ja tinc una edat, sóc més gran que la Olga, doncs a les entrades de les farmàcies hi havia unes bossetes que li deien els anissets.
2: Sí, amb boletes. Sí.
1: Les boletes de colors, sí, dels anissets. Sí. Eh? I doncs recordo que entraves a la farmàcia i t'agafaves la teva bosseta, que ja potser hi havia 5 o 6 anissets. Sí. Però va haver-hi un dia que va desaparèixer aquella... Era com un bol transparent, o sigui, un pot transparent que tu t'agafaves. Suposo que és que la gent abusava molt.
2: Yeah.
1: I clar, jo arribo un dia a la farmàcia, em quedo amb la cara de oh, no tinc els meus anissets, miro la meva mare en plan...
2: Demana'm els anissets.
1: I la teva mare va ser molt llesta, perquè era molt llesta, i em va donar, va treure de sota el mostrador, el pot dels anissets, i em va donar l'anisset. I em va dir, no et preocupis, que a partir d'ara, sempre que entris, jo et donaré els teus anissets.
2: Molt bé.
1: Els teus caramelets. És l'anècdota que tinc amb molt de carinyo amb la teva mare, que altres vegades també t'havia explicada.
2: Era molt maco, perquè quan tenia guàrdia, ma mare a la farmàcia, sobretot si era un dissabte o un diumenge, jo anava a la farmàcia, m'agradava anar, i jo li demanava, quan entri algú jo li puc donar la bosseta d'anisset, i és el que em deixaven fer. Sí.
1: A més, la teva mare, clar, va treballar molts anys a diverses farmàcies, sobretot aquí a Esplugues, i va tenir algun episodi de que van entrar a robar mentre ella estava
2: sí,
1: dintre.
2: Sí, sí. Van entrar a robar perquè en aquella època els medicaments pues, eren com a droga, i van entrar uns nois i els van... I ma mare va actuar super tranquil·la, els hi va donar el que volien, perquè ella tenia por, perquè el meu pare estava per allà voltant, i dius, ara si entra el José Luis i veu tot això, igual s'enfronta i tal.
1: Estava més preocupada.
2: Per si venia el meu pare.
1: Per
2: i
1: si arribava el teu pare i el teu germà i es trobaven
2: amb
1: allà...
2: tot el follon aquest.
1: Que no pas per ella mateixa.
2: No, exacte. I llavors els hi va donar el que li demanaven, que eren medicaments així una miqueta... bueno, que els anava bé per col·locar-se una mica.
1: Després seguirem parlant de la teva mare.
2: Vale.
1: El teu germà, el Santi.
2: Sí.
1: Arriba bueno, no li diré d'una manera inesperada, però el Santi ha necessitat moltes cures.
2: Sí, perquè bueno, el Santi va néixer bé, però al cap d'uns mesos li van agafar unes febres que li van afectar una miqueta a l'espai cognitiu. Té una discapacitat, però bueno, ell fa una vida normal. Ara actualment és la meva crossa, vull dir, perquè m'ajuda en tot a casa. El pare és gran i no em pot ajudar tant, però el Santi sempre està pendent de mi. Igual que jo, quan ell era petit, doncs estava també pendent d'ell.
1: Perquè en aquesta família, doncs, tot dona un tomb. La Olga, que havia de ser el puntal i suport amb el Santi, la Cinteta, que era també el suport emocional
2: de
1: tota la família, ja no està. I la Olga, malauradament, doncs, caus malalta.
2: Sí. El primer de tot, que és el que menys em canvia la vida, encara que sembla mentida, és que em descobreixen un tumor al pit. És tan gran que me l'han de treure al pit, però bueno, jo podia continuar fent la meva vida normal. Amb quimios, em va caure el cabell, però tot això en teoria, perquè jo ara veig que a vegades em passen coses o penso coses que veig que no he acabat de fer el dol del tot, però bueno, en aquell moment ma mare estava bé i va ser un gran suport per mi. M'acompanyava a les sessions de quimio, estava amb mi, bueno, i després a nivell personal, clar, com a dona, doncs bueno, t'han tret al pit. En aquell moment jo tenia un nòvio i bueno, decideix que el pit era prou important. Jo pensava que no, però que era prou important, i bueno, també van marxar. Però bueno, això m'és igual, perquè era un nòvio que em restava més que sumava, i això també, que ell marxés i tal, em va ajudar a apropar-me més als meus fills, que també han estat amb mi, amb la malaltia, han estat sempre al meu costat.
1: Olga,
2: perdoneu si m'emociono.
1: Sí, és que és molt normal, perquè no solament està el tema del càncer. Has anat superant molts entrebancs.
2: Bueno, jo penso que, perquè, clar, al cap d'un temps del càncer vaig tenir un episodi d'un ictus, que això sí que m'ha deixat marcada, i sí que emocionalment em toca més.
1: Tranquil·la.
2: Tinc una hemiplegia al costat esquerre, llavors vaig en cadira de rodes, el braç esquerre no el puc moure i la cama em costa molt. Amb la crossa faig distàncies curtetes i ara tinc una cadira elèctrica, que això sí, em moc per tot Esplugues. Si em veieu, saludeu-me, i si no us saludo jo és que vaig molt de pressa i no us veig. Però no, molt bé. I continuo fent activitat.
1: Moltes. Ara anirem aquí.
2: Vale.
1: Perquè l'Olga sempre ha fet moltes activitats.
2: Sí.
1: Jo et vaig conèixer. No sabia que eres la filla del José Luis.
2: Sí.
1: I un dia em diuen, la filla del José Luis és una gran rapsoda, fa unes recitacions de poemes impressionants. I jo vaig anar a un lloc, no recordo on, a veure expressament qui era la filla del José Luis,
2: sí,
1: que m'havien dit que recitava també. I tu no has deixat de recitar, perquè formes part de l'endoll d'aquí de l'Avenç.
2: Sí, sempre. No he deixat de recitar, ara no he deixat de fer teatre, encara que ara és un teatre més adaptat per mi, perquè clar, no em puc, o sigui, puc pujar amb ajuda a l'escenari, però no em puc moure per fer una obra. Però per recitar i parlar, sí.
1: I amb aquest grup de l'Andolla has tingut un suport increïble.
2: Molt. Ha sigut com la meva teràpia. Jo sempre ho deia, perquè a vegades fa mandra, a l'hivern sortia a fer un assaig. Però bueno, per mi ha sigut la meva teràpia.
1: Total, perquè has de memoritzar textos, tot i que et permeten que tinguis el teu llibret i que puguis anar llegint,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Però això...
2: Jo he disfrutat moltíssim amb el teatre, molt, tota la vida.
1: T'ha continuat donant vida.
2: Sí, sí, era la meva vàlvula d'escape, quan estava a casa, quan, bueno, també em vaig separar, va ser una separació una miqueta així difícil. Ara ens portem millor, però al principi va ser difícil. I, bueno, al sortir a fer teatre, això em va donar la vida. em va donar la vida.
1: No ho has tingut gens fàcil?
2: Amb
1: tots els àmbits? Amb l'àmbit doncs, de parelles?
2: Jo crec que no.
1: Les pèrdues però de la mama?
2: No és que no hagi tingut, bueno, una dona també molt important en la meva vida va ser la meva àvia, la mama de la meva mare, que com ma mare treballava a la farmàcia, la que ens cuidava.

0: la Goodman, però hi ha realitat de gent jove, de gent que no ha viscut el que jo ja he viscut, que són brutals, brutals, que això et fa posar els peus a terra, encara mica, això ara dels peus a terra és una mica irònic, però et fa viure que la teva realitat, tot i que ha estat a voltes, a vegades una mica crua, però no ha sigut la pitjor que em puc trobar per ahí, perquè he vist moltes realitats i no pitjors. Vull, sí, pitjors.
1: I això també t'ha fet poder d'agafar coratge i dir, jo he de seguir endavant perquè hi ha gent pitjor que jo.
0: Clar, clar.
1: Això em passa a mi, eh? I amb també, les poques coses clar, que tinc.
0: No, cadascú té el seu. I ni una cosa és més menys que una altra. Vull dir, cadascú té el seu, cadascú suporta les coses com pot. Jo sempre, en un centre on vaig estar ingressada, diu, mai t'ha preguntat el per què a mi? Dic, no, és una pregunta que al revés, dic, i per què no? Dic, jo no tinc una pantalla que diguis, a mi no m'ha de passar això, això li passa als altres, no? A mi també em pot passar, i de fet m'ha passat, un càncer i un ictus. I bueno, encara que a vegades la ment és molt traicionera i a vegades penso, Olga, alguna cosa dolenta has fet perquè et vingui tot això, i tinc una amiga que em diu, no pensis això perquè això no és veritat. Vull dir, a la gent no li passen coses per ser bons o dolent, la gent li passen coses perquè la vida ens porta aquí. Ja, a lo millor pues, també jo tinc responsabilitat, poder no m'he cuidat prou, no sé.
1: Abans eres fumadora.
0: Sí.
1: Però això no té res a veure, perquè jo conec gent no fumadora que també té malalties, eh?
0: Sí, sí.
1: No ens hem de culpabilitzar pel que no hem fet.
0: Exacte.
1: O el que hem fet malament.
0: Sí, sí. Però bueno, a vegades la ment et porta en aquestes finestres.
1: És normal.
0: Que tu no voldries pensar-hi, però si ara tinc temps per algú és per pensar, perquè bueno, tot i que estic també estic amb una associació d'Esplugues Sense Barreres,
1: sí,
0: que és una associació de gent amb discapacitat tant física com psíquica, també allà he après una barbaritat, perquè bueno, lo físic, però també estar al costat, perquè a mi cognitivament no m'ha afectat l'ictus, però hi ha gent que sí, i estar al costat d'aquesta gent també ensenya moltíssim.
1: Perquè tenim l'exemple del que és ara el president, el Bernat Guerra,
0: sí,
1: que també jo el coneixia de fa anys,
0: sí,
1: i també va ser un sotrac per mi de dir, perdona, el Bernardo en cadira de rodes?
0: Sí.
1: O sigui que hi ha gent que us heu trobat a la vida amb aquest sotrac.
0: Sí,
1: increïble.
0: I aprens molt. Sí, jo una vegada vaig fer un escrit al centre on estava la Creu Roja d'Hospitalet quan vaig marxar, i els hi vaig dir, dic, jo crec que de tot he après moltíssim. Jo crec que primer amb lo del pit, amb la mastectomia, crec que no vaig aprendre del tot coses, i amb l'ictus he acabat d'aprendre moltes coses. Les dues malalties a mi m'han ensenyat molt, i si no t'ho prens així és quan causen el pou. Jo he après moltíssim, moltíssim.
1: Doncs m'agradaria que m'expliquessis tot aquest esforç que has fet, perquè jo us he de dir, quan jo veig a l'Olga m'avergonyeixo de mi mateixa. Per què? Perquè ets una dona que amb tot el que has passat, el que tu estàs lluitant, i a mi m'agradaria transmetre aquest valor que tu tens de lluita, perquè si algú ens està escoltant que ho estigui passant malament, que estigui passant per un problema similar o no al teu, o simplement que hagi de superar entrebancs i barreres, vull que m'expliquis la teva experiència i el treball que tu has fet per poder superar tot això.
0: El treball a vegades és aquest que es fa és una mica enganyós. Vull dir, jo em forço a estar bé, a estar contenta, tot i que jo vic cara constantment amb dolor, no inaguantable, però tinc dolor. I a vegades dic que et va en contra, perquè jo em forço a estar bé i tal, però la Olga no sempre està bé. Però bueno, perquè no pateixi fulanito, perquè no pateixi el papa, perquè no pateixi el Santi, perquè no pateixin els amics,
1: vaig, els
0: faig un esforç i els fills.
1: Però quan arribes a casa a la nit?
0: Però, amb

0: ràbio, perquè he d'assumir també que hi ha moments en què puc estar enfadada, fer pataleta i de dir, collons, per què? Però bueno, però quan surto al carrer, que això sí que ho vaig aprendre de ma mare, perquè ma mare patia de migranyes i jo sabia que tenia la migranya quan més arreglada es posava, perquè em deia, si surto al carrer encara que tinc migranya m'he d'arreglar i posar ben guapa, no m'ho ha de notar ningú. I això sí que és una mica escola de la Cinteta, que m'ensenyava això de que si surto al carrer tothom té les seves penes, ni sóc la més, la que més coses li han passat, i bueno, l'actitud val molt.
1: Perquè la Cinteta tampoc va tenir una infància, diguem-ne, no diré feliç, perquè sí que va ser feliç.
0: Moltíssim.
1: Però va perdre el seu pare amb molt petita.
0: Amb 8 anys, sí.
1: I de manera sobtada.
0: Sí, es va clavar un clau al meu avi i li va tenir un... ja ho diré,
1: una infecció del tètanos.
0: Un tètanos, sí. I va morir d'això. I llavors ma mare amb 8 anyets es va quedar sense pare en aquella època de, que eren a l'any... Ma mare tenia 8 anys, va néixer al 40, doncs en el 48.
1: I la gent que ens escolti, de la generació de la teva mare, hi ha gent que ha patit molt.
0: Molt, molt.
1: Han tingut moltes pèrdues.
0: El que passa que ma mare sempre una frase d'ella era, no tinc cap trauma. Va fer la comunió vestida de negre, perquè clar, s'acabava de morir el pare i la feien i a les 7 del matí. I ella m'ho explicava, em deia, però a mi no m'ha quedat cap trauma. Va ser el que tocava, en aquell moment va ser així i ja està.
1: I tu estàs seguint les ensenyances de la teva mare?
0: Una miqueta sí, li he de fer honor amb això, perquè inclús com ella treballava a la farmàcia, jo li deia, mama, és que les altres nenes les mimen més, perquè ma mare em deia, jo li deia, és que no em trobo bé. Diu, tu vas a escola, si et trobes pitjor ja et tornaran cap a casa, però tu vas. I jo deia, una miqueta de mimos, deia, no, com clar, a casa havia un calaix on hi havia medicaments per tot i ella sabia clar. Per això... Però bueno, era una dona forta i que em va ensenyar molt.
1: Adam, abans hem parlat una mica del grup de l'Endoll.
0: Sí.
1: Però les amistats, totes les amistats que t'han fet suport, que m'agradaria, i perdona Olga,
0: sí.
1: El Jaume Leyes. Una altra pèrdua que has tingut,
0: sí.
1: Si has de plorar, plora. Però clar, és que resulta que l'Olga, a part de tot el que ha hagut de passar a nivell personal, les malalties, aleshores resulta que una de les persones que li feia suport, que l'acompanyava al metge, bon. Que l'acompanyava a teràpies, es posa també... Bueno. Diguem-ne que li agradava menjar bé...
0: Sí,
1: bueno, i era
0: no es cuidava gaire
1: val? Però es va morir dormint,
0: sí,
1: eh?
0: Va anar a dormir i ja no es va aixecar.
1: Exacte.
0: I jo no podia obrir la boca davant d'ell perquè deia hi ha un guant per moure els dits i no sé què, el dia següent ja m'havia comprat el guant, era o clauers, bueno, però no a mi, a tot el grup,
1: sí.
0: Perquè una altra persona que m'ha fet molt suport a nivell d'amistat és la Marta Alarcón, el Cisco també, però la Marta Alarcón és com la meva mà dreta.
1: Tens un grup que són els teus germans, sí. Protectors.
0: És quan et dones compte del valor de l'amistat, perquè la família també no m'ha deixat de costat a nivell de la meva cosina Sònia, el meu tio, tot això, han estat al costat, però bueno, no és que toqui, però bueno, som família. Però els amics no tenen el perquè. I a vegades els dic, no vull ser una càrrega. I ells em diuen, no ets cap càrrega. Diu, si m'hagués passat a mi, no. Ara la Isabel m'està donant un bocador perquè això ja és... Clar, em diuen...
1: Tu hauries fet el mateix. La gent et
0: exacte.
1: Diu, oi que tu hauries fet el mateix,
0: sí,
1: per mi?
0: Sí, però quan ho fan per tu... costa admetre-ho de dir, ostres, no seré una càrrega, no seré, encara que ells em diuen que no, ja es dic, Bueno, i en aquest cas tu també m'ajudes, la Isabel m'estima molt.
1: Més que ajudar-te,
0: em dona molt de carinyo.
1: Estimar-te sí, però sí. Més que ajudar-te és allò de dir-te moltes vegades si necessites alguna cosa, si t'he d'acompanyar a la Goodman.
0: Sí.
1: Escoltar-te si algun dia t'he trobat amb un racó, amb un racó ja, plorant, o sigui, d'esquenes mitja amagada. Sí. I dius, què fa allà l'Olga? I vas cap allà i és que està plorant i s'està mitja vagant perquè ningú la vegi. Perquè també passes els teus moments
0: sí,
1: dolents.
0: Exacte.
1: Però jo vull reiterar, amb aquesta força que veig que tens, que molta gent ja hauria claudicat.
0: No queda una altra, és que no em queda una altra. Tinc 58 anys i no sé, jo no crec que m'agafi ja res més perquè he tenido lo gordo ho he tingut. Càncer i ictus. Llavors, si no m'agafa res més, toco fusta, que aquí hi ha una taula de fusta, pues llavors encara em poden quedar anys per viure. Llavors, és una elecció. Vull dir, els vull viure una mica feliç o els vull viure enfonsada? Doncs pues no. Evidentment que algun dia estarem... I és el que he d'aprendre a gestionar, perquè jo els dies que no estic bé no els entenc, em costa molt gestionar-los i llavors els necessito també, però bueno, però és una manera de dir, vale, estic bé un dia, però estic malament un dia, però el dia següent jo m'he d'aixecar, he de fer coses, he de... perquè és el que em dona la vida. I els amics, ja et dic, els trobes en aquests moments. Igual, bueno, els meus fills també, la Paula, el Guillem, la Carlota, que és la parella del Guillem, m'han donat molt de suport, moltíssim. I encara, inclús a vegades crec, i des d'aquí també...
1: Tranquil·la, que...
0: Si em permets...
1: Sí. Tranquil·la.
0: Voldria demanar-li perdó als meus fills, perquè a vegades no han tingut la mare que es mereixen, o almenys és el que jo sento.
1: Però és el que parlàvem abans, que no hem de mirar allò que no hem fet o el que estem fent, no ens hem de sentir culpables. No has de demanar perdó, segur que ells...
0: I ja no només, ja que tinc un micròfon davant, sí, que a vegades els meus amics em diuen, el pitjor que podeu fer és deixar-li un micròfon a la Olga, perquè no paro de xerrar. Pues ja aprofitant això, demano perdó a tothom que jo li hagi pogut ofendre. I perquè és molt maco demanar perdó. No ens ha de gustar tant demanar perdó. Hem de ser agraïts quan ens ajuden, quan hem fallat, demanar perdó. I jo, pues, demano, aprofitant aquests micròfons, a tothom que em pugui sentir, si alguna vegada els he fallat, demano disculpes.
1: Doncs com que abans d'iniciar l'entrevista sí, li he demanat a la Olga que em digués una cançó,
0: sí,
1: em diu, mira, hi ha una cançó que m'uneix molt amb la meva filla, i ara que hem parlat de les criances, dels fills, sí, doncs posarem aquesta cançó de Lax & Bustos, T'estimo molt.

0: Déu-n'hi-do aquesta cançó.
1: Sí.
0: Molt potent, molt potent com tu, Olga, perquè tu ets una persona molt potent. Ara et trobes amb aquesta situació, amb aquestes limitacions físiques, però tot i això, i ara en parlarem, de que la Olga no ha deixat en cap moment les seves responsabilitats tant amb la secció de teatre com amb la junta de l'Avent Centre Cultural. Hem fet aquesta pausa musical, però ara jo em tancaré el meu micròfon perquè vull que escolteu la veu de la Olga recitant. Ja dic que jo alguna de les vegades que l'he escoltada, jo recordo fa 3 anys també en el poema de Nadal, que se'm van posar els pèls de punta de la força que té. Ella ja estava malalta fa 3 anys i encara impressionava més com veure que aquella dona per mi estava superant la interpretació de les altres companyes que estaven a dalt de l'escenari. Però vinga, va, et dono pas a tu, Olga.
2: Ara un momentet.
0: Ho està buscant.
2: Llegiré un poema del Martí Pol. Vale, és un que es diu, és del Miquel Martí Pol, que es diu A plenitud. I si de sobte algú tanca la porta i tot és tristor i hostil, què podem fer sinó esperar en silenci que la vida reprengui el curs de sempre, poderosa, i ens alliberi d'aquells fos domini. En l'amor, on aprenem de viure, bevent el licor fort a globs lentíssims, sentint, ens incendia les entranyes mentre es revela tota la bellesa d'aquell restar contra tots els designis.
0: Hem de dir, Olga, que va arribar un moment que vas haver d'aprendre com a respirar i a parlar, també.
2: Sí, perquè com em van intubar, pues, ara controlar la respiració.
0: Clar.
2: Jo em dono compte, o sigui, a mi m'agrada molt recitar, però a vegades ara he perdut una miqueta aquella potència a poder.
0: Alguna cosa més que t'hagis preparat per avui?
2: A veure, sí. Envellir dignament deu s'integrar-se discretament en un espai tan sòlid com la pròpia pell, sense altre guany que els anys viscuts i alguna sorprenent presència que el temps astutament tan aviat dibuixa com esborra de la memòria. I això, tal vegada, si el fat es mostra benevolent, l'encant d'estimar tendrament, calladament, sense esperar ni resposta, com qui canta per si mateix, amb veu molt baixa.
0: I hi ha una altra part, que a l'Avent Centre Cultural, doncs, mira, la gent no s'ho pot imaginar, però quan estàs a la junta directiva d'una entitat, i és difícil, però imagineu-vos tota l'activitat que es crea des de l'Avent Centre Cultural. I què ha passat? Doncs que amb aquests anys que l'Olga ha estat malalta, ha hagut d'assumir responsabilitats que no li pertocaven, com per exemple quan et van demanar que fossis la tresorera.
2: Sí, va ser una cosa de que, o sigui, el càrrec va quedar buit. Evidentment, jo sóc dona més de lletres que de números, i llavors, bueno, per cobrir l'expedient vaig dir que sí, encara que després, bueno, va ser una miqueta de sabador.
0: Sí, perquè també va haver-hi gent que no entenia com és que tu havies acceptat el càrrec, sapiguent que en aquells moments no estaven en la millor forma.
2: Ja.
0: Val? Però,
2: ho vaig acceptar per
0: responsabilitat.
2: Exacte.
0: Sí? Està claríssim, no?
2: Sí.
0: Val.
2: Va ser per això.
0: I les lluites d'aquí de l'Avent també t'ha donat força, eh? Perquè jo t'he vist donar respostes a dir, ostres, l'Olga, eh? Tot. O sigui, has estat malalta, però en cap moment has deixat que tampoc ningú et trepitgi.
2: No, perquè el que no vull que es creï és, ai, això no li direm a l'Olga, pobreta. No, a mi digue'm el que sigui i no em tractis com una discapacitada. O sigui, jo tinc un carnet on posa el grau de discapacitat, però t'asseguro que penso, valoro i entenc moltes coses. Vull dir que el que passa que a vegades, doncs bueno, no m'agrada que se'm tracti d'aquesta manera benevolent simplement perquè tinc una discapacitat. el que tampoc vull... I saps el que m'ha passat ara, també? Que em descaro més. Perquè no sé... A veure...
0: Espera, t'ajudo a posar-te els cascos, ja està? Ja sí, t'has posat bé?
2: Sí. Sí, em descaro més, vull dir, ara no tinc tanta mirament per... Si l'he de dir a una persona, primer perquè ara sóc més conscient de les traves que tenen les persones amb discapacitat, amb nivell de mobilitat, i això que Esplugues està bastant bé, però ara no em callo les coses, si he de dir a algú aparta't 15 vegades, doncs aparta't 15 vegades, i a la quinzena li diré cagant-me en la mare que el va parir. Sí. Vull dir, em descaro més, si he de saludar, saludo, si he de preguntar qui ets, que no me'n recordo de tu, vull dir, coses que potser abans em feia vergonya, ara no em fa vergonya.
0: Déu-n'hi-do, però sempre has tingut caràcter, eh?
2: Sempre, sí, això sí.
0: I potència.
2: Sí, amb la veu sobretot, sí. Projectava molt.
0: Projectaves molt. Sí. Que no és cridar, eh? Projectar.
2: Projectar no, no és cridar. No.
0: Abans has parlat de l'associació Barreres, sense sí. Barreres Esplugues.
2: Sí.
0: T'estàs implicant també amb aquesta entitat?
2: Estic a la Junta.
0: Que ja ho sabia, ho sabia.
2: Estic a la Junta com a vocal, però estic a la Junta.
0: Déu-n'hi-do.
2: Molt bé, sí.
0: O sigui sí. Que no ho sabia, però...
2: Però tu quan, ho podies olorar.
0: Sí, quan has dit Esplugues sense Barreres, el primer que ha vingut al cap. Estic segura que l'Olga s'ha implicat amb l'entitat.
2: Segur
0: que sí. Quines barreres, a part de les psicològiques, per dir-ho d'alguna manera, però no estic parlant de tu, de les barreres externes, el fet que li puguis fer pena a la gent o que et vulguin tractar d'una altra manera, més complaent, com allò que diem, no és que em tracta com si fos tonta, sí. Però després hi ha les barreres físiques realment, les arquitectòniques. Quines sí. t'has trobat tu? Perquè, per exemple, la teva escala està adaptada?
2: No, la meva escala té una rampa que no serveix ni pels carritos de la compra. I llavors ara doncs ja estem, hem fet reunió amb els veïns, l'hem de modificar, que és una cosa que es modifica, que no serà per, bueno, no serà per mi. La podrà gaudir tot el bloc de veïns, però s'ha de modificar.
0: Perquè ara has vingut a viure aquí, a casa del pare.
2: Sí, perquè clar, jo porto per caminar una mica, o sigui, perquè jo per exemple per casa vaig caminant amb la crossa, però no necessito la cadira. Llavors... per entrar la, per, quan m'aixeco, de totes maneres, si pugué caminar, m'he de posar una pròtesi a la cama. I aquesta pròtesi, que necessito ajuda per posar-la, no me la puc posar sola. Llavors, clar, a casa meva els fills marxen a treballar molt d'hora i jo necessito això constantment per caminar. Llavors, a casa el Santi, per això el meu germà, que abans hem dit que jo ara ell s'ha convertit en la meva crossa, doncs és el que m'ajuda a posar-me-la, m'ajuda si alguna peça de roba no puc posar-me-la bé. Llavors, clar, més còmode. Això no vol dir que algun dia o cap de setmana pugui anar a casa meva amb els meus fills, que ja estan més alliberats de treball, però el que és el dia a dia ho tinc més còmode aquí.
0: Realment el Santi és una crossa i està molt pendent constantment.
2: És una passada.
0: Està molt vull pendent de tu.
2: Encara, a part de tenir la discapacitat, és el millor germà que podia haver tingut mai. El millor, el millor.
0: Té molta sensibilitat.
2: Molta, molta.
0: Sempre ha sigut així de sensible, el Santi?
2: Sí, sí, sempre ha sigut així. Molt sensible. I també amb ell, el que sí que a vegades no ho tenim en compte. Jo li dic al meu pare, el Santi estava molt unit a ma mare, ja sigui per la seva discapacitat, per lo que sigui, ma mare li feia molt de recols. I ara el Santi poder de tot, a veure, és el que més la troba a falta. Sí, era per ell, era un puntal. Sí.
0: Al principi han dit que per la singularitat de la família, doncs que poder tothom ens pensàvem que la que tiraries del remolc de família hauries aquí, de ser tu.
2: Sí.
0: I clar, això dona un tom increïble, que és el que la vida ens depara, no? Perquè el sentit sí. segur que també ho passa malament.
2: Molt, molt.
0: Per
2: sí.
0: tu.
2: Sí.
0: Pel que deies abans, que volies demanar perdó, però...
2: Sí.
0: Però quan ens ve una malaltia d'aquestes, com la que has patit tu, el càncer, i després... tens l'ictus, doncs això no és culpa teva, no, jo?
2: Bueno.
0: Això és que la vida és molt injusta.
2: Ara crec. He trobat un text
0: sí?
2: que el vaig recitar l'altre dia amb una cosa que vam fer per la dona del 8 de març.
0: Sí.
2: I que és una mica la meva història, la resumeix molt bé.
0: Val.
2: Quan tingui un moment, si vols.
0: Ara, sí? Ja està, ara Val. Mateix, sí. Vinga, som-hi.
2: He escrit no sé quantes vegades aquest text. O massa llarg o massa curt. Anem per feina. Soc la Olga, dona, sense un pit, però dona. No tinc un cos normatiu ni atractiu, però tinc un cos que explica històries. Històries dolentes i també històries boniques. Vaig tenir càncer de mama i aquest se'm va endur un pit i un nòvio. Un nòvio que no sabia com deixar-lo i el càncer em va ajudar. Fora pit i fora nòvio. Quina tranquil·litat. Durant tota l'etapa de tractaments oncològics, que encara arrossego, vaig aprendre molt. I per qui no ho havia notat, tinc una discapacitat física. Va venir l'ictus i se'm va emportar al costat esquerre. Continuo sent dona, però una mica més invisible encara. I amb l'ictus vaig tornar a aprendre moltíssim. Soc una esponja. Vaig aprendre a estimar-me, tal qual. Les meves prioritats van canviar. Vaig aprendre a caminar de nou. De cop, un exèrcit de dones em van donar escalf. Algun home també, però elles eren moltes més. La Paula, la Marta, la Laia, la Carlota, la Carla, la Núria, la Sònia, la Carmen i algunes més que potser em deixo. Elles m'han fet sentir estimada. També alguns d'ells, el Santi, el Cisco, el Papa, el Guillem, l'Ivan, el Josep, gràcies al seu amor. Tinc més força i gràcies a aquesta força ara lluito i reclamo espais. La vida m'ha regalat temps per aprendre. Encara, espera, m'ha regalat temps per aprendre i per gaudir. Disfruto amb tot, faig de tot. Encara a voltes em costa reconèixer-me quan em miro al mirall. Aquella Olga davant es va desdibuixant, però en surt una altra que també m'agrada. Es va morir la mare, la Cinteta, i gràcies a ella tinc la fortalesa aquesta. Em va criar l'àvia, la custòdia, i penso que les dues estaran orgulloses de mi. No sóc ni vull ser exemple de res. Aquest paper m'ha tocat sense fer cap càsting, però crec que l'estic defensant bé. Jo, que sempre m'invento els diàlegs a les obres i porto boig a tothom, ara m'he guanyat el dret a inventar-me i reinventar-me. Ara ha arribat el moment d'agrair. Gràcies per ser i per néixer dona, per les experiències viscudes i per estar viva. Gràcies perquè tinc encara molt per aprendre. I gràcies perquè sóc ja més visible, sóc feliç i dono i rebo molt d'amor. La meva discapacitat em permet ser aquí amb vosaltres i remoure consciències. Si jo puc aixecar-me i caminar, vosaltres també podeu. El meu sostre és de vidre, ajuda'm a trencar-lo. Enrere queda el per què a mi i surt per què a mi no. No sóc especial per haver descobert cap invent prodigiós. La vida s'ha encarregat de fer-me especial i diferent i toca aprofitar-ho. Donem-ne a les dones el paper que ens hem guanyat. Donem a les dones llibertat d'escollir amb igualtat de condicions. I si pot ser acompanyades, molt millor. Estimo tant que és un plaer viure com a dona i sí, com a dona discapacitada, perquè veig coses que són invisibles a altres ulls.
0: Això ho vas llegir l'última...
2: Del 8 de març.
0: Del 8 de març amb sí. El grup de FemCan.
2: De
0: sí. Val? Que a més d'estar l'endoll, d'Esplugues sense barreres, també hi ha el grup de coral de FemCan, que també, no sé si encara segueixes els assajos, ja no.
2: No, jo al FemCan no he estat mai.
0: Ah, val.
2: Però fem col·laboracions amb Mendoll i FemCan.
0: D'acord. Molt bé. Olga, estem arribant cap al final. No
2: molt
0: sé
2: bé.
0: Si vols afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat, alguna cosa que quedi pendent que vulguis dir. Tens els micròfons oberts.
2: Val.
0: Però no t'estancarem mai, perquè tu saps que Esplugues FM, sempre que tu vulguis, val, estem a la teva disposició.
2: Només donar-te les gràcies, Isabel, perquè és curatiu, parlar d'aquesta manera oberta. A més, no tinc por a la imatge perquè és la ràdio, llavors això t'inhibeix de moltes coses, llavors donar-te les gràcies perquè penses en mi, perquè et sento molt feliç, perquè sóc espluguina d'arrel i vull viure molt feliç a Esplugues i participar de tot el que pugui. I si em veieu pel carrer, saludeu-me, que em farà molt feliç. I gràcies, Isabel, ets una gran dona també.
0: A tu, perquè feia temps que volia proposar-te que vinguessis a la ràdio i realment no m'acabava d'atrevir, perquè no saps fins a on pots arribar a ferir amb aquella persona segons el que li dius, perquè aquesta és una altra. Ja no si estàs malalta o no estàs malalta, però...
2: Què és el que vol explicar o què és el que vol guardar?
0: Arriba un moment, mira, des que va passar tot allò de la Covid, arriba un moment que estem molt sensibles i no saps com dir les coses, si caurà bé, si caurà malament. Tot i això ens equivoquem i diem coses que pot fer mal a la gent. Mira, jo aprofito, ja que tu has demanat perdó, jo també vull demanar perdó si alguna vegada, en algun moment, a qui sigui... he dit alguna cosa inadequada que ha fet sentir malament a una persona. Mira, per acomiadar-nos he triat una cançó.
2: Vale.
0: Que aquesta cançó, ara et diré, és de Sopa de Cabra.
2: Molt bé.
0: Si et quedes amb mi. Val? Sí.
2: Ai, que bé.
0: T'agrada?
2: Sí, molt.
0: Doncs la he triat pensant en tu i ens acomiadem amb aquesta cançó.
2: Molt bé.
0: Amb aquest espai de dones de la meva vila i en aquesta ocasió amb una dona que la vida li ha donat una hòstia impressionant.
2: Però una hòstia maca, que de tot s'aprèn. Vinga.
0: Gràcies.
2: Bon dia.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gratis!
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre Nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 11.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, una sorpresa per molts de nosaltres i per mi també. Parlarem de moltes coses. De l'Escola Nazaret, parlarem d'Esplugues, de pintura, de cinema, de música, d'art en general. Es pot dir que si tinguéssim un piano, tocarem totes les tecles del piano, perquè tenim aquí una persona creadora en tots els àmbits. Ell es diu Àlex Agüera Pizarro.

0: Bon dia, Àlex.
1: Bon dia, un plaer estar aquí amb tu.
0: Gràcies a tu, molt benvingut a Esplugues FM, perquè realment tenir una persona com tu als nostres estudis és un luxe i ara els nostres oients ho aniran descobrint mica en mica, perquè no us ho penso explicar tot al principi. Àlex, ets d'aquí d'Esplugues, del barri del Centre, has estudiat a l'escola Natzaret i a partir d'aquí també vas fer ràdio a Ràdio Estudis Esplugues, l'antiga ràdio d'aquí de l'Avent Centre Cultural. Explica'ns una mica com comences a fer ràdio.
1: Bueno, pues no recordo molt bé el per què, però tinc com un pensament que em porta a dir que un dels meus millors amics estava fent, o estàvem fent, no sé, era un crèdit de síntesi o era algo que teníem que, bueno, fer un treball i agafar informació, no?, d'algo. I jo recordo que el meu amic estava fent algo que era de periodisme i tal, perquè després ell va ser periodista i tot això, i el seu pare treballava en un locutor d'aquí a d'Esplugues. Llavors un dia ens va dir: pues veniu un dia i així coneixeu tot, pues, tot el món de la ràdio, veieu com es fa un programa i tot això. I vam anar una tarda, que recordo que es pujava unes escales super, super llargues i super empinades. Al final era com pujar el desvan de los Goonies, saps?
0: Més o menys, perquè
1: de la peli dels Goonies.
0: Jo també vaig estar a principis de Ràdio Estudi Esplugues, i era on s'entra ara per secretaria, hi ha una escala estreta molt alta que ara va parar a la sala del teatre d'aquí de l'Avent Centre Cultural, però quan arribaves a dalt hi havia com una porta petita a la dreta i entraves a la ràdio.
1: I això, i tenies que pujar una escala, però per mi era una cosa fantàstica, perquè era una ràdio artística, no? No era una ràdio, pues, que tot estava a la mà i tot això.
0: I tan artística. Jo sóc una de les que va posar suro a les parets, pues, d'aquella època.
1: Pues això, i bueno, pues vam anar un dia, ens va convidar a passar una estona amb ell, i el programa era, pues, així, molt d'actualitat, de música, de coses així. I jo crec que l'home ens va veure que ens ho vam passar tan bé que ens convidava una vegada al mes i ens deia: veniu i tal. I llavors ell parlava amb gent que coneixia por ahí, i el dia que veníem nosaltres, com ell sabia, pues, que estàvem a l'època del col·le i tot això, i en aquella època encara s'escoltava ràdio perquè no havia internet, el que jo estic parlant, no havia, o si havia, estava començant, però no estava ni Messenger ni res d'això. Pues ell utilitzava, diguéssim, pues, tota la gent que de l'escola nostra, que, pues, ens escoltava, i així, pues, tenia molta audiència. I parlava amb gent i potser aconseguia unes entrades gratis per anar al cinema o alguna cosa així. I en el programa, pues, feia un sorteig i els amics trucaven i no sé què. I era com una cosa molt divertida, perquè en aquella època havia un programa molt famós que es deia El que més trenca, en Oriol Carrió, que... pues que la gent de la meva edat, per la nit, en comptes de parlar en el mòbil per WhatsApp, escoltava El que més trenca.
0: Això no sé si és el que t'impulsa a estudiar audiovisuals, enginyeria d'àudio, després també fas uns màsters en tot el tema d'àudio. Aquest cuquet de la ràdio t'obre aquesta possibilitat?
1: Bueno, en aquella època estava ja una mica, diguem, experimentant, pues, això, com jove, el que t'agrada, el que no. I jo sabia que, per exemple, qualsevol cosa que estava relacionada amb l'audiovisual o en l'art, no em costava res passar temps fent això, no? I això, pues, ja em donava una pista del que m'agradava, per lo menos. No sabia si dedicar

0: de barro o el que sigui, i tot estava relacionat. Llavors vaig tindre la sort que els meus tiets, Pizarro, tenien una orquestra de música que es deien Els Bebès, que pues, en la seva època pues, van fer molts pues, concerts per aquí a Esplugues, Can Vidalet, Hospitalet i tot això, que en aquella època, que estic parlant, tindre una banda de música era com... com quasi ser els Beatles, quasi ben bé, no? Perquè no, no era com ara, no? Que, de fet, ells sempre expliquen que van tenir una reunió amb els pares per dir-los que volien ser músics. Això, en aquella època, era com... o sigui, era una cosa de boixos, no? Eren superoberts de ment en aquest aspecte. Després...
1: molt. Perquè els teus tiets deuen tenir... dels que feien el grup musical uns 65 anys aproximadament.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí? Sí, sí. Així que, pues això, jo vaig néixer en això, en aquest ambient, i el tema artístic pues, no era una cosa difícil dintre de la meva família, perquè bueno, ja s'havia fet, no s'havia aconseguit fer a nivell potser com he arribat jo, però sí que era una forma fàcil. Llavors vaig començar molt a la música, doncs anava a tocar amb ells, el meu tiet m'ensenyava bateria, l'altre m'ensenyava guitarra. Un li agradava molt la música doncs, més rock, no? més Beatles, Rollins, Led Zeppelin i tot això. I l'altre li agradava més tot el, més, una mica més rumbeo, no? Més pues, Medina Zara, no sé, Los Chichos, tot això, no? Una mica. Llavors pues, vaig créixer una mica en aquest nutrim-me d'uns i els altres. Llavors, pues, bueno, va vindre la meva adolescència i...
1: Perdona, tot això com has explicat és abans de l'adolescència?
0: Sí, sí, clar, tot això...
1: des de, doncs anem fent.
0: Vale.
1: Anem explicant.
0: Bueno, no sé què vols que t'expliqui. Pues això, que sí. Pues vaig començar a tocar la guitarra, diguéssim, pues, en un dels meus tiets, en l'altre la bateria... Pues ja vaig començar a fer els meus pinitos en el món de la música. Ja composava les meves... primeres cançons, que bueno, pues eren molt cutres i tal, no? Te pots imaginar, no? I tenia un piano Casio, també d'aquests Casiotone dels d'abans, i ells em portaven una partitura, perquè abans aconseguir una partitura també era difícil, no? Que no és com ara, el teu tiet se baixa una partitura d'internet, pues això no té ni valor, no? Però quan el meu tiet me portava una partitura, potser anava a Barcelona a buscar un llibre.
1: Saps a la Beethoven?
0: Per exemple, sí, sí, o sigui, mm-hmm. I tenia pues, tot aquest valor. I bueno, pues, vaig començar una mica així, pintura, anava aquí en el Xavier.
1: El Xavier Ribó?
0: En el Xavier, sí, ja.
1: Ah,
0: aquí a la...
1: al cercle artístic?
0: Sí, després, recorda'm que t'expliqui una cosa del Xavier relacionat amb el cinema, quan arribem al... perquè és molt important. I és d'actualitat d'una cosa que passarà... després te l'explico. Bueno, doncs pues això, i vaig començar pues, així, pues, música, en el Xavier pues, anava aquí a pintura i venia gent i es ficava així en les poses i pintàvem i tot això, i bueno, i avui en dia jo sóc del Cercle d'Artistes d'Esplugues, que el Xavier és el president, i bueno, pues, que seguim en contacte i fem moltes coses, i a ell li agrada molt tot el que faig, i a mi m'agrada molt el que fa ell.
1: Ara et tallo. Però seguirem. Ara que estem amb el cercle artístic, hi ha classes de pintura que tu actualment encara hi estàs assistint.
0: Sí, però jo vaig a pintura en la Carmen Soler, que està al costat del Robert Brilles,
1: sí.
0: Però no vaig en el Xavier, perquè el Xavier s'ha
1: jubilat. Sí. Però la teva vessant artística continua amb aquestes classes que actualment encara estàs fent.
0: Sí, sí, sí.
1: I també participes amb el cercle artístic, que si no recordo malament, el darrer diumenge de mes feu l'exposició...
0: Posem els quadros, sí, sí, sí.
1: Al passeig peatonal d'Àngel sí. Guimarà.
0: Jo no els poso perquè estic una mica liat. Jo poso els meus quadres a les meves pel·lis.
1: Està molt liat, perquè ara estem encaravant aquesta entrevista perquè demà passat se'n va cap a Madrid. I ara parlarem de tots els teus viatges, les teves produccions artístiques que van, com dic, des de la música, videoclips, vés explicant.
0: Bueno, on m'havia quedat? Pues això, que llavors va despertar una mica i vaig començar més a la música, no? Diguéssim, pues, vaig estudiar la carrera d'enginyeria de

0: Audio, i vaig tenir un estudi de gravació on vaig gravar molts discos, també va ser l'únic de la meva promoció que va estar un any treballant en el meu profe, que era un pedazo de productor, i vam gravar un disc de la Nena de Conte, del Bumburi, i jo estava allà de segon de l'estudi. I bueno, pues això, vaig tenir el meu estudi, vaig gravar molts grups, jo també era músic i anava por allà en bandes, vaig ser taloner de Patti Smith al Festival de Pedralbes, i va ser pues, l'hòstia tocar allà, i un dia pues, em van trucar un conegut meu per fer de jefe de so en una peli. I, bueno, pues això no ho tenia jo pensat, però sempre dic que el cine m'ha estat buscant. A mi, a la vida, m'ha estat buscant. Jo crec que em va trobar en el moment on jo ja estava més preparat, no? Per què m'ha estat buscant? Perquè el meu pare, per exemple, no era artista, com tot això que estem dient, però li encantava el cine. Jo, quan era petit, veia pel·lis amb ell, però... Cada cap de setmana anàvem al videoclub, ell jugava una peli i jo una altra per mi, i en aquella època anar a un videoclub era l'hòstia, era quasi com entrar en un museu i agafar una obra d'art, o sigui, no com ara que Netflix i ja t'avorreixes i no saps ni què agafar. I bueno, doncs això, em van trucar per fer la peli, i quan vaig arribar a fer la peli vaig dir, això és el que vull fer jo. Per què? Però com direcció, no? Jo volia, vaig dir, la direcció és el meu.
1: No com a so, sinó com a director.
0: Exacte, perquè...
1: Comences aquí la teva carrera de direcció?
0: Sí, aquí va començar, vaig acabar aquesta pel·li va tindre 18 milions de reproduccions a YouTube i no sé quants premis, perquè és una pel·li que es diu Género, i pues, anava això de violència de género, no? I bueno, pues, va estar molt guai. I jo vaig dir, hòstia, pues, això és el que a mi m'agrada, perquè... tota la creativitat aquesta que tinc, diguéssim, com que la puc utilitzar dintre del cine, perquè puc escriure la història, puc dirigir-la, puc editar-la, puc fer la música, puc bueno, el disseny gràfic, tot, no? Si vull, a vegades no ho faig perquè vull delegar també, però en aquell moment em donava totes les eines per saciar-me molt més. I ahir vaig començar, vaig dir... Cada vegada, sense adonar-me compte, vaig començar a deixar una mica de banda l'estudi, que ja no vaig... seguia gravant, però ja no amb la mateixa il·lusió que abans. I a poc a poc doncs, vaig començar i em vaig fotre a estudiar cine. I llavors doncs, vaig fer un curt amb molts pocs medis en un festival de Barcelona molt interessant que el segueixen fent, i era molt xulo perquè tu t'apuntaves i es feia el Nadal, tu t'apuntaves i et donaven 5 dies i et donaven una paraula clau i dues localitzacions, i en 5 dies tu tenies que gravar, inventar-te la història, gravar-ho, editar-ho i entregar-ho, i en 5 dies... i era el festival.
1: Els reptes que a tu t'agraden, la creativitat
0: express. Sí, creativitat express, exacte. Llavors ens vam apuntar i hi havia, no sé, 50 o 60 equips, o sigui, una barbaritat. I vam fer un curt que es deia Le Petit Patrick, que estava molt xulo, perquè... ara no recordo molt bé, però ens va tocar al centre de les Arenes, al centre comercial de les Arenes. I ens vam inventar una història com que un home se suïcidava i entrava a un món on tenia que anar a trobar el seu nou cos, no? I tot el centre de les Arenes pues, el vam utilitzar com si fossin tots els morts que estan buscant el seu nou cos, no? I crec que la paraula que ens va tocar era la burocràcia o així, i el que vam fer és que l'home que anava buscant el seu nou cos pues, anava de ventanilla a ventanilla, com moltes vegades ens fan fer, no? A la nostra societat. I bueno, pues, això pues, va agradar molt, i van guanyar el premi del millor curt d'això. I jo vaig dir, hòstia, mira, he fet la hòstia de coses a la música, m'ho he passat de conya i tal, però mai he tingut un reconeixement o un premi. A més, a nivell personal sí, no? Com això de la Pat i moltes més altres coses que he fet, però... I vaig dir, hòstia, pues, si la vida té de limones, pues, haz limonades, no? I vaig seguir, i igual que la música, no... mai he tingut com aquest... Això que parlàvem tu i jo abans quan he arribat, que em parlaves de que a vegades n'hi ha gent que fa sí en un segon i comença la ràdio i en menys d'un any està una ràdio important perquè, bueno, pues, és el seu camí, potser, no? Pues això em va passant a mi en el cine. També em vaig donar compte que me motivava molt més i vaig, pues, això, començar a fer i a fer i a fer. I bueno, pues vaig començar a fer en dos discogràfiques moltíssims videoclips. He fet videoclips, pues, a La Pegatina, a Jere, a Henry Méndez, a La Su, a Éxtasis, a, no sé, a Juan Maya, que és també superconegut, i molts que se m'olviden, els Sobraos, els Banis, bueno, molta gent que ara mateix i me mataran si m'escolten, perquè en tots guardo una bonita amistat i bueno.
1: També, digues.
0: I bueno, pues això em va... Pues vaig rodar moltíssim, sense parar, però jo tenia la meva passió cine, no? El videoclip també m'encanta i potser... Sí que és veritat que estic una mica a la zona de confort, perquè és, pues, com tinc la part musical i la part del cinema, pues, m'ajunta, i a sobre, pues, he vist a saco de videoclips, i bueno, però jo al cine, pues, sempre va ser, és el camí on segueixo mirant, que m'agradaria, si puc, dintre d'uns anys, solament fer cine. Però bueno, ara mateix compagino les dues coses... I vaig dir, bueno, pues venga, a estudiar cine. Vaig estudiar la cine i després vaig fer un màster de direcció en el director Lluís Quílez, que va fer una pel·li a l'època de la pandèmia que es diu Bajo Cero, que està a Netflix, que és una pel·li que s'agresta en un furgó, que està en el Javier Gutiérrez i el Carra, i és una super mega pel·lícula, que va ser trending topic de Netflix... a Amèrica i tot, durant quasi ben bé un any, o sigui, és una pel·li espanyola, o sigui, pues en aquest Lluís Quílez vaig estar estudiant, pues, moltíssim temps. Després vaig fer també un altre màster amb ell a la productora Rodar i Rodar, que és la productora de l'Orfanato, de la pel·li d'Orfanato, i vaig fer, pues, un màster de guió. Bueno, a tot això vaig fer un altre curt, que és on vaig fer molts curts, però jo a la meva ànima em deia que em tocava fer ja un curt on jo me mostressi ja a nivell professional, diguéssim, d'aquest soc jo, no? I anar a festivals grans i tot això. I llavors, doncs, vaig fer el curt que es diu De Harir, que és un curt que ha estat seleccionat a 30 festivals internacionals i nacionals, que te puc destacar, doncs, el FICAP d'Argentina, a la Universitat de Georgia dels Estats Units, i el Mostres Curtes Noies, que és un festival qualificador de Goya d'aquí d'Espanya. Després vaig guanyar també el premi de la Universitat d'Elx, i bueno, i altres premis una miqueta més petits, però bueno, que, doncs, és un curt que ha funcionat molt bé. I bueno, doncs... treballant en tot això, doncs, em van oferir fer un llargmetratge que ja, doncs, que ja estava una mica com preparat, no? Després d'aquest curt, i això és el que vinc a parlar avui, doncs, Madrugades de Hielo.
1: Doncs parlem.
0: Pues,
1: Què és aquesta pel·lícula? De què? Explica'ns.
0: Pues Madrugades de Hielo és una història de tornar a començar, no? D'aquelles històries de que a vegades en la vida estem una mica col·lapsats de la nostra vida i no ens donem aquesta oportunitat de dir, per què no la canviem, no? O sigui, per què hem d'aguantar, no? També el que diuen les nostres famílies o no, o sí. I, bueno, pues la història és d'un escriptor que perd la seva dona recentment i, pues, canvia el xip de la seva vida i se'n va a viure a un poble nou, perdut a la muntanya, i té que, com a premissa, té que escriure, està escrivint les memòries de la seva vida. I llavors, pues, bueno, arriba al poble i coneix una nova dona i allà comença, pues, una mica a ressorgir la seva vida, i fins aquí puc explicar. Perquè...
1: Els perjudicis que...
0: Clar,
1: la gent del voltant té d'aquesta relació.
0: Exacte, a mi m'agrada molt. Després us donaré, si voleu, el link per veure el curt de De Harir, si voleu. I que, per cert, no he dit que és un curt que està fet amb l'actor Alain Hernández i la Betsy Túrnez, i el Roger Príncep, que és el nen que va fer l'Orfanato, però que ara ja té 25 anys. I bueno, pues això, que a mi m'agrada molt l'essència poble. Ara que estem a Esplugues, pues, per mi l'essència poble és molt important i molt bonica, no?
1: Consideres que Esplugues és un poble o una ciutat?
0: Bueno, és una ciutat, però per mi d'alguna manera és el meu poble, no? És una manera de dir-ho, no? Però, no sé, és... perquè per mi té l'essència poble, o sigui, que coneixes a tothom, que, per exemple, tu i jo abans estàvem parlant i te parlava de gent, i tu coneixes aquesta gent, no? En una ciutat no passa ben bé això, no? O sigui, si ho diem allà tècnicament no és un poble, però per mi sí que és, té aquesta essència, no? I bueno, pues, el meu cine treballa molt això, perquè jo no sé, potser la meva família o els meus valors, o no sé, van molt a lo senzill, a lo humil, a les coses fàcils de la vida i els moments bonics que te trobes sense tindre grans coses. I jo tot això a la meva vida m'ho he trobat als pobles. Els meus amics m'invitaven als seus pobles, a Extremadura, a Andalusia, a l'estiu, i jo trobava tot això que m'agrada a mi, pues això que arribaves i algú que no et coneixia de res t'obria molt ràpid la seva casa i ja eres un mes en 10 segons. Això m'agrada a mi, aquesta salseta. I bueno, pues això, el meu cine va molt en aquesta ona, i la pel·li Madrugades, pues, passa això, que ell arriba i pues, quan es lia en la tia, per exemple, pues al dia següent, pues la vieja al visillo ja sap, no, que pues lo que ha passat, la pastissera ja sap lo que ha passat, a l'altra també. I bueno, pues a alguns li sembrà molt bé aquesta història d'amor, i potser a uns altres no les pot semblar igual de bé.
1: Sense parlar de la pel·lícula, perquè l'haurem d'anar a veure, mm-hmm, fes-nos una referència musical d'aquesta pel·lícula, perquè ja que estàs tan ficat amb tots els temes musicals, quina música has triat?
0: Bueno, en aquesta pel·lícula la música l'ha fet un compositor que es diu Iván Ruiz Serrano, que és acadèmic del cine espanyol, i ha fet una banda sonora, pues, que flipes, i molt pensada solament per aquesta pel·lícula, i crea una atmosfera, pues, molt, molt ràpid de lo que jo vull, de com vull tindre l'espectador, no? Perquè la pel·li és un thriller paranormal, és una paraula una mica estranya, però que quan la veus dius, hòstia, sí, tenies raó. I és una pel·li que no puc explicar molt, perquè és una pel·li d'aquestes de que jo t'aporto per una banda, i quan tu creus que ja saps la pel·lícula te despisto i t'aporto cap a una altra banda, i així, i al final ves, no puc explicar molt més, perquè si no ja se destripen coses que no vull. I, però si jo tinguessi que pensar en una música que no fos la música que hem triat per aquesta pel·li, et diria que pensaria en una cançó d'Estopa, perquè jo, quan era petit, algo que em van transmetre a ells, a mi, a part del que m'agradessin o no musicalment, va ser que, pues, que algú normal que treballava en una fàbrica, o la seva família treballava en una fàbrica, també podia ser artista, no? No solament els fills, pues, del Bosé, o els fills de la Pantoja, no? Pues, que també hi ha un espai per a la gent que venim de baix i intentem pujar cap a dalt, i alguns, pues, tenen la sort que ho aconsegueixen. Llavors, Madrugades de Hielo és una cançó, és un tros d'una lletra d'Estopa, de la cançó de Me falta el aliento, que ara jo la cantaré malament, però diu Madrugadas de hielo, i bueno, pues segueix la cançó, no? Porque me falta

0: I per mi, doncs, és m'agrada fotre petites odes ocultes que siguin subliminals, perquè no foto allà que la cançó es digui la raja, que la peli es digui la raja de tu falda, no? Per exemple, no? Però és algo que està ahí i és personal per mi i m'agrada. Així que, doncs, podria ser perfectament, doncs, aquesta cançó d'Estopa, Me falta l'aliento, podria ser la banda sonora de Madrugades de Hielo.
1: Tenint tan a prop els Estopa, que són d'aquí de Cornellà, els coneixes personalment?
0: Pues, ara mateix no, però estic molt a prop, perquè jo li gravo videoclips, i a Juan Maya, que és el guitarrista d'Estopa, també conec molt el Nacho Lesco, que és el pianista d'Estopa, de Manolo García i de l'hòstia de músics, l'Angi Baus, que és el bateria, i bueno, pues estic, pues faig coses amb ells, i el Juan Maya, per exemple, en el seu disc que traurà aquest any, de 20 anys de carrera, traurà una cançó cantada per ell, però que és una composada per mi, i per mi, pues, també és un gran honor, no? De gent que tu has idolatrat, que vulgui tindre una cançó teva al seu repertori, pues, per mi, pues, no sé, ja te pots morir, no? Perquè ja, pues, jo quan tenia això que parla d'Estopa, pues, jo escoltava, no? I era la banda sonora de la meva vida. I ara, pues, ells em valoren com a artista, i això, pues, és molt bonic. I Estopa, pues, això... ara mateix estem escrivint ja he acabat d'escriure el guió del llargmetratge de Dejar Ir, del curt, i l'estem començant a moure per promocionar-la, i bueno, ja segurament, si tot va bé, la rodarem a 2025, a començaments de 2025. I aquesta pel·li, com no podria ser d'una altra manera, doncs té un títol d'Estopa també, no? I llavors, a la maqueta, els que són molt estoperos, havia una maqueta abans del disc, van tenir una maqueta que jo s'escoltava a Rayos i Centelles gravat analògicament, i era una guitarra i una veu, i havia una cançó que s'escoltava molt malament, i en el disc deien Sentir diferente, però s'escoltava tan malament que semblava que deien Sentir diferente, i a mi aquest títol sempre m'ha semblat una cosa, un títol preciós, no? I llavors, pues, la pel·lícula del curt de Dejar Ir portarà el nom de Sentir diferente. Llavors, el protagonista de la història de Sentir diferente, igual que Dejar Ir, és un cantant famós. Llavors, durant la seva estància en el poble, compondrà una cançó que serà Sentir diferente de veritat. I el Juan Maya, pues, està parlant en els Estopa per a veure si podem fotre la banda sonora a la pel·lícula, i en principi, pues, no crec que hi hagi cap problema, i això, pues, també és una primícia aquí a Ràdio Esplugues, que déu-n'hi-do quina primícia. I després tinc una cosa que també les he proposat amb ells, que, perquè al final de la pel·lícula el protagonista, l'Alain Hernández, cantarà la cançó al poble, no? Perquè això és sent obligatòria, no? Si està composant una cançó al poble, no explicaré el per què la canta, però sí l'ha de cantar. I el que vull és que surti el David i el José com si fossin algun dos del poble que estan allà, pues, escoltant com uns més, i que un li digui a l'altre: hòstia, tio, ja n'és, aquesta cançó s'ha fet famós, però això tampoc és per tant, no? I és una manera també, pues, que, i la cançó és seva, no? És una manera també, pues, de fotre una mica d'ironia dintre la pel·lícula.
1: I els teus tributs.
0: I, bueno, i per mi seria, pues, un homenatge perfecte, no? Així que, bueno, pues, per això te dic que estic, quan dic que estic a prop, és per aquestes coses, no? Per això de dir estic a prop, que jo aniré a donar una volta a veure si els veig, no? Una mica en aquest sentit.
1: Has gravat algun dels seus curtmetratges que surti a Esplugues?
0: Sí, en Dejar Ir surt algun exterior, i sobretot un bar molt mític d'aquí d'Esplugues, que es deia El Fogonet.
1: El Fogonet, clar.
0: Perquè jo era molt amic de... Bueno, i soc molt amic de l'Antoni Esteve, que era l'amo del Fogonet. Uh-huh. I, bueno, pues, hi ha una escena que, per cert, és l'escena més bonica del curt, perquè ell pues, arriba al bar i es troba pues, a la mort de pues, a la persona que va deixar pues, 20 anys abans d'anar-se del poble, i bueno, pues, tenen allà un momentet pues, una mica especial, i pues, està gravat aquí al Fogonet, així que... I tota l'altra part està gravat a Sant Just, al Poniclub de Sant Just. El, no sé si coneixes el costat de Can Carbonell, que és una masia.
1: Sí, al costat de Can Carbonell, que hi ha la jardineria Verd.
0: Sí, on està la Bonaigua, sí, cap a Carbonell, cap... a la meitat hi ha una hípica que es diu,
1: ah, sí,
0: que es diu el Pony Club.
1: El Pony Club, sí.
0: Llavors doncs, vam anar a veure i ens van donar compte que la masia d'aquest
1: Pony
0: era perfecta per fer el curtmetratge, que dintre doncs, que fossin totes les habitacions i tot això. I els exteriors doncs, també vam utilitzar molt de la hípica, perquè surten els cavalls i bueno, una fotografia molt bonica perquè és molt essència poble. I tu veus el curt i potser et diuen doncs, és un poble d'Astúries per dir alguna cosa, i tu no penses que està aquí gravat al costat, no?
1: Aquí Sant Just, sí.
0: De fet, algunes persones que m'han dit, hòstia, porta'm on has gravat això, i arribes i allà, i diu, i aquí és on he gravat tot això, i és la màgia del cine, no? Una mica de poder transportar
1: allà on nosaltres volem, sí. o el nostre cor ens vol transportar.
0: Sí, en aquest curt, per exemple, em diuen moltes coses, i al final el bonic és això, nosaltres fem una història i sempre diem que l'espectador se la fa seva, no, perquè aquest curt parla molt de que el protagonista va marxar de la seva casa perquè el seu pare pues, no volia que segueixi els seus passos d'això de treballar al camp i de seguir el negoci familiar i tot això, i ell pues, va marxar i per això portaven 20 anys separats. I torna, la premissa del curt és que torna al curt perquè el seu pare s'està morint, o sigui, torna al poble perquè el pare s'està morint, és com l'última oportunitat que tenen per solucionar les seves coses o seguir la vida plena de pedres a la motxilla, no? I tenen doncs, aquesta última oportunitat, per això es diu deixar ir, perquè tots els de la família, pel fet de lo que passarà, deixaran ir algo, no? I bueno, pues que això és el curt.
1: Tant deixar ir com Madrugades de hielo, ens estàs parlant de les pèrdues.
0: Sí, i mira que no sóc una persona que a priori tingui tampoc molta, diguéssim, necessitat, no? Jo, la meva família sempre som molt oberts, vivim molt separats, un a Mallorca...
1: És una família grande i divertida, això ho puc dir, els Pizarro, legendaris, a casa meva també,
0: sí,
1: perquè
0: that...
1: quan m'has dit que ets un Pizarro, és com, ostres!
0: Sí, sí, la família de la meva mare, Pizarro, pues va vindre de Puerto Llano, d'un poble de Ciudad Real, i pues, eren 8 germans, més els pares, els avis, i no sé què, pues bueno... I pues això, tots els meus tiets, pues un va tirar a Mallorca, l'altre a Saragossa, a Madrid, no sé què, i no teníem molt de contacte diari, però quan ens veiem és com si no haguéssim passat res de temps. És una cosa que això ho has de viure, se pot explicar, però ho has de viure. I llavors jo tinc això molt desenvolupat, perquè no tinc com això de que necessito estar trucant a tothom, però... No sé, potser en el meu subconscient sí que tinc por a la pèrdua i no ho sé, potser. Però jo crec que no és tant a la pèrdua, jo crec que és... no sé, m'agrada com entrar a l'important de la vida, com te deia abans de l'essència poble. Perquè per mi això és la vida, no? O sigui, al final jo faig cine i des de fora tot sembla que és molt gran, no? I faig moltes coses que potser doncs, des de fora són l'hòstia, no? I jo també per al propi rodatge de la vida tampoc m'adono ni compte ja, no? De que doncs, estàs als Gaudí, no sé què, no sé quant, i al final jo ja no li dono importància perquè he anat un munt de vegades, però per una altra persona és l'hòstia, no? Potser. Però a mi m'agrada això, no? Després de tot això que jo faig, després jo quan arribo a casa... m'agrada anar a lo més petit, a lo que té més valor, a lo que és d'estar en els teus i estimar els teus. I dona igual el que siguis, dona igual el que tinguis, dona igual... L'important és ser un grup i ser feliços i tirar endavant. I això jo crec que és sobretot d'això parla el meu cine. Que potser estic parlant de les pèrdues... Bueno, perquè potser també pues, soc més gran, la meva família, com tu deies, pues, he tingut la gran sort, perquè quan més gran ets, més et dones compte de la gran sort que has tingut, perquè hi ha famílies molt desestructurades i jo, pues, no, els meus tiets també s'han ocupat molt de que nosaltres com petits pues, vèiem que véssim solament el bo. O sigui, i tot això pues, fa pues, que potser... Sí, tingui un petit sentiment a perdre tot això, perquè és tan bonic que un no vol perdre, tampoc.
1: El cinema és mostrar al món totes les teves inquietuds, però quan escrius un llibre, què fas? Agafes tota la teva essència i et fiques en aquest claustre que abans explicaves, que després de tota la teva vida aborigen que tens amb tanta activitat, arribes a casa i també has escrit un llibre.
0: Sí, he escrit un llibre, no és una novel·la, és un llibre per ensenyar cinema, tot el que... Jo sempre he dit que he tingut a la vida moltíssima sort i com abans parlava dels músics d'estopa, per exemple, doncs en el cine, o sigui, de tots aquests músics que jo estava parlant abans, són els que m'han ensenyat a mi. O sigui, he tingut la gran sort, també en el Jordi Armengol, que és el guitarrista de Lluís Jac, no sé, tots aquests he tingut la gran sort, i en el cine el mateix. Llavors, tinc un sentiment a dintre de compartir el que jo sé en els demés, i el meu llibre pues, es diu Cine des de Zero, i és pues, això, pues, un llibre que algú que no es pugui pagar la supercarrera que val un rinyó, pues, en el llibre pues, veu els meus truquets, la meva forma de veure el cine també, i aprendre pues, el que jo sé i que jo ho he après des de la meva pròpia essència, però també en aquests grans professionals. I jo he tingut aquesta sort i per mi pues, no sóc una persona de dir no, jo tinc els meus trucos i els vull per mi. No, a mi jo sempre dic que m'agradaria acabar la meva vida compaginant sent profe de cine i seguim fent pel·lis.
1: Però amb el jove que ets, no parlarem ara d'acabar la teva vida.
0: Bueno, vull dir, quan sigui ja bastant més gran, m'agradaria ser profe. És algo que sento dintre. Potser una altra persona diria, ja, profe, no seria mai. Pues, jo sí, crec que m'agradaria, no sé, igual que a mi em van ajudar, pues, ajudar també els demés.
1: T'agrada transmetre els seus coneixements.
0: Sí, i això que em deies de l'escriptura, jo al principi, quan era més jove, i escrivia, perquè has dit una cosa que quan escrius vas a lo més interior, no? Quan era més jove, suposo que per això de començar i de voler mostrar tot el de superdirector que ets, tendia més a escriure històries difícils, un final super que doni 40 voltes, no sé què, no sé quan. I al final, quan ja vaig començar a estudiar la carrera i tot això, vaig descobrir que no, que és al revés. O sigui, tu has d'escriure des de les teves vivències, de lo que a tu te ressona, no? Perquè si jo tinc aquesta essència que tu dius, Pizarro, tan forta, per exemple, que la Güera també, però pues, per què no la utilitzo? I no, per què, per exemple, si m'ho invento, si un personatge en vez de dir Paqui, per dir algo, per què s'ha de dir Marie, per exemple? Doncs pues no, si dic Paqui pues la meva vida coneixeré una Paqui, no una Marie Curie, saps? O sea, bueno, això són petites tonteries, però al final, per exemple, mira, a Dejar Ir n'hi ha una frase una escena molt xula que és una vivència de la meva mare. Quan estava al poble, tots els que venien de la ciutat, d'això te parlo en els anys 60 o por ahí, no? Tota la gent que venia del poble li deia a la meva mare, buah, hemos estado en Barcelona y por la noche está todo el cielo lleno de colores, no? I clar, ella era petita, i quan va arribar aquí a Barcelona, doncs, que els avis ja van vindre aquí, doncs ella anava en el tren pensant, ara per la nit, el cel de Barcelona serà tot ple de colors, de llums i no sé què. I quan va arribar, doncs, es va donar compte que les llums aquestes que deia tothom del poble era simplement eren els semàfors, saps? Però clar, és una vivència que... Pues, pues això, per exemple, ho fico a la peli, no? O sea, perquè en vez d'explicar això, no dic que pues, quan fui a la Torre Eiffel, pues, millor no he estat mai a la Torre Eiffel, no? I jo utilitzo molt pues, això, tot vivències, coses que m'han passat, potser les explico d'una altra manera o li canvio alguna cosa, però sí vaig a la meva essència, i quan vaig anar a la meva essència va ser quan el meu cine va despegar. I el que sí et dic és que això ja no canviaré mai. Totes les pel·lis que faré a la meva vida sempre tindran algú de mi. Potser tu no seràs capaç de desxifrar-ho, perquè els artistes també tenim aquests trucos, també, però jo quan veig les meves pel·lis, per exemple, Madrugades de Hielo, jo la veig i dic, aquesta és la meva història de fa, no sé, els últims 5 anys, per dir alguna cosa, no? Que no és la història ben bé, però els transfons de les coses sí. I per mi això és molt bonic, perquè per mi és molt més difícil inventar-me una història que parlar del que jo sento, encara que t'ho expliqui d'una altra manera, no? Igual deixar ir, per exemple, pues jo no porto 20 anys sense parlar amb el meu pare, saps? Al revés, jo el meu pare l'estimo i ell a mi i està completament... m'ha donat la seva vida per mi.
1: Veieu pel·lis junts.
0: Per això, i segueix, no? I jo sempre li he dit, per exemple, papa, necessito construir una grua pel cine, no sé què, i s'ha vingut amb mi al magatzem del meu avi allà a soldar, i no, o sigui que però el que vull explicar sí que ho agafo des de les meves essències, encara que després canvi l'història, perquè el cine també necessita conflicte, i és el bo del cine és el conflicte. Si tot és fantàstic en una pel·li, pues anem malament. Per exemple, Titanic. La pel·li de Titanic tot va bé. Buah, hi ha història d'amor perfecta, i de cop, toma por saco. Un iceberg i el barco, i ja tot ha canviat. Pues això és el que necessita el cine, així que bueno,
1: doncs farem una cosa, el teu perfil d'Instagram, que és Alex Agüera Films, doncs que es posin en contacte,
0: ah, sí,
1: privat,
0: tots els que vulguin veure, jo els passo un link que després no el copi ni que no estigui al top manta, eh? Però bueno, que el podran veure, i pues, per mi serà un plaer poder també xerrar, si volen saber això que diuen de que mai seràs profeta al teu poble, pues, mira, abans t'he dit una cosa que guardéssim en el tinter, el del Xavi.
1: Ai, Ribó, sí, ho tinc apuntat, aquí està.
0: I com m'acabes de fer la referència, mira, jo anava a presentar la pel·lícula Madrugades de Hielo al setembre, no? I anàvem a fer una presentació a Madrid i una aquí a Barcelona. I el Xavi me va escriure la... Àlex, és que mira, que estem pensant aquí en el cercle artístic, que aquest any podríem... Com has tingut sobretot molts premis en Deixar Ir i tot això, que volem... és molt important, Espluga City, que va ser els estudis d'aquí dels Balcázar, que van fer moltes pel·lis d'Espagueti Western i tot això, pues, va dir el Xavi, per què no fem a les festes d'Esplugues un passe de la teva pel·li privat i d'alguna manera pues, diem al poble pues, que algú, un veí del poble segueix donant vida a la llegenda cinematogràfica d'Esplugues, no? I per mi pues, això va ser l'hòstia, o sea, per mi és superbonic això, perquè, bueno, o sea, que en el teu poble vulguin passar la teva peli i tot això, pues, per mi és un plaer. Així que, bueno, si a part de la peli, a l'Avens, que també he fet moltes coses a l'Avens, podem passar el curt de Deixar Ir, pues, un altre plaer, o sigui, multiplicat per dos.
1: Estic ara mateix per trucar al Xavi Ribó i parlar d'això amb ell.
0: Ah, pues venga.
1: Àlex Agüera Pizarro, ara et demanaré una darrera cosa. Avui que em diguis un record de la teva infantesa que tinguis d'Esplugues, i per tot el que m'has explicat serà una història senzilla, positiva i que ens agradarà.
0: Hòsties, Esplugues. És que jo a Esplugues he viscut, jo crec que una infància idíl·lica, no? Perquè, bueno, pues, anava a un col·le al Nazaret, pues, molt bo, diguéssim, i tenia uns companys que vivien mil i una històries. I podria escriure una trilogia de pel·lícules en els meus amics. Però un joc, segurament, et diria... O el carrer Montserrat, perquè per mi és de lo més bonic que tenim aquí a Esplugues.
1: Per tothom.
0: Després et podria dir el camp de futbol de l'Espluguenc, que jo allà pues, vaig...
1: El Salt del Pi?
0: El Salt del Pi, allà vaig pues, viure molt... Van guanyar 2 lligues en l'Espluguenc i, pues, bueno, va ser l'hòstia, no? Quan és petit, pues, tot el que crees en un grup de nens i tot això... I després, pues, te podria dir pues, el Robert Brilles, perquè és on anava a fer pintura, on el meu cap volava, no?, en tot això, el que a mi m'agradava fer. I aquí seria aquest, seria el meu triangle de les Bermudes, una mica. I després, per separar una mica d'aquests triangles, les cases dels meus tiets, on anava pues, una tarda a fer música, una altra a fer... a veure cine o el que sigui, i de tot això és el que jo he fet. I d'aventures, no sé, d'aventures... És que no sé, jo és que he viscut una vida, no? Tampoc aventures, les mil i una. Algunes se poden explicar, algunes altres no se poden explicar, però... El que sí jo sempre l'he dit, tant a tothom com a la Maribel, que és la regidora de la cultura d'Esplugues, jo sempre li he dit que Esplugues és un plató meravellós per rodar. O sigui, és si jo pogués... faria totes les meves pel·lis aquí, perquè Esplugues és preciós i té aquesta essència poble que a mi m'agrada, encara que no sigui un poble. Així que, bueno, per mi Esplugues, estigui on sigui, Esplugues estarà al meu cor. O sigui, jo, això no semblarà mai a cap lloc que pugui estar mai.
1: Ara marxes cap a Madrid, també m'has dit que viatges per la zona de França. T'esperem quan vulguis. I ens segueixes explicant més històries?
0: Sí, doncs per això dels videoclips i tot això doncs viatjo molt. Ara me'n vaig a França, a una zona que es diu Clermont-Ferrand, no sé si ho he dit bé. I anem, vaig a fer un videoclip a un artista i gravar-li el concert en directe, també a multicàmera. I després anirem a Madrid també a gravar un altre artista. Estic fent un documental de la vida de Juan Maya, que ara és el seu cumpleaños i farà una festa i vindran pues, tots pues, l'Estella Morente, l'Esquetama, pues, tots els que ell ha treballat, la Rosario, la Lolita, pues, tots aquests, i gravarem allà la festa una mica pues, l'inside, com es diu ara, i segurament me'n vaig amb ell, si tot va bé, a Argentina, a seguir gravant el documental. I, bueno, pues, i després pues, vaig venir aquí, me'n passo un mes aquí i em vaig a un altre puesto, i, o sigui que al final sempre acabo Esplugues perquè com a casa no s'està en joc.
1: Doncs et seguirem per l'Instagram i quan tornis a l'Argentina, doncs això, esperem retrobar-nos amb tu, si et sembla.
0: Pues jo, Alex, serà perfecte.
1: Moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per haver-te posat en contacte amb Esplugues FM. La veritat és que ha estat un plaer, una sorpresa i una satisfacció haver-te conegut.
0: Pues el plaer ha estat meu i això, pues que em teniu quan vulgueu, a fer un truc i jo estaré encantat de vindre pues, a passar una estona, encara que no parlem del meu cine, parlem d'una altra cosa, de lo que sigui.
1: De la vida.
0: De la vida, això és el que el meu cine parla d'això, de la vida.
1: Gràcies, Àlex, pues una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Són la una del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions al fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
3: Hola.
2: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
3: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits, però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també veiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit, i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. I llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
2: Està molt bé, és un reflexe de la nostra societat el que passa a les entitats, i també està bé que feu aquesta feina perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
3: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
2: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències també? Seria sí. Un dels objectius?
3: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
2: En una de les vostres publicitats que feu, us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
3: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles, llavors sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint, i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder en el nostre favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina, òbviament es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici i de que tots entenem que si que tots som masclistes, primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
2: I a rectificar.
3: Exacte, eh? Exacte. Sí.
2: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora i la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
3: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era que això al llarg dels anys es pugui fer extensible a, primer, a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, eh? Ho fem obligatori o no? Perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral o encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs, sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes i al final per algun lloc ha de començar doncs, la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs, el motor de canvi dintre de les seves entitats i que a poc a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
2: Quines són les persones formadores?
3: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius, fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
2: Per tant, és un taller, això, d'anàlisi, de valoració, de conscienciació, vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
3: Físicament, no.
2: Val? No. És tot això de reflexió, conscienciació.
3: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quins rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta.
2: Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar i molt menys si són conductes violentes.
3: Sí, sí, que al final és molt visual, no una agressió física, però que al final la quantitat de agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sometem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
2: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret. Però jo ara estava pensant abans, quan tu mencionaves que poder, en un futur es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, l'esport és molt, molt masclista, hi ha actituds molt masclistes, eh? Vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
3: Sí, sí, bueno, diria que tot arreu, eh?
2: Perquè, sí, evidentment. Sí.
3: Clar, jo no sé com faran, bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions, ha posat en les seves bases per les subvencions de les entitats, ha fet, no? Ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb
2: que hi hagi paritat.
3: Un mínim de 30%, encara no anem a la paritat. Clar, això no teníem el dubte, no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però
2: sí, però no, part, sí que... no cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha i comunicació externa, tots són homes.
3: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones i, en canvi, presidència és un home. Vull dir que cada vegada es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític, exacte, hi ha molta feina a fer, no?
2: Moltíssima.
3: Sí.
2: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb Fil a l'Agulla, que no siguin...
3: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar, que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat i la, com a coordinadora, en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això, tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
2: Hi ha els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, hi ha els punts liles, hi ha algun tipus de col·laboració?
3: A nivell personal, sí, però a nivell...
2: A nivell entitats, no.
3: A nivell orgànic.
2: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
3: Sí.
2: I ho coordinen des del seu departament.
3: Sí, sí. Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
2: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de tallers i que sigui a llarg termini, en un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic coordinadoresplugues@gmail.com i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir.
3: Doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. I llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
2: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
3: Correcte.
2: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé. I, a més, des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
3: Però clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé segur.
2: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies, Esther, per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de cultura popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
3: Moltes gràcies.
2: A tu.

Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató, a l'edició i muntatge en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà, doncs, el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això, tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, Tenor Massini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys,

0: i amb el meu germà ens portàvem 22 anys. I rei, vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar. I llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues i vam venir a viure aquí.
1: A quin any aproximadament?
0: L'any 72.
1: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
0: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
1: La Mercè Bosch.
0: Ah, exacte.
1: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
0: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de totes Esplugues.
1: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
0: Exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
1: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
0: Exacte.
1: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
0: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
1: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el pas de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
0: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé, i quan arribava a casa encara estava pitjor i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant, bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara, 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
1: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
0: Miquel Àngel.
1: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell.
0: Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
1: No.
0: No. O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, doncs, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'ha sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por. I ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales. Un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver-hi d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant. Bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, i vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
1: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
0: I tant.
1: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
0: Sí.
1: allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites en aquella època,
0: bé,
1: en aquella
0: no,
1: dècada.
0: No, les que són anteriors, bueno, de fet, lluites
1: sí,
0: sempre n'hi ha hagut, però clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930.
1: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella dècada?
0: Bé, per mi és com si, tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
1: Sí.
0: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara. Llavors l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
1: L'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps. Després va entrar l'Antoni Pérez, després sí. El Lorenzo Palacín
0: sí.
1: I ja la Pilar
0: bueno,
1: Díaz.
0: Devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. Ara no recordo com es deia.
1: Però va ser molt poquet, penso.
0: Doncs queixant-me, no? Doncs que aquell carrer, doncs, ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes... I després amb els anys això, doncs, gràcies a Déu, cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
1: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
0: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
1: Ho tinc molt present.
0: Sí.
1: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe sí. I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves abans
0: exacte.
1: Que els cotxes.
0: I llavors també recordaràs que tot allò de la Maiola tot era un descampat, tampoc hi havia res.
1: Allà de petita jo anàvem a fer el berenar del dia de la truita.
0: I la sardina, enterrar la sardina.
1: Exacte, enterrament de la sardina també.
0: Doncs sí, sí, sí. No, jo a Esplugues m'hi trobo molt bé, la veritat, sigui dita. Ara ha canviat moltíssim, eh? Sí. Perquè, clar, ara tenim una superpoblació i unes construccions constants que estan malmetent el paisatge, perquè tot allò que estan fent en el Pau, el Plan Caufec, allò és tremendo.
1: És que
0: no puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
1: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines
0: sí.
1: I això serà un caos.
0: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases com que veurien el mar, aquest mar no el veuran perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
1: I a part del desastre urbanístic, en tema de mobilitat, doncs estarà molta estona per sortir del seu propi barri yeah. I la mobilitat es veurà molt afectada perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona, perquè hi ha moltes caravanes a l'entrada, i serà un caos absolut.
0: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram, i nosaltres per anar a Barcelona el cotxe, ni agafar-lo ja fem el tram, després deixem a Ernest Lluc agafes l'autobús, o sigui que ho ten... personalment quan van inaugurar el tram que em sembla que va ser l'abril del 2004 hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues, i van haver-hi manifestacions, etc. Però ara jo estic encantada, jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, anar amb cotxe a Barcelona, doncs és horrorós. I amb aquest sistema jo estic encantada amb el tram.
1: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, des que hi ha el tram no hi ha
0: sí,
1: tant
0: sí.
1: De trànsit.
0: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar, depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda, Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat. O sigui, la gent que... El que passa que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etc, etc, etc.
1: Ens entenem, Carol, ens entenem.
0: Molt bé.
1: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
0: Sí, bé, tardo encara, jo vaig arribar als 73, als 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la Via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys. I després, de mica en mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També sóc modista. També sé cosir.
1: Molt bé. Dic molt bé, perquè la meva mare era modista, i jo sempre clar. A casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Sempre hi havia fils per tot arreu.
0: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre, el que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses, vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa, vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada, i tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastanta inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt bé, i de mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes eren molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà.
1: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
0: Ara que ho
1: però
0: recordo.
1: No me'n recordo de tu físicament, sí. Haver compartit aquell curs, però sí que vaig estar-hi.
0: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
1: Sí, amb la Mònica.
0: I llavors vull dir... Vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica, doncs vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, i per què no escric una novel·la? I així va ser. Amb constància, perquè clar, el que l'altre dia explicava, doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer el vaig presentar l'any passat, per Sant Jordi. Ara s'ha fet una segona edició, i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
1: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
0: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat, i surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista, el periodista se l'envien al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però és em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família, o sigui, comença, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que a mesura que van passant els anys veiem tot el que els hi passen, totes les vicissituds que passen, de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan hi va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i a l'entrada dels nacionals la deixo aquí acabada.
1: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
0: No sé, jo, hi ha molta gent que diu que fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, jo m'agrada molt la muntanya, i un dels llocs que més millor escric és quan tenim un petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de dinar 4 a mà i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
1: Primer ho fas a mà?
0: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
1: Quines tècniques us va ensenyar la Mònica per poder desenvolupar relats?
0: Bé, és difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors ens el surt, com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
1: De vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
0: també,
1: que et passa.
0: També, o sigui, podia fer ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema, doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem, i la veritat que era molt satisfactori. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
1: Sí, amb el Pau Murillo. Amb el Pau Murillo,
0: que ha posat, que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja ho havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, que a l'Ateneu es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes, que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents, i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
1: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit entre la Segona Guerra Mundial?
0: A veure, la primera, no és perquè aquests poblets els conec, el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de quan hi ha la Fira dels Cavalls, que això la fan. O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques, totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors, vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura, i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir, perquè és una cosa que jo la tenia dins. I quan tens una cosa dins, la pots expressar. Si estàs buida de dins, no pots expressar res. No.
1: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans, l'olor de sofre? De les festes majors?
0: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, seria l'olor del sotal.
1: Del sotal?
0: Sí, saps el que és el sotal?
1: Per rentar la roba, no?
0: No, és per desinfectar.
1: Bueno, sí.
0: Perquè jo a Sants teníem un pati i la meva mare tenia gallines.
1: La meva també. Adeu. A Gràcia.
0: I llavors, per fer bona olor, agafava a calçotal i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
1: A casa ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
0: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, sí. El barrejava la gallera d'aigua i ja veies la meva mama fent xip-xip-xip-xip, esquitxant-ho pel terra, perquè no estava asfaltat el tros de pati, només hi havia un tros que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que on hi havia el safreig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar. I per cert, criava gallines, o sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien los pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
1: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que et portaven,
0: sí,
1: pollets.
0: Exacte. Posaven en una capseta.
1: Sí, tens raó.
0: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els hi donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
1: I un menjar que t'agradi?
0: L'arròs, m'encanta.
1: De qualsevol manera?
0: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
1: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que inoblidable, al cor.
0: Que l'hagi fet ja?
1: Que ja l'hagis fet.
0: Egipte.
1: Sí?
0: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just a aquell temps va haver-hi un atemptat. I ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys, i vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornis a anar. Perquè just quan nosaltres hi vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Khatxetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo. Vull dir, això és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs això sí, perquè mira que ens podia haver passat a nosaltres, no? O a altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por, ara em fa por.
1: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
0: Ara,
1: un que no hagis fet.
0: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'hi fet, no?
1: Clar.
0: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny, em fa molta por l'avió.
1: Fa por l'avió?
0: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Ja sé que et mira. Vull dir, igual pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
1: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
0: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de Llum, de la Sílvia Pérez Cruz, també m'agrada molt.
1: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més?
0: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
1: Per quin motiu?
0: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar. Potser a vegades ha parlat massa. I per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat perquè ara no estigui amb les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
1: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir que no t'hagi preguntat o que no hagi sortit a l'entrevista.
0: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me'n algun altre més, però ara, vull dir, jo penso que tot m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar. Del problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
1: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat, que us convidem a que busqueu a la carta, a la nostra pàgina web, aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones diferents, eh?
0: Sí, només.
1: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar un llibre.
0: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. I hi havia unes persones allà a l'estant, i vaig dir, mira, que havia fet un llibre, que m'agradaria que... I em va dir, sí, porta'l, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem. De la gent que hi va, que li mira llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com hem fet com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
1: Un viatge.
0: Exacte.
1: És el teu viatge.
0: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a mi, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir, potser en un altre editorial. Això potser ho faré. Però vaja, jo la escriure per mi ha sigut un plaer i, no, i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia escriure. I no és anant amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent, vull dir. L'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
1: Autoeditant-se?
0: No.
1: Ah, val.
0: No. 5 milions. Vull dir, aquestes persones sí que poden viure d'això, però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda, perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda, mentre que altres han guanyat premis, tu ho llegeixes i dius... Bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està. És això el que et volia dir.
1: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho amb una impremta,
0: buscar-te una impremta... No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia, per exemple, en aquest cas, és una nena amb un teler, perquè les nenes anaven a treballar als 9 i als 10 anys, i després unes xamanelles. Llavors ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Dic, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
1: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
0: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica que havia sigut una fàbrica tèxtil i ara dins hi ha petites empreses petitetes i aquesta és una castellà. Va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé i penso que sí. Pues ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
1: I per tant t'emplaço una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.

Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Són les dues del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres a la Roser Camps. Ella és veïna del centre, parlarem amb ella del seu llibre i també farem una miqueta de pinzellada del primer llibre que va escriure per recordar una miqueta tota aquesta història d'Esplugues. Així doncs, benvinguda, Roser.
3: Bona tarda.

0: Com estàs?
1: Bé, molt bé, molt bé, gràcies.
0: Com ha anat aquest segon llibre?
1: Doncs ha anat bé perquè he volgut parlar de tot el que tenia ganes de parlar després d'haver-ne fet un d'anterior.
0: Com es diu el llibre?
1: Es diu Cargolines i Cargolins, que és el nom amb què es coneix amb què ens coneixen els espluguins, els fills d'Esplugues.
0: I sabem l'origen real?
1: Sí.
0: Perquè hi ha dos o tres versions diferents de quin és l'origen de que ens diguem cargolins.
1: Bé, jo us ho explico, tot i que al començament a la presentació del llibre ja ho explico, però em faig una mica de pinzellada. Esplugues, quan tot eren horts, a principis del segle XX, la principal professió de la gent d'Esplugues era ser pagès. I tots tenien un hort. Llavors, durant la setmana, quan anaven a l'hort a collir les verdures pel seu subministrament o per portar-ho a vendre als mercats, doncs anaven recollint els cargolins, perquè més que cargols hi havia molts cargolins. Llavors els posaven en una cargolera i quan ja la tenien plena, de tant en tant feien menjades. Aquestes menjades les feien al carrer, perquè com que la majoria vivien al carrer Montserrat, o molts d'ells, doncs hi passava gent, però no hi passava cap vehicle. Doncs llavors ells paraven la taula fora a la porta de casa, menjaven cargolins amb ceba i posaven el porró de vi. Llavors la gent que passava, perquè de vegades pel carrer Montserrat doncs o bé passaven la gent que anava a missa, perquè això es feia habitualment els diumenges, i passava la gent que anava a missa, o bé gent que anava a visitar amistats que tenien allà. Llavors s'aturaven, perquè els hi feia gràcia a la menjada de cargolins, se'ls convidava amb el porró de vi i algun tastet del plat. Llavors, això, com que va durar molts anys, doncs els va quedar, en els espluguins, els va quedar el nom de cargolins, cargolines.
0: I té alguna cosa a veure Can Cargol, que està justament al carrer Montserrat?
1: Jo no t'ho sabria dir, però Can Cargol és de les cases que... una de les cases en què això es feia. Personalment puc dir que els meus avis vivien una mica més avall de Cal Cargol, però com que eren familiars amb els de Can Cargol, ho feien conjuntament, moltes vegades. Per tant, podria ser que aquest nom els hi vingués d'això, podria ser.
0: Doncs parlem de cargolins i cargolines. Com s'ha tacut la idea, què et motiva a fer aquest segon llibre?
1: Bé, sí, jo, quan estava al grup d'estudis, mitjançant aquesta entitat es va parlar de fer un llibre, una nomenclatura de tots els carrers del poble, però amb una certa història. Jo sempre dic a tothom que jo no sóc ni escriptora ni historiadora, perquè la carrera no la vaig acabar, però sempre m'ha picat la curiositat, he tingut molta curiositat per saber què és el que passava en el meu poble. Llavors, aquest llibre de carrers, doncs, hi havia una explicació de cada carrer, una mica de biografia del personatge, si era un personatge el que porta el nom del carrer o el que fos, i la història de quin any es va obrir, com va anar evolucionant el carrer, o si va canviar de nom, perquè de vegades, canviant les èpoques polítiques, doncs canviava de nom. Aquest llibre va agradar molt, i la veritat és que jo em vaig sentir molt satisfeta d'aquest llibre, però em va quedar una mica la recança de que aquest llibre havia de tenir una part més personal, perquè els carrers els formen veïns i persones, i jo, al ser filla d'aquí, el ben viscut sempre aquí, tenia molta... com que, per això que deia abans, de la mateixa curiositat, i que els meus avis es relacionaven molt per coses del camp o per coses de la seva feina, es relacionaven amb molta gent, i jo coneixia moltes persones del poble, i em va agradar poder parlar d'aquestes persones que jo havia conegut i de les seves... no pas de la vida personal, sinó de les seves característiques, dels seus trets, de les seves feines i de les seves anècdotes o curiositats. I això és el que m'ha portat a fer aquest llibre.
0: I un cop ja tens aquesta idea, aquesta documentació, com estructures el llibre?
1: Sí, l'he estructurat en tres parts. La primera part és la part més agrícola de la primera part del segle, i aquí em vaig permetre la llicència de parlar una mica dels meus avis, perquè eren una gent, tal com he dit abans, gent pagesa d'aquí i molt arrelada a la terra. I per tant, els hi he volgut fer com un petit homenatge, precisament també perquè en aquella època a les cases vivien 3 o 4 generacions. I jo recordo amb molta il·lusió els anys que vaig viure amb els meus avis, perquè el meu avi era una gent molt senzilla, però molt savis amb el coneixement de la natura, sobretot del temps, observant els núvols, i ens explicava moltes coses, no? I això és el que he tingut molt interès en fer-ho, en parlar una miqueta i fer-los un homenatge en els meus avis, però també en els altres avis del poble.
0: Molt bé, aquesta seria una primera part.
1: Sí, perquè també parlo de... Com que he explicat moltes vegades que el pagès, com que en aquella època no hi havia assegurances del camp, doncs els pagesos se'n refiaven molt del temps. Llavors, què passava? Que de vegades perdien la collita perquè feia mal temps. Doncs què feien? L'única eina que tenien era resar. Resar perquè és el que havien recollit de les seves generacions anteriors. Llavors, doncs, feien romeries a Sant Pere Màrtir, perquè hi havia el sant, també feien la pràctica religiosa de tot l'any, els costums que hi havia a cada època de l'any, i això, doncs, ho he volgut reflectir una mica en aquesta primera part. I també, en la mateixa primera part, com una mica per record, les cases de pagès que van desaparèixer, el nom de totes, algunes que han quedat, molt poquetes, i els noms o motius que amb les que es coneixia la gent del poble.
0: Recordem una mica aquestes cases i aquestes persones que se les coneixia antigament. Quines
1: sí,
0: són?
1: Per exemple, hi ha uns pagesos que van ser dels darrers que van treballar encara al camp, com va ser Cal Quico o Cal Foix. Després hi havia els masovers de Can Cortada, que també han treballat molt al camp fins a l'últim moment, o Cal Teio. Després hi havia a Cal Xic d'en Valls, a Cal Carratxec. Són famílies d'Esplugues, pageses de tota la vida.
0: I a més són noms que no trobarem a altres llocs, perquè Cal Carratxec, això...
1: Sí,
0: molt
1: no,
0: pocs llocs trobarem...
1: No són noms corrents, són noms que vés a saber d'on venen, no?
0: Exacte. I quina altra part tens estructurat al llibre?
1: Aquesta que he explicat ara ha sigut la primera part, que és la de principis, més de principis de...
0: La més de pagès, que
1: la més de pagès, diguéssim. Sí. Després ve la segona part, que és com Esplugues creixia, i parlo de les botigues que d'on compraven els espluguins d'aquell moment, sobretot a partir dels anys 40, un cop acabada la guerra, les botigues que es van obrir, on compraven, on estudiaven, on treballaven. Llavors anomeno, doncs, les primeres empreses que hi va haver a Esplugues. Després parlo de les modistes, els oficis que van agafar les noies que no treballaven, que ja no treballaven al camp. Doncs era molt tradicional anar a cosir. Moltes noies van ser modistes, d'altres perruqueres, d'altres van anar de secretàries o a treballar als laboratoris, que feien, hi havia moltes feines diferents al laboratori, o les mocaderes, que aquesta sí que és un ofici que va desaparèixer de seguida, perquè després quan va venir la sanitat va canviar i llavors els animals no es podien sacrificar a casa, per tant, un cop hi va haver els escorxadors ja l'ofici de mocadera va desaparèixer.
0: Que eren les persones que anaven a les masies quan es feia la matança?
1: A fer els embotits, exacte. Feien els embotits elles, i si era una festa, si no era per vendre, sinó que era per la pròpia casa, doncs era una festa, era tota una festa.
0: Perquè amb aquest Esplugues creix i amb els oficis, doncs ens trobaríem des de les diferents bòbiles que hi havia en Esplugues, posteriorment els laboratoris que tu has dit, que n'hi havia diversos.
1: Sí, una coseta sobre la rajoleta i sobre les altres bòbiles. Les altres bòbiles si eren de totxo, no, però si eren de rajola fina, un cop decorada i pintada, es demanaven gent molt jove perquè tingués les mans petites, perquè havien de polir les rajoles, treure les miques de taquetes que hi havia, i es necessitaven mans molt petites. Per tant, a principis de segle, que era la revolució industrial, els nens treballaven des de molt petits. I encara jo he tingut algun testimoni de gent que va treballar a la rajoleta.
0: perquè van treballar això, podem 8-9 anys, els posaven a treballar a la fàbrica. Si fem repassada, hi ha també diverses fàbriques. Hi havia una fàbrica tèxtil a baix de tot el, on està ara el tanatori, que penso que era, se li deia tèxtil l'Ametlla, tocant a Cornellà. Vull dir que sí que aquí a Esplugues va haver-hi un creixement important de població i també un creixement industrial.
1: Sí, hi va haver una època, i té una explicació, perquè la gent que treballava de pagès a Esplugues no eren grans propietaris, eren terres més aviat limitades, i llavors va arribar un moment que per viure mitjanament bé tota la família no donava massa, i llavors quan van venir els compradors, entre cometes, de Barcelona a comprar els solars, que oferien bons preus per transformar-ho en fàbriques, doncs el pagès va començar a vendre solars, primer per fer fàbriques, per construir-hi fàbriques. Després, el canvi de l'època industrial a l'època residencial va venir molt més tard, que també després en podem parlar. Però primer, la majoria de pagesos van vendre les terres per fer-hi fàbriques, sobretot a la zona del Gall, que hi havia molta terra conreada.
0: Al llarg de la història d'Esplugues també veiem per aquesta època que aquestes famílies que es venen als terrenys comencen a venir aquests petits industrials de Barcelona, i veiem uns lligams bastant forts d'Esplugues amb la burgesia catalana. Tinguem aquí el Pujol i Bausis, quan es fa allò de les caves Margrit, també un d'ells està casat, emparentat amb algú de la burgesia catalana, zona del Maresme. Vull dir que quan vas gratant una miqueta la història d'aquí d'Esplugues, veus, no arrels, sinó que veus unes ramificacions de l'arbre bastant important, i tenim una història molt densa, però encara no està prou estudiada.
1: No massa, però això podríem dir que quan... O sigui, des de sempre... Esplugues ha estat a un nivell sobre el nivell del mar, o sigui, a un nivell més alt que les altres poblacions sobre el nivell del mar. Això vol dir que era un clima més sec que les altres municipis. Era, en aquell moment era completament verge, o sigui, hi havia molta zona encara verge. No diré que hi havia boscos, però hi havia molt matoll, i era un poble que molta gent de Barcelona havia triat per fer-hi les seves residències d'estiu. I entre ells, grans propietaris de Barcelona, que van comprar finques a Esplugues, però ja estaríem parlant del segle XVIII i XIX, no tant del segle XX, que les grans cases de Can Vidalet, de Can Rosàs, que ja no existeix, de Can Hospital, de Can Cortada, totes aquestes cases venen de molt abans del segle XX, però que s'han convertit en verdaderes residències, ara fins i tot ja no diré que d'estiu, sinó que ja per viure-hi, algunes ja per viure-hi habitualment.
0: En aquesta segona part del llibre ens dius que parles també dels oficis que ja estan perduts. N'has anomenat algun, però jo recordo la carretera Laurea Miró, que hi havia una cadira penjada a la paret.
1: Sí.
0: Cal cadiraire.
1: Cal cadiraire, que anaven a buscar la boga allà a Castelldefels, a les vores del riu, i llavors fabricaven les cadires ells. Però no solament el cadiraire, sinó que hi havia el baster, que era molt curiós, perquè el baster era un ofici que era sobretot quan hi havia cavalls i quan els pagesos tenien els seus carros, perquè el baster era el que feia les regnes dels cavalls.

0: equivocada, que el carreter
1: i el carreter era el que arreglava els carros, que sí, també estava a la carretera, i el ferrer era el que feia les el que en diríem ara les sabates dels cavalls, no? Les sí, ferradures.
0: Sí.
1: Doncs aquests dos també hi van ser fins ben entrada a la dècada dels anys 60. El que passa que el carreter es va transformar en carrosseria de cotxes i el ferrer es va transformar en la part mecànica dels cotxes. Però també eren originaris d'aquestes dues professions.
0: Recordo això, de petit al carrer Sometents hi havia una família que feien les palmes i els palmons.
1: Bueno, Esplugues n'hi havia vàries, de famílies que feien palmes i palmons. Aquesta que concretament que dius, suposo que són els dels Lligades, suposo. Però també una part de la família Caselles, després una senyora que li deien de Cal Pau Llarg, també en feia, la Roser Flavià, la dels calçats Flavià, també en feia. Sí, hi havia costum també a Esplugues de fer-ne.
0: Ara que anomenes Calçats Flavià, és una de les botigues més antigues que sí, tenim aquí a Esplugues.
1: La més antiga que es conserva actualment, jo diria que és la Grau, la Grau de la Roba,
0: sí,
1: i potser l'Estanc.
0: L'Estanc del Batllori?
1: Sí, perquè abans de ser-hi aquest que hi ha ara, ja
0: antigament... Ja hi havia, sí.
1: Ja hi havia.
0: A l'avi dels que hi són ara.
1: Sí.
0: I la carnisseria de cavall?
1: La carnisseria de cavall ve a ser dels anys 40.
0: Ara t'estic fent, filant sí, prima la teva memòria,
1: és, és dels anys 40, la carnisseria de cavall. Sí, sí, també representa que és de meitat del segle passat, sí.
0: Molta feina per fer aquest llibre, molt d'estudi, molta recopilació de documentació. Quant temps has estat, Roser?
1: Bé, pensa que la gent de la meva generació hem vist les dues Esplugues i l'hem viscut. L'hem vist, però l'hem viscut, perquè era el dia a dia, no? Jo explicaré una cosa que l'he recordat ara, fent el llibre, i és que l'estanc de la carretera i dues o tres botigues més, o potser unes quantes més, per entrar-hi es baixaven unes escaletes. Estaven per sota del nivell de la carretera, però l'aparador quedava al nostre nivell, que nosaltres llavors érem nens. I quan venien a dalt, a l'aparador hi havia les figuretes del pessebre, que en venien ells. I nosaltres ens encantaven a l'aparador veient quines figuretes del pessebre ens faltaven per arribar a casa i dir, mira que allà hem vist el pastor que ens falta o l'ovelleta que ens falta. I una mica més amunt, a Cal Ramon Espardanyer, perquè llavors estava una mica més amunt, el Ramon Espardanyer, quan venia l'època de Sant Joan, venia els coets, les piules, els mistos Garibaldi, totes aquelles cosetes que nosaltres arribàvem a poder tenir, perquè els coets i aquestes coses ja era més dels pares, que ja ho compraven ells, però nosaltres anàvem doncs, a comprar un parell de piules o cigronets, per dir alguna cosa.
0: Aquí a la carretera sí que recordo anar a comprar a la drogueria, que hi havia dues germanes,
1: sí,
0: i sí que baixaven dos graons.
1: Sí, els olis i sabons.
0: Exacte, els olis i sabons.
1: Sí, sí, era de les que quedaven encara que es baixaven dues escales.
0: Sí, sí, perquè clar, tota aquella façana s'ha anat construint, enderrocant i construint edifici nou, però encara recordo de baixar escales per anar als
1: olis i sabons. Sí, perquè suposo que en diferents èpoques es va anar asfaltant la carretera en diferents ocasions, i és clar, el nivell de les botigues va anar baixant i el nivell de la carretera va anar pujant.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: I anirem, si un cas, bueno, ens estaves explicant la feinada aquesta de recollir documentació, i anirem ja, si un cas, a la tercera part del llibre. De què sí, ens parles, Roser?
1: La tercera, jo em centro una mica en la transició. Agafo els 25 anys, els 25 anys últims, i des que va morir el dictador, com es van anar produint? Perquè una de les principals mancances que hi havia a totes les poblacions era les festes tradicionals. No es podien fer o no hi havia mitjans per poder-les fer. Llavors, a mi em va agradar incidir en això, en com Esplugues, bàsicament, un grup de nois i noies que eren molt jovenets i que en aquell moment la gent, clar, els veien tan jovenets que costava de creure'ls, no? Però de mica en mica, mica en mica van anar assentant unes bases que va ser el que després va recuperar totes les tradicions del nostre poble. I a banda d'això, ells també van lluitar per la llengua i també van estar molt pendents de tot el que passava en els anys en què es perseguia la gent, no? Vull dir que van recolzar moltes iniciatives de totes les menes possibles, o sigui, des d'escrivint butlletins, a participant en actes i fent repoblació a Sant Pere Màrtir, i també

0: sobretot lluitant amb la lluita pel medi ambient, és a dir, moltes accions que ara se'ls hi reconeix i se'ls hi valora, però que ha costat, els hi ha costat.
1: Ens quedem amb aquesta part de la transició, que també podríem parlar de moltes coses, perquè tenim un teixit associatiu aquí a Esplugues increïble. No ens podíem haver pensat mai, per exemple, tenir castellers. I si anem sumant, totes les entitats que tenim es recuperen a partir dels anys 70 i escacs.
0: Sí, sí, sí, sí. Durant aquests 25 anys, el que jo explico és, faig una cronologia, una mini cronologia dels aconteixements més rellevants que van succeir durant aquests 25 anys. Evidentment, és una qüestió subjectiva, perquè, és clar, una altra persona que faci la cronologia hi posarà uns altres aconteixements diferents, uns altres esdeveniments. Però jo em vaig servir de les hemeroteques de diferents diaris i les notícies que es destacaven del nostre poble, jo continuo dient poble, doncs els he fet ressaltar. Doncs, per exemple, ara recordaré que hi va haver un moment que a la Font Santa hi va haver molts problemes, on es va fer l'escola Olenglada, perquè que hi havia unes deixalles que allà no hi havien de ser, van perdre la vida dos nois, i això, bueno, jo ho recordo. Després, doncs, també en quant a dones, que jo a final del llibre, doncs, recordo moltes dones, moltes són vives, però d'altres no, doncs, dones que han fet coses, i entre elles, doncs, alguna que malauradament ja no hi és. Per això també jo al principi del llibre parlo de que les dones s'han fet més visibles gràcies a que tot ha evolucionat, i m'ha fet il·lusió fer, i evidentment no hi poden ser totes, però jo he volgut fer un petit homenatge amb algunes dones, doncs, que s'han fet visibles per diferents actituds, no?, o per diferents actuacions que han tingut.
1: I segur que te n'has deixat alguna, perquè és impossible tenir a tothom en compte i perquè la vida és així, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest llibre, a part de que t'ha costat un esforç de dedicació, un esforç teu de molts anys, de molta feina, després hi ha el tema de poder editar el llibre. I clar, tu no ets escriptora, ja ho has dit al principi, i això ha de ser molt difícil, que hi hagi algú que et digui: aquesta idea m'agrada i la vull tirar endavant. I això, com ho has trobat?
0: Doncs està clar que no et ve cap editor a proposar-te que facis aquest llibre, no? És una iniciativa pròpia, i per tant n'has d'assumir les conseqüències. Si pertanys amb alguna entitat que et diu: doncs mira, nosaltres hi posarem una part. En aquest cas no ha estat així, però sí que la meva reflexió ha estat que si jo faig un esforç i me l'edito jo, vol dir que no estic lligada a ningú. I llavors vol dir que jo, objectivament no, però subjectivament, puc dir, sense ofendre, la intenció no és ofendre ningú, però he volgut ressaltar les coses que a mi m'han dolgut molt que han passat en el meu poble, com per exemple el projecte de Plau Cau Fec. Jo n'he volgut parlar, i vaig dir a les persones que ho van seguir molt de prop que m'expliquessin i em fessin una cronologia de com s'ha anat succeint aquest fet. És una actuació dintre d'una zona verda que cap administració ha estat capaç d'aturar-ho. Aquest és el meu lament, no? Que no hi ha hagut cap administració que hagi estat capaç d'aturar un projecte com aquest, que significa que Esplugues creixerà d'una manera molt desmesurada, i això dol.
1: Pensem que Esplugues, jo crec que és el municipi més petit en quilòmetres quadrats,
0: sí,
1: de Catalunya.
0: Sí.
1: Som molt petits.
0: Sí.
1: No tenim la densitat poblacional que pugui tenir la Florida, per exemple, o Santa Eulàlia.
0: Però estem en camí de ser-ho.
1: Però clar, si resulta que les zones que estan protegides es fan una actuació urbanística, què farem?
0: No, és que aquí el gran problema és que no hi ha sensibilitat. La gent que governa no... Penso, i no vull ofendre ningú, ho repeteixo, però la sensibilitat... I voldria... Ara voldria dir una cosa, que no vull que es malinterpreti, però jo quan em passejo per Sant Just, doncs tinc una enveja sana de com és el poble.
1: És totalment diferent, perquè te'n vas a Sant Just i no sembla que estiguis al Baix Llobregat i a tocar en Barcelona, perquè fem frontera, Esplugues, Sant Just, Barcelona, estem fent frontera.
0: Però han sabut preservar preservar el patrimoni. Tenen molt patrimoni encara. L'han sabut preservar i quan una cosa no convenia, els veïns han pressionat perquè no es fes. Però bueno, estem a Esplugues, no estem a Sant Joan.

0: Molta feina per aquest llibre, que és el que estàvem parlant, aconseguir poder-lo editar. A més, podem dir que és un llibre quilòmetre zero, perquè està fet per una espluguina. A més, la persona que t'ha fet tota la compaginació i edició és també una persona d'Esplugues, i també la impremta també està a Esplugues.
1: Sí, sí.
0: I a més direm que el pròleg també és d'una persona d'Esplugues.
1: Doncs sí, sí.
0: Explica'ns, qui t'ha fet el pròleg del llibre?
1: Doncs mira, va resultar que un dia vaig trobar l'Albert Calatrava i vaig saber que, jo vaig saber que era d'Esplugues, i me'l vaig trobar per casualitat i el vaig aturar i li vaig preguntar: mira, Albert, jo m'agradaria saber com van ser els teus inicis a la ràdio d'Esplugues, perquè em van explicar que havia col·laborat a Ràdio Estudi Esplugues. Llavors ell, amb una simpatia i una naturalesa molt, molt espontànies, va ser molt maco, doncs em va començar a explicar que com havien sigut els seus inicis a la ràdio, que havia, i que gràcies a aquestes pràctiques que ell va fer a Ràdio Estudis Esplugues, ell va descobrir que la seva vocació era de periodista. A mi em va agradar molt la conversa que vam tenir, i amb el temps, quan jo ja tenia el llibre bastant avançat, doncs vaig pensar que era una persona ideal per fer-me el pròleg, perquè nascut a Esplugues, que li agrada molt el seu poble, i que a més, els seus inicis professionals van ser aquesta ràdio d'aquesta entitat que estem ara, doncs em va pensar que va semblar que era perfecte. És a dir, que moltes gràcies, molt bé, molt bé.
0: Doncs molt, molt contenta d'aquest projecte teu, Roser, d'aquest projecte que li podem dir que és quilòmetre zero totalment, fet a casa, molt casolà, amb gent molt propera, com és l'Albert Calatrava.
1: Sí, molt casolà, això ho recalco, És un llibre casolà 100%.
0: Doncs gràcies, Roser, per estar amb nosaltres, i una forta abraçada. Descansa una mica d'aquesta feinada, gran feinada que has tingut amb aquest segon llibre, amb aquests cargolins i cargolines, que us convidem a tots a que el pugueu gaudir i que el busqueu allà on sigui i allà on estigui la venda. Molt bé, en tot cas, sempre estarem aquí a l'Avent Centre Cultural, que acollim a Òmnium Cultural.
1: Sí.
0: I des d'aquí, des de l'Avent, des de Secretaria, us podrem també informar on podeu trobar aquest llibre a la venda. Doncs moltes gràcies, Roser, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: No anirem mai més a escola. Fora de parlar amb els de la teua edat, res no vares aprendre a escola.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Benvinguts i benvingudes a aquest nou podcast. Som Mireia, Nerea, Nora, Adrià i jo, en Xavi. Avui tractarem un tema urgent i profundament humà. Un tema que, tot i la seva gravetat, sovint queda invisibilitzat entre els grans titulars. Es tracta d'un dels grans reptes globals que encara tenim pendents, la fam i la inseguretat alimentària, una realitat que afecta milions de persones arreu del món. Des del 2015, el nombre de persones que passen gana no ha parat de créixer. Segons dades de la FAO, el 2023 hi havia 735 milions de persones amb fam crònica i prop de 2.400 milions patien inseguretat alimentària moderada o greu. Això significa que gairebé una de cada tres persones al món no té accés regular a aliments nutritius i suficients. L'any 2015, la ONU va establir els objectius de desenvolupament sostenible, un conjunt d'objectius globals per erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tothom. Aquests objectius són una crida a l'acció per part de governs, empreses, societat civil i ciutadania. És una part essencial de l'agenda de desenvolupament sostenible i abasta àmbits com la salut, l'educació, la igualtat, el gènere, l'accés a l'aigua i, evidentment, l'alimentació. Durant aquest podcast ens centrarem en l'ODS número 2, Fam Zero. L'objectiu és clar, erradicar la fam al món abans del 2030. Però per aconseguir-ho calen canvis profunds en els sistemes alimentaris, polítiques socials efectives i accions conjuntes a tots els nivells. Això inclou transformar la manera com produïm, distribuïm i consumem els aliments, reduir el malbaratament alimentari i garantir que els petits agricultors tinguin accés a recursos, formació i mercats. Tal com diu la FAO, tot i viure en un món on es produeix l'aliment per alimentar 10 milions de persones, una xifra superior a la població actual del planeta, milions de éssers humans continuen passant gana cada dia. Aquesta paradoxa posa en evidència que el problema no és una manca de recursos, sinó la seva distribució, l'accés desigual i les condicions de vulnerabilitat que viuen moltes persones. Però com és possible que un món amb prou recursos per alimentar tota la població encara hi hagi persones que passen gana? Durant aquest episodi analitzarem aquestes causes, conseqüències i sobretot solucions que tenim al nostre abast. Per entendre millor com està evolucionant aquest problema a nivell global i europeu, ara donarem pas a la nostra companya Nora, que ens explicarà les dades més recents i els factors que estan condicionant aquesta crisi alimentària arreu del món.
1: Gràcies, Xavi. Bé, us explico. En el 2023, gairebé una de cada 11 persones al món passava fam. És a dir, prop de 735 milions de persones no tenen accés regular a aliments suficients per portar una vida saludable i activa. Aquesta xifra mostra un retrocés respecte als avenços que s'havien fet en els últims anys i posa en dubte l'assoliment de les ODS número 2, Fam Zero, per al 2030. Àfrica subsahariana és la regió amb més percentatge alt de fam, el 20,4% de la població. Però si ens fixem en les xifres absolutes, Àsia continua centrant la major part de les persones que passen gana, especialment al sud i al sud-est asiàtic. Això s'hi sumen problemes d'inseguretat alimentària moderada que afecten més de 2.300 bilions de persones arreu del món. Els factors clau que expliquen aquesta situació són múltiples. D'una banda, els conflictes armats, com la guerra d'Ucraïna o les crisis prolongades dels països com Síria, Sudan o Yemen, tenen un gran impacte en la producció i distribució d'aliments. També cal destacar la crisi climàtica, que provoca sequeres, inundacions i fenòmens meteorològics extrems que afecten especialment l'agricultura local. A més, la desigualtat social i econòmica, juntament amb les recessions econòmiques globals accentuades per la pandèmia, la Covid-19 i l'augment dels preus dels aliments i energia, contribueixen a agreujar la situació. A Europa, la situació és molt millor en termes relatius, però no es pot ignorar. Segons dades de l'Eurocitat, un de cada 5 persones tenen dificultats per accedir a una alimentació adequada. Això no vol dir necessàriament que passin fam extrema, però sí que poden tenir una alimentació insuficient o de baixa qualitat. Els motius principals són la pobresa i l'atur, i especialment la crisi energètica dels darrers anys, que ha reduït la capacitat de moltes llars de fer front a les despeses bàsiques. A l'hora de centrar-nos a Espanya, el nostre company Adrià ens donarà les dades exactes.
2: Gràcies, Nora. Creiem que aquesta problemàtica no ens pertoca per viure a Espanya, en un dels països anomenats països del primer món, però la realitat és totalment diferent. Més del 13% de les llars espanyoles pateixen inseguretat alimentària. En altres paraules, 6.362.984 persones no poden accedir de forma regular a aliments de qualitat i quantitat. Això provoca un factor perjudicial a la salut i al seu desenvolupament. És un factor de risc molt greu tenir el 5,2% de les llars, més o menys un milió de llars, que han hagut de reduir la seva ingesta d'aliments a causa de la falta de recursos. Els factors més destacats d'aquesta situació són la crisi econòmica, a conseqüència de la Covid-19 va augmentar el percentatge, i també a la seva desigualtat social que hi ha entre classes. Tot provoca que qui acaba patint més siguin els infants, que són els més vulnerables dintre de la nostra societat, no? Organitzacions com la Creu Roja han intensificat intervencions per abordar-ho, per tal d'abarcar o almenys reconèixer el problema estructural al qual requereix atenció continuada i implementació de polítiques públiques efectives. Si filem més prim, podem trobar-nos amb la situació de Catalunya. Catalunya és una de les comunitats autònomes d'Espanya on la vida és de les més cares. Aquesta regió és on resulta més car omplir la cistella de la compra. Existeix una gran preocupació. Segons Càritas, Catalunya, unes 268.000 persones han experimentat fam en els darrers 10 anys. A més, viure en situació d'exclusió social multiplica per 4 la probabilitat de passar fam. Com hem anat esmentant, la pandèmia ha causat un increment significant a les dades. A Barcelona van sorgir les anomenades cues de la fam. Llavors, organitzacions com Càritas i el Banc d'Aliments estan implementant iniciatives per garantir l'accés a una alimentació digna per a persones vulnerables. Un exemple seria la targeta Moneder. La targeta Moneder se li dona a les persones vulnerables per tal de que puguin triar aliments que desitgen, promouen la targeta Moneder, que els serveix per triar aliments que desitgen i així promoure la seva autonomia i la dignitat dels beneficiaris. Llavors, què podem fer per tal de donar resposta a tota aquesta problemàtica? La meva companya Mireia ens donarà la resposta a la pregunta de quines iniciatives i respostes locals hi podem trobar.
3: Gràcies, Adri. Molt bé, doncs, a nivell local es poden dur a terme diverses accions efectives. Moltes ciutats com Barcelona, Madrid o València estan impulsant iniciatives amb bancs d'aliments i cooperatives d'alimentació que treballen de manera directa amb les comunitats més vulnerables. A més, s'estan creant programes que redistribueixen els aliments sobrants de restaurants i supermercats a les persones que més ho necessiten. A Barcelona hi ha un programa innovador anomenat La Bossa Solidària, que amb la col·laboració de supermercats i xarxes locals ajuda a reduir el malbaratament alimentari i alhora subministra aliments frescos a les famílies amb més dificultats econòmiques. Una altra iniciativa local que funciona a moltes ciutats és la creació de mercats comunitaris, on els productes de temporada es venen a preus més assequibles per a les persones en situació de pobresa alimentària, alhora que s'impulsa una agricultura més sostenible i responsable. Dit això, l'Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat una estratègia amb l'objectiu de transformar el sistema alimentari de la ciutat. Entre els objectius destaquen els següents: incrementar la producció, venda i consum d'aliments de temporada de proximitat ecològics i sostenibles, protegir i promoure espais per a l'agricultura urbana i periurbana, garantir el dret a una alimentació saludable i sostenible per a tota la població, prevenir les pèrdues i el desaprofitament alimentari, fomentar un canvi cultural i educatiu cap a hàbits alimentaris més sostenibles. Aquesta estratègia busca abordar de manera integral els desafiaments alimentaris de la ciutat, promovent la sostenibilitat i l'equitat en l'accés a aliments. D'altra banda, trobem l'existència de la participació ciutadana. El Banc d'Aliments de Barcelona organitza anualment el Gran Recapte d'Aliments, una campanya de recollida d'aliments que busca conscienciar sobre la precarietat alimentària i fomentar les donacions. En l'edició del 2024 es va fer una crida per a reclutar a 16.000 voluntaris i es va destacar que una de cada 5 famílies a Catalunya es troba en risc de pobresa. Pensem que aquesta problemàtica ens queda molt lluny, però és un problema social general. I ara em direu: molt bé, Mireia, però llavors jo què puc fer? Doncs podem fer diferents coses a nivell individual per a combatre la inseguretat alimentària i fomentar un sistema alimentari més just i sostenible. La primera cosa que podem fer és donar aliments i col·laborar amb organitzacions socials com participar en campanyes com el Gran Recapte o en bancs d'aliments. Donar aliments no peribles, com arròs, llegums i conserves, o diners perquè les organitzacions comprin productes frescos i convertir-te en voluntari en entitats com Creu Roja, Càritas o menjadors socials. Per combatre el malbaratament alimentari, pots planificar els teus menjars fent una llista de compra ajustada al que realment necessites, emmagatzemar correctament i congelar aliments sobrants i organitzar el rebost per a consumir el que es caducarà primer, així com aprofitar les restes i no llençar el menjar. Una altra cosa important és comprar de forma responsable i sostenible, prioritzar els productes de proximitat i temporada, optar per aliments ecològics i de petits productors locals, i comprar granel per reduir envasos i comprar només la quantitat necessària. Educar i conscienciar el teu entorn també és fonamental en aquest canvi. Hauríem de parlar amb la família i amics sobre la importància d'una alimentació conscient i ensenyar als nens a valorar el menjar i entendre d'on prové. Un altre tema clau, tot i que has de tenir cura amb qui el treus, ja que pots perdre molts amics per fer-ho, és la política. Recolzar polítiques públiques justes i participar en campanyes d'activisme ciutadà que promoguin el dret a una alimentació digna pot marcar la diferència. Des d'aquí t'animo a que vagis a votar i ho facis amb consciència. El teu vot pot canviar la vida de moltes persones i la teva. I per últim, però no menys important, podríem practicar la solidaritat directa, que no és altra cosa que ajudar veïns o coneguts en situacions difícils, compartint o oferint suport. Molt bé, Nerea, ara ens podries fer 5 cèntims de quin és el paper i el funcionament de la Creu Roja en tot això?
4: Hola, Mireia, clar que sí. La Creu Roja Espanya exerceix un paper fonamental en la lluita contra la inseguretat alimentària. Les seves accions van des de la distribució directa d'aliments fins a programes d'educació nutricional i assistència social integral. Les funcions i accions de la Creu Roja relacionades amb la inseguretat alimentària són les següents. La distribució d'aliments, programa d'ajuda alimentària del FEGA, Fons Europeu de Garantia Agrària, distribueix lots d'aliments bàsics, arròs, llegums, conserves, oli, entre d'altres, a persones i famílies vulnerables, menjadors socials i lliuraments directes. Organitzen lliuraments periòdics de cistelles d'aliments per a persones que no poden accedir a una alimentació adequada. Recolzament nutricional i dietètic. Assessorament sobre com aprofitar els aliments rebuts de forma equilibrada. Formació en hàbits d'alimentació saludables, especialment dirigida a famílies amb nens. Projectes específics en crisis econòmiques i emergències. Durant la pandèmia del Covid-19, Creu Roja va activar el seu pla Creu Roja Respon, que va incloure el lliurament de milions de quilos d'aliments a famílies en situació crítica. Assistència directa en contextos d'emergència, com a crisis energètiques o situacions de desastres naturals. La lluita contra el malbaratament alimentari. Creu Roja col·labora amb supermercats, mercats locals i productors per rescatar aliments que estan en perfecte estat però no poden ser comercialitzats. Assistència social integral. Els aliments es lliuren juntament amb un acompanyament social per a millorar la situació global de les persones beneficiàries. Orientació per accedir a ajudes públiques i altres recursos socials. I conscienciació i voluntarietat. Impulsen campanyes per a sensibilitzar sobre la importància de la solidaritat i la lluita contra la fam. Fomenten el voluntarietat en la recollida i distribució d'aliments. Bueno, nois i noies, ja estem arribant al final del nostre podcast. Com a conclusió, la fam i la inseguretat alimentària continuen sent problemes globals greus, amb un augment sostingut des de 2015, especialment agreujat per la pandèmia i altres factors. Pensem que l'objectiu de desenvolupament sostenible 2 no s'està assolint al ritme necessari. D'una banda, les dades mostren que la fam afecta tant en regions en vies de desenvolupament com regions desenvolupades, com Europa i Espanya, on milions de persones viuen en situació d'inseguretat alimentària. A nivell local, Catalunya i Barcelona també s'enfronten desafiaments importants. La pandèmia i l'augment del cost de la vida han disparatat de manera de la demanda d'ajuda alimentària, evidenciant la vulnerabilitat d'una part significativa de la població. D'altra banda, l'existència d'organitzacions com Càritas, Creu Roja i el Banc d'Aliments tenen un paper fonamental, tant en la resposta d'emergència com en la promoció de l'autonomia alimentària. Per finalitzar, creiem que és imprescindible transformar els sistemes alimentaris garantint l'accés equitatiu a aliments saludables, promoure polítiques públiques efectives i educar la ciutadania sobre el consum responsable i la lluita contra el malbaratament. L'acció individual i col·lectiva és clau per avançar cap a la fam zero. Què penseu vosaltres?
2: Bueno, a veure, realment, ojo, és heavy. Sembla que no té, que queda molt lluny, no? que aquí a Espanya no passem fam, que no, ningú té gana, però realment hi ha molta gent, saps, que està en aquesta situació, i és que està aquí a la cantonada, és a dir, tothom podem patir una situació. Mireu, si no, per exemple, què va passar a València. A València vam tenir la inundació i tota Espanya es va abocar amb ells perquè no tenien res de menjar. Havien perdut tot. O sigui, aquelles persones en aquell moment no podien menjar. Ja estava passant fam. Saps? És a dir, qualsevol cosa pot passar, qualsevol desastre, catàstrofe, qualsevol cosa, i estem aquí. i creiem que queda molt lluny, que no, que només és a l'Àsia, que... No, no, no, no. També passa aquí, saps? A mi és el que més el sorprèn, la veritat.
1: Sí, sí, sí. A més, gràcies a moltes ONGs i moltes petites tendes de comerç, de menjar, molts forns de pa, també, totes les pastes i pans que no es mengen o que no es poden vendre o que s'han trencat, no es poden posar cara al públic, doncs això ho guarden i ho envien a hospitals que no els hi arriba el menjar o algunes pastes i a moltes organitzacions que fomenten la distribució del menjar a gent que no hi té.
0: I també el que no sabem, o sigui, perquè es produeix tant de menjar, però realment, o sigui, es produeix menjar per 10.000 milions de persones i la xifra al planeta és més baixa de persones. Llavors, com pot ser que no hi hagi suficient menjar per tothom? O sigui, no està distribuït de forma equitativa.
2: Totalment, totalment. És a dir, és que em sembla superinjust. Hi hem passat gana i d'altres tiren el menjar, no? Almenys el que a mi em deien els papes, no? No, no, això tu acabes perquè no ho pots llençar.
1: Sí.
2: Perquè hi ha gent que passa gana. Ostres, pues és real, saps?
3: A mi el que em ronda pel cap és que, clar, hi ha moltes ONGs que tu pots donar diners i participar i ser socis, però el que jo penso és, realment aquests diners van on diuen que van els diners o s'aprofiten de nosaltres o què està passant, saps? Amb això crec que és algo a nivell que social, que també és aquesta por que tenim, no?, de que ens com nos impide el poder aportar més, potser. No sé si a vosaltres us passa.
1: Sí, bueno, igual la gent que demana diners als carrers, que es posen al costat de les tendes dels supermercats, tu no saps si li dones un euro, si entrarà dins del Mercadona a comprar pa o s'anirà, o té diners realment i està demanant per demanar. Doncs aquesta por
3: social. Sí, perquè a més a moltes persones del carrer també li dius, no, te compro el bocadillo, i no volen l'entrepà,
1: sí,
3: volen
1: sí.
3: Els diners.
1: Exacte.
3: Llavors és, bueno, una mica de por això, no, també.
2: Sí, sí, o sigui, el que dius tu, no vull l'entrepà, vull els diners. Bueno, yeah. Jo si ho faig, jo primer te compro un entrepà, o sigui, te compro una beguda i ja està. Res més, o sigui, perquè prefereixo donar-te i que puguis alimentar-te directament en aquell moment, que no pas tinc els diners i a saber tu què fas amb aquests, saps? Mm. Però és molt heavy. Jo, on treballo, no vull dir marques ni res, perquè no me paguen, molta gent demana, vale, que els hi comprin menjar, i quan s'hi compren menjar, tornen a nosaltres i ens diuen, no, perdona, vull la devolució. I com? La devolució?
1: Perdona.
2: En plan, si t'acaben de donar perquè has demanat això, saps?
1: Sí, com a experiència personal també, jo treballo en una panaderia, en forn de pa. I tots els dies, a 10 minuts abans de tancar, passa un home sense sostre, que jo el primer dia no sabia que no tenia sostre i li volia cobrar, i no, li donem una barra de pa i se'n va ben feliç. I sabem que se la menjarà.
3: Sí, a mi aquest tema també em sembla una mica injust, perquè realment la fam és una problemàtica real. A més, com hem dit abans, una de cada cinc persones aquí a Catalunya estan en precarietat alimentària. Llavors és algo que no és només del pensem los niños de l'Àfrica, no, que convivim amb persones que estan patint això, i és una mica injust, no, de dir, no, és que no poder donar perquè realment no saps si la teva ajuda va per a una persona que s'ho mereix o realment pues, simplement s'està aprofitant de tu.
1: Sí, sí. Si tinguéssim la certesa que això, que el nostre granito d'arena aportés realment, jo crec que moltes persones començarien també a aportar.
0: Doncs jo penso, en plan, el que esteu dient, estic d'acord, però també penso que, o sigui, no és fàcil demanar, o sigui, penso que les persones que ho fan ja tenen un procés darrere seu que és, o sigui, deu ser un límit, perquè penso que no, o sigui, si això no és res fàcil, pues, seure al carrer i demanar diners o el que faci falta, però sí que, o sigui, també estic bastant d'acord en el que dieu, de que, clar, si tu li dones menjar i llavors no el volen, llavors és que aquest diners no el volen per menjar.
1: Claro.
0: Ho volen, sí, per una altra cosa.
2: Sí, o sigui, sense anar més lluny, la veritat que ara me'n recordo, jo he patit una situació així, és a dir, jo tenia una situació mala de diners, jo estava a casa, o sigui, vaig haver de mudar-me de pis, anar a casa de la meva millor amiga, I clar, per no tal de, ostres, és que a dures penes arribo a final de mes, no puc comprar la compra, i en aquell moment estava treballant també a un fort de pa, saps? Llavors què feia jo? Com tenia el torn d'última hora, i havia de tirar tots els entrepans i tot, a les escombraries,
1: molt,
2: jo el que feia era bàsicament me'ls emportava, i jo sopava, esmorzava i dinava amb allò, saps? Bueno, dinar no, perquè justament dinava al treball, però ostres, sí que vaig estar 2 mesos així, i se'm queia la cara vergonya dir-li a la meva amiga en plan, ostres, tu em convides a un plat de macarrons.
1: Sí.
2: O trucar amb uns pares i que l'he liada i mira, que estic en aquesta situació. Se'm queia la cara vergonya, és a dir, jo no volia que ningú ho sapigués del meu entorn, la veritat.
4: Bueno, pues, abans de marxar, volem fer-vos una recomanació d'un llibre que tracta sobre la fam mundial. És L'hambre, 2013, de Martín Caparrós. Aquest llibre analitza les causes i conseqüències de la fam a diferents parts del món, exposant històries reals i reflexionant sobre les desigualtats globals. I ara sí, per acabar, volem despedir-nos amb una cançó que parla sobre la fam mundial, We Are The World. Aquesta cançó benèfica va ser escrita per Michael Jackson i Lionel Richie per recaptar fons per combatre la fam a l'Àfrica, especialment a Etiòpia. I amb això us desitgem un feliç dia. Adéu-siau.

0: Esteu escoltant Esplugues FM,
1: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: L'Avenç. Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillana, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
2: A vosaltres per convidar-me.
1: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
2: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
2: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'engarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
2: no.
1: Aprendre la lletra...
2: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social.
2: Exacte.
1: Que teniu.
2: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones.
2: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de a qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
2: Cap al vespre ens trobem puntuals de 8 i mitja a 10, per poder després anar a sopar, i sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també al telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent cant amb aquesta clau feminista, femenina.
2: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
2: I tant,
1: vine,
2: i tant,
1: prova,
2: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
2: I queda't.
1: Doncs, fent cant. Gràcies.
2: Gràcies, Carla. A vosaltres.
0: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: De la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111 amb en Juanjo Bofill. Però qui és en Juanjo Bofill? És un veí d'aquí d'Esplugues i ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges i, evidentment, parlarem d'en Juanjo Bofill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
3: Hola, bon dia.
2: En Juanjo ja el coneixem, va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat, però el vam conèixer i vam dir, aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions
3: sí,
2: són teves.
3: També són meves les il·lustracions.
2: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
3: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys, i quan ens vam casar, o sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlant de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues, i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí, i no em canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
2: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues quan la vas conèixer?
3: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els nostres col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I ens vam adonar que la vida a Esplugues, no m'agrada dir-ho perquè pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
2: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
3: Bueno, sí, aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però
2: sí.
3: Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i bueno, una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. Hi havia una noia que era pallassa i em va treure a actuar amb ella. Llavors feia un truc i em va dir com que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco perquè no es veiés el truco, i bueno, el van fer, ens van aplaudir molt i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
2: I això et va marcar?
3: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
2: I a la vida real, de què has treballat?
3: Bueno, jo soc dissenyador industrial i vaig treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell, o sigui, tothom sap el nom, I tota la vida vaig començar pues, pràcticament jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la, treballant a l'empresa, i tota la meva vida professional pues, ha estat pràcticament al departament de formació. I els últims 20 anys pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos, i fèiem un concurs per la gent de tot el món, i muntaven conferències també perquè pels importadors, i o sigui, la veritat era que era una vida molt excitant. També era
2: intensa?
3: Molt intensa era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és quan, com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després rum, tot se'n va i s'acaba i comença de zero una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
2: I com en el circ, és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen coses increïbles que no són previsibles, com passen al circ, també, bueno, o sigui que la teva vida ha sigut també...
3: La veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost, és, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de, donar de menjar a gent de tot el món, i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens de equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps, o sigui, és una feina molt... I bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues també, o sigui, que tot estigui a punt, era una cosa molt excitant.
2: Anem a parlar del llibre, perquè explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
3: Bueno, la història del llibre, en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfico, perquè aquest llibre, o sigui, jo amb als 13 anys el meu germà gran que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis, i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat, i perquè no n'és sol el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues, el meu germà als 3 mesos el van expulsar del col·le, i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, i ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt, perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món, perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava en pipa, i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda, i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita, i bueno, i en aquest cas, pues, el Ranita era jo, i la Carmen era la Carmen, que era la meva mare.
2: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canviï de planeta?
3: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors tu tens a les mans... O sigui, la teva imaginació és infinita. I tot el que tu vulguis ho pots fer. Igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament, i pots fer, pues, que es moguin d'un planeta... I una mica és el que fem amb la ment. O sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors una mica el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un zeppelin, que a més es diu Mercurio, el Zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot, la gent que em coneix i ha llegit el llibre, pues, troba moltes referències de la meva vida i de les coses que... I el que no, pues, és, pel que no em coneix, o sigui, és un llibre, pues, molt entretingut i li sorprèn, pues, totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
2: La vida seria com un circ, oi?
3: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ. O sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta, i bueno, tenim de sortir a actuar, i després el dia següent, pues, tot s'ha acabat i sembla que queda aquest buit, però que el de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però, bueno, jo crec que el que viu el circ no surt del circ. O sigui, vius que ho viu molt intensament.
2: Tu vius intensament el tema de l'escriptura, de relatar?
3: Jo vic intensament tot el que faig en la meva vida. O sigui, m'agrada molt escriure, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt pintar, m'agrada molt anar amb bici, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt estar amb els meus nets. O sigui, però jo disfruto molt de la vida i la veritat és que em sento una persona envejada, perquè la gent pensa que ostres, tu sí que ho tens bé, però no, portem una vida normal, l'únic que disfrutem de cada dia, de tot el que passa, i jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
2: Perquè tu quan vas començar a escriure? Des de sempre?
3: Bueno, jo per feina, pues, clar, tenia que escriure molt, però...
2: De
3: jo,
2: manera
3: jo,
2: creativa.
3: Jo a la feina sempre explicava aventures, perquè jo era el més vell dels últims anys, era el més vell i coneixia la història de moltíssimes coses, i em deien: Juanjo, tens d'escriure un llibre, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer, vaig dir, ara tinc temps, ara escriure el llibre. I em vaig posar a escriure i en principi diu, ostres, escriuré sobre coses de la feina, i ostres, no, i al final, ostres, un dia fent un curs d'aquests de per aprendre a escriure, pues, hi havia un exercici que era: escriu una part de la teva vida com si fos algo fantàstic. I se'm va acudir, i va ser com escriptura automàtica. O sigui, vaig començar a escriure i escriure i escriure, i bueno, després tens de parar, reflexionar. Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid. En un mig any el tenia escrit, i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
2: Perquè jo suposo que les històries les tenies sempre en el cap, perquè no et conec, però crec que és una persona que sempre està pensant.
3: Sí, sí? Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries, i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà, i pum, de 4 o 5 persones que conec, faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec, faig un espai per estar. I em costa... O sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc... Amb els meus nets li explico contes, i vaig improvisant sobre la marxa, i vaig explicant-li historietes, i és això, que sobre la marxa, pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra, i bueno, i surt un argument, i surt d'aquestes coses. Però m'agrada molt escriure,
2: En el llibre dius: dedicat als meus 4 nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
3: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotes d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes, i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden

0: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar, em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu i que fan riure molt.
1: Bueno, sí.
0: Sí, t'inventes paraules.
1: Eh?
0: T'inventes paraules.
1: Sí, bueno, a vegades, és que ja, per dir coses, a vegades, si no trobes la paraula, pues,
0: te l'has d'inventar.
1: Te la inventes.
0: És molt, és molt divertit perquè ja ho diu el llibre, una novel·la fantàstica d'aventures per joves i els que se senten joves. I la veritat és que enganxa molt. Vas llegint, són capítols que vas llegint i, i la veritat és que t'enganxa molt. I això del Casper 3P2...
1: 3P2. És que quan les llegeixes em feia gràcia perquè els nanos quan, li, quan qualsevol cosa que és una mica escatològica els fa molta gràcia.
0: Sí.
1: Llavors has dit, si ho dius Casper 3P2, són així 3P2 i jajaja, ja, i en realitat és quan a vegades poses un nom així en clau per nomenar un planeta, pues trobes que, ostres, un nom que fas un acudit i...
0: Perquè la cultura catalana són molt escatològics i de fer referències a aquests temes, vull dir que...
1: No.
0: I en Ramon per què parla?
1: Bueno, ara això s'ha de llegir el llibre.
0: S'ha de llegir el llibre,
1: sí. Sí, és un ratolí que parla, en realitat, perquè, mira, aquest personatge està inspirat, que no té res a veure, però amb el llibre del Sam Savage, el Firmin, que és una rata que viu a una biblioteca i que es menja tots els llibres i va aprenent tot el que es menja. I em va fer molta gràcia i encara que a mi no m'agraden els ratolins i les rates i tot això, però trobava que aquest personatge podria encaixar com algú, un ser que parlava i que acapara l'atracció de la resta. I al final, bueno, no vull desvelar com acaba, perquè millor que...
0: Que el llegim.
1: Sí.
0: Que, per cert, està editat per Círculo Rojo Editorial.
1: Sí.
0: On el podrien trobar, aquest llibre? A la llibreria Esplugues?
1: Mira, aquí el tenen aquí, enfront, a la Cuca de Llum.
0: Sí,
1: que està al número 32.
0: Aquí, a davant de l'avent, sí.
1: Pues, aquí el tenen. I si algú el vol baixar-lo en format d'e-book, està a Amazon.
0: Mm? Val.
1: O sigui,
0: Juanjo, el llibre el vas fer pensant amb els teus nets o ja eren relats que tu tenies? I...
1: No, o sigui, ja et dic, o sigui, va sortir com va sortir i sí que pensava amb els meus nets. Per això, o sigui, he fet, els capítols són curts i després sempre fico els dibuixos, que és com una mena de per parar una miqueta perquè la lectura no es faci tan farragosa.
0: Són molt macos, tots ells.
1: Som,
0: aquest Sidecar, quantes persones has posat al Sidecar?
1: Bueno, la veritat és que nosaltres vam tindre una vespa un estiu i anaven quatre a la vespa per anar a la discoteca, l'agafaven i anaven quatre a la vespa aquella. O sigui, la vespa dona molt de sí. O sigui,
0: I els 600 també.
1: I els 600 també. Els 600
0: I que hi havia
1: també.
0: Molta gent. Ara se m'ha anat al cap. Li anava a preguntar una altra cosa amb referència amb totes... Ah, sí, ara m'he recordat. Tots aquests dibuixos que hi ha en el llibre, que són a llapis, diguem-ne, en negre, diguem-ne...
1: Sí.
0: Tu els has fet amb color o són
1: no,
0: fets
1: mira,
0: a...
1: Jo sempre, quan vaig a parlar del llibre, porto aquest altre llibre...
0: Sí.
1: Que és tot el procés creatiu dels dibuixos del llibre.
0: Ara li farem fotos a alguna pàgina
1: procés,
0: i ho penjarem a Instagram.
1: El procés creatiu, i al final tinc els originals d'aquests dibuixos. Al final són dibuixos fets a plomilla, que estan fets a plomilla, i amb un tamany d'una tarxa de...
0: O sigui, d'un din a 4.
1: No, bueno, és el dibuixet aquest, que és com una postal.
0: Ah, sí, val.
1: O sigui, són molt petits, O sigui, i la idea, o sigui, també a mi m'agrada treballar una mica estic molt, molt a gust quan treballo un plan miniaturista, o sigui, treballar el detallet i cosetes així.
0: Es nota, i també amb els dibuixos que fas del Camino.
1: Sí, bueno, aquests dibuixos estan en blanc i negre, sobretot per abaratir el preu del llibre. Perquè,
0: per això t'ho he preguntat, que si els originals eren de color, no?
1: Sí, sí.

0: O sigui, si hagués sigut en color, pues haguéssim fet algú més. Però clar, l'important era treure... A mi el que feia molta gràcia és poder editar un llibre i que sortís un llibre. És una aventura que crec que no repetiré, perquè és... Costa molt, molt treball i cèntims autoeditar un llibre.
1: Parlem d'aquesta part. Com ho has fet? Autoeditatge, ja m'ho has dit.
0: És autoeditatge, sí. I la
1: Círculo Rojo Editorial et posa algun mitjà?
0: Bueno, posa tot. O sigui, jo quan vaig arribar a... vaig escriure a aquesta gent, el bo que... ja vaig enviar el boceto del llibre. Llavors, ells ja em van tornar una carta, l'havien llegit i l'havien analitzat, i em recomanaven que l'edités, i també em recomanaven, clar, fer una correcció ortolingüística.
1: I també una mica d'estil,
0: sí, d'estil,
1: o no?
0: Sí, no toquen molt l'estil, però sí que hi ha coses, sobretot, de puntuació, de negrites, de coses d'aquestes, que ells, o sigui, ho fan per la RAE. I després, pues, et posen totes les facilitats per lo que és l'edició. O sigui,
1: però tu has d'avançar els diners, oi?
0: Bueno, sí, clar. Tu pagues una part i, bueno, són tres plaços que fas. Un quan decideixes que vas a fer el llibre, després ja envies tot el material, envies els dibuixos, et col·loquen tot el dibuix, fas la revisió, fas dues revisions, i quan has fet les dues revisions ja fan l'edició final. I llavors demanes els llibres que vols, en funció, hi ha una part que es fixa i una en funció dels llibres que...
1: Quants n'has tingut que fer?
0: Pues jo vaig fer, pots fer a partir de 50 llibres o 100 llibres, no tens que fer edicions molt, molt grans. Jo, com hi havia molt, tenia molts admiradors, em vaig fer 200 llibres. I bueno, i la veritat és que pràcticament, o sigui, vaig vendre entre els amics que em van ajudar molt, o sigui, va ser com un mecenatge d'aquests, i van comprar el llibre, i amb això vaig recuperar el que és la inversió que vaig fer amb l'autoedició. Però clar, si tu tens d'anar a editorial, és complicat, és un tema molt complicat, i jo, que ho faig com a hobby, com divertimento, o sigui, crec que els pròxims llibres, o sigui, faré, o sigui, els editaré, pues, o a través d'Amazon o una cosa més senzilleta.
1: Hi ha un escriptor d'aquí d'Esplugues, que ja li vam fer l'entrevista fa temps, que el seu primer llibre ho ha fet per Amazon, i crec que el segon, que deu estar a punt, perquè em va dir que el tindria per l'abril, ja hem passat a l'abril i encara sí. No m'ha dit res, que també em va dir que ho faria per Amazon, perquè el demanes i tanta comanda i ja li arriba la persona interessada,
0: sí.
1: I no s'ha de complicar tant la vida com en el teu cas.
0: Però bueno, jo, si em dediqués professionalment a això, pues clar, em mouria, però és que toco tantes coses que al final dius, ostres, a vegades dius, tinc de treure hobbies de sobre i dedicar-me a una cosa, només a una cosa.
1: Al principi de tot ens has dit que havies fet un curs d'escriptura. On el vas fer?
0: Bueno, per internet. O sigui, un d'aquests de... O sigui, estan molt bé, perquè, o sigui, et donen moltes idees, sobretot per seguir aquest fil argumental i que després la història... O sigui, perquè si no, comences a escriure i se te'n van personatges, aquí passa una història i no la remates, tens de rematar-la en un puesto del llibre i no acabes i perds el fil i es queda com sense final. I amb el curs aquest, o sigui, donen unes pautes perquè tu escriguis i sàpigues desenvolupar un personatge i totes, i està molt bé, és molt, molt, molt senzill i molt barat, perquè jo el faig amb Domèstica, que és una d'això de cursos, i la veritat és que em va anar molt bé.
1: Ets un gran lector?
0: Jo, sí.
1: Llegeixes molt?
0: Molt, molt, molt, molt. Sí? És que m'agrada molt llegir.
1: De sempre?
0: Sí, sempre, sempre, sempre. I llegeixo de tot, o sigui, m'agrada molt llegir.
1: Què ens recomanaries? Un llibre que et vingui ara mateix al cap? No et preguntaré quin llibre estàs llegint ara, perquè a vegades això...
0: Ostres!
1: O algun llibre que et vingui ara al cap.
0: Ui.
1: Ara li faig un exercici.
0: De Mark Twain, o sigui, qualsevol es pot llegir, o sigui, són superactuals, són superdivertits, i són llibres que estan molt, molt bé. El Julio Verne, que sembla que és antic, ostres, pues, té molta actualitat i és també un llibre. I un llibre, ostres, que ara vaig llegir fa poc i em va agradar molt, és el Cròniques Marcianes, que és un llibre dels anys 50, i parla del futur, de la gent que se'n va a Mart a viure, i són historietes cada capítol, i està molt, molt, molt, molt entretingut també.
1: Doncs a mi el que em resta és recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Juanjo Bofill, Carmen i la croqueta 111, que el teniu a disposició a la Cuca de Llum, que està aquí al carrer Àngel Guimarà
0: 32,
1: val, perquè l'avenç és el 29.
0: Sí.
1: I no sé, Juanco, si voldries afegir alguna cosa més?
0: Bueno, els agraïments que tinc i les dedicatòries al llibre, pues que, sí, perquè són gent que en tota la meva vida pues, m'ha ajudat, i gràcies a aquesta gent pues el llibre existeix.
1: A l'Araceli.
0: L'Araceli és la que me'l corregeix. Jo faig moltes faltes d'ortografia, i ella és molt, té molta cura amb aquestes coses, i li passo amb ella, i aquesta feina que és molt farragosa per mi, perquè, clar, si escrius ràpid, jo tot ho escric a mà, i després ho passo a l'ordinador. I aquesta feina de corregir les faltes d'ortografia, pues, m'ho fa molt, molt bé. I les puntuacions i coses d'aquestes.
1: Perquè a l'inici del llibre, en els agraïments, dius que el llibre el vas acabar el 21 del 12 del 21.
0: Sí, sí, sí. I és una dada que, a més, té molts uns, i el 111 és un número que té una mena de cosa màgica.
1: Numerològicament, l'1 és a l'inici.
0: Sí,
1: i el... És l'1, és a l'inici.
0: Sí, sí, sí. I a mi el 111 que surt aquí també, per mi era un número que tenia molta... Era molt bo, perquè jo una temporada que vaig estar treballant a SEAT de venedor, era el número 111. I cada vegada que feia un pedido, que era quan deies, ostres, quina alegria que faig un pedido, començava ficant el 111. I era com el moment de, oh, per fi, de glòria.
1: Que els uns t'han acompanyat sempre, com a número de venedor, i després amb aquest llibre.
0: Bueno, aquest llibre ve una mica, és homenatge a aquest número que em va donar tantes alegries.
1: I a més el 2021, diguem-ne, que estàvem al centre de la Covid, havíem passat aquell 2020 fatídic.
0: Havíem, sí, sí.
1: El 21 va ser una miqueta més...
0: El 21 va ser la remuntada, sí, estàvem una mica així tots.
1: I el vas escriure en època de Covid, el llibre?
0: Bueno,
1: o sigui, el 2020 et va donar per escriure o ja el tenia?
0: Vaig fer tota la preparació i tot el... Em vaig anar mentalitzant que tenia d'escriure, que tenia de sortir el llibre. Jo em vaig jubilar el 20, i tot aquest període va ser de dir, tinc d'escriure un llibre i a veure com ho faig. I va ser...
1: O sigui, que va anar tot encadenat, jubilació, l'arribada de la Covid...
0: I ara... Tot ho prenc amb molta més calma. Ara vaig acabar el llibre aquest de l'any 22 del Camí de Santiago, amb tots els dibuixets i totes les historietes. Ara faré un de contes per adults, de més, però d'historietes molt curtetes, i faré un recull de historietes.
1: O sigui que et tornarem a tenir aquí un altre dia, eh?
0: Sí, no, sí. Jo quan el tingui ja us ho passaré perquè el conegueu.
1: Jo d'aquest llibre em quedo amb diverses coses, però em quedo amb la pàgina 48, que és Estrellita Luna, que és l'astrònoma, perquè l'has dibuixada amb... amb una tendresa.
0: Sí, sí, l'estrellita luna. És que és així, el personatge és un personatge molt, molt tendre.
1: Molt tendre.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, és una... és astrònoma i astròloga i a més treballa en un observatori que, si el veus, és igual que l'observatori Fabra, però aquest està dalt del Monte Cucurucho, i allà és on van a veure-la i a conèixer-la perquè busqui el planeta que tots han portat al nen. Però es dona que aquesta noia està enamorada d'un noi que viu a la Lluna. I, bueno, i es veuen, el de la Lluna amb un catalejo veu a l'estrellita, i l'estrellita el veu amb ell amb un...
1: A més, és molt maco com l'estrellita li explica a la Carmen, és a la Carmen que li explica com veu amb aquest personatge, li explica per què es diu el Monte Cucurucho.
0: Sí.
1: Ho heu de llegir, perquè és tot molt tendre, tot té la seva lògica, però al mateix temps de tenir la seva lògica és una fantasia fantàstica.
0: Sí, sí.
1: És tot, no és gens recargolat, és una lectura... Que no és un circ en realitat, no? Perquè és tot com molt rodó.
0: Sí, bueno, és una aventura, és una búsqueda, és el viatge, és un viatge d'anar a buscar amb un nen, i és la història, és el viatge, com se'n van afegint personatges al viatge aquell, com van trobant a gent que els ajudarà, etcètera, etcètera. Jo crec que...
1: I finalment, la teva mare va estar contenta de que anessis a l'internat de Sant Feliu?
0: No, ho portava... No,
1: ho portava malament?
0: Ho portava...
1: Però va sortir, vas estar present.
0: Sí, i tant, i a més... I allà, sí que ho sabia, que jo era molt feliç allà, però jo sempre tenia la pena aquesta de que, ostres, aquest Juanjo l'he portat a l'internat de Sant Feliu, que era la bomba, jo.
1: És com una anècdota que tinc d'una amiga... que va anar a portar el seu germà al dentista, i el seu germà cridava molt perquè tenia molta por, i el dentista li va dir, ja veuràs com no passa res. Diu, vine, ara veuràs la teva germana, que era la meva amiga, i la va sentar en una altra cadira i li va arrencar amb ella un caixet. Ostres. I li va dir, veus com no passa res?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Doncs a tu sí, sí, sí, sí. Et van portar amb una escola d'internat i tu no eres qui tenia que anar.
0: No, sí, però ja et dic, als 13 anys, o sigui, per mi va ser una cosa molt, molt divertida.
1: Doncs ets la demostració de que la felicitat la trobem nosaltres, ens la fem nosaltres.
0: Sí.
1: Perquè hi ha persones que m'han portat molt internat i que malament que ho vaig passar, i tu vas anar circumstancialment i vas ser feliç.
0: No, i gent com la meva mare, que patia molt, i a vegades que patim molt a la vida per coses que creiem que, i no tenim de patir. O sigui, a vegades patim per patir, i això crec que també ens té d'ajudar a viure les coses amb la realitat que és, o sigui, que a vegades no són tan dramàtiques les coses com volem que siguin.
1: Exacte. Doncs us convidem a llegir aquest Circus Universal Intergaláctico, que està dintre del món d'aquest llibre, Carmen i la Croqueta 111. Juanjo, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu,
1: per haver estat amb nosaltres. Feia dies que havíem de quedar i finalment hem pogut quedar.
0: Sí.
1: Hem d'anar dient que llegiu aquest llibre d'en Juanjo Bofill i que aneu aquí a la Cuca de Llum. Gràcies, Juanjo.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folch i Torres. Parlarem de la creativitat, és una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem de la, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
2: Hola.
3: Hola.
1: Bé?
3: Bon dia.
1: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
3: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era, ell sí que pot dir que hi era, jo encara no. És a dir, l'entitat nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar, i aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
2: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys. Pastorets d'Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada dos anys i era més tipus esplai i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada i arran d'inquietuds, doncs, pues, vam agafar i vam dir... Què? Tirem endavant? No tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem... sobretot la implicació, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però bueno, al final, l'any 99... decidim tirar endavant i en juntem tres persones, dos que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, doncs, hem de tirar endavant i començar-ho. I començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat. I a partir d'aquí, bueno, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar. I tirem endavant.
1: Quan vas a una funció de Pastorets, si l'any que sigui comences a dir, ostres, aquest és de l'esbar, i aquesta és de bastons, i aquesta altra és de gegants. Tu mateix, Cisco, comencem, si ho cal, per tu, no? La teva implicació, però també de la resta de l'equip de Pastorets, a la resta d'entitats de la nostra població. Clar, vas al desembre a veure Pastorets i el que et trobes és una representació de moltes entitats de la nostra població. Vindria a ser com un final de festa de les entitats del poble.
2: Bueno, sí. De fet, es va començar així, o sigui, com deia, buscar gent perquè s'impliqués és el mateix que les entitats Esplugues. Des de l'any 80 que van començar altres entitats, hi havia poquíssima gent. Llavors t'havies de nutrir d'aquest tipus de gent que estava amb altres entitats que van començar també feia poc. Però bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat, i això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent a fora d'aquest espai d'entitats. Cosa que amb els anys sí que és cert que el que tu dius, que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant Pastorets forma part d'un munt d'entitats, no d'una, poder de dues, de quatre o de les que sigui.
3: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que no? La gent està en més d'una associació, perquè la gent que tenim en inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de Pastorets és que es concentra en els últims 3-4 mesos de l'any, i aleshores doncs pots estar en una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en Pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada I això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb Pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
1: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
3: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests Pastorets, els Pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol, el Satanàs, i el Nen Jesús que acaba naixent. Però tota la resta, i com apuntaves, ens nodrim de coses que han passat a l'actualitat, tant a nivell de país, a nivell d'actualitat mundial, i després també coses de Esplugues. Sí, sí.
2: Sí, jo vull fer un incís amb el tema guió, que és molt important,
1: sí, molt.
2: Que és la base de Pastorets.
1: Sí.
2: Amb el que comentava l'Oriol, quan vam començar de zero, entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres,
1: uh-huh.
2: Ara avui en dia ja pràcticament no té res a veure amb Folk i Torres. Vull dir, al fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això. Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquell moment, la junta que estàvem, vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any. O sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina. Vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions, tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es van anar treballant i s'han anat amoldant. I això, les generacions que han anat vinguent, han tingut molt més fàcil adaptar el que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de Pastorets i que ens fan diferents, no?
1: Sí.
2: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu-ho clar, i tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100%, perquè si no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
1: Perquè clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que a més moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver-hi un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues,
3: sí,
1: del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
3: Sí,
1: però clar,
3: sí.
1: En total, quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla,
3: Sí, sí.
1: És
3: fill de la colla, mai més ben dit.
1: Sí, eh?
2: O filla.
1: O filla, sí. Exacte, sí, fill o cert. Filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
3: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena, norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent que hi ha darrere d'estaf, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també, com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música, que aporten aquest plus de música en directe. És una cosa que això, no, com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns Pastorets sense aquest plus de música en directe.
1: A veure, jo, per exemple, l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant, vaig pensar, és ella? Com canta! Hem descobert gent que no forma part de les corals d'Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? No, dic ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
2: havia,
1: eh?
2: Havia fet caramelles.
1: Val. Quan era sí, petita. Clar. I el clar. Seu pare estava a la coral, per tant, però ah, clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu sí. que ens posava, o el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
2: És la màgia de Pastorets.
1: Exacte.
3: La màgia de Pastorets, la màgia també del teatre, no. que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida hi ha qui se li dona millor unes coses i unes altres, no? Alguns, sí. alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Siscul ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, sí, això, vull dir, aquí hi han petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer Pastorets és un bon moment per explotar.
2: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses de personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve Pastorets i el que dius tu, hosti, només en posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que Pastorets és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem Pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai sí. limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem d'adaptar tots els anys, i això encara fa més gran Pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
1: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes i, a més, tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un Pastorets o qualsevol altra activitat, no? I, sí, clar, es nota.
3: Sí, no, tenim el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer aquests uns decorats, un decorat extra, que aleshores aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre li posem tot un plus, que això també abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema per treure'n un escenari doncs totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenir allò com a teatre és justet. Aleshores, doncs sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala i també és un plus a nivell de venir a veure Pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
2: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
1: Exacte.
2: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I és que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Doncs bueno, això és el... una mica el que fa que Pastorets hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també Pastorets. Sí.
1: La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben. La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir sí, ens sí, podem sí. fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
2: Sí, bueno, de fet ja en una es basa en la subvenció que rep anualment l'entitat. Uh-huh. I a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastoret. Jo ara, poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava allò de tot, doncs era el principi d'això, de complimentar tota la els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es van anant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Mm-hmm. Entre cometes.
3: Sí, sí, no sé, sí, com, ara... no, hi ha la Junta, no? com en totes les entitats que sí que està, així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, s'està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Siscu, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tàmits burocràtics, econòmics i tota aquesta part de paperassa que de vegades es fa una mica feixuga. Hi ha molts cops que dius, ostres, jo el que vull és actuar, cantar, ballar, i hi ha de ser aquesta part, de vegades no és tan agraïda, però és necessària.
1: I hem fet referència que la informació que es necessiti pot ser a través del Facebook. De cara al proper any, si alguna persona estigués interessada a posar-se en contacte amb l'entitat, com ho han de fer?
3: A través de les mateixes plataformes, del Facebook, Instagram, o si no, el correu, que és pastoretsdesplugues@gmail.com. Aleshores, sí que sempre ens agrada, i en la mesura del que puguem anar incorporant gent, tot i que també comentava el Siscu, és complicat perquè l'escenari que tenim és el que és, hi ha molta gent, ens nodrim de la mateixa gent que ha participat d'un any per l'altre, sempre hi ha gent que doncs, per estudis o per feina hi ha un any que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre. Acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades, com que és això tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat. I això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que, com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien Pastorets, i doncs que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa, molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt, i això ens agrada i és una cosa que ens engresca molt i que així com notem aquesta estima de la gent cap a l'entitat i cap a Pastorets.
1: Doncs Oriol, Siscu, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. Ens retrobarem aquest desembre,
3: Sí, sí, sí.
1: Disfrutarem.
2: A gaudir de Pastorets.
1: Gaudirem de Pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final. I segur que ens tornarem a retrobar, perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més, i que ens emplacem per trobar-nos, si un cas passat, al desembre.
3: Estupendo, sempre, sempre disposats nosaltres. Un plaer, doncs, gràcies.
2: Un plaer per
1: estar aquí. A vosaltres.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
2: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
1: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
2: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. Uh-huh. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
1: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després sí. En parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques?
2: Les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Mm-hmm. Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
1: Sí.
2: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses. Mm-hmm. I jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes, clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
1: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que tenies, doncs, estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
2: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem, és un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracks, però ells no ho saben.
1: Yeah.
2: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu, escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa, perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz, i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
1: Sí.
2: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori, o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor, i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita, aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor. Uh-huh. Fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa que no te la puc explicar.
1: Això és novel·la negra? És un thriller?
2: Jo,
1: un gènere, sí. Es pot etiquetar o no?
2: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller, d'acord?
1: Mm-hmm.
2: Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint i hi ha molt de misteri, però jo en realitat el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors.
1: Uh-huh.
2: Però no de les pors a la pluja o al vent o a la nit o als fantasmes, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos, aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia.
1: Uh-huh.
2: I volia parlar de com dominen com, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I de fet jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors i ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'ase dels cops, i no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll, d'aquí una mica el thriller, i una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan al Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'ase dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia, quan li passi la 3001, se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat. Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
1: Aquí ho deixem.
2: Ho deixem aquí.
1: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot, té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
2: A mi... Jo vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res i quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava, en aquell moment, estava en moda novel·la, estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, tinc, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà, i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, yo en realidad soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, i a mi se'm va posar la pell de gallina. Vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado, quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però de tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors, he intentat que la novel·la sigui tot ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors, he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta, també.
1: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado, vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després va ser, ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
2: Exactament.
1: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més o tens com més ulls posats al clatell.
2: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo i, a més, tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo. I, a més, l'he publicat amb columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió, doncs, d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021, i amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent a mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gas, que és la meva editora. És molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no me n'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que He gaudit, perquere escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar. Sí, jo sóc bastant d'allò
1: de patir,
2: d'això és una merda, això no li agradarà a ningú.
1: També tens el síndrome de l'impostor una mica, o què?
2: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell diós.
1: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic... No? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir, ostres, no hi arribo, no soc. No? Quan depens de, a vegades, de... No hi ha unes dades, o hi ha uns criteris, però després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
2: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. El que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, juntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt. O sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtricament. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. I sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
1: S'has de prendre perspectiva.
2: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat i que portes tant temps, perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament tinc una editora meravellosa
1: que et posa una mica a lloc, no? I que t'ajuda.
2: Sí.
1: A veure, els teus llibres, la música és una protagonista. Aquest llibre també té banda sonora. Sí?
2: Sí.
1: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, va a part, en paral·lel.
2: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir, no em vull complicar tant la vida. Per tant, n'he compost 7.
1: Això pot parlar, eh? Tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què...
2: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic, m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
1: Ostres, sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves molt.
2: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
1: Sí. I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
2: Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades. Pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i xero, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la. Ostres. I llavors ve el millor. Quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Can Brians 2. Evidentment vaig dir que sí, i jo i l'Elisenda vam anar piano i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, la noia del violoncel, i doncs allà en van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo. I bueno, quan estàs en un lloc així amb els interns et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
1: Et va sorprendre.
2: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó i que les pots tenir.
1: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
2: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran també estan

0: pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi serà, tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
1: Home, jo si et volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida. Yeah. Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
0: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, bueno, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
1: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit. El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres. I crec que així ha estat. Amb aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors, i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional, que també el patim nosaltres, i escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
0: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem la cantant de Fado, d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio, i que tornis quan vulguis
1: al
0: proper llibre. Això serà ja una tradició,
1: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin complint pels segles dels segles.
0: Doncs fins la propera, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató, a l'edició i muntatge en Jordi Udina. I avui tenim una dona que ens ve des de l'Eixample de Barcelona. Benvinguda, Lluïsa.
3: Moltes gràcies.
2: Ella és la Lluïsa Morera. M'has fet 5 cèntims abans d'obrir els micròfons, que tu vens de Barcelona, de l'Eixample, i que arribes aquí a Esplugues aproximadament cap a l'any 74 per uns
3: 78.
2: Temes... 78 per uns temes.
3: I el 74, el 78 m'arrelo a Esplugues,
2: sí.
3: I el 74 vinc perquè he de fer uns contactes amb l'Agrupament Sant Jordi.
2: Perquè la teva primera relació amb Esplugues és a través de l'escoltisme.
3: De l'escoltisme, del Sant Jordi.
2: Sempre t'hi has dedicat juntament amb el teu home.
3: Bueno, la meva part de voluntariat, Vull dir, jo m'he dedicat no professionalment, sinó és el meu compromís amb aquesta societat. Segur, bueno, jo crec en el projecte pedagògic, crec en el projecte del guiatge i de l'escoltisme, crec que té uns valors per educar les persones en societat, i les coses han vingut així. M'han anat demanant compromisos i els he anat fent també com he sabut.
2: Aquí a Esplugues comença l'agrupament a la parròquia? A la parròquia?
3: Jo a l'agrupament sóc una mare. Sóc mare de l'agrupament Sant Jordi. Els meus fills, quan tenen una determinada edat, s'apunten a l'agrupament Sant Jordi, perquè els seus amics d'escola, el Jofre i l'Arnau, els animen a apuntar-se al Sant Jordi. I a partir d'aquí és la nostra vinculació com a pares amb el Sant Jordi, que en aquell moment hi havia molt d'ambient, i tots els pares també fèiem equip. Ens agradava trobar-nos, es feien excursions, i intentàvem que l'agrupament funcionés, perquè era una manera... En els agrupaments es parlen de coses i es viuen coses que no es viu ni a l'escola ni a casa. És una tercera formació complementària a tot això. I nosaltres, que veníem d'aquest món, doncs ens agradava que els nostres fills... És una de les potes, jo diria que nosaltres ens arrelem a Esplugues amb tres potes. És un tamboret de tres potes. Primera, per l'escola.

0: escola, que va ser la Mainada i el Lola Anglada, que ens arrela les Plugues, per la parròquia de Sant Mateu i després per el convent de Montsió, que és la nostra pare espiritual, i la tercera seria l'agrupament. Hi ha una quarta, que és de després, que és la crònica de la vida d'Esplugues, però aquestes són els 16 anys últims de la meva vida a Esplugues.
1: Ara estàs molt centrada, com dius, durant 16 anys amb la crònica de la vida d'Esplugues, vas entrar, m'has explicat, de la mà del Jaume Torres.
0: Del Joan Torres.
1: Ai, del Joan Torres, perdona, del Joan Torres.
0: I amb un equip de gent, que hi ha la Neus Oró, la Teresa Carbonell, el Miquel Caselles, la Montse Pi, en Jordi Reventós, el senyor Prats, Magda Gómez, no em voldria deixar ningú.
1: L'estimada Elisabet Millà...
0: És col·laboradora, no és membre de l'equip.
1: No és membre de l'equip.
0: Una altra cosa que m'arrela les Plugues és el germanament solidari a la parròquia de Santa Madalena. En un moment determinat es crea una associació que és el germanament solidari, que és col·laborar en projectes del Tercer Món. Moltes vegades la gent ens deia que quan recollíem diners per enviar els projectes del Tercer Món, per què no el Quart Món? Jo seré molt sincera, el Quart Món crec que l'hem de resoldre aquí. El Quart Món l'ha de resoldre el meu ajuntament. El Quart Món d'Esplugues, benvinguda la voluntarietat, benvinguda tot el que es fa per ajudar la gent, perquè tots hem de col·laborar. Però els nostres polítics tindrien que caure la cara de vergonya, que no resolguin els problemes de la gent. No tenen vergonya. En canvi, col·laborar amb el Tercer Món és tot una altra cosa. Col·laborar amb el Tercer Món són projectes que, a més, ens agermanen amb altres països. Crea vincles, uneix. El germanament solidari va arribar a tenir projectes als 5 continents. Quan tu has conegut, encara que a vegades no personalment, una persona de la Índia, a través d'una altra persona, crees uns lligams, i de la Índia ja no parles d'aquella manera, a través de tercers, parles a través d'un amic. Això vam aprendre a l'Àfrica, quan vam anar a Madagascar amb en Jordi amb una trobada internacional del guiatge catòlic. Quan vam tornar de Madagascar, quan algú feia un xiste sobre negres, ens ofenia, ens sentíem malament. Perquè cada vegada que coneixes algú d'un altre país, deixes una mica del teu cor i una mica de la teva ànima. No vas a enviar uns diners, vas a fer lligams. Ells t'expliquen la seva vida i tu els hi expliques la teva quan els aculls a casa teva. Perquè venen, ells venen. Som nosaltres que no anem, però ells venen.
1: Quan anem a països estrangers, en aquest cas tu, Àfrica, jo vaig estar només una temporada, una temporada, 10 dies a Kènia. Deixes allà coses, però te n'emportes.
0: Moltes.
1: Portes amb tu moltes coses.
0: La primera ensenyança de germanament solidari, teníem tres potes. És que sempre han funcionat bastantes potes. Una, no enviaríem diners a cap associació que no coneguéssim. Segona, aquesta associació havia de ser que algú d'Esplugues, nascut a Esplugues, o que havia treballat per Esplugues, ens fes arribar el seu projecte i que ella tingués aquella relació i que els diners els portés ella. O sigui, no enviàvem res a gent que no coneguéssim. No. No a grans institucions. No és que jo no cregui en l'UNICEF, no. Jo crec que hi reben preus diners. En reben molts. Llavors nosaltres, els nostres petits diners que enviàvem a través de subvencions de la Generalitat, de l'Ajuntament, i dels diners que recollíem campanyes, anaven directament a projectes concrets, petits. Per exemple, un dels últims projectes que cada any ens feia il·lusió perquè vam plegar de germanament solidari, després de també uns 20 anys, va ser un projecte que vacàvem uns estudis. A Sant Joan de Déu tenen una escola d'infermeres, que ara no em surt el nom del país, i cada any vacàvem
1: una de les estudiants.
0: Sí, que eren 2 anys d'estudi. I no us presenteu, eren 2.000 euros, 1.000 euros per any. Llavors, havia un sorteig, es presentava a tothom que necessitava aquesta beca, i una mà innocent d'allà traia el paperet i podia ser una dona o un home. I costava només 2.000 euros treure's el títol d'infermera. No calia venir aquí. Sant Joan de Déu havia muntat una escola allà. Això, a nosaltres, era un projecte senzill, però que ens semblava que era molt important. La primera relació va ser amb Mèxic, amb Sant Cristóbal de les Cases, amb el Melel, una escola al carrer de nens indígenes que si no saben castellà, no poden anar a l'escola. I mira que l'escola pública de Mèxic és infra tot. allà s'han passat de tot. Hem sabut històries terribles, d'abusos, dintre l'Escola Nacional. Però bueno, l'important és que algun nen tingués estudis i anés allà. Quan va arribar la Pati, que va ser la fundadora, la Patrícia, va venir a dormir a casa i al dematí jo l'havia de portar a Rosa Sensat, perquè ella feia classes a Rosa Sensat, i donava classes, feia i donava. I un dematí em diu, ¿qué tal, cómo te encuentras? I em diu, ¿tú quieres saber cómo me encuentras? Es simplemente eso que hacéis vosotros de preguntar, por preguntar.
1: Diu, ¿tens 5 minuts o m'ho preguntes per preguntar?
0: Per preguntar.
1: Eh? Em pots escoltar? Doncs sí.
0: Agafo el telèfon, truco a la meva sogra, que era la jefa del Viver, i li dic, avui arribaré tard. I li dic, a què hora hay que llevarte a Barcelona? Bueno, la deixava al metro, eh? Perquè és a Colón. Rosa Sensat és allà a Colón. I vaig aprendre.
1: Perquè aprenem de tothom, sempre.
0: I vaig dir, ostres, Pedrín, quants dies vas pel carrer? Què tal? Com estàs? Però ojalà no m'expliquis, perquè penses, ostres, ara em tindrà mitja hora, jo he d'agafar el metro, eh? Clar. Llavors no ho preguntis.
1: Només diem, millor dir hola i passi
0: adéu.
1: Bé. Perquè si em
0: vale.
1: Preguntes...
0: Com estàs? Me lo preguntes? Quan ve la Jenny del Melel, és una festa a casa meva. Tothom vol parlar amb la Jenny, tothom coneix a la Jenny, tothom coneix... Bueno, perquè la meva filla, coneixent a la Patri, un any em diu que se'n vol anar a treballar al col·legi del Melel, al carrer. I jo li dic, escolta'm, Núria, tota la vida pagant una escola catalana i ara te'n vas a ensenyar castellà? És el primer que em va sortir. I la Patri va dir, hombre, vamos a ver qué puede hacer Núria, clar, no és mestra, no és res. I al darrere va anar el que és la seva parella, el Carles, que ell sí que és treballador social. I van estar allà més de 6 mesos, a Mèxic, treballant al carrer amb els indígenes. Bueno, llavors van decidir tornar, perquè si ja es quedaven ja s'havien d'implicar per un projecte de 3 anys. La Núria sempre ha pensat que tornarà, però el seu enamorament amb el projecte de la Pati i de la Jenny va ser sopant a casa. Que és quan fas amb això. Amb això hem tingut molta sort, amb això de germanament solidari, l'equip, que hi havia la Rita Girbau, la Teresa Ordi, l'Enriqueta Llavinés, en un principi va haver la Roser Camps, no em voldria deixar gent, perquè hem sigut molts, i penso que també ha sigut una de les coses que m'ha relat Esplugues. Hem rebut molt més del que hem fet, molt més. El que hem après de la gent del tercer món, que ens han explicat els seus projectes, les seves vivències, com viuen, com reben els diners, com els gasten, és tan important per l'esforç que nosaltres fèiem. I veus, aquí també hem creat amics. La Rosa Maria Rigol, amb tota aquesta gent, es torna a ser un altre equip d'Esplugues, arrelat a la parròquia de Santa Madalena, que també penso que m'ha arrelat Esplugues, i que gràcies a aquest projecte he conegut molta gent del tercer món, de 5 continents. Per tant, a mi Esplugues m'ha portat moltes coses, malgrat el critiqui molt, eh? Però bueno.
1: Què és el que més t'agrada d'Esplugues?
0: El que més m'agrada? Les persones.
1: Parles molt d'equip, i quan diem equip, diem equip de persones.
0: Equip de persones, les persones, sí.
1: T'agrada molt treballar amb equip i amb
0: sí,
1: persones.
0: Sí, m'agrada molt. Em costa, perquè la meva manera de ser és a vegades de tirar el dret. Però la riquesa que t'aporta l'equip no te l'aporta res. El saber escoltar l'altre, el que aporta l'altre que tu no tens, això és una riquesa. I a Esplugues he pogut fer equips. He pogut, no, he col·laborat amb equips. M'ha agradat.
1: Ara treballes intensament amb aquest equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues.
0: Però mentrestant sí. També estava Germanament Solidari.
1: Sí, sí, però ara actualment, eh? Ara
0: és l'equip de la Crònica de la Vida d'Esplugues, sí. I la parròquia. És molt important, perquè no solament anem a missa i escoltem i t'interpel·la el que diuen o el que llegeixen, sinó que al sortir saludes a la senyora Maria, saludes a un altre, parles, t'interesses del que passa. Aquests anys de Covid que hem tingut que viure a partir d'aquests aparells i de l'ordinador, doncs no hem deixat de comunicar-nos, no ens hem deixat de dir bon dia, com estàs, com ho passes. Perquè jo sóc una persona privilegiada, molt privilegiada. Treballo a l'aire lliure, no és el meu món professional, faig suport a la família del meu marit, al Viver de Plantes, m'agrada, no és el meu món, però m'hi sento bé, intento que els papers funcionin, intento que el telèfon, hi hagi algú al darrere del telèfon, i com li deien a la meva sogra, jo soy la xica de los recados, i m'agrada. Jo la feina sóc la xica de los recados.
1: Perquè t'agrada la gent i estar en contacte amb la gent.
0: Sí, m'agrada la gent.
1: Ara dius, treballes amb un viver.
0: Sí, viver de plantes.
1: I estàs a la muntanya.
0: A Sant Just d'Esbert.
1: A Collserola.
0: Per tant, em coneixen més a Sant Just que a Esplugues. Perquè compro Sant Just, els bancs estan a Sant Just, els clients són molts de Sant Just. Això d'alguna manera també m'arrela a Sant Just. I una altra cosa que m'arrela amb gent diferent i que em fa pensar i que em fa treballar, conjuntament amb la Neus i amb l'Elisabet, és les trobades del dimarts. La Teresa Carbonell, la Pili, l'Esteve Pi i molta més gent, El Florença. És aquest compromís que hem après de que primer vam començar per l'Adri, després vam començar pensant en els exiliats i els nostres empresonats polítics, i després vam veure que tots aquests tenien molt recolzament, que si ens trobàvem a la plaça per ells no era suficient. Hi havia molta gent que estava implicada i molta gent que necessitava que donguéssim a l'altaveu, que estiguéssim a la plaça per ells, que fóssim, encara que siguéssim tres, i que el testimoni també val. Segurament, d'alguna manera, jo crec que els hi arriba aquesta ajuda. I si no fem d'altaveu, les notícies les traiem de la VilaWeb, del Nacional, del Diari, de la Directa, i sempre intentem parlar d'aquesta gent que els hi ha tocat viure i el procés i que d'alguna manera estan patint la repressió d'una gent que no ens vol entendre, però perquè no ens estima.
1: I perquè no volen treballar en equip i no volen dialogar i no volen fer el que tu has dit abans, que l'important és estimar-nos.
0: Sí, jo crec, segurament, fermament, que el que m'arrela més als llocs són les persones.
1: Hi ha una cosa que sempre m'he preguntat, I ara te la comento a tu, no cal que me la responguis. Però aquí tenim un grup Esplugues, clarament independentista, una associació que és l'Assemblea Nacional Catalana, i els que heu liderat aquestes trobades amb perseverança i constància heu sigut vosaltres, tu i el Jordi, amb altres persones que us han fet aixucluc.
0: Més, no, i la Teresa, i l'Iscla, i l'Esteve, i el Florença, sí, però, i la Pili, i el Lluís.
1: Sí, també, però els que porten la megafonia i el que porten el cavallet, o sigui, el que porten els estris, la infraestructura, sempre sou en Jordi i tu, no?
0: Potser perquè tenim espai a casa, i potser per la manera de ser de tots dos, és que no ens importa que hi hagi un bafle al menjador. Els nostres fills estan acostumats a que es ve d'una formació de caps i el menjador
1: és el lloc de pas i
0: Allà està. I ells saben que cada cop i volta un divendres a la nit la taula s'està pintant un cartell, però perquè no ens ha importat això, però no perquè siguem els protagonistes, sinó perquè tenim un equip al darrere, perquè nosaltres dos sols no ho faríem. Perquè sabem que hi ha una gent que pot venir i que sabem una gent que respon a això i que t'escriu per aquí. I penso amb la Montserrat Sant Martí, que jo l'havia conegut quan jo era cap de Noies Guies i ella era de responsable. La Montserrat Sant Martí és la fundadora del Boli d'Esplugues, una gran dona, membre dels 16 jutges. Ella cantava amb la guitarra. Aquesta noia, quan jo la vaig conèixer, sempre m'ha semblat més gran que jo perquè tenia grans responsabilitats. I era responsable de la part de guies, estava en el grup de guies, i un dia ens diu que se'n va a Madrid a treure's el títol perquè, com a professora d'esports, aquí no hi era. I ella se'n va a Madrid. Però és que molts diumenges anaven per la guitarra per tot Catalunya cantant cançons. I és una persona, no és anònima, Esplugues. Juntament amb el seu marit són els fundadors del vòlei. I s'estan a Madrid, i tornen aquí, i s'instal·len a Esplugues. I al cap dels anys, però molts anys, la trobo i li dic, ostres, home, sí, que tal i que qual. I ens trobem, i penso, i ella a partir d'aquell moment ve cada dimarts, i llegeix un poema, o ens ensenya una cançó de les seves, ens l'envia, la que cantava, una cançó de protesta que cantava. La seva germana és una gran pedagoga a Barcelona. Mestra de mestres, la Neus. Mestra de mestres, responsable de les guies, durant molts anys. Per tant, és curiós com la gent ens anem trobant i ens anem, no solament trobant, sinó ens anem afinant per coses i per compromisos que fa 50 anys ja els teníem. El que passa és que durant uns anys ha hagut un lapsus i l'estem pagant molt car.
1: Les novel·les vicentines, l'estil vicentí és això, tornar a l'origen, eh? Una història que finalitza però que torna a l'origen.
0: No seria...
1: Ens trobem les persones.
0: Ens trobem les persones perquè en un moment determinat vam tenir uns compromisos i ara, que tornen a ser necessaris aquests compromisos, ens hi tornem a posar. De totes maneres, ha hagut uns anys aquí al mig que els polítics ens han desmobilitzat perquè els hi ha convingut, eh?
1: No
0: en l'any 75 ens van desmobilitzar, o en els anys 80.
1: És que
0: ens,
1: no
0: van dir, ens van dir, ara ja ha vingut la democràcia, ara tot això que fèieu el voluntariat ja ho hem de fer des del govern. I a partir d'aquest govern la gent se'n va anar a casa. I es va desmobilitzar les associacions de veïns, es van desmobilitzar les associacions, i això ho estem pagant molt car, però molt car. I un altre pecat és que han donat subvencions que ens fan, perquè són nostres, que ells ens les donen, però no és veritat, són projectes nostres que ells tenen l'obligació de governar i donar-nos-els, perquè no solament són ells els que decideixen en què s'ha de destinar els diners. Per tant, aquesta desmobilització l'estem pagant molt car. I després han hagut moltes coses últimament que han fet que la nostra societat trontolli i pateixi, però bé, des d'allà on estiguem podem fer coses.
1: Vas arribar aquí a Esplugues als anys 70 i pico, 80, era l'època de la lluita laboral dels treballadors, a l'inici de la democràcia, moltes convulsions laborals, i estem igual o pitjor?
0: No, mai, pitjor no. Jo diria que encara no hem pres consciència del que ens estan prenent, del que ens estan furtant. La gent, jo crec honestament, que si es va fer un 1 d'octubre és perquè havia un pòsit. No ho van fer els polítics, ho va fer la gent. I els nostres polítics, per raons que jo no entenc, han desmobilitzat a la societat política. Costarà molt creure en això ara i tornar a remuntar. Però pitjor no, simplement, com dirien els a Mèxic, estamos en l'etapa caracol. L'etapa caracol és els indígenes de Mèxic, quan passen coses com les que ens han passat, fan això, com el cargol. Es tanquen...
1: L'espiral.
0: A dintre. Per aquí prendre consciència del que està passant, veure quines forces tenim, com ens conscienciem i tornem a sortir. Nosaltres estem massa en l'etapa caracol individual. Ara el que hem de fer és el pas. L'etapa caracol en grup, i això farà un canvi.
1: Però ens estan traient les nostres llibertats i els nostres drets i ens fan creure que, clar, com que estem en una democràcia i hem de complir els drets i...
0: Però escolta'm, en l'any 75 també ens ho feien creure.
1: Sí. Però bueno, han passat molts anys, eh? Han passat 40
0: sí, clar,
1: i pico d'anys.
0: Perquè ho hem fet malament.
1: Molt malament.
0: Perquè ho hem fet malament. Hem votat cada 4 anys i els hi hem deixat en allà. I vostè decideixi. No hem demanat comptes.
1: I això no és democràcia.
0: Això no és democràcia. Cada... Democràcia és dir, escolti'm, el meu regidor del barri, qui és? Com el molesto, si no l'he anat a veure mai? Si no sé ni qui és? De què em queixo?
1: I si les entitats s'han convertit en un fet folclòric, i no estic parlant de la cultura popular, eh?
0: No estic parlant d'això.
1: Eh?
0: De tot.
1: En general, les entitats s'han convertit en un fet folclòric.
0: Bé, si l'etapa caracol individual arriba a descobrir que el que ens cal és una etapa caracol social, farem molta feina.
1: Però fins que aquesta etapa no vagi a l'inrevés perquè es desfaci aquest cargol...
0: És que encara no hem arribat al centre.
1: Encara no hem arribat.
0: No. Però encara això... estem massa bé. Encara no hem trucat fondo. Ni a nivell d'església no hem tocat fondo. Ni a nivell de societat hem tocat fondo. No hem tocat fondo. Encara estem massa bé. A veure, ara comencen a dir... Parlo per parlar, eh? Perquè parlo per parlar. Quan va començar la guerra d'Ucrània, quan encenia el gas, pensava, quants morts són? Que jo encengui el gas, quants morts són? Estic disposada a no encendre el gas? Com cuinaré? Llavors la memòria em deia, no, home, no, que el teu ve d'Argèlia. No són tants morts com els altres, eh? Veus com em conformo? Tampoc no sabria com cuinar si no tingués gas. Però... A la força hauré de renunciar d'anar tant en cotxe. Jo he baixat en cotxe. Jo estic molt acostumada a caminar, perquè no he pujat i baixat a peu. Escolta, me'n tinc 72. A casa meva era un piset de l'Eixample de 68 metres quadrats. Clar que tenia veïns a dalt, a baix i tal. Però a casa meva teníem un braser, eh? Jo al col·legi anava amb mitjons curts, eh? Fins als 14 anys. I les faldilles per sobre genoll, eh? I els meus genolls eren pelats de caure per terra. A veure, és que enrere no tornarem.
2: Clar que
0: no tornarem. Aixeta, s'obre i surt aigua. Jo no vull tornar al braser. Però segurament sí que ens haurem de replantejar moltes coses. Moltes. I jo, personalment, estic a la meva etapa caracol. Però la meva etapa caracol la comparteixo amb altres llocs i intento veure si aquesta etapa caracol és social. Almenys de ser sola, podem ser cinc. Una vegada aquests cinc, sis, set, vuit, a dintre, que tinguem clara una esperança que no ho podem arreglar tot, però potser podem arreglar només una sola cosa, sortir d'aquest caracol.
1: Ara tu parlaves de coses molt essencials i bàsiques pel dia a dia, que és l'aigua o el gas. Però sí que ens hem de fer un plantejament del consumisme que tenim, que ens canviem de mòbil cada 2x3, de tablet, d'ordinador, ens comprem moltes coses, tenim un sabater que no tenim prou armari per tantes sabates ni per tanta roba. I això sí que ens hem de fer un pensament de consum, perquè no pot ser, perquè no sabem el preu econòmic que estem pagant, no solament nosaltres, sinó les altres societats, el tercer món, perquè això repercuteix en tothom. No solament bueno, amb nosaltres.
0: Segurament aprendrem a cops. Econòmicament no ens podrem canviar el telèfon cada dia. Fins ara ha hagut una bonança. Jo no entenc que quan anaves al banc, que és l'usura de l'època, demanaves una hipoteca pel pis i et deien, escolti'm, demani 100 no, 120, i de pas es canvia el cotxe, compra la nevera. Escolta'm, això és usura. Això és usura. Però està amb les nostres mans dir, escolti'm, no, perdó, gasto pel que tinc.
1: I no cal que em demanis que et posi uns diners a la teva entitat, que em regalaràs un televisor de 52 polzades, perquè quan jo em vull un televisor me'n vaig a la botiga de televisió.
0: Perquè tu no ets una botiga, tu ets un banc. I ja hem arribat a la conclusió que anys enrere el banc era com el confessionari. Tu anaves al teu director del banc i li explicaves els teus problemes. Ara no. Ara tu vas amb una entitat que és un negoci. Venen diners. Venen, compren diners, i a tu te'ls venen i els compren. I ja està. Però jo em sembla que estic donant un rotllo. Oh, sembla que sóc una rotllista.
1: Lluïsa,
0: manem.
1: Hem parlat de la Neus i de l'Elisabet Millà, que ens han aportat totes dues moltes coses i ja, malauradament, no les tenim amb nosaltres. La Neus ja fa més d'un any. La Neus a la revista col·laborava amb la secció del Digue'm 33. I jo ara a mi m'agradaria fer-te unes preguntes i seria sempre en record de la Neus Oró. I et faré unes quantes preguntes i així et donarem per finalitzada...
0: Aquest rotllo.
1: Aquest contacte, aquest rotllo. Aquesta xerradeta que hem tingut tu i jo, val? Quina olor t'agrada més?
0: Segur el mar, l'olor del mar.
1: Una planta que t'agradi molt, una flor.
0: Potser una flor senzilla, la violeta, la silena... Les flors senzilles, una rosa petita... Sí, les flors senzilles.
1: Si tinguéssim que triar una planta autòctona de muntanya, quina triaríem? Una herba, eh? Que no és una herba del camp, eh?
0: Jo diria la d'infantesa, que m'agradava molt, que era la cirerer d'Arbós, un cirerer d'Arbós, perquè amb els meus pares anàvem a Vallvidrera a collir les cirereres d'Arbós, i m'agradava molt. Però no sé si... Ara vaig a dir, no sé si és autòctona, em sembla que no, però bueno... Com a autòctona hauria de ser el romaní, la farigola... Sí, jo m'estaria bé a la farigola.
1: Perquè una altra cosa que tu col·labores és amb l'Espluga Viva, amb el Centre Excursionista, quan es fan... Algun any ho has fet, eh? Quan es fa Sant Joan, que es fa allò de les herbes remeieres, que es fan aquells remeis, t'han vingut a buscar...
0: Si m'ho demanen, sí, si perquè, demanen, bueno, eh? Perquè per nosaltres ho tenim al viver, eh? A veure, sí. I al voltant del viver estem a Sant Just, a la part, diguem-ne, que toca més cap al Tibidabo, i clar, allà es poden trobar coses. A veure... Una flor que em va fer descobrir a l'Iscle Pla de Llorenç és la flor de Sant Joan. Clar, el meu marit les coneix totes, però jo no sóc d'aquest món. Jo sóc d'un pis de 68 metres quadrats, un balconet, un gerani i un perico.
1: De fer reunions amb folis i de portar equips humans.
0: Però he anat aprenent al costat d'aquesta gent, no? L'herba de Sant Joan, d'aquella nit. Això m'ho va fer descobrir a l'Iscle, perquè en Jordi, com que ho té per allà, a vegades diu, vés a mirar aquell racó que ha nascut aquella flor. O arribo tard i em diu, has pujat allà dalt, que s'ha obert la flor aquella? Això sí que ho fa. No te la regalarà, la flor. Te la deixarà mirar.
1: Una fruita, pel seu gust o per la seva textura?
0: Pel gust. Pel gust. El sabor, sí.
1: Sí?
0: Sí, pel gust.
1: Un color.
0: Hauria de dir el blau perquè sempre porto més o menys blau, perquè si res t'escau, posa-t'hi blau. M'agradaria colors llampants, posar-me colors llampants. No sóc tan extremada.
1: El blau? Molt bé. De fet, aquest estudi hi ha una part que és molt blava.
0: Molt blava, Sí, el blau.
1: Un viatge que t'agradaria fer o que poder ja has fet?
0: Tots, en podria fer molts. Sí.
1: Ni que siguis somiant, no cal que hi hagi
0: estat. No, no he somiat mai en un viatge, no. Quan me'ls he trobat els he disfrutat, molt. I actualment ara sí que ens vam plantejar amb el Jordi de que si anàvem al Tercer Món perquè ens conviden pagant-nos nosaltres, van emprendre la solució d'enviar els diners del nostre viatge, perquè segurament fem més feina enviant els diners que no anant-hi. Per tant, viatges llargs o viatges a llocs, si anem amb un viatge, serà sempre per anar a trobar un amic.
1: Sí que no tens un destí concret, però sempre per un amic el faries.
0: O que m'espera l'amic, o que espera que hi vagi a fer una feina. Sí, per molt que m'agradin les aurores boreales, no. Si no tinc algú que m'espera allà i que hi vagi a fer alguna cosa, encara que sigui només compartir el cafè, no hi aniré.
1: Si ara quedéssim tu i jo per anar a dinar a algun lloc, què demanaries per menjar? Què és el que més t'agrada?
0: Et demanaria que vinguessis a casa meva a sopar.
1: No,
0: amb el que hi hagi.
1: No aniríem.
0: Segurament jo et diria vine a casa perquè m'agraden les sobretaules. Ja s'ha vist que m'agrada parlar,
1: llargues.
0: No?
1: Llargues.
0: Ja ho has vist. Sí. I llavors, en un lloc... Bueno, si tu el tries hi aniré i m'hi passaré bé. Però no vull dir que no m'agradi un restaurant. Sí, tria'l tu. M'explico? On me convidis estaré bé.
1: I quin és el plat que més t'agrada? Si jo t'hagués de convidar a casa, què t'agradaria que et fes per dinar?
0: Tot el que em fan m'agrada.
1: Tot t'agrada?
0: No, tot no m'agrada, però tot el que em fan, sí.
1: El que et fan, sí.
0: A mi no m'agrada el pebrot, sóc del Xinxan.
1: A mi tampoc m'agrada el pebrot.
0: Però si me'l fas, me'l menjo.
1: A mi el que no m'agrada és la pell del pebrot. A mi si em fas, em peles el pebrot o em peles el tomàquet, sí. Però si no, no m'agrada la pela.
0: És dura.
1: És cosa estranya. No, perquè s'enganxa els budells i, no sé, m'agafa mania.
0: El meu marit, en Jordi, tampoc li agrada el pebrot. I tenim un net que li donen pebrot tots els dies. I jo, quan veig que menja pebrot, faig una cara... Pobret, penso pobret, però no ho puc dir en veu alta, perquè és el meu net.
1: Si haguessis de triar un fet històric aquí a Esplugues, que tu recordis, o que pensis que és un abans i un després, o t'ho preguntaré d'una altra manera. El cas de l'Adri, per tu és un abans i un després, per Esplugues?
0: No. No és un abans i després.
1: No ha significat res per la gent.
0: No.
1: Per algunes persones.
0: A veure, jo crec que el cas de l'Adri ens va tocar de prop, molt de prop.
1: Perquè podíem haver sigut qualsevol dels nostres fills, eh?
0: Amic de molta gent. Era un noi del poble, un noi que patia una cosa que no havia de patir, i al darrere havia tota una família que patia. I s'havia d'estar al costat de l'Adri, però no és un davant i després... Perquè si et puc dir un davant i després, per mi va ser la lluita del Caufec.
1: La del tramvia també.
0: Que l'hem perdut.
1: Sí,
0: i el tramvia també el van perdre.
1: Sí.
0: Però el Caufec potser a mi m'ha marcat més que l'Adri. A l'Adri he col·laborat. He estat al costat i ho tornaria a fer tantes vegades com em convoquin. Però, en canvi, el Caufec va ser una implicació bastant més important. Mm-hmm. Vam aprendre també molt, el Caufec. Amb l'Eulàlia.
1: Les rues que es feien.
0: No solament les rues, les reunions, les previsions, com aquells nois van patir quan se'ls va posar a judici, com s'ho havien de preparar. No. L'Oriol, que estava en l'equip, aquell noi... Molta gent. Molta gent que va unir a molta gent de molts barris, És que el Caufec... L'Adri també va ser una mica barri-centre, dit així. Clar que va venir gent, com sempre, solidària, però era molt barri-centre, era molt dels amics. En canvi, el Caufec no. El Caufec va portar molta gent de molts llocs. i el tramvia també.
1: I encara se'n parla, perquè dic, soc d'Esplugues i em diuen, ah, del Caufec.
0: Va ser una gran
1: gent molt més jove que jo, eh?
0: Però és que va ser una gran... Ho van portar-ho molt bé, aquells joves, eh? Molt bé. I van tindre... L'Eulàlia els hi va fer un equip.
1: Molt, molt valents.
0: Va ser molt, molt valenta, l'Eulàlia. Sí. Molt. Sempre al costat dels joves. Sempre. Defensant-los a tot arreu. Una altra persona que no coneixia, i gràcies al Caufec.
1: Jo també la vaig conèixer, l'Eulàlia, pel Caufec.
0: També és una de les lluites, eh? Per mi sí que va ser un d'abans i després el Caufec. Perquè el Caufec que havia començat abans, quan es van fer unes primeres reunions, demanant pisos per joves, perquè no els, pels joves d'Esplugues no tinguessin que marxar. I això va començar abans del Caufec i va començar abans que el tramvia. I ho va començar l'Arnau Feliu Badaló, amb unes altres gent, eh? Però et dic el nom d'ell perquè és el que tinc més. Ara deuen haver altres lluites, eh? Esplugues, abans i després.
1: Segur.
0: No ho sé.
1: Una de les no lluites, però que va marcar Esplugues, és l'autopista que va arrabassar tot el barri del Raval.
0: I això no ho vaig viure.
1: I això ningú va lluitar, ni molt poc, molt poca,
0: molt
1: cosa,
0: poca
1: i molt, i molt burocràtic tot, perquè hi havia un parell de terrenys, d'aristòcrates, d'aquí, de la ciutat.
0: Això t'ho expliquen.
1: Exacte,
0: això t'ho expliquen,
1: però ens l'havíem
0: trobat. Aquella gent es devien sentir molt sols. La Maria hi vivia allà, la Maria Jordà. A mi m'ha explicat coses la Maria, a part de lo que he llegit.
1: Molt bé.
0: Però clar, són aquestes batalles, i després jo sé la batalla del símbol, quan els joves no volien el símbol. Gent d'Esplugues que no volia el símbol. Per això jo no hi vivia, jo...
1: Jo crec que tenia uns 9 o 10 anys i recordo perfectament quan es van fer els fonaments del símbol que hi havia com una màquina molt alta, altíssima, que crec que era l'única que hi havia a tot l'estat espanyol, com aquella, va venir de fora, perquè clar, el símbol es va fer a sobre del barranc, ja era tot el torrent, i picava. Aquella turbina i aquella fresa picava a terra, i quan picava, jo que visc a Can Clota, ens vibraven els vidres de casa i sentíem bum, i picava cada 2 dies o 2 dies i mig, perquè picava a terra, aleshores la fresa baixava, i quan pujava treia la terra, evidentment, perquè anava fent els forats pels fonaments, i quan hi havia pujat i tret la terra, els 2 dies i mig tornaves a sentir aquella fresa que baixava amb un hidràulic i tornava a picar la terra, bum, i tornava a estar 2 dies i mig aquella fresa treballant. I després els edificis que ens han fet, ara és una silueta simbòlica de la nostra població.
0: Sí, però per exemple, però el símbol com... el símbol no fa mal d'ulls, i el barco sí.
1: Aquesta és una altra lluita que tenim ara, el barco.
0: M'explico?
1: Sí,
0: jo...
1: perfectament, t'expliques perfectament.
0: És que jo no sóc d'Esplugues, dit així, és que jo porto 42 anys, però no sóc d'Esplugues.
1: Et faig la darrera pregunta.
0: Digui.
1: I ja acabem. Vull el nom d'una dona per portar-la aquí al programa. A qui vols que convidi?
0: Te'n diré dos, la Montserrat Sant Martí i la Maria Jordà.
1: Doncs prenc nota.
0: Totes dos són dues persones que passen com desapercebudes i cal reivindicar-les. Tant una com l'altra. Segur que me'n deixo moltes, eh? Però tant una com l'altra, sí.
1: Al llarg dels programes que anem fent ja aniran sortint més dones i més veus, i convidarem a més persones perquè passin per la ràdio i que fem aquestes xerrades que no porten enlloc però que són importants, perquè ens hem d'escoltar i hem d'explicar allò que ens ve de gust.
0: Si això serveix per algú o per algú...
1: No ho sabem pas.
0: No, benvingut. Vull dir, no... L'únic que pot passar és que quan arribi el Jordi em digui 2 hores a la ràdio, Lluís.
1: Home, entre que comencem, preparem i enregistrem, doncs sí, hem estat força estona.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Lluïsa, una abraçada per tu, per totes aquestes persones que treballen en equip, que han treballat en equip amb tu.
0: Segur.
1: Gràcies.
0: A tu.
1: Per
0: gràcies per pensar en mi
1: aquesta estona.
0: Gràcies per pensar en
1: una
0: mi.
1: Una abraçada.
2: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa, perquè no sempre cal explicar-ho tot. un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent espluguins i espluguines. Són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
3: Hola, què tal?
2: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer.
3: Sí, correcte.
2: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
3: El 78.
2: Més o menys.
3: Sí.
2: Vius al barri de la Plana?
3: Sí, sí, sí, correcte.
2: Molt bé. I ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar,
3: sí,
2: de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
3: Exacte, sí, sí.
2: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta que t'agrada molt, que són les abelles.
3: Sí, sí, efectivament.
2: I què et porta aquesta afició?
3: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
2: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, la horticultura, sí. Tu les abelles.
3: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
2: I no et piquen?
3: Bueno, em protegeixo.
2: Fas cultiu de mel?
3: Sí, sí, sí, sí. El que passa és que ho faig una mica molt... molt amateur, diguéssim. Ho faig per distraure'm, no és per fer negoci, vamos.
2: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura des de fa
3: sí,
2: molts anys.
3: Sí, sí, ja fa molts anys, sí.
2: Quan comences a escriure?
3: Bueno, de fet, des que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
2: Bàsicament poesia.
3: Sí.
2: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
3: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
2: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit de Sant Just, doncs una amiga em va demanar de que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona de
3: sí,
2: pràctica i lectura
3: sí,
2: per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
3: Ja, sí, sí. És complexa. És complexa. Llegir poesia s'ha de ser un rapsoda, o sigui... Hi ha gent que tenen aquest do. Però, bueno, jo no llegeixo poesia. El que faig... L'escric. L'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però, bueno, com a afició.
2: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats o...?
3: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després amb temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... anècdotes que m'han passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte i, bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
2: T'has presentat amb algun certamen
3: sí,
2: literari?
3: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, doncs és satisfactori.
3: Sí, la primera la sorpresa, dir, ostres, i després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
2: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Que t'agrada la natura i les abelles?
3: Sí, jo el que m'agrada molt és la història, o sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre: hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història és realment qui l'escriu, la història? La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen el que ells els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
2: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
3: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, una que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar i, bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys. D'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final, pues, he arribat a una conclusió que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico explico una història referent als brevers.
2: Sí, que el llibre es diu Matasgar, la terra dels Imasigen.
3: Imasigen, sí. Els Imasigen són els amazics, que són els berebers, que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació. Catalunya i el nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida i en canvi ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
2: Sí, perquè és estreta, vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, d'àrabs.
3: Sí, però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, doncs els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí conquistant tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que... O sigui, va ser... Els amazics es van unir i van presentar molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
2: En el teu llibre dius l'altre paradís perdut.
3: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots han sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme. I aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertificar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure i tota la gent que vivia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
2: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta a les altres cultures... coses positives, no?
3: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, ja, no estic parlant de fa 4 dies de lo que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenia una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, sí? d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
2: Tamahar ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
3: Sí. Tamahar és una novel·la de ficció, en primer lloc. És una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs, diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair, si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs,
2: sí,
3: que parla d'una reina que va venir de les muntanyes, que li diuen Tin Hinan. Però aquest nom de Tin Hinan és un nom deformat que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Diia. O sigui, aquesta reina es deia Diia. N'hi havia que li diuen Din Hian. Clar, de Din Hian a Tin Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui, que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara. Una zona que en aquella època era bastant habitable.
2: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
3: Bueno, el que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, bueno, després d'aquí traslado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i bueno, hi ha tot una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses que... pensaments que jo tinc que els he traslladat a la novel·la. Pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat. Perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, doncs, això és aquest xoc d'interessos en el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, doncs, té una... O sigui, també m'interessa molt l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
2: I intervé la religió a la teva novel·la?
3: Sí, o sigui, hi ha...
2: O les religions...
3: Intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, bueno, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs el mateix passa aquí amb aquesta novel·la. Hi ha miracles... que resulta que amb el temps, pues, parlo d'una civilització perduda. O sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època. I parlo de que tenien coneixements que s'han perdut. Perquè, de fet, és el que passa. Nosaltres, la nostra civilització té 2.000 anys, si no té més, té 2.000, màxim, si tens enrere, 3.000. Però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
2: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia, no solament del nord d'Àfrica,
3: sí, sí.
2: En general, eh?
3: Sí, bueno, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó que s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 10.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos. O sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa perquè s'ha trobat relació no sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, i això com ho podien fer? Com podien bellugar aquestes pedres i com podien fer aquests talls a les pedres, quan ara és difícilment inexplicable. Per nosaltres, per la nostra cultura, o sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, no, aquesta gent segurament tenien alguna cosa més.
2: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
3: Podria ser, per què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert, no és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, contínuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no ho descarto.
2: Jo tampoc, sincerament. No diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no se'm prendria per seriosa.
3: Ja.
2: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho.
3: Tamasga.
2: Tamasga.
3: La terra dels Imasigem. L'altre paradís perdut.
2: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per
3: no,
2: exemple?
3: No, el podeu trobar a l'Amazon.
2: El tens a Amazon?
3: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
2: Sí.
3: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen... Però no dos duros, sinó...

0: Més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Ah, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, no, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres, llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això, el faig jo, el publico jo i ja està, ja el venc jo directament.
1: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
0: sí,
1: no?
0: O sigui, ja...
1: amb una impremta italiana.
0: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, i, escolta, i és molt econòmica.
1: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, amb les entrevistes que estem fent, la majoria tot són autoedicions... Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
0: Tingués en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
1: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
0: El vaig imprimir a l'agost.
1: Del 2020.
0: Sí.
1: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
0: sí,
1: algun correu electrònic?
0: Sí, jo en tinc alguns, encara me'n quedo alguns, perquè en vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
1: Doncs, mira, us convidem esplugasfm@gmail.com és el correu electrònic de la ràdio. I podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui sí. aquest llibre
0: l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà, o sigui, possiblement sortirà en castellà.
1: Val.
0: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines, surten més pàgines, o sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
1: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català o trobes les paraules més concretes?
0: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, a veure, perquè, esclar, no em sonava bé, no? Llavors, inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un repàs, perquè, esclar...
1: Bueno, seria qüestió de buscar algun filòleg castellà
0: sí.
1: de castellà i que hi fes una repassadeta.
0: Sí, sí, sí.
1: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
0: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
1: Les tres boires?
0: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
1: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
0: Sí, de fet, m'interessa tot.
1: Sí. Això, submergir-te en aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
0: És que és diferent.
1: És diferent.
0: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí. Jo, ostres, dic, em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, ja vaig... O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
1: Però a part la investigació que has de fer...
0: Sí, sí, la investigació em atrau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, sí. I de fet és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
1: Molt bé.
0: Escriure.
1: Montserrat i les tres boires.
0: Les tres moires.
1: Moires.
0: Moires, sí.
1: Ah, pensava que era...
0: Les moires, sí. Sí, és un llibre... aquest nou llibre que estic amb ell tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que és de Montserrat. Vale. I que té 10 anys. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot el que li va passar, diguéssim.
1: Doncs, Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història.

0: m'agrada molt i ens emplacem per una propera ocasió i ens veiem, com diem sempre, pels carrers i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
1: Pues perfecte.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Val, vinga, adéu.
0: Adéu.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
0: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan set tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel, d'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
4: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, per celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. I llavors el dia de Sant Antoni es feia un reconeixement al cavall. Llavors aquest dia el cavall tenia un menjar especial, o un menjar o doble menjar de garrofes, se'l gornia i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església, i eren tres tombs que es feien al voltant de l'església amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
0: Aquesta festa, Sant Antoni Abat, es celebra el 17 de gener.
3: El 17 de gener, sí.
0: Però aquí a Esplugues no celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els Tres Tombs a tot arreu de Catalunya.
3: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, com el cap de setmana, fem la missa, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, els socis i per tot el que vulgui vindre.
0: Sí.
3: I amb un ball final.
0: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació.
4: Sí, se celebra en molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener. A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè sí, venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia se'l tenim reservat per a la nostra festa, igual que nosaltres participem a altres Tres Tombs d'altres poblacions.
0: Perquè clar, aquesta tradició que és agrícola, antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i hi ha asfalts, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
4: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona.
0: Sí.
4: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs. Uh-huh. Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven a llavors a catequès i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa, que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè es volgués ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia, ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
0: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
4: Molta agricultura i molta conreu.
0: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet al Florença i des del grup d'estudis, estan censats el bestiar que
4: sí,
0: hi ha aquí a Esplugues.
4: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peces que hi havia amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb sí, la fundació de la Colla dels Tres Tombs, uh-huh, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
0: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
3: El Quim.
0: Sí, sabem, el Quim. I per sí, això tenim un de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, sí, que sí, també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i caps grossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
4: Amb el Llorenç.
0: Exacte.
4: Llorenç Vendrell i el seu germà.
0: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall i el carruatge.
4: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartoró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Tres Tombs l'any que els seganters van ser anomenats banderats.
0: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, hi farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
3: Sí, perquè nosaltres en principi cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys també, i llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i sí, tothom sempre ha dit que sí. I ara, per això, sempre, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
0: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari. Aleshores, el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
3: Sí.
0: Que és el número més rodó, 30. Ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30 aniversari. Sí. Val? I aleshores, vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
3: Bueno, l'entitat té que numerar ella mateixa, el seu nombre, el seu capità, i el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Llavors, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, uns posen coses de la seva entitat, allà el carro, està bé, molt bé, i després, pues, doncs l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera,
0: sí,
3: i això ho munten ells, i així participen més dintre de la nostra festa.
0: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat,
3: sí,
0: i aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
3: Sí, amb el paragó de festes, sí.
0: I aleshores la banda Arat, també hi ha en el grup la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
3: No, no, això és un pregoner.
0: El pregó, això.
3: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat. En principi, si aquest any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat, sí, fa de pregoner i doncs s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir. O sigui, potser parla dels Tres Tombs una mica o parla només de la seva entitat. Però en principi fa el que digui, que hi està.
0: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant,
3: sí, sí, cada
0: les
3: any
0: entitats.
3: Jo crec que cada any se supera més, eh? Sempre dius, ostres, que aquest any ha sortit molt bé, però l'any següent encara surt millor.
0: Exacte, sí. És així.
3: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un ball el dia del pregó, un ball o canten o fan alguna cosa, pues, uh-huh, per acabar d'omplir la festa i, sí, i crec que queda força bé.
0: Algun any la coral ha participat?
3: Sí, la coral, no? Sí.
0: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
3: Sí, és estreta, sí.
0: El dia de la festa vostra, eh? Després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
3: Sí, sí, però no, aquest dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar nosaltres, els lligals d'arada, i s'ho passen bé, també.
0: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres, sí, de la banderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte, sí, i comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
3: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar al lloc, és allà dalt al carrer
4: Andreu Amat.
0: Sí.
3: I llavors, doncs, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, puntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot.
0: Val.
3: Els socis, doncs, tenen dos esmorzars gratis, sí, i la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
0: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista, però per la banda de l'Institut de la Mallola.
4: Davant mateix l'Institut de la Mallola.
0: Sí. Exacte, davant mateix a l'Institut. Que allò havia sigut antigament Espluga City, que hi ha gent que li dona la referència.
3: Exacte,
0: sí, aquesta. I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles, que
3: sí,
0: arriben,
3: clar,
0: les plugues.
3: Van venir ahir, mentre, bueno, ja venen abans quasi de començar a esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, o sigui, han de treure els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran.
0: Déu-n'hi-do,
3: sí. I ara, doncs, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs, que diuen que n'hi ha primer, que segon... I així se surt.
0: Sortiu cap a 11:45, penso que és,
3: sí,
0: 11:45.
3: Sí.
0: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
4: Allà el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni Abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres, i ens fa la benedicció dels animals que passen i dels animals que venen domèstics que volen beneir-se i que la gent porta.
0: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel pont d'Esplugues, baixa
4: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament, sí, està definit que baixem pel carrer de l'Eglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten, si i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier, Vicenç Bou, i també torna a volta Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier, Doctor Torró i Àngel Guimarà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
0: Pere, quan es fan els tres tons, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o a les tartanes i passejar-se.
3: Els que van amb les tartanes són o de la nostra, dels nostres socis nostres, bueno, de moment de les nostres senyores també que van,
0: sí.
3: Van les entitats també d'Esplugues, ahir
0: l'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
3: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
0: Estan allà.
3: Sí, sí, llavors allà van tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també posem un carro per ells, sí, sí, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament també, vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan, com cavalls que veus, si veus que hi ha algun cavall suelto, que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen, voluntàriament, i participen de la festa.
0: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
3: Sí, digues tu.
4: Coneixent algú de la colla pots fer-te soci, i si no, a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues, @gmail.com, es pot sol·licitar fer la inscripció. Nosaltres tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano, sí. Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 8:45 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci pot venir allà fàcilment.
0: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
3: Els cavalls que van els abanderats, tot això es lloguen.
0: Sí.
3: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors aquest, no, que el no tindre cavall, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
0: Clar.
3: Després venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar el que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans, i bueno, de vegades doncs, el canvi a vegades hi ha diferències, perquè un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3. Però clar, no és el mateix preu un de 4 que de 3.
0: Clar,
3: a vegades és que paguen les diferències, però bueno.
0: I com feu els intercanvis amb les altres colles d'altres municipis?
3: Bueno, ja tens un... Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i, escolta, vindreu a tal puesto, vindreu a l'altre puesto. A vegades potser es diu sí, a vegades no, voleu que vinguis Esplugues? I ells no pensis que ja es preocupen, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, doncs pues, volen vindre Esplugues. I ja et truquen per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
0: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
4: Principalment la nostra tasca és la festa dels Tres Tombs, sí. La primordial. A partir d'aquí nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Tombs, tenim dues tartanes que pugem a distribució, pugem a disposició de la població perquè faci una volta un tomb pel poble d'Esplugues.
0: Molt bé.
3: A part també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
4: la carrossa de carbó.
3: La carrossa de carbó.
0: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu el Tres Tombs al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs bàsicament seria dintre del primer trimestre de l'any.
3: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge, a del Fèlix, que això també
0: a la plaça Vermella.
3: Busca, això mateix, nosaltres també busquem gent que perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i
4: de fruita, de pagesia tradicional.
3: Sí. I després, pues, bueno...
0: Feu més coses, la revista també, feu
3: la revista,
0: vull dir, això que sí. Que
3: us portava... Sí, això hem de donar molt...
4: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que hi ha, això s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen i col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
0: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
3: 100, no?
4: Actualment són 100 socis. 100. Sí.
0: Totes les entitats d'Esplugues que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
4: Sí, són socis i a més són bastant actius perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament,
0: sí.
4: I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
0: Quan feu l'esmorzar per la festa... Després veneu el tortell de Sant Antoni.
3: Sí.
0: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març et menges el tortell de Sant Antoni.
3: Sí, sí, sí, sí.
4: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això la festa dels Estons ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
3: missa.
4: De la missa. De la participació.
3: Amb el vi dolç.
4: Amb el vi dolç.
0: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I els Tres Tombs teniu la vostra música?
4: Tenim una música pròpia que és escrita la lletra i la música pel Marcel Casellas, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
0: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res, alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir si un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat, recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable, entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
2: Només hem de recordar que això fa constatar-ho, que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes dels Estoms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra, també el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran, però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents cada any. Un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga. O sigui, una sèrie d'anys, no? Perquè és que carregar-lo cada any diferent no pot ser.
0: Clar.
2: Però sí que el lluïm d'aquesta manera, però també. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
2: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
2: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí.
2: Que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'ha triat.
3: No
2: sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no? Va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer
3: de l'Església
2: i un altre any del carrer Joan Corrales. També
3: Montserrat, també.
2: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat. Doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris,
3: sí,
0: dels nostres carrers d'Esplugues.
3: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser o alguna persona que ha volgut ser també ho ha fet, eh?
2: Sí,
3: en
2: primer moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem el principi d'any que diem qui triem de banderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els 3 toms en aquell moment.
0: Molt bé.
2: Perquè
0: ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, sí, dintre de la colla, oi?
2: Són amazones.
0: Amazones.
2: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
3: Sí.
0: El dissabte
3: abans del pregó.
2: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: sí,
2: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner.
0: Val.
2: amb una tartana, amb un brec. Se'l va a buscar, i on el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera.
0: Molt
2: i
0: bé.
2: Passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
2: i llavors s'inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges, i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
2: S'ha de mantenir la tradició i la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
3: Com, sí, tant, com vulguis.
2: Com vulguis.
3: I si t'hem de parlar del crim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Aquí tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat a Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
2: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues.

0: Són les 7 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlarem d'inclusió, de somriure i de quilòmetres. I us parlarem d'una entitat que es diu Empujando Sonrisas. I per això hem convidat a la Sílvia Bofill. Benvinguda.
3: Moltes gràcies.
2: La Sílvia és aquí d'Esplugues, del barri del Centre. No, del barri del Gall.
3: Del Gall.
2: Del barri del Gall.
3: Bueno, vaig viure al Centre, o la Plana, no sé ben bé què eren, perquè estàvem una mica limítrofes quan jo era petita amb els meus pares.
2: Sí.
3: I des de fa uns 10 anys, del barri del Gall. Sí.
2: Primer explica'm què és aquest projecte d'Empujando Sonrisas.
3: Empujando Sonrisas va començar d'una forma molt natural fa uns 5 anys aproximadament. Va començar un noi que es diu José Luis, que té un fill que té paràlisi cerebral. A José Luis li agrada molt córrer i a la seva dona també li agradava. I ells bueno, sortien a córrer, el que passa que van adoptar aquest nen que... bueno, el van adoptar pensant que no tindria, que seria un nen sa, sense problemes, però coses de la vida, van veure que evolucionava de forma diferent que altres nens, el van adoptar en 3 mesos, van veure que alguna cosa passava i aquí, quan van arribar, perquè són de Galícia, van arribar a Galícia i van veure que tenia una paràlisi cerebral. I això els hi va condicionar, va ser un xoc al començament. Els va condicionar molt la seva vida, però van decidir que volien continuar fent les coses que feien abans de l'adopció del seu fill, i van decidir que volien començar a córrer. Llavors van començar a córrer amb la cadira de rodes. La gent es va començar a sumar per entrenar amb ells, van començar a fer curses i de forma molt natural va començar el que va ser Empujando Sonrisas.
2: Has dit Galícia.
3: Sí.
2: M'agradaria saber quina relació hi ha amb tu, Esplugues de Llobregat en Galícia, perquè els teus pares fan el Camino de Santiago, però no sé si això té res a veure amb el Camino.
3: Res a veure, però la família... Està clar que Galícia ens crida molt. jo vaig conèixer el José Luis, el pare de Mario, que és aquest nen que va amb cadira de rodes. El vaig conèixer fa un parell d'anys perquè a mi també m'agrada molt córrer. Llavors van fer un repte que buscaven gent anònima per tot Espanya que els agradés córrer i que volguessin córrer de Boston a Nova York fent relleus. Volien triar 5 persones anònimes amb vides normals, que no fossin professionals, i vaig tenir la sort de que, bueno, em van triar i van triar José Luis, entre altres.
2: I això va ser l'any passat?
3: Fa 2 anys.
2: 2 anys ja?
3: Fa 2 anys de tot això.
2: Perquè el teu pare m'ho va explicar.
3: Sí.
2: I li vaig dir, ha de venir a la ràdio i li...
3: Ostres.
2: Faré l'entrevista. I fixa't-ho, han passat 2 anys plis-plas.
3: Ha passat volant, sí. El temps vola, el temps, sí. Vola. I res, ens vam conèixer fa 2 anys amb aquest repte. Va haver-hi una connexió instantània. Vam quedar les famílies, vaig conèixer el Mario. I jo ara sóc una més d'Empujando Sonrisas. Viatgem cada 2 mesos, ens veiem cada 2 o 3 mesos per fer curses, per estar amb la família, per fer entrenaments, per pensar projectes, i no parem, no parem.
2: I això es focalitza a Galícia o ja s'ha fet una expansió per tot Espanya?
3: S'està expandint per tot Espanya, perquè al començament estava molt centralitzat en Galícia. És veritat que la majoria de membres són de Corunya, que són gallecs, però ja tenim gent d'Empujando Sonrisas a Saragossa, tenim gent a Madrid, aquí a Barcelona també han vingut ells a córrer, la mitja marató de Barcelona, per exemple. Ens anem movent per tota Espanya.
2: De fet, aquí
3: estranger.
2: Ja estranger. Ara anirem a l'estranger. Sí. Aquí a Esplugues sí que hi ha un projecte, que és de la Creu Roja, que el que fan és persones voluntàries porten unes bicicletes amb unes cistelles al davant i porten... Està dedicat més aviat per a gent gran o que té alguna dificultat de mobilitat, i els porten a passejar, doncs, per aquí, per Esplugues, per Sant Just, per zones més planes que tenim al carril bici. Bueno, no és la mateixa idea, però sí que és aquest sentit de voluntariat.
3: Sí.
2: i de fer un acte per una persona, doncs, que té algun tipus de mobilitat reduïda.
3: Sí, no és la mateixa cosa, però sí que està molt també vinculada, perquè és una manera de que una persona que té una limitació física pugui sortir del seu entorn més immediat i fer coses a l'aire lliure, acompanyat, o sigui, el concepte és semblant, sí, sí.
2: Anem a l'estranger, explica'ns aquesta aventura, perquè darrerament a Esplugues FM tenim molts aventurers. Tenim l'Enric Luzan, que ha començat aquesta volta al món a peu, i et tenim a tu, que ens expliques aquesta aventura a l'Argentina.
3: A l'Argentina. Doncs fa un any i mig vam acabar el repte de córrer de Boston a Nova York. Va haver-hi molta connexió i vam començar a pensar que havíem de fer alguna cosa per donar visibilitat a l'esport inclusiu, al córrer amb cadira de rodes. I justament parlant un dia per casualitat amb el meu amic, vam veure que hi havia una cursa que ens agradava moltíssim de feia molts anys, que es diu El Cruce, que és córrer per les Andes, tres etapes, 100 quilòmetres en total.
2: Que allà és molt important, això del cruce.
3: Moltíssim.
2: Explica'm-ho després, ara expliquem sí. El projecte.
3: Llavors vam veure que la nostra il·lusió era fer el cruce i vam dir, i si ens animem, ho intentem fer? Al començament semblava una mica una bogeria, perquè, clar, 23 edicions que hi ha hagut, en cap hi ha hagut una persona amb cadira de rodes fent aquest repte, perquè és una cursa molt exigent, que puges a 2.100 metres d'alçada, amb molt desnivell, molts quilòmetres, 3 dies acampant a l'aire lliure. Però vam dir, per què no? Anem a provar si l'organització ens dona l'okay, nosaltres endavant. Llavors vam parlar amb l'organització, ens van dir que per part d'ells no hi hauria problema, que l'equip mèdic havia donat el vistiplau, i vam dir cap endavant. I llavors aquí vam començar ja a pensar com anar cap a Argentina, perquè ens feia falta també un patrocini, una ajuda, perquè som molts corredors els que hem d'anar empenyent la cadira de rodes, i és un viatge bastant car.
2: I heu trobat patrocinadors o és de la vostra butxaca?
3: Mira, al començament estàvem tan il·lusionats que vam dir, encara que sigui la nostra butxaca, ho intentem fer, però clar, necessitem molts corredors i no tothom s'ho podia permetre. Llavors vam començar a picar pedra fins que vam aconseguir una ajuda. Iberia, no sé si puc dir...
2: I tant, aquí tothom que col·labora de manera voluntària, nosaltres fem publicitat totalment voluntària.
3: Ai, moltes gràcies. Doncs Iberia es va enterar del nostre projecte, va contactar amb nosaltres, vam tenir una reunió i ens va dir, no us preocupeu pel viatge, pels vols, això està cobert. I va haver-hi una altra empresa que ens ha dit que no vol publicitat i no vol que diguem el seu nom, que ens va cobrir el que és l'estada. Llavors, gràcies a aquestes dues empreses i alguna petita ajuda d'alguna altra petita empresa, hem aconseguit el finançament per poder fer aquest repte.
2: Perquè, clar, això no solament és un cost econòmic, sinó que hi ha un tema personal, laboral.
3: Oh, també. També gràcies a la flexibilitat que hem tingut per demanar vacances en aquesta època de l'any, perquè acabem de tornar just ara. Hem hagut d'estalviar dies de vacances a l'estiu per agafar dies ara. Una logística que bueno, ens hem pogut muntar i cap problema.
2: Més la família, perquè tu tens fills.
3: Família, això ha sigut el més complicat. Els entrenaments són duríssims, són moltes hores d'entrenament. Jo tinc dos fills. Clar, gràcies a Déu tinc una parella que em recolza en totes les iniciatives que jo proposo. És més, m'anima, em diu, això no podràs viure més que una vegada a la vida, aprofita, estàs fent molt bona feina, estàs donant visibilitat a l'esport inclusiu, estàs ajudant. És que Isabel, has de veure la cara que tenen aquests nois quan correm amb ells.
2: Qui estigui escoltant l'entrevista i digui, aquesta veu em sona, doncs sí, és una mami del Folky Torres.
3: Ah, exacte, sóc la Sílvia Bofill, mami de 6è i de 3è del Folky Torres. I membre de l'AFA també, perquè jo sempre intento col·laborar en tot el que puc, així que...
2: És el que sol passar, les persones actives estan actives amb tot, a l'AFA i amb el que calgui.
3: Sí, cal fer un cop de mà, perquè si no, si ningú fes res, al final les coses no sortirien. Exacte. Llavors, si podem ficar el nostre granet de sorra, allà que estem.
2: Aquest projecte, a més de fer el cruce, no sé si vols explicar alguna cosa més del cruce.
3: El cruce ha sigut una experiència transformadora. Ha sigut terapèutic pels nens. Són nens que tenen unes limitacions bastant importants. La cara de felicitat que tenien, els estímuls que rebien, els corredors que ens hem trobat pel camí, la gent plorava, perquè, clar, és duríssim, és una cursa duríssima, que ens hem de preparar molt a consciència. La gent ens avançava queixant-se, alguns dient, estic a punt de deixar-ho, i ens veien nosaltres amb la cadira de rodes, empenyent per aquelles pendents, i ens deien, ostres, sou inspiració, continuo només per vosaltres. La gent plorava. Bueno, és una cursa que ja, si vols en parlem després, però participen 47 nacionalitats diferents, 8.000 corredors, i per primera vegada et dic, amb cadira de rodes. Ha sigut un boom, no pots ni imaginar l'estima, el carinyo que hem rebut aquests dies fent aquesta cursa. Ha sigut impressionant.
2: Podeu trobar informació a l'Instagram Empujando Sonrisas o també a la pàgina web empujandosonrisas.es.
3: Correcte.
2: El que ens estigui escoltant, doncs que segueixi això. I si voleu seguir a la Sílvia, doncs Bofill Sílvia.
3: Correcte, correcte. I també tenim una pàgina que parlem només del desafío que hem fet ara, Desafío Empujando Sonrisas, i que aquí trobareu tot el que és el cruce. I podeu fer, us podeu fer una idea aproximada del que ha sigut. Tot i que penso que les imatges no fan justícia. Les imatges, els vídeos, tot i que semblen, a vegades els mires i dius, ostres, és impressionant, si no estàs allà no et pots fer una idea del que és la implicació de l'equip per aconseguir superar el repte del
2: cruce. Per tant, emocionalment és molt fort, a part de físicament.
3: Una muntanya russa que no et pots arribar a imaginar. M'he passat plorant tot el viatge. Emocionalment ha sigut bestial. Físicament ja anava molt preparada, perquè clar, porto un any entrenant i portem molt de temps entrenant, però emocionalment no sé per què. Suposo que veure les cares dels nois que portàvem, veure l'estima amb el que ens han tractat l'organització, i després hi ha una cosa que et volia comentar, que les dues cadires de rodes que hem portat cap a Argentina s'han quedat a Argentina, les hem regalat, les hem donat, hem vist la gent, els pocs recursos que tenen, hi ha una fundació argentina que es diu Challenge Argentina, Fundación Challenge Argentina, que està a la Patagònia, vam conèixer aquesta entitat, vam veure tot el que feien. És una entitat que treballa molt amb esport d'hivern, perquè allà tenen pistes de neu, i el que passa que quan se'n va la neu no tenen activitats per la gent amb discapacitat. I nosaltres vam veure supernecessari deixar una cadira de rodes perquè la poguessin fer servir. La persona que va recollir la cadira de rodes, que era el president, ens deia que hi ha gent que viu allà que no surten de casa, que no viuen en uns paisatges preciosos i per la seva discapacitat no coneixen res del seu entorn. I va ser, bueno, pèls de punta, plorant, mentre els hi donàvem la cadira de rodes. I el dia següent de donar, ja havien estrenat la cadira de rodes. Hi havia una persona, una noia que es deia Analia, que ja anava en la cadira de rodes i ja ens estan mostrant tot el que estan fent. I no pot ser més gratificant. L'altra cadira de rodes, vam anar a Buenos Aires i aquesta, la primera cadira, pensàvem deixar-la. La segona, vam arribar a Buenos Aires i teníem contacte amb un pare que té un nen també amb una discapacitat important, que es diu Alejo, i corre amb una cadira de rodes que és com els carros de l'aeroport, de portar les maletes. Pensa que és un nen molt limitat físicament i van decidir córrer una cursa de 5 quilòmetres amb ells, i a la cursa s'anava caient la roda, s'estava desmuntant. Aquest noi està molt limitat i llavors va ser impossible no deixar la segona cadira de rodes. Vam deixar la segona cadira també. Són cadires que costen moltíssim. Una cadira són uns 5.000 euros. Ara hem d'aconseguir, ho aconseguirem, ara farem, intentarem aconseguir les dues cadires, perquè ara tenim els nostres nois d'Empujando Sonrisas sense cadira de rodes, Mario i Pedro. Però les aconseguirem i jo crec que hem fet bé, perquè Argentina és molt difícil. El que ens deien és que no és només que a nivell econòmic estan malament, o sigui, no hi ha recursos, sinó que ni tan sols no arriben. O sigui, no, al mercat no hi ha cap cadira de rodes adaptada per fer servir allà. Amb la qual cosa era necessari.
2: És increïble, eh?
3: Sí.
2: Perquè un país tan divers, amb uns canvis climatològics que té tot tipus de paisatges,
3: sí,
2: ens pensem que deu tenir una economia brutal, tot i que ja sabem tot lo del corralito, sí, i totes les dificultats econòmiques, però que a aquest nivell que m'estàs explicant, doncs no m'ho imaginava.
3: Està com polaritzat. Hi ha gent que té molt i hi ha gent que té molt poc. I és una, i són realment artistes de l'economia. O sigui, fan malabars els argentins per arribar a final de mes. no els hi queda una altra, perquè és que han hagut de superar moltes crisis. I això es percep quan estàs a Buenos Aires, és una ciutat que m'ha encantat, però sí que veus aquesta, jo dic, una ciutat que està a un estat una mica de decadència, els edificis, perquè suposo que no es poden mantenir, però conserva l'essència, la cultura, la tradició, una ciutat molt interessant, però és el que et comentava, hi ha nens que et demanen pel carrer, aquí està prohibit que els nens et demanin pel carrer, hi ha molta gent dormint al carrer, et demanen, i a més no et demanen diners, o sigui, tu estàs menjant i s'emporten un tros d'entrepà teu, per exemple. És un, jo crec que és una ciutat, tampoc, a veure, no sóc una gran coneixedora perquè he estat només uns dies, però he tingut la percepció de ciutat com polaritzada.
2: Déu-n'hi-do. Entre cruces,
3: sí,
2: i empujando sonrisas,
3: sí,
2: s'ha creat algun tipus de col·laboració que es pugui mantenir en un futur amb aquest intercanvi, o que ells mateixos inicien uns projectes d'Empujando Sonrisas a l'Argentina?
3: Mira, bona pregunta. S'ha creat un vincle impressionant, perquè ara estem en contacte, hi ha vídeos fins i tot a xarxes socials, si voleu veure per Instagram, de que aquests vincles realment jo crec que perduren. Com una germandat, o sigui, no, jo crec que no seran Empujando Sonrisas Argentina, però sempre estarem agermanats. El meu amic José Luis, el que té el seu fill amb cadira de rodes, va donar una de les seves cadires, perquè clar, els nens creixen i a vegades s'han d'anar adaptant, una cadira que ja no li servia li va donar a un altre nen aquí a Barcelona, i va haver-hi una trobada en el que es va convidar, anys després de donar la cadira a aquest nen, aquí a Barcelona, i et dic que, no sé, els meus pares també van poder venir, va ser impressionant. El vincle no es trenca mai. A dia d'avui, bueno, el nen desafortunadament va morir, desgraciadament,

0: Els amaga.
1: No se'ls amaga. Es busca un entreteniment. Són nens que estan superlimitats. El seu oci és limitadíssim. El cas de Mario, per exemple, que té paràlisi cerebral, només mou els ullets i una mica la cara. No pot fer res. Llavors, sortir al carrer, veure els estímuls del carrer, per ell és el millor que pot passar. Corre, és impressionant, perquè té els estímuls de la gent que corre al costat, els paisatges que van canviant. Li canvia la cara, perquè jo sempre dic, Mario es comunica amb la mirada, perquè realment no pot parlar, però amb la mirada t'ho expressa tot. És impressionant, eh? I a més dic, es comunica amb la mirada perquè té una pantalla que ell té unes icones, uns gràfics i tal, i mirant et pot dir res, alguna coseta, i sempre que pot, mira la pantalla i selecciona la imatge de vull anar a córrer. Sí, sí, empujando sonrisas, vull anar a córrer. Wow. Sí. Quan veu el seu pare que es vesteix amb roba d'esport per anar a córrer, es posa neguitós perquè vol sortir, ja no vol esmorzar, ja no vol fer res, ell està neguitós perquè vol sortir a córrer. Va arribar un punt que el meu amic em deia, ostres, m'he d'amagar com Superman, m'he de ficar la roba de córrer a sota de la roba normal. Si ell no em pot acompanyar perquè està plovent o el que sigui, surto vestit de normal i quan surto al carrer em trec la roba de sobre i em quedo vestit d'esport.
0: És com aquells anuncis, no? Que la filla surt de casa amb roba normal i l'ascensor surt per sortir de festa, no?
1: Correcte, correcte.
0: Un pare que es transforma en qualsevol racó per poder sortir.
1: Sí.
0: M'agradaria fer-te alguna pregunta d'aquest viatge d'Argentina, però ja més a nivell personal i ja no tan emocional, amb Empujando Sonrisas, no? Què et quedes tu de l'Argentina? I m'agradaria, per exemple, quin menjar t'ha sorprès d'allà de l'Argentina?
1: Mira, m'ha encantat el asado, perquè jo no soc molt de carn i a tot arreu que he anat la carn és espectacular. Són els mestres de la carn, la fan perfecta.
0: Fins i tot aquí a Barcelona, eh?
1: Sí.
0: Vas a un restaurant argentí i la carn, encara que sigui la mateixa del restaurant del costat, la cuinen diferent, però és que la carn argentina...
1: La dominen. Exacte. I també m'ha creat molt l'atenció, per exemple, que els encanta el formatge. El formatge te'l fiquen per tot arreu. I com a mi m'encanta el formatge, també feliç. Demanaves unes llenties amb formatge. Demania la milanesa amb formatge per sobre. Formatge per tot arreu. I bueno, els alfajors, les postres, tot això, els dolços, també els fan boníssims. En realitat, es menja superbé. Sí.
0: Dintre de la pobresa menja bé, perquè hi ha països que són més rics.
1: Clar.
0: I no es menja tan bé.
1: Sí, ells no són un país pobre, bueno, considero, el que passa que és un país una mica polaritzat i molt maltractat una mica per la política i tot el que ha passat. Però realment han sigut un país molt ric i han tingut molts recursos. El que passa que hi ha hagut unes crisis que els han matxacat. Bueno, em deia, vaig conèixer, perquè ja coneixes molta gent, i em deia un argentí que ell fa no sé quants anys va poder comprar-se un cotxe nou. Diu, però ara, avui dia, és impossible que ningú es pugui comprar un cotxe nou. Tot han de ser cotxes de segona mà, i veus que és veritat, tot està molt reaprofitat. Hi ha molta botiga de segona mà i, bueno, intentar amb el que tenen treure el millor possible. Fer estirar l'economia tot el que poden.
0: Doncs anem en compte, perquè aquest primer món poder ens trobarem en aquesta situació no gaire lluny, perquè aquest consumisme no ens porta enlloc i al final arribarà que s'acabarà la producció, perquè s'acaba la matèria prima i haurem de reciclar-nos molt.
1: Sí, a nivell cultural m'ha sorprès molt. Per exemple, hi havia un teatre que era una llibreria, un teatre impressionant, era tot una llibreria. I veies, vas pel carrer i veus grafitis, però preciosos, murals preciosos. A nivell cultural és impressionant.
0: Això quina ciutat era?
1: A Buenos Aires.
0: A Buenos Aires mateix.
1: Sí.
0: Sí, perquè a més hi ha... També hi ha molta diferència entre les mateixes ciutats de l'Argentina, perquè és tan gran.
1: T'he de dir que he conegut la part més bollante, la part més rica d'Argentina. També m'he mogut pel centre de Buenos Aires. Soc coneixedora que si te'n vas per la perifèria de Buenos Aires, ploraries. Bueno, anant de l'aeroport ja veus xaboles, fins i tot un amic que va anar fa un any va comentar que veia una xabola construïda a sobre d'una altra xabola, o sigui, per maximitzar l'espai i perquè no tenen recursos, o sigui, una precarietat tremenda.
0: Anem a parlar de coses una mica, ara ja anem a canviar una mica. Bé, doncs una mica ara, si et sembla, seguirem parlant del projecte Sonora.

0: risas, però també has portat un llibre que voldria també sí. que m'expliquessis una miqueta, perquè aquest projecte va molt més enllà.
1: Sí, quan vam acabar el primer repte que vam fer de córrer de Boston a Nova York amb el meu amic José Luis, tornàvem en avió i ell m'estava explicant la seva història familiar, perquè ells van adoptar a Mario a Etiopia quan tenia 3 mesos, no sabien que tenia una malaltia o una discapacitat, i va ser a Espanya quan es van adonar que tenia paràlisi cerebral, i llavors m'explicava la seva vivència. Després van adoptar una altra nena a Vietnam, i la seva història era superinteressant. Llavors ell, en un moment determinat, em va dir que estava pensant escriure un llibre, que no sabia com començar, que no sabia. I jo li vaig dir, mira, anima't, jo t'ajudo, tu em vas enviant, tu comences a escriure, tu m'ho envies, si cal jo li acabo d'alguna forma, ho vaig editant. I així va néixer El Hilo Verde, que és el llibre que va escriure. Va sortir fa un any, més o menys. I tots els beneficis que recapten d'aquest llibre van a Guinea-Bissau, a una ONG que es diu Kumpu, que està construint una escola, un edifici anexa a una escola. Allà no tenen els recursos, són nuls, no tenen res. És més, el que es recapta, necessitaven 5.000 euros per construir aquest edifici. I aquests 5.000 euros són pel material, perquè la gent del poble és la mà d'obra. I hem aconseguit, sembla que falten 300 euros o així per arribar als 5.000, però ja hem aconseguit l'objectiu que teníem.
0: Doncs anem a dir l'editorial, i si hi ha xarxes socials també de l'editorial, que la gent pugui aconseguir aquest llibre.
1: És El Hilo Verde de Círculo Rojo, l'escriptor José Luis Fernández, i podreu veure, si busqueu Círculo Rojo, també el llibre també estava, no sé si ara ja ho han retirat, però si busqueu per internet trobareu, està a diverses llibreries, El Hilo Verde.
0: Tu ets periodista.
1: Jo soc periodista, sí.
0: Però no et dediques a edició de llibres ni maquetació, no, fas un altre tipus de feina.
1: Jo estic coordinant publicacions mèdiques i científiques a una altra editorial.
0: Per tant, sí. Una mica, el tema de redacció i com s'ha de maquetar,
1: sí,
0: això ho tens molt per la mà.
1: Sí, això ho tinc més per la mà, per això el vaig animar. Dic, mira, anima't, que si és per problemes d'aquest tipus, jo et puc fer un cop de mà sense cap inconvenient. Jo encantada de la vida.
0: Parlant amb una mica en global, de tot el projecte, del llibre, de totes les teves vivències, tot això ja sé que t'aporta molta felicitat.
1: Sí.
0: Però a mi m'agradaria una mica que ens expliquessis com et sents, i una miqueta impulsar i que la gent s'animi a fer aquests voluntariats, perquè sí. Tot això són voluntariats.
1: És que hi ha molta opció de voluntariat. Hi ha molta gent que diu, és que no tinc temps. Jo crec que si vols pots aconseguir, és que tampoc et demanen 2, 3 hores, 4 hores al dia, és que hi ha voluntariats d'una hora a la setmana, o sigui, es pot fer de més i de menys. Per mi és supergratificant. A mi em dona la vida fer aquestes coses, sentir que aquestes coses que faig poden ajudar una miqueta a que una altra persona tingui una vida una mica més fàcil, o donar visibilitat a una realitat, i que, per exemple, amb això del cruce, que tothom deia, és una bogeria, però què voleu amb això? Doncs volem donar visibilitat, i que si hi ha una persona que té un fill o una filla amb una discapacitat i pensa que s'ha de quedar a casa sense sortir perquè no hi ha opcions d'oci, que vegi aquests exemples, que hi ha moltíssimes ONGs, moltíssimes organitzacions que fan coses superinteressants, i diguin, ostres, no, podem fer això, podem anar a la muntanya, podem córrer, podem fer excursionisme, es poden fer moltes coses, no, el teu oci no està limitat o tan condicionat per aquest diagnòstic.
0: Aquí vam fer una entrevista amb un noi que també té TDAH, val? I ara ho sento, però de memòria no me'n recordo del nom del llibre, però també tots la recaptació de la venda d'aquest llibre va a favor d'aquesta associació. I també vam parlar amb el Juanjo Bofill, que va fer el llibre Donde está mi sobre, sí. I tots els diners també van per recaptació a l'Església de Santa Anna de Barcelona.
1: Sí.
0: Per tant, hi ha molta gent que fa voluntariat, i és el que tu deies. Mm. A vegades no és una hora, a vegades és un projecte que et dedica un any de la teva vida, però després això va fent el seu pòsit i va anant i va rolant i va creixent, no?
1: Sí. Fins i tot hi ha molta gent que es jubila i no saben què fer amb el seu temps. Jo ho recomano moltíssim. A més, busca una cosa que et cridi, perquè hi ha moltíssimes coses que pots fer. Si uneixes el voluntariat amb una cosa que t'apassiona, a mi l'escriptura, el córrer, és un match perfecte. O sigui que t'enriqueixes, o sigui, aportes, et sents bé, però a més tu estàs beneficiant-te d'aquesta col·laboració. O sigui que jo animo a tothom que pugui buscar un temps, cadascú en la mesura de les seves possibilitats, i fer alguna cosa de voluntariat. Sí.
0: I això a nivell familiar també enriqueix, perquè els teus fills els estàs educant
1: amb valors.
0: Exacte.
1: Ells viuen amb la... perquè a més hem tingut molt contacte amb els meus amics, amb Mario, amb Pedro, veuen la diversitat com una cosa normal. Estan creixent amb valors d'incloure l'altra persona, buscar formes d'inclusió, de que tots som diferents, de que hem de buscar la inclusió, i ho veuen ja amb una certa naturalitat. O sigui que jo crec que això és una lliçó importantíssima que s'emporten els meus fills. També l'esforç, o sigui, valors com l'esforç, les coses costen, tot aporta, tot suma a nivell familiar.
0: I que quan tens aquestes vivències veus lo afortunades que som.
1: Moltíssim.
0: Encara que ens queixem de que estem dintre d'un sistema consumista, que estem vivint a Barcelona, que la ciutat, la contaminació, el soroll, però quan te'n vas amb altres països dius, però si m'estic queixant i soc molt afortunada.
1: Som uns privilegiats. I a més viatjo perquè a vegades dic, ostres, quina mandra fer les maletes per marxar de viatge. I veig que José Luis i Paula marxaven amb dues cadires de rodes, el menjar triturat del seu fill envasat al buit amb un per refrigerar i guardat per aquests dies, més quatre maletes perquè té un respirador, un no sé què. I dic, ostres, jo de què em queixaré? Si viatjo amb els meus fills amb una motxilla. O sigui que veus aquestes coses i per mi són inspiració.
0: M'ha agradat això.
1: Sí.
0: Inspiració.
1: Sí.
0: Ens quedem amb el somriure?
1: Ens quedem amb el somriure, i tant.
0: Amb la mirada d'en Mario?
1: I tant. I la del Pedro, no em vull deixar el Pedro. El Pedro és l'altre component també, l'altre noi que va amb cadira de rodes. És un noi que té paràlisi cerebral i autisme. I volia comentar que en aquest viatge ha sigut tan terapèutic que és un nen, és un noi, té 22 anys, li costava el contacte físic, no responia als estímuls i ha acabat responent a totes les preguntes, fent abraçades a la gent, et buscava per fer abraçades, seia al teu costat, buscava un contacte. La seva mare deia que estaven fent teràpia perquè tingués més mobilitat de braços i que ha estat com 2 anys per intentar aixecar braços. S'ha fet fotos aixecant els braços, o sigui, aquestes coses per a aquests nois... és una teràpia que en anys no ho aconsegueixen. La seva mare plorava, hem plorat molt aquest viatge.
0: Clar, perquè on no arriba la medicina...
1: Ostres, arriba l'amor...
0: Arriba l'amor, sí. Arriba les emocions.
1: Les emocions, i això omple moltíssim. O sigui, la teràpia de l'amor, recomanable 100%. Hem sigut un grup a més molt benvingut, ens estimem tots molt, i el respecte, el carinyo, això es nota. Ho perceben, se senten còmodes... I ha sigut un avenç aquest noi, a més, i curiós, Isabel, com ens autolimitem i a vegades com limitem els nostres fills sense saber-ho, perquè estàvem a la cursa i hi havia moments de la cursa que la cadira de rodes no hi cabia perquè s'estretava molt el camí o perquè era molt, molt empinat, i ell havia de baixar de la cadira de rodes. Ell sí que té una certa mobilitat i a vegades va caminant, però la seva mare mai es va imaginar que acabaria pràcticament escalant trossos, i ho feia amb ajuda, agafat de la mà, però amb un entusiasme, una il·lusió, que pujava per camins que la seva mare deia, mai de la vida m'hagués imaginat que el meu fill hagués anat per aquí. O sigui, el que fa, a vegades pensem que no serà possible i fins que no ens posem a prova no ho veiem.
0: És impressionant,
1: sí,
0: de veritat, aquestes vivències, sí, tal com ho estàs explicant.
1: Sí.
0: Sílvia, estic segura que tens algun projecte ja en ment i que estàs preparant alguna cosa.
1: sempre diem, perquè els meus amics i jo quan ens veiem, sempre ha de sortir alguna cosa més, i en aquest viatge dèiem, bueno, vam tornar el diumenge, i dèiem, bé, dilluns, dimarts potser ens donem una treva, però dimecres ja comencem a treballar per la propera. Hem vingut tots tan emocionats, amb tantes ganes de fer coses, es poden fer coses tan boniques. Aquest any, bueno, tenim alguna cosa al cap, li hem de donar forma, però la comunitat de gent que vas coneixent, de pares, mares, familiars que corren amb nens amb cadira de rodes, i les xarxes socials fan molt favor per això, estem pensant potser fer alguna cosa, alguna trobada, alguna cosa, però sí, ells sempre diuen, a cabeza no em para, en gallec, a cabeza no em para, i la meva tampoc, així que sí que estem pensant fer alguna coseta, perquè això, sempre pensem, no és un punt, perquè, feia molta pena fer el punt i final, dèiem, això no és un punt i final, és un punt i seguit, continuarem.
0: Doncs farem un punt i seguit amb aquesta entrevista, i amb la Sílvia, perquè, bueno, ja ho saps, i el teu pare també, teniu els micròfons d'Esplugues FM oberts per vosaltres, perquè necessiteu. Quan acabo les entrevistes, sempre dic el mateix, em repeteixo. Alguna cosa que jo no t'hagi preguntat, que tu creguis que és important, que ens has d'explicar?
1: Ostres.
0: Jo crec que hem parlat gairebé sí. De tot, però alguna cosa que tu pensessis ara... Això la Isabel no m'ho ha preguntat i m'ho havia d'haver preguntat i és una cosa que he d'explicar.
1: Jo crec que hem parlat pràcticament de tot, només incidir en això, de que donar visibilitat a aquests temes permet que altra gent se li engegui la llumeta per col·laborar d'alguna manera o, si estan patint algun tipus de diagnòstic, algun tipus de malaltia, potser per dir, mira, jo també puc fer aquestes coses. Però realment, Isabel, jo crec que ho hem tractat tot.
0: Fins i tot ara m'està passant pel cap gent sí. Que està amb depressió.
1: Ui, l'esport és el millor que els
0: vegin,
1: pot passar.
0: Que vegin com s'esforça
1: i tant
0: la gent en poder superar aquestes limitacions.
1: Sí, l'esport realment és curatiu. O sigui, les endorfines que generes, a mi em passa, jo cada cop que acabo una cursa, estic corrent, dic, mare meva, per què m'he apuntat a aquesta cursa? És horrorós. Després acabo i dic, ostres, em trobo superbé. Em trobo superbé perquè generes unes endorfines, això sempre ajuda. Jo crec, a veure, no soc, sense ser cap experta, però els psicòlegs i això, crec que és una de les coses que recomanen quan una persona no està passant pel seu millor moment, sempre amb atenció mèdica, si necessiten medicació, però coses que podem fer, jo crec que esport...
0: Jo ara et vull fer una pregunta personal.
1: Sí.
0: I com se sol dir, si la consideres impertinent no cal que me la contestis.
1: No crec.
0: Ja que els teus pares estan tan vinculats amb el Camino de Santiago de l'associació d'aquí d'Esplugues... ¿Quan pensas fer el Camino de Santiago?
1: Oi, mira, m'encantaria, bona pregunta, perquè en casa de l'herrero, cuchara de palo, els meus pares porten molts anys fent el Camino de Santiago, es coneixen totes les variants, i són de l'Associació d'Amics de Camino de Santiago.
0: Sí, han estat aquí, que han fet entrevistes, sí.
1: Ja els coneixeu. M'encantaria, ara tinc nens petits, i dic, ostres, amb els nens no...
0: És perquè, més difícil.
1: Sí, no ho gaudiran tant ells, no ho gaudiré jo... Però a la que ja siguin una miqueta més grans és una assignatura pendent i, a més, rebré la millor assessoria a casa meva. Així que sí, ho tinc pendent, m'encantaria.
0: Doncs si et sembla, amb aquesta inclusió, amb el somriure i la mirada del Mario,
1: sí.
0: Amb aquesta persistència i força de voluntat del Pedro,
1: sí.
0: Amb tot l'amor que poseu tots els components d'Empujando Sonrisas, et donem les gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i si fa falta una altra entrevista o fins i tot per telèfon amb alguna altra persona d'aquesta comunitat, ho farem.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: M'agrada dir això, una abraçada per a totes aquestes persones que fan possible aquests projectes.
1: Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i em pren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui parlem de l'Associació de Veïns del barri del centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, eh? Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. Hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Isidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que deia, que es va morir de repent, era sí. Un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, eh? Dintre per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer sí. Mateix Àngel Guimarà, sí. Però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també, eh?
1: Sí, sí.
0: Però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. El que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, nen n'hi ha un, dic nens perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, l'arregla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí fem xicun o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de dues plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi caben molta gent. Llavors, amb 10 o 12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen sí. A aprendre...
0: No, els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora, la que imparteix. Vale. Aquesta senyora és sòcia de l'associació de veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho d'alguna
1: manera, mateix,
0: una col·laboració.
1: Això mateix, em sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix, tornem a fer pintura, la fem dos dies, dimarts i dimecres. Llavors, dijous, feien sevillanes, també va tenir molt d'èxit, després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és a l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Ah, clar, al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota,
1: això mateix.
0: Que són molt grans.
1: Llavors fem el, és molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també feu una cosa que està reconeguda a tota la població, que és el carrer, les flors al carrer.
1: Les flors al carrer col·laborem.
0: Exactament, col·laborem, que ho fan els veïns del
1: Mossensito. Col·laborem amb els veïns del carrer, demanem una subvenció a l'Ajuntament perquè ens ajudi, però clar, les flors costen diners. Has de comprar tota la flor que posem, costa diners. O sigui, alguna que anem a buscar a la muntanya Ginestra i com es re antigament, però ara no et deixa ni collir, eh? O sigui, ara està prohibit.
0: No es poden collir.
1: Està prohibit, ara està prohibit.
0: Les herbes remeieres del camp no es poden recollir.
1: Llavors anem a comprar flors i, bueno, demano una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
0: Col·laboreu amb els veïns, amb aquest...
1: Amb les flors,
0: les flors al carrer,
1: reunions, i també, vinga reunions.
0: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels
1: el
0: veïns.
1: El sopar i l'endemà el festival infantil.
0: Exacte.
1: També el festival infantil, comprem xutxeries pels nens, les olles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'ns van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
0: Alguna exposició que recordo que s'ha fet al centre vostre?
1: Fem un concurs de fotografia,
0: sí,
1: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, pues fem els barris el més a prop possible. Però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
0: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
1: El mateix llibre de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre.
0: Sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
1: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
0: Bé, bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
1: Això mateix, la secció de fotografia. Comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia, que són de la Societat de Veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
0: També feu una exposició de pessebres.
1: Fem primer, si anem per dades, primer, sí, el concurs de panellets.
0: Tens raó,
1: el concurs
0: panellets
1: de panellets és el dia 1 de novembre. Uh-huh. El fem, si fa bo, fora, el Robert Brilles, als jardins, i també té molt d'èxit, veient inclús de fora, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars, el Condi Vicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la Plana.
0: A la plaça Gandhi, sí.
1: Sí. Bueno, bé. demanant, amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè a local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica perquè no sigui sempre el mateix, i bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
0: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
1: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent, del
0: barri
1: del barri centre, però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. A vegades també ens sortim de Catalunya, ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè ja prou feina és fer un autocar, per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu, que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió diguir val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim tarda just a molt, eh?
0: Sí.
1: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omplava del tot i surt molt car. Però bueno,
0: no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
1: això mateix,
0: simplement tenir una inquietud.
1: Tenim molta gent que ja no és del barri del centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
0: sí,
1: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'associació de veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar aquesta associació, jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també.
0: Uh-huh.
1: I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes. Amb un euro al mes, cada excursió que fem, el soci té un descompte, amb la sortida.
0: Sí, sí.
1: En dues excursions que fem, ja pràcticament es paga la quota.
0: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte amb
1: tu.
0: Sí,
1: mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a associació de veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43@gmail.com.
0: Molt bé.
1: Aquí és el correu de l'associació de veïns, que també poden enviar un correu, ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
0: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
0: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
6: Duro con él.
0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 8.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió i iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Ah, però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El GTM van omplir, podríem traduir-ho més o menys, tot i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin en Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh.

Segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, a qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40. Sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys a París el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991 amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: l'històric GTM van omplir, que com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment a rock. Sí, sí, sí.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse, bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia, perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor, una paraula malauradament en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments, o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, bueno, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza va ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Era una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo, i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

0: Josep Guardiola, Pepe Ucha, per a los amigos que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep, era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé, i no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
1: Este caballo viene de Bonanza.
0: Ai, està entrant i en vinil a 33 evolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè el devia posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari, ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però ara Garfunkel en va fer algunes de notables.

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines, he localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975 i com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altre és una balada amb un títol preciós, I Only Have Eyes For You, és a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho, i encara més amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Take Away. Escapada. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten. Has pensat alguna vegada en fotre el camp? I potser sense avisar i passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Break Away, no em direu que no és una balada maca, eh? Avui, un petit recitalillo d'Art Garfunkel en solitari des del seu àlbum Break Away del 1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que t'enviï energia de la positiva, bon rotllo, sí, podria ser una cançó per al nostre espai del món.

Late in the Evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Battiato ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades. Nòmades.

0: t'ha agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986, que es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tot Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Μπατία το Forever. Desde la perspectiva n'hi haps que... Algú va dir, tot passa, ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Oh ja.
1: Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frage mich, warum? Sag, warum?
2: Sag, warum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburg. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily O'Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Visos va ser Why Worry, que varen brodar en Mark Knopfler i la Emily O'Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada

0: en directe amb Arnold Flaherty i Emmylou Harris. Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans Emmylou Harris que Mark Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emmylou Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Mark Knopfler va néixer dos anys més tard, a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que a mi em cau molt, molt bé i que hi he anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu: et demano reserva índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també! El Capone i els discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un One Hit Wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
5: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
6: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó de Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight, Tenim la nit, Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston. I know.

gran Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los, no pensava jo, havia conegut també una altra versió, potser en castellà? Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La noche y tú va ser la seva adaptació al castellà, aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que t'estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco. Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema. Que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5, perquè era l'horari estàndard de les oficines als Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li Cómo eliminar a su jefe. El record per Sheena Easton, perquè aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava, i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de l'FM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores i també a iVox.com, o si prefereixes a YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... No perdis la sintonia. I si aquí al club t'hi trobes a gust, fes-me un favor, home. O dona. Digue-ho als teus amics. Per participar, sisplau, per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Susi Guerrero, que ens diu: hola Albert i equip, moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja. Suposo que són els codis postals. Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses. Però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç, home. Diu, vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna. No, no es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa, quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui. Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu, tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant perquè la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de roquers i els de la casa de discos van dir, no, que això no és per vosaltres, doncs, fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

0: I aquí està la frase que comentàvem.
1: Entra la pluja que caurà.
0: Gràcies, Susi, per el teu correu, per el temps que ens has dedicat.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: faig per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Boig per tu.
1: Boig per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
2: Oh, se está bien con la radio.
4: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real, era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, l'assiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent, ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor, perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver's Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu: hola Albert, bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets, amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90 històries de ràdio fantàstiques i també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive i el seu gran èxit You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo, perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu Encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You Ain't Seen Nothing Yet. Encara no has vist res, nano. 1974, la fantàstica Bagnum Turner, Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època, i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Montpou, que diu: "Hoy me he acordado de All She Wants de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita". Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Són les 10.
1: Ruta 66.
2: Puntuals com cada setmana arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
3: Ruta 66, el més nou.

Celebrate forma part d'un EP dels Blackstone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. Sis temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans escoltàvem dos dels 6 tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds, tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Chief Lynne. Forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976, és a dir, això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació, Living Thing.

Calling America! Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

The Beaches of Cheyenne és un dels tracks del disc Fresh Horses, el sisè àlbum d'estudi de Garth Brooks, el més gran de la música country dels anys 90 a USA. Sis singles extrets d'aquest àlbum de 10 tracks. Un d'ells, una cançó composada per Steven Tyler i Joe Perry dels Aerosmith. Disc multiplatí al seu país amb cançons com She's Every Woman.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get

Breaking Out of Hell, àlbum d'èxit del Sailborn al seu país, Austràlia i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes aproximadament van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball dedicada com a tribut al líder dels Motörhead, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

Breaking the Chains és un dels tracks que formen part del disc Start Back the Time, el nou treball del Subway, banda alemanya i suïssa de hard rock amb més de 30 anys d'història. I amb ells tancarem el programa d'avui. Amb una altra de les noves del Subway que s'anomena Calling for You, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau! Tonight!

0: Coblejant.
1: Som a tot el país.
2: Coblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coblejant,
0: amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esplugues FM.
1: Avui ens acompanya l'Alfred Vallès. Bona tarda, Alfred.
2: Bona tarda.
1: Gràcies per venir a l'Entre Nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Contem amb una persona que veureu amb el decurs de la conversa, que ens aportarà sobretot molta llum i molta practicitat del que pot passar en un futur immediat. L'Alfred té una extensa formació acadèmica i professional, és tècnic en explotacions agropecuàries, també guia de natura, educador ambiental, col·laborant amb entitats com l'Associació Hàbitats, ANDA i el Centre Mediambiental L'Arrel, voluntari del projecte Rius, i va ser ajudant d'investigació al CREAF, que és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. L'Alfred també és membre del Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua, lligat a l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, i president de l'entitat ecologista Martorell Viu. L'Alfred també és soci de la Institució Catalana d'Història Natural i membre del grup Orquideològic de Catalunya, guia botànic de l'ADENC i de l'entitat Flora Catalana. Per acabar, indicar que és coautor amb un veí de Sant Esteve, José Cabrero, del llibre Els arbres a Martorell, que per tots els que vivim a la zona us el recomano totalment. Alfred, m'he deixat coses, però amb tot això estic segur que les teves aportacions ens ajudaran a entendre el moment actual que estem vivint a nivell climàtic i, sobretot, quin és el futur que podem tenir. Si et sembla, començo amb una pregunta bastant oberta.
2: Sí.
1: M'agradaria que ja comencis a desenvolupar i permetem una miqueta també la frivolitat. Això del canvi climàtic és cosa de quatre ecologistes que us agrada anar amb bici?
2: Sí, moltes vegades la gent veu com una cosa aliena això del canvi climàtic. Això del canvi climàtic no em va amb mi, jo ja tinc prou problemes en el dia a dia o en arribar a fi de mes. Però en realitat el canvi climàtic és transversal a tota la societat i tota la biologia i tota la vida de les nostres, de la nostra natura i de la nostra societat. Jo posaré un exemple. La sequera que hem patit i que encara no s'ha resolt del tot, de 3 anys d'una sequera brutal amb pobles que havien de portar l'aigua en cubes i talls d'aigua, sabem que en part està causada per aquest canvi climàtic i, de fet, els models tots preveuen que si no fem res per canviar-ho, les sequeres cada cop seran més intenses i més llargues i més freqüents, no? Llavors, per exemple, la sequera, els regadius a Lleida, no nevava el Pirineu, no plovia, no hi havia aigua als embassaments, no es podia regar la plana de Lleida. Van tenir restriccions i van haver de deixar de regar moltes hectàrees del Pla d'Urgell i la producció, això en depenia l'economia local de tots aquests pobles. Després, sense anar més lluny, potser en parlarem més endavant, però la Dana que hi ha hagut a València s'intensifica per un oceà, per un mar mediterrani més calent, i aquest mar més calent aporta més humitat. Quan arriba l'aire fred, generen fenòmens extrems com aquesta Dana, com aquesta inundació. És a dir, encara que el vulguis ignorar, encara que diguis no pot ser, afecta a tothom i transversalment. És a dir, que en aquest sentit, bueno, i sense oblidar les onades de calor, és a dir, jo crec que no és una cosa, potser la gent més conscienciada o més alternativa, entre cometes, doncs el té més present, però ens afectarà a tots, vulguem o no.
1: Encara que fem allò que alguns fan, no?, de tapar-se els ulls i dir, bueno, esto no está pasando, però sí que és veritat que passa, no? Darrerament, a més, aquests dies justament s'està celebrant la Cimera Mundial del Clima a Bakú, justament crec que les últimes conclusions s'acaben de produir pràcticament ahir o abans d'ahir, i m'agradaria escoltar la teva opinió, què ens pots dir una mica d'aquesta cimera?
2: Sí, exacte. És a dir, s'ha fet una cimera del clima, una conferència de les parts, la COP29, a Bakú, que és la capital d'Azerbaiyán, on s'han reunit tots els països de les Nacions Unides per debatre al voltant de les mesures que podem prendre per lluitar pel canvi climàtic. Llavors, jo segueixo alguns periodistes i algunes entitats ecologistes com Greenpeace, etc. I hi ha una mica de decepció en el sentit de que s'havien de tenir diners, el món desenvolupat, el nord global, havia de donar diners al sud global, als països en vies de desenvolupament o subdesenvolupats, perquè implementessin polítiques de transició energètica per produir energia sense emissions, és a dir, eòlica, solar, etc., i també lluitar o facilitar que es pogués finançar la reconstrucció en cas de fenòmens extrems. Parlem d'inundacions, de sequeres, és a dir, llavors, què passa? Els experts deien que es necessitaven, entre tots els països del, diguéssim, desenvolupats, que portessin uns 1,3 bilions de dòlars, no? per finançar aquesta transició, diguéssim, ecològica o energètica als països del sud i solventar els danys que causa el canvi climàtic. I llavors, en canvi, els acords que hi ha hagut són de 300.000 milions de dòlars, m'entens?
1: Absolutament insuficient, no?
2: Exacte, és a dir, si sense parlar gent de Nigèria o gent d'Uganda o d'altres països en desenvolupament que no generen emissions, perquè ells tenen una economia menys que consumeix menys petroli, és a dir, és el nord global, els Estats Units o Xina, o fins i tot nosaltres en més petita mesura, els que generem les emissions i en el passat hem emès més diòxid de carboni i hem causat el canvi climàtic, i en canvi els hi toca el rebre als països pobres, no? Llavors aquesta solidaritat entre el món ric i el món pobre pues, ha deixat bastant que desitjar. Per altra banda, la posició d'Aràbia Saudita ha sigut terrible, perquè Aràbia Saudita depèn de l'exportació de petroli, no? I no volia incloure i ha lluitat perquè no s'incloguin les conclusions que s'han de reduir els combustibles fòssils, és a dir, si no vols emetre CO2 no cremis petroli, però si el teu país depèn econòmicament del petroli, doncs costa molt, hi ha un interès econòmic molt fort i ja es posen traves, i com que és un acord de molts països, pues trobar un text i unes bases que tothom estigui d'acord costa molt.
1: No és fàcil. I jo crec que és una pregunta, una inquietud, que segur que tenen també els oients. És curiós que aquestes cimeres es fan a països que, per exemple, com el cas de Azerbaijan, o com el cas de l'anterior, que va ser Emirats, són països que són eminentment productors de petroli i de gasos contaminants, no?
2: Sí, jo crec, en aquest sentit, crec que, és a dir, com que som conscients de que la producció de petroli i cremar-lo o de carbó o d'altres combustibles fòssils genera el canvi climàtic, pues una mica per rentar la cara o volguem dir, sí, nosaltres exportem molt de gas i petroli, però som conscients i estem conscienciats pel canvi climàtic i fem una gran cimera parlant d'aquest tema, no? Llavors, jo crec que hi ha una mica així d'una mica rentar-se la cara o blanquejar una mica...
1: Una doble moral, podríem.
2: Sí, exacte, en el sentit de que per una banda depèn la teva economia i de l'exportació de combustibles fòssils, i per altra banda fas una cimera o una conferència internacional per reduir l'ús d'aquests combustibles fòssils, no? Evidentment, tots tenim contradiccions i aquesta seria una contradicció molt gran.
1: Una contradicció de base gairebé, no? El programa saps que dura aproximadament uns 50 minuts, per tant tenim temps per poder parlar bastament de moltes coses, i a mi m'agradaria començar, per exemple, si ens poguessis explicar casos d'efectes reals que tu hagis vist en primera persona o que coneguis directament sobre aquests efectes del canvi climàtic.
2: Sí, efectivament, perquè moltes vegades pensem que és una cosa llunyana. Jo sempre, pensant en exemples del dia a dia, la gent que tingui una certa edat recordarà que quan, per Tots Sants, quan es torraven les castanyes, la gent s'escalfava les mans en les castanyes i feia un fred que pelava.
1: Feia fred, sí.
2: Feia fred per Tots Sants, i hi ha una dita que diu, per Tots Sants capes i mocadors grans. Ara vas amb màniga curta per Tots Sants.
1: Sí, sí, absolutament.
2: I les castanyes, quan estan calentes, no les vols ni tocar perquè dius quina calor que fa, ara m'haig de fotre castanyes. Has de menjar castanyes calentes. Això una cosa. Després, a les glaceres. Jo he fet una mica d'alpinisme, no massa, però he estat als Alps, en alguna glacera, concretament al Glacier Blanc, i llavors vaig estar fa uns anys, el 2000 i poc, i després, 16 anys més tard, va anar-hi un amic meu. Comparant les fotografies d'aquella glacera, veus com la glacera ha retrocedit d'una manera brutal. És a dir, i això que està passant a les glaceres dels Alps, està passant a l'Himàlaia, està passant als Andes i està passant als Pirineus. Val? Sí. Llavors, què vull dir? Que les glaceres, que depenen de la quantitat de neu i del fred per formar-se, no?, i per mantenir-se, estan retrocedint a una velocitat de vertigen. O, per exemple, a nivell més local, els canvis en la fenologia. La fenologia són els ritmes de la natura, no? El ritme en què floreixen les plantes, arriben les aus migratòries. Doncs jo, per exemple, recordo que als anys 90, recollia herba de cop i pericum per fer un oli medicinal pels cops, que és molt efectiu, que és antiinflamatori, i anaves per Sant Joan i estava florit l'herba de Sant Joan, l'oli pericum, no? Perquè es diu herba de Sant Joan perquè floreix per Sant Joan.
1: Per la temporada.
2: Doncs ara molts anys que la primavera és excessivament càlida, doncs et trobes que vas per Sant Joan a buscar herba de Sant Joan i ja no està florida, ja està fructificada, ja... O sigui, el ritme de la natura ha canviat. Són canvis subtils que si no estàs a la natura o no tens una certa edat, a veure, un noi de 18 anys, aquests canvis no els ha vist, perquè...
1: No té referències.
2: No té referències anteriors, però jo recordant quan florien les plantes o quan arribaven les orenetes i veus que això està canviant i hi ha gent que ho registra, hi ha Ritme Natura, que és que es pot col·laborar a nivell particular com a voluntari, que està registrant aquests canvis en la fenologia i realment o sigui, els canvis estan davant dels nassos. Una altra cosa és que vivim entre quatre parets o una oficina i no els, és més difícil de veure'ls, no? Però, bueno, i sense anar més lluny, el cabal dels rius està disminuint, m'entens? És a dir, jo mirava el Llobregat fa anys i sempre anava molt més ple que ara, no? Perquè plou menys o hi ha més sequera, hi ha més evaporació, disposem de menys aigua, és a dir, tot això es veu.
1: De fet, això, Alfred, es pot mesurar els cabdals dels rius,
2: sí,
1: i tot
2: sí,
1: això
2: sí.
1: Teniu sistemes de mesura, no?
2: Efectivament, hi ha l'himnígraf, que són els sistemes que mesuren aquests cabals, i hi ha corbes de cabal que l'Ebre o aquí el Llobregat i tots els rius de Catalunya que està disminuint el cabal. És a dir, està en marxa, el tenim aquí, i si no fem res pot anar més.
1: O sigui, tots aquests exemples que l'Alfred ens està posant són exemples de canvis que podem observar de manera propera i jo tinc un altre dubte que sempre, sobretot els que no accepten l'existència del canvi climàtic, sempre diuen la Terra sempre ha canviat, no? El clima de la Terra sempre ha anat canviant al decurs dels anys i de la història. Però llavors, quina és la novetat actual? Per què en parlem ara tant del canvi climàtic?
2: La novetat és, primera, que hem viscut en un clima els darrers 10.000 anys molt confortable i molt bo pels humans, no? I després que l'estem causant nosaltres per emetre CO2, és a dir, per cremar petroli, les emissions de cremar petroli, gas natural, carbó, etc. Llavors, jo, per exemple, buscava informació, va haver-hi un escalfament entre el Paleocè i el Leocè. Fa 55 milions d'anys va haver-hi un escalfament de 6 graus al planeta Terra. Però aquest escalfament, per augmentar 6 graus, va necessitar 20.000 anys. Vale? 20.000 anys per augmentar 6 graus. En canvi, nosaltres ara estem a 0, a un quart de grau per dècada. Entens? És a dir, en 40 anys augmentem un grau.
1: Superaccelerada.
2: Exacte. És a dir, el canvi és molt accelerat i... a més causat per nosaltres, és a dir, aquest escalfament que us deia de fa 55 milions d'anys, que està documentat amb registres d'isòtops, de fòssils, etc., doncs va causar unes extincions determinades i va ser un daltabaix per la vida de la Terra. Doncs bé, el que hi ha ara el causem nosaltres i té un ritme desaforat. Sí que és veritat que al final de l'última glaciació, fa uns 11.000 anys, també va haver-hi algun canvi sobtat, no?, però és que realment, és a dir, la diferència és que és més intens, és més ràpid i en som els responsables.
1: O sigui, la diferència bàsicament està amb l'acció de l'home, per dir-ho.
2: Exacte.
1: O de la humanitat.
2: I la velocitat, i la velocitat del canvi. Que no dona temps a les espècies a adaptar-se, a migrar, a desplaçar-se cap al nord, etc. És a dir, la vida pot, i nosaltres amb ella, pot patir molt.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Llavors, amb tot això que estàs dient, jo el que dedueixo és que el que sí que ens ha canviat és l'atmosfera on estem, no? La més propera, per dir alguna
2: cosa. Efectivament. És a dir, veureu, la cosa és la següent. Durant milions d'anys, restes d'animals o d'algues o de... Normalment són vegetals del carbonífer, d'arbres, bueno, no eren arbres, eren com cues de cavall, eren equisètum, o semblants als equisètum. Doncs durant milions d'anys es van acumulant el carbó en sediments profuns i es van acumulant el petroli, no? Llavors, és carboni, és CO2, que estava a l'atmosfera i que es va amagar sota terra. Val? Llavors, què passa? Nosaltres, a l'explotar aquest carbó i aquest petroli des de la revolució industrial, vam començar a cremar carbó i la màquina de vapor i després els motors de combustió, els dièsel, les benzina, tot això, hem fet que el 1750, és a dir, els inicis de la revolució industrial, l'atmosfera tenia 280 parts per milió de CO2. Ara estem a 420. És a dir, hem pràcticament duplicat la quantitat de CO2, de diòxid de carboni, que hi ha a l'aire.
1: En 300 anys, pràcticament.
2: Exacte. I a més, acceleradament, perquè en els últims anys ha augmentat molt més. És a dir, al començament, el ritme d'emissions de la primera part de la revolució industrial era molt limitat. Doncs què vull dir? Que hem canviat la composició de l'atmosfera.
1: Clar.
2: Perquè hem cremat massivament, imagineu-vos, milions i milions de cotxes, milions i milions de vaixells, d'avions, de fàbriques de ciment que cremen. Tot això ha canviat la composició de l'atmosfera, i això són dades, perquè tenim anàlisis, i contínuament a molts llocs, i especialment a Hawaii, s'està mesurant aquesta, diguéssim, augment del CO2. Hi ha una gràfica que feta a 4.000 metres, allunyada de centres d'emissions, que veu aquesta progressió contínua del CO2, no? O sigui, hem canviat la composició de l'atmosfera perquè massivament estem cremant el que s'havia acumulat sota terra durant milions d'anys.
1: I aquí suposo que també el fet d'aquesta globalització dels viatges, per exemple, no? Jo recordo, en el meu cas, jo recordo quan tenia 18-19 anys que anava a Madrid per feina, hi havia un volum mix d'avions. Actualment, quan mires una app de vols per tot el món, és increïble els centenars de milers de vols que estan a venti en qüestió de minuts, no? Llavors suposo que això també influeix molt en que això es reparteixi a nivell de l'atmosfera a vies altes, no?
2: Exacte, és a dir, penseu que ens movem més, consumim més, cremem més CO2. A veure, jo hi ha un exemple, en parlarem potser, però a mi m'agrada molt en Kilian Jornet. En Kilian Jornet és un atleta que, bueno, un atleta, un corredor de la muntanya, i ell va decidir no superar un llindar de tonelades de CO2, ¿vale? Perquè ell anava volant amunt i avall a diferents curses arreu del món i va descobrir que matia tal quantitat de CO2, perquè un vol en avió és molt contaminant, i va decidir autolimitar-se, és a dir, no deixar de volar, anar a algunes curses i agafar alguns avions, però no com si no hi hagués demà, i d'una manera de reduir el seu impacte sobre les muntanyes, perquè ell deia, jo m'estimo les muntanyes i el canvi climàtic que estem causant els està destruint o fent malbé, i haig de fer alguna cosa. I jo també, és a dir, hi ha una responsabilitat col·lectiva a nivell polític, a nivell econòmic, però també hi ha una responsabilitat individual de l'estil de vida o de la manera de fer. Vull dir, potser per lluitar-hi en parlarem, però hauríem de canviar de model o de manera de fer, no?
1: Clar.
2: Llavors, hi ha gent més conscienciada als països nòrdics, doncs hi ha moviments que es diuen vergonya de volar, que justament intenten volar el mínim necessari, i sense anar més lluny, i ja no m'extens més, però jo sé d'una empresa multinacional que va deixar de fer viatges de negocis i va muntar unes pantalles, i per teleconferència contactava amb els diferents llocs o sucursals que tenia arreu del món. Això va estalviar diners i va estalviar vols. Evidentment, potser de tant en tant has de fer alguna que ha de ser presencial, però si implementes avui en dia pots connectar-te perfectament i parlar a l'altra banda del món sense necessitat d'anar-hi, no?
1: Sí, de fet, jo crec que una de les poques, diria, de les poques coses positives que ens va deixar la pandèmia és que les grans empreses es van veure obligades a fer aquest canvi de 10 anys vista en un any, i la gran major part d'empreses nacionals importants justament han fet això, han eliminat els viatges i aquestes reunions presencials que obligaven a desplaçaments ingents de persones, no? Bé sigui amb avions o amb trens o el que sigui, o amb cotxe, i ha passat a molta cosa és a través de pantalla. I clar, això lògicament ha estalviat un munt de viatges. Això és un tema positiu.
2: I un munt de tonelades de CO2, clar. És a dir, que no canvien el clima.
1: Alfred, estem parlant de totes aquestes casuístiques i totes aquestes qüestions que sí que podem veure, i la pregunta directa és com ens afecta a nosaltres aquest canvi?
2: Bueno, bàsicament, el que passa, aquest canvi en la composició de l'atmosfera, això que dèiem que hem passat de 280 a 420, doncs fa que la Terra retingui més l'escalfor. És a dir, el Sol escalfa la Terra, no? I travessa l'atmosfera perfectament, i després hi ha una mena de radiació,

0: actualment ja estem a 1,5-1,6 graus d'escalfament respecte al període preindustrial. Val? Llavors, què vull dir? Que estem canviant el clima perquè estem canviant la composició de l'atmosfera, hem canviat la composició de l'atmosfera i si no fem res la seguirem canviant i retenim l'escalfor.
1: Déu-n'hi-do. I aquest escalfament, quines conseqüències? Evidentment, a més, és un, per el que estàs comentant, és un tema que es va produint sistemàticament, no? I cada vegada una mica més, cada vegada una mica més. Aquest escalfament, quines conseqüències tindria directament?
0: Bueno, per exemple, hi ha conseqüències paradoxals, fins i tot, o estranyes, no? Hi ha qui creu que la corrent del Golf, que és una corrent càlida que porta escalfor a l'hivern a Europa, que fa que el clima, penseu que Madrid o Barcelona estan a la mateixa latitud, a la mateixa situació respecte al nord que Nova York. A Nova York els hiverns són duríssims, aquí tenim un clima molt, molt suau, no? Llavors, aquest clima càlid hivernal més suau d'Europa podria desaparèixer per el canvi en aquestes corrents marines. Però més coses, el clima es pot tornar més extrem, és a dir, els anticiclons subtropicals, aquest famós anticicló de les Açores, es veuen reforçats. És a dir, hi ha un concepte que diuen que és la cèl·lula de Hadley. Bàsicament, si s'escalfa més la Terra, hi ha més anticiclons i més potents a la nostra àrea. Llavors, això pot significar sequeres més intenses, és a dir, un sol espaterrant, com ens ha fet aquests darrers 3 anys, que pràcticament no plovia, i veies que a l'abril feia una calor, que deies, però què és això, no? I abril lluvies mil, i ara per abril ni lluvies mil ni res. No. I falta un sol espaterrant. Llavors, què vull dir? Que això pot anar més. Podem tenir sequeres, podem tenir onades de calor. És a dir, és com obrir la capsa de Pandora, com obrir la capsa dels trons, i generar un clima diferent al clima que teníem, que aquí al Mediterrani era magnífic, m'entens? Tot i les sequeres que teníem de tant en tant, era un clima molt bo. Aquí ara, i aquí diu, i això és a nivell econòmic, que l'estiu farà onades de calor massa intenses perquè vinguin turistes. Llavors, m'entens? És a dir que moltes coses.
1: I una qüestió, això que has comentat d'aquesta corrent del Golf, recentment hem pogut fins i tot veure per televisió o inclús reportatges al respecte de quins efectes podria provocar això en quant a migracions fins i tot de països del nord d'Europa cap al sud. Això és possible que arribi a passar?
0: És possible. Hi ha qui diu que aquest corrent de llaç a nivell global, pot col·lapsar d'aquí 20, 30 anys, 10 anys durant aquest segle, no? Que estem, i aleshores això faria que el clima a Noruega fos insofrible, no? Seria, és a dir, penseu que Anglaterra, per exemple, o Noruega estan pràcticament més com tindrien el clima de Sibèria o el de Canadà, no? És a dir, el clima aquí a Europa, especialment a les parts més nòrdiques, es tornaria molt més extrem en fred, no? Llavors, això podria significar la migració de moltes persones, la congelació del mar Bàltic, és a dir, la congelació a l'hivern, vull dir, no? Llavors, és a dir, que és, ja et dic, és canviar-li a la Terra i entrar en la dimensió desconeguda, per dir-ho d'alguna manera, d'uns canvis climàtics que sí que podem modelitzar, però que realment, bueno, sense anar més lluny, ja en parlarem, però aquest 1,5 graus o 1,6, entre 1,5 graus d'escalfament que tenim ara era el que es pretenia que fos el 2100. I estem a 2024 i el tenim. Entens? És a dir, va molt de pressa i s'està accelerant.
1: I és molt curiós això que estàs explicant, perquè per una banda parlem de l'efecte escalfament i de la pujada de temperatura, i per una altra banda aquest mateix efecte podria comportar la congelació del nord d'Europa.
0: Exacte,
1: o sigui,
0: exacte.
1: Realment el desequilibri que es veu és molt extrem, no?
0: I aleshores hi canvis en el clima al tròpic, perquè l'escalfor tròpic no es desplaçaria. Pensem que els corrents marins, l'aigua pot retenir molta escalfor i els corrents marins distribueixen l'escalfor arreu del planeta. Llavors, un canvi als corrents marins seria devastador a nivell de canvi del canvi en el clima local, diguéssim.
1: És curiós, perquè la percepció, abans ho has explicat molt bé, la percepció individual que tenim moltes vegades dona la sensació de que ens queda tot molt lluny. En canvi, quan mires tot això que estàs explicant, realment estem immersos enmig del planeta i, per tant, ens afectarà passi aquí o passi a 10.000 quilòmetres, no?
0: Sí, jo crec que ningú està a salvo, que diríem en castellà, ningú està a estalvi d'aquest canvi climàtic. I lamentablement, doncs, unes condicions molt bones que tenim

0: ni amb les podem perdre. Llavors, jo crec que en aquest sentit, no per ser catastrofistes, però per això ho diuen científics, que no són ecologistes, és a dir, no són això que dèiem, tios que van en bicicleta superalternatius. Estem parlant de físics, de meteoròlegs, de matemàtics, de climatòlegs, de glaciòlegs, que treballen en ordinadors, que introdueixen les dades, que observen els canvis que hi ha al planeta, i això ho estan dient els científics, és a dir, m'entens? Que no és una cosa de...
1: No és una suposició, sinó exacte, que està basat en fets que es poden exacte. Mesurar, no? Bé, jo crec que fins ara hem dedicat bastant de temps a situar quina és la situació, i a mi m'agradaria profunditzar, si pot ser, una mica amb com podem evitar-ho, amb què podem fer perquè bé sigui de manera, com deies abans, més propera, més individual o de manera col·lectiva. Què podem fer per evitar tot això?
0: Bueno, és a dir, una de les coses que hauríem de fer és la transició energètica. És a dir, no, és a dir, el problema és, són els combustibles fòssils. És a dir, quan més petroli cremes, quan més carbó cremes, quan més gas natural cremes, més emissions de CO2 i més escalfament. Això és així, no? Llavors, una de les coses que podem fer és augmentar l'eficiència energètica, és a dir, aïllar les nostres cases per consumir menys gasoil o gas natural a l'hivern, posar sistemes d'energia solar, implementar energia eòlica, potenciar el transport públic, com deia, autolimitar-nos, és a dir, no serem més feliços per volar més, és a dir, a vegades el que dona felicitat és el temps de qualitat amb la teva família, amb els teus amics, gaudir dels nets o dels germans o dels pares, o... I llavors, moltes vegades, la vida trepirant que portem, que l'hem de penjar a Instagram i hem de ser els més top de tots, doncs ens obliga a estar no parar en tot moment i viatjar amunt i avall sense fre, no? Llavors, jo crec que una vida més tranquil·la, més reposada, digna, amb les necessitats bàsiques cobertes, però sense un consumisme desaforat, no? És a dir, evitar caure en el consumisme, per més coses que compris no seràs més feliç, és a dir, si tens la compulsió de comprar més i més i més, és que pots tenir una mancança, i llavors, una mancança a nivell afectiu, no? I que compres d'una altra manera, no? Dona una petita satisfacció, allò que ara diuen de la dopamina, et dona un xute de dopamina al comprar alguna cosa, però en realitat, jo crec que el gaudir de la natura o de la companyia de les persones que estimes és molt més important que fer 5 viatges a Tailàndia o a les Seychelles, m'entens? És a dir,
1: hosti, a mi no m'agradaria posicionar-me, perquè no estic aquí per això, però sí que és veritat que quan, el que tu deies ara, dona la sensació que hi ha gent que si no ha estat una setmana a Vietnam i l'altra setmana a Argentina, sembla que no hagi fet vacances. Llavors,
0: sí.
1: És una mica contradictori també a vegades, no?
0: A veure, viatjar pot ser una experiència enriquidora, és a dir, tampoc hem de carregar contra això.
1: Sí, no.
0: Però sí que és veritat que a vegades, pues, no sé, jo, per exemple, a vegades anava al poble del meu pare, estiuejar, no?, al Maestrat, i llavors eren unes vacances senzilles, que tenies temps de llegir, que et trobaves en els amics de sempre, és a dir, jo crec que hauríem de... bueno, sí, a veure, potser te'n vas a les Seychelles i penses a Instagram una foto d'una platja que t'hi cagues, no? Llavors es tracta d'això, però jo crec que més que res, això, jo, per exemple, aquest programa he vingut en tren, he agafat el tren, visc a Martorell, he agafat el tren, doncs bueno, doncs menys emissions, a més el paisatge des del
1: tren. Has gaudit del viatge.
0: Exacte, hi ha unes vinyes i uns boscos que dius que maco que és Sant Esteve, no?
1: Amb cotxe t'haguessis estressat per les obres de carretera i tot
0: això. Exacte. A més, vull dir, he pogut, a vegades quan fas trajectes més llargs, jo anava a la feina en tren i llegia, podia llegir al tren i podia fer coses, doncs, evidentment hauríem de millorar l'eficiència perquè Rodalies està com està, però hauríem d'invertir en transport públic perquè fos més fàcil desplaçar-se en menys consum d'energia.
2: Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, doncs recuperem la conversa amb l'Alfred Vallès. Ens està fent una exposició senzilla però també molt objectiva de quins són els efectes del canvi climàtic tant a nivell global com molt a prop, i jo vull recuperar la conversa amb una qüestió que també preocupa, que és el tema de que el nivell del mar constantment estem sentint que no para de pujar. Tenint en compte que vivim en un territori que estem pràcticament envoltats de mar, què està passant realment?
0: Bueno, veureu, hi ha dos efectes. Per un costat, el gel que hi ha a Groenlàndia i el gel que hi ha a l'Antàrtida s'està fonent, no? Llavors aquest és gel, és aigua que està sobre el continent, que al fondre's va per al mar i el fa pujar de nivell, vale? I per altra banda, tenim que l'aigua del mar s'escalfa i es dilata. Quan s'escalfa una cosa, ocupa més espai. Llavors això fa que actualment, en els darrers anys, és a dir, estaríem parlant del 2011 cap aquí, estem parlant de 4,5 mil·límetres, gairebé mig centímetre anual de pujada del nivell del mar. O sigui, això ja està passant, el nivell del mar ja està passant, no? Llavors, què passa? Aquests 4,5 mil·límetres, que són quasi mig centímetre, poden arribar a un centímetre o més, val? Llavors estaríem parlant de que el mar podria pujar metres. Hi ha qui diu que, i això podria passar, que si es fon tota Groenlàndia, el mar pujaria 7 metres, val?
1: 7 metres.
0: 7 metres. I si es fogués a l'Antàrtida ja serien 60 o més, val? Llavors, què passa? Que totes les zones costaneres, els deltes, el delta del Llobregat, el delta de l'Ebre, tot això, a part dels temporals i la manca de sediments que no arriben perquè retenen els embassaments i aquestes sorres, aquests llims alimenten i permeten que es mantingui el delta, doncs tot això fa que les zones costaneres estiguin amassades i les platges estan retrocedint i les zones baixes s'inunden, i a vegades també surten les notícies, algunes illes del Pacífic que són molt baixetes, que tenen poca alçada, doncs els temporals les assolen, les eliminen, i la gent ha d'emigrar, hi ha refugiats climàtics, i això dels refugiats climàtics és per onades de calor brutals que impedeixen viure en una zona determinada, ja sigui per la onada de calor per la sequera o per augments del nivell del mar i dels fenòmens extrems. Llavors, què vull dir? Que el mar seguirà pujant i l'únic que podem fer és posar-nos les piles, emetre menys CO2 i ralentitzar aquest procés o reduir-lo al màxim perquè realment la gran part de la població mundial viu en deltes o en zones molt planes, és a dir, estem pensant en Miami, en el delta del Ganges o en el delta del Llobregat, no, o de l'Ebre, no cal anar tan lluny, no? Clar. Llavors, jo crec que en aquest sentit diu, no, pujarà el nivell del mar, no, ja ho està fent i ho pot fer més, no? Sí. És a dir, que en aquest sentit és una de les coses que...
1: I has posat ara com a exemple el delta de l'Ebre, que potser és el que tenim més proper a més pel seu tamany, no? I què podria passar, per exemple, amb el delta de l'Ebre amb aquesta situació futura?
0: Bueno, a veure, el delta de l'Ebre és un problema molt complex. Per un costat estan tots els embassaments que he anomenat, tots les preses, que retenen els sediments, val? Llavors, què passa? El delta es va formar perquè les terres que arrossegava l'Ebre es van depositar a la seva desembocadura. Llavors, què tens? Tu tens els temporals, el Glòria i tots aquests, que erosionen la costa i s'emporten sorra. Però després tindries el riu, que et porta sorres i llims i reposa aquests sediments que han marxat. Si es tronca, si poses embassaments, l'aigua a l'embassament queda quieta, sedimenta i s'omplen els fons dels embassaments de sediments, de fang, i aquest sediment no arriba al riu, a la desembocadura. Per altra banda, el mar no para de pujar. I per altra banda, el mar està més calent i quan hi ha temporals poden ser més violents. Llavors, és una equació molt difícil. Jo crec que el que hauríem de fer és... I hi ha una plataforma que ho demana, a part de la plataforma en defensa de l'Ebre i plataforma de sediments, hi ha tot de moviments socials i científics al delta de l'Ebre que reclamen que es mobilitzi el sediment que hi ha als embassaments perquè arribi al delta. I al mateix temps que ho faci amb suficient cabal d'aigua per arrossegar-lo. Perquè, clar, si tu treus tanta aigua de l'Ebre que el deixes en un cabal molt minso, aquest cabal no és capaç de transportar aquests sediments. Llavors, són coses que s'han d'implementar. Però, clar, això significa restringir el consum d'aigua conca amunt, és a riu amunt, no? I limitar l'expansió de regadius. Parlem de centenars de milers d'hectàrees de regadiu que es volen posar en marxa ara. Si treus tota aquesta aigua del riu, no baixarà prou aigua per l'Ebre per alimentar aquest delta. Llavors, bueno, podes construir dics, però poden venir temporals. Realment és una equació molt difícil, però ens hi hauríem de posar. És un problema. Penseu que hi viuen milers de persones, són ecosistemes riquíssims, unes platges enormes, aiguamolls en ocells, és a dir, a nivell biològic, humà i agrícola, és un paradís al delta de l'Ebre, no? Llavors, alguna cosa hauríem de fer. Però és difícil perquè s'han de posar a conciliar molts interessos.
1: És que és el que anava a dir, que escoltant-te realment t'adones de que la fórmula la tenim, perquè ho acabes d'explicar perfectament, i jo que fins i tot no tinc idea d'aquest fet, ho trobo superlògic, no? És a dir, si deixo d'alimentar la base amb tot el que hauria d'arribar, lògicament cada vegada el mar entrarà més a dins, no? S'anirà difuminant i al final s'acabarà fins i tot... Hi ha pobles que estan pràcticament a peu de delta que, sí, amb això que estem explicant, podrien arribar fins i tot a desaparèixer.
0: I llavors tindríem refugiats climàtics, no? Sí, sí. Potser ja, a base de grans inversions i de fer dics, fer l'estil, diguéssim, Holanda, podries aturar-ho una mica. Però clar, això de que cada any et pugi un centímetre o mig centímetre al mar, doncs realment és un problema.
1: I abans has comentat, has deixat una mica al començament, que cada vegada podrien haver-hi fenòmens més extrems, com ara, per exemple, ha passat la Dana de València, no? I a mi m'agradaria, no sé si ens pots explicar una mica, quina opinió tens tu del que ha passat realment fora de la gestió política, que aquí nosaltres no entrarem, nosaltres només parlem de tema natura i canvi, i què ha pogut passar aquí?
0: Bueno, ja veureu, per mi el referent en aquests temes és la Montse... la Carme Llaçat, que és meteoròloga. La Carme Llaçat va fer la seva tesi doctoral sobre danes, sobre gotes fredes. Doncs bàsicament què passa? Amb l'escalfament, ara el mar està més calent. O sigui, els que tenim una edat recordem que quan anàvem a la platja l'aigua estava fresqueta, i ara et fiques a la platja i és com caldo calent, està molt més calenta. Doncs un mar més calent genera més vapor d'aigua. Si hi ha més vapor d'aigua a l'atmosfera, quan arriba aire fred, quan arriba aquesta dana, una dana és una depressió aïllada en nivells alts, és una cosa que s'ha esqueixat de la corrent en jet, no? Doncs quan arriba aquest aire fred, es generen grans tempestes que descarreguen, doncs, bueno, 400 i pico litres, en sembla, o més, a la zona d'aquests barrancs que es van desbordar, com el del Pollo o el riu Magre, no? És a dir, doncs, què passa? Que el mar més calent significa més vapor d'aigua, i quan arriba aire fred significa precipitacions més intenses. Llavors, hi ha estudis que diuen que la dana ha sigut més intensa, hi ha estudis d'atribució fets per científics que diuen que la dana ha sigut més intensa del que hagués estat si no el mar no hagués estat tan calent i no fos pel canvi climàtic. I després hi ha una cosa que és política, però que a mi m'agrada comentar, que és l'ordenació territorial, val? És a dir, si tu tens zones inundables que saps que baixarà el torrent per allà d'aquí 10, 15, 20 anys, no edifiquis. I llavors el creixement urbanístic a la Comunitat Valenciana ha sigut exponencial i s'han ocupat zones molt properes a barrancs i zones inundables, perquè per exemple alguns pobles, no sé si era Paiporta o quin era, que la part més alta del poble no ha patit les inundacions, però van ocupar la plana més propera al riu, i a més el riu, el barranc o el que fos, no? Ja em dic el barranc del Pollo o el riu Magre, no? Llavors tenim aquest efecte, no? És a dir, penseu això, i en aquesta línia, a Líbia i a Grècia va haver-hi una cosa l'any passat, la tempesta Daniel, que a mi em va frapar molt, que és que es va generar un petit huracà al Mediterrani, amb vents de més de 85 km per hora, girant amb vents de més de 85 km per hora, i tenia característiques tropicals, val? Penseu que qui alimenta els huracans al Carib és l'escalfor del mar, no? I llavors, si el Mediterrani, que ara està arriba a 30 graus l'aigua en alguns moments de l'estiu, doncs quan més calent estigui el Mediterrani és una bomba de rellotgeria que pot esclatar i generar tempestes. I de fet els meteoròlegs o els estudiosos del clima parlen de medicanes, com huracans, però huracans del Mediterrani, a les seves característiques, però ja et dic que aquesta del 2003 tenia característiques de cicló tropical, semblants a un cicló tropical, coses que no s'havien vist a la Mediterrània. Doncs jo crec que en aquest sentit podem esperar fenòmens més intensos i més extrems a nivell de precipitacions. I l'alternativa ha de ser respectar al màxim els rius, donar espai als barrancs. Hi ha pobles de València que han desedificat petits barris que tenien massa prop del barranc i que eren un perill, i contenir-nos i ordenar el territori de manera que no ocupem els espais de risc.
1: A mi m'agradaria, Alfred, que dediquem dos minuts a una cosa que jo t'he sentit en alguna altra conferència i em sembla d'una lògica aplastant, que és el tema que dius hem de deixar que el riu s'expansioni de manera natural, justament en comptes de canalitzar-los, perquè és el seu curs natural, no? I això que t'he sentit a mi, diguéssim, m'ha fet veure claríssimament que fem tot el contrari habitualment, no?
0: Exacte. Un riu canalitzat, tota l'aigua que hi baixa, va riu avall a tota velocitat, erosionant i destruint. Llavors, si tu tens una zona de plana d'inundació que no és edificat, vale? Quan s'omple aquesta plana d'inundació, es va omplint i fa de coixí, esmorteix la riuada. Mentre el riu es desborda en llocs que no fa mal perquè no l'hem ocupat, doncs el riu, l'aigua que baixa riu avall és menor. Jo sempre poso l'exemple de Tortosa. S'esperava una gran riuada de l'Ebre a Tortosa. Llavors hi havia uns dics a l'Aragó que es van trencar i va inundar una plana agrícola molt gran. Tota l'aigua que va anar a aquella plana inundant-la va ser aigua que no va baixar a Tortosa. I la crescuda, la punta de la crescuda, el gran cabal que arriba al punt màxim, va ser menor. Val? Llavors, el millor que pots fer en una zona inundable és no ocupar-la i donar espai al riu. Llavors, si se t'inunda, doncs, bueno, potser perdràs la collita de taronges, o potser hi haurà un bosc de ribera que s'inundarà, però els boscos de ribera toleren la inundació perfectament. Llavors, el que hem de fer és donar espai als rius. Llavors, si tu l'encaixones tot, baixa més velocitat i no es pot expandir i tota la crescuda augmenta més. És a dir, això ho explica molt bé en Juan Pedro Martín Vide, que és enginyer de la Politécnica, i ho explica perfectament, i és que a Europa hi ha subvencions, hi ha lleis per reduir i per donar espai als rius i descanalitzar els rius. És a dir, hem de canviar de paradigma.
1: A més, suposo que quan es produeix aquestes inundacions que comentes, aquesta aigua s'acaba filtrant, no?
0: Exacte.
1: Cap a, diguéssim, capes freàtiques, que al final no deixen de ser també riques.
0: Exacte. És a dir, aquesta aigua que inunda els aiguamolls o que inunda les planes d'inundació es filtra, s'infiltra al subsol i recarrega els aqüífers, que serà aigua que quan vingui la sequera, els pous tindran aigua per captar. És a dir, si tota l'aigua que ens cau a sobre l'escopim directament per un canal cap al mar, no impregna el subsol i no recarrega aquestes bosses d'aigua subterrània que ens donaran aigua quan la necessitem. És a dir, això ja ho estan implementant a Califòrnia i a moltes zones àrides. En comptes d'evacuar tota l'aigua de pressa i corrents cap al mar en canals estrets, doncs donar llocs perquè es recarreguin aquests aqüífers.
1: Té tot el sentit del món, eh? Recuperem, si et sembla, una altra qüestió que també em semblava interessant, igualment que es parla de la cimera del clima i tot això. El 2015, crec recordar que va ser, es parlava de l'acord de París. Què es pretenia amb aquell acord?
0: Era un acord molt ambiciós. És a dir, realment es van posar d'acord i jo estava il·lusionadíssim. I llavors el que es pretenia era que, a nivell internacional, treballar per reduir les emissions, per cremar menys carbó i petroli, i que la temperatura global no superés el grau i mig. ¿Vale? Abans, què passa? Ja hem superat el grau i mig. Aquest grau i mig que no volíem superar era el 2100, i estem a 2024 i ja l'hem superat. ¿Vale? Llavors, deia que com a molt no havíem de superar els 2 graus. Era un tractat molt ambiciós, il·lusionant, però clar, és a dir, la nostra economia, lamentablement, o l'economia més consumista o més despilfarradora, si vols, necessita el petroli com a droga i de moment els acords de París són, sobre el paper, són magnífics, però no s'estan implementant.
1: Bones intencions, però que no s'acaben de posar.
0: Exacte, exacte.
1: I si marxéssim, dius que estem ja al grau i mig, sí. Faltant 75 anys gairebé per arribar-hi a l'objectiu que hi havia, si marxéssim per sobre d'aquests grau i mig, 2 graus, efectes?
0: Bueno, és a dir, justament es deia, o diuen, es posava aquest límit del grau i mig o 2 graus per no despertar un gegant adormit, per dir d'alguna manera, perquè ens entengui la gent. Veureu, resulta que el permafrost, a les latituds del cercle polar, el subsol, el terra, està congelat. I té molta matèria orgànica allà, té moltes coses congelades. Doncs si es descongela aquest gel, que hi ha al subsol, allibera més diòxid de carboni i metà. El metà també causa efecte hivernacle i també escalfa el planeta. Llavors, quan més es descongeli, més metà i més canvi climàtic, més emissions. I quan més emissions, més es descongelarà. I això també passa amb uns cristalls, els caltrats o hidrats de metà, que hi ha als sediments marins. Llavors, què passa? Si superem els 2 graus o així, o potser abans, es poden desencadenar processos que acceletin el clima, que siguin com a cercles viciosos. És a dir, els especialistes en clima parlen de cicles de realimentació positiva, és el mateix procés, s'alimenta i s'exacerba, que podrien portar a un clima desbocat, se'ns escaparia de les mans. És a dir, llavors això ha passat, això va passar al límit entre el Pèrmic i el Triàssic, entre l'era primària i secundària, i va haver-hi una extinció en massa que podria emportar-se per davant molta part de la vida que hi ha a la Terra i les nostres civilitzacions o fer que àrees de la Terra fossin inhabitables, no? Llavors, què vull dir? Que la prudència, aquest 1,5 graus que pot semblar molt poc, o aquests 2 graus, eren el límit que posaven els científics perquè la cosa no s'expandís i es descontrolés, no? Llavors, és molt important contenir això, i que abans del 2100 no superem els 2 graus, però el ritme que anem ho tenim difícil, perquè ja et dic, ara el canvi climàtic s'està accelerant i l'objectiu pel 2100 ja l'hem superat ara el 2024.
1: Déu-n'hi-do, a més, amb el context que tenim actualment, no, a nivell polític mundial, cada vegada veiem que més persones, no sé si dir-li negacionistes, però sí gent que no accepta aquest canvi climàtic, cada vegada estan més agafant les regnes del poder, no? Amb la qual suposo que se'ns fa una mica difícil. Sí. Què li podem dir a aquestes persones que ens puguin estar escoltant que considerin que això del canvi climàtic o no és real o no va amb ells?
0: Bueno, a veure, l'ignoris o no l'ignores, és a dir, encara que et tapis els ulls i diguis que és una... El canvi climàtic ha vingut i és una realitat que no pots opinar. No és una opinió, un canvi climàtic. És una conclusió científica, m'entens? No és una cosa que puguis dir que sí, que no, que ets diuen que sí, que ets diuen que no. Doncs, què passa? Hi ha grans interessos. És a dir, em comentava una amiga que el gabinet de presidencial o de ministres que vol posar Trump, que a més és un negacionista del canvi climàtic, doncs ja la part, diguéssim, energètica la portarà un magnat del petroli. Val? Doncs clar, aquesta gent, si reduïm el consum de petroli o de gas natural, perdran diners, però bueno, perdran diners ells, però serà un benefici pel planeta. Llavors, hi ha dos tipus de negacionisme. Hi ha el negacionisme natural, que és no pot estar passant això, no pot ser veritat, quan veus la magnitud de la tragèdia, que és algo que ens passa moltes vegades, quan tenim algo terrible que ens passa, diem no pot ser, no pot ser, i després hi ha un altre negacionisme que és més aviat de home, això és que, com ara Aràbia Saudí, això que t'explicava d'Aràbia Saudí, Aràbia Saudí no vol sentir parlar de reduir l'ús de petroli, m'entens? Perquè la seva economia depèn d'això, però és que el futur del planeta depèn d'això, no? Llavors, és molt complicat. Pensa que hi ha grups empresarials o fundacions o fins i tot d'ultradreta, sense anar més lluny, Vox o d'altres partits, que estan burxant i intoxicant a les xarxes amb missatges negacionistes, i llavors jo sempre dic que hauríem d'anar a aquestes fonts fiables, els científics, els catedràtics, els experts, la gent que treballa, per informar-nos de primera mà i en rigor. No?
1: Suposo que, tal com està avui en dia, el tema xarxes tampoc ajuda, perquè sobretot la gent jove, per exemple, que hi ha una de les qüestions que s'explica, és que no discriminen massa sobre la font d'informació, però també adults i qualsevol persona, que al final acaba donant per bo qualsevol TikTok de turno. No? Estem arribant al final del programa i m'agradaria acabar amb un missatge, sempre intento arribar al final a parlant amb un missatge una mica positiu, i algunes conclusions que puguis fer-nos de cara a tot el que hem parlat durant aquests gairebé 50 minuts.
0: Bueno, doncs jo el que comentaria és, primera, que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, que no mai és tard, hi ha gent que pot quedar aclaparada i hi ha gent joves que ho pateixen molt, i hi ha una cosa que en diem ecoansietat, de gent que pateix emocionalment o mentalment per això. Jo crec que si ens hi posem de valent, ho podem esmenar? És a dir, tenim el coneixement, ho sabem i tenim els mitjans per fer-ho? És a dir, i aleshores una mica d'optimisme, és a dir, encara que el clima esdevingui més càlid o més àrid, pensem que hi ha zones de la Terra que són amb molta menys pluja, molta menys aigua disponible, que la gent segueix vivint, és a dir, la vida continua. Llavors, què vull dir? Que podem reduir la nostra petjada de carboni, hem d'actuar a nivell col·lectiu i que hi ha esperances, justament si aquest programa l'hem fet o si he volgut parlar d'aquest tema o hem volgut parlar d'aquest tema és perquè realment hi hagi consciència i fem aquest canvi, que tampoc és tan traumàtic, és a dir, penseu que jo crec que acabaria en aquest fil d'esperança, no? És a dir, realment quan ens hi posem tu mires a la Dana, sense anar més lluny, els voluntaris que han anat allà a ajudar i realment quedes meravellat de la joventut i de la gent, lo solidari àrea que és, doncs, realment mobilitzem-nos pel canvi climàtic. Clar,
1: al final suposo que és qüestió també una mica d'on posem el focus, no?, i el que volem veure i... Bé, doncs, hem arribat fins al final del nostre programa d'avui. Personalment, t'agraeixo molt, Alfred, les explicacions, perquè a més han sigut amb una senzillesa i amb una claretat que crec que qualsevol podrà entendre perfectament tot el que hem parlat. El canvi climàtic ha quedat palès que és una realitat i que tots hem de tenir consciència de com actuar de manera individual, de manera col·lectiva. L'Alfred ens ha donat algunes pistes de què podem fer i confio que amb la voluntat que té el nostre programa, doncs, us hagi servit com a coneixement i també com a reflexió. T'estic molt agraït, Alfred, tant per el que deia de les explicacions en profunditat i al mateix temps senzilles, que qualsevol persona que no estiguem molt avasats l'hem pogut entendre, i jo espero que també hagis gaudit d'aquesta estona.
0: He gaudit molt i moltes gràcies.
1: Perfecte. Confio que estaràs disponible per propers programes.
0: Sí, sí,
1: que parlem,
0: sí.
1: Com ja saps, aquí anem canviant cada setmana i a futur m'agradaria parlar de temes de natura molt més properes, potser a casa nostra, i confio també de poder comptar amb tu.
0: Pues compta amb mi i moltes gràcies per tot.
1: Fantàstic, moltíssimes gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Cultura. Notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el Ivan Erruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per al Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància, és com el somni final. Tothom que fa triatló, potser acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fer el de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara, estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per a millor, per a pitjor? O...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. Primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol, perquè també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és
0: molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens 2 fills, 2 criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironmans.
1: I una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo dono tant de valor o a la gent que m'envolta ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder liviar, doncs t'has de guanyar. Ens comentàvem fora d'antena que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar...
0: Bé, hem de dir que has vingut ara perquè fins ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: De fet, soc autònom, soc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i Hawaii doncs, es fa, es disfruta, però després arriben les visas.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
0: Sí, dius, gener,
1: això què era? Bueno, passeo con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar doncs, i ningú m'ho regala. I doncs, estava...
0: Hem de dir que no tens sponsor o tens algun sponsor ara?
1: Sí,
0: de la darrera vegada que vas venir.
1: Sí, estic molt content perquè d'arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, em van proposar ser l'ambaixador, que vaig comentar una altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Proyecto Alpha, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden tot muscular, i ells el perden esporàdicament jugant, perden tot, i aquest múscul no es regenera. I és algo similar al que els pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final, quan portem molts quilòmetres, tenim problemes musculars degut a la distància o l'esforç i ens recuperem. Quan parem ells, en canvi, doncs, no es recuperen. I aquest símil amb l'esport van fer que volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans a Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder anar a Kona, i jo vaig desestimar Kona per el que et comentava, perquè era molt econòmic, era molt, molt costós, i havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam proposar 15 dies abans a Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia, evidentment en el titulatge doncs, portaven gran Proyecto Alpha, vestit del meu equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, Proyecto Alpha, i doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu, 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida, i vaig quedar tercer del meu grup d'edat, hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el décimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, a mi mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
0: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
1: Soc entrenador, però m'agrada que algú, doncs, des de fora vingui... Amb...
0: Perquè és com més objectiu.
1: Molt més, clar.
0: Et permet millorar, sí, perquè... coses que potser
1: i
0: tu...
1: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem i no, o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses, amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida, pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, a la millor no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement... Bueno, jo sé, em conec molt bé, sóc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava portar unes plantilles. Jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, me la vaig canviar i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig,
0: però els peus
1: mig lesionat del estaven... poder, el juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, digues que no puc ni caminar.
0: Llavors? També, feia mal, llavors?
1: Feia mal, sí.
0: I aleshores com et planteges anar a la cursa quan...
1: Estàs en Hawaii lesionat, eh? No mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
0: Amb les velles, no?
1: Amb el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar l'Ironman, aquest mig Ironman, amb una llaga al peu de mig pam. I vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues. Dic, no puc anar.
0: No te volies jugar.
1: Però el mal ja estava fet. I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda, l'aigua es nedava al mar obert, clar, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
0: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii? Doncs, o sempre el clima es manté o no? O canvia també?
1: Que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo.
0: La humitat.
1: Calor i humitat, clar. Sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
0: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
1: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià. És constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és on més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia mirar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, ve de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
0: Per la gent que no coneixem massa el món dels Ironman, explica'ns, per on comences? Per córrer, per anar en bici, per nedar? I més o menys quantes hores es calcula que... Bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
1: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és l'esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre és nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys, i parla un català
0: de Girona?
1: Esquisit. De Girona no tant,
0: gairebé,
1: però parla català.
0: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
1: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder... Una de les coses bones, faig un mini KitKat, és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa que un professional.
0: Al mateix moment, diguéssim.
1: Ells començaven 20 minuts abans i després sortien els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, i jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals, vaig poder saludar en cursa i a camaraderia. I això és una cosa que costa molt, i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant el mateix terra que els professionals.
0: Sí, estem al mateix moment.
1: Una estona més tard, però estem allà amb ells. I, de fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adaptaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adaptava la segona a la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
0: Sí, Déu-m'hi-do. Sí.
1: I amb 38 anys o 39 anys que té. O sigui que...
0: L'edat és... què aporta? Quan, o sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència? O quines són les diferències entre estar més jove?
1: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va menys, això està clar.
0: Però en canvi, mentalment...
1: Bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim, més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. És a dir, també em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, bueno, cada dia, cada 3 o 2 o 3 mesos, segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu el teu cos s'adapti a...
0: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no? El teu cos es perfecciona per aquella...
1: Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
0: El mateix passa amb la tasseta.
1: Jo calculo que jo ara tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave, si et cuides...
0: La genètica també, tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
1: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica, jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
0: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
1: Jan Frodeno fa un 94.
0: I això, suposadament...
1: Que no és el millor prototipus.
0: Per fer una marató, no?
1: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec, amb el Javi Gómez Noya, que és l'espanyol...
0: Hi ha alguna explicació perquè aquest físic, precisament, doncs, tingui uns
1: aquest
0: temps
1: té unes fibres super... elàstica, perquè aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament. Té un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè et dic que és, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, només amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
0: Sí, mentre vas corrent...
1: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
0: Fas estratègies.
1: Diuen que l'Ironman perfecta és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
0: Com ara què?
1: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes 2 vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent i dius, va ploure la bici, de fet, una estona, els primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què faig. Feia la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... Després a la córrer, no és a la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir més coses. Perquè
0: hi ha una pressió.
1: Un canvi de ritme, vull con ell o no vull con ell? Però també han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tot s'acaba en la cursa. Perquè allà, per poder classificar-te com a professional, que són 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits. Tots són guanyadors d'Ironman. O sigui, no és uns puntos... I... va anar tot o nada. I yeah, veus a professionals que són increïblement bons caminant, perquè han reventat, perquè van a tot o nada. I normalment és nada.
0: Yeah.
1: No solo todo es uno, o el segundo que diu...
0: Claro, tothom pot guanyar.
1: No tothom pot guanyar. I quan... I de fet, me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres, i de Rio. Doble medallista, doble or olímpic. Caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant, ara ja està a Brauli, perquè anava a tercer a la bici, va voler intentar aguantar amb els de davant, debutava amb Ironman, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i bueno, veure els...
0: I tu quan veus...
1: I que siguin humans, són humanos.
0: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així... et baixa la moral.
1: ¿De dónde viene esto? Perquè no és que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Què li ha passat a esto?
0: Clar,
1: què li
0: han fet no sé si baixa la moral o la puja, no?
1: No, així al final els que estem allà tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos. De fet, tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que quan, sí, quan em trobo amb aquests nois, no feia molta calor, estava mig nuvolat, per Secona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fet entrenaments petits. No, fes un entrenament i te trobes bé i vols dar-lo todo i... No, és que demà tinc un altre entrenament. Clar. I l'altre tinc un altre.
0: T'ha de dosificar, no?
1: El quid de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, se't cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no tens una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa has de saber, quilòmetre 120, ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu, ja, ja, però tranquil·lo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent, i en moments, de subidón no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te baix, bueno, doncs menjo i mantinc el ritme, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, la consistència d'estar molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava bàsquet aquí a les Plugues, i conec a molta gent amb molt de potencial, amb molta genètica, sí, que els entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
0: o, i s'enfonsen.
1: I s'enfonsen i ho deixen. Clar. Si tenen un potencial...
0: No... Per què no veuen el resultat a curt termini?
1: És que avui en dia la vida que vivim...
0: És molt ràpida.
1: Un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38, entonces seràs de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo en 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar, bueno, ara als 40. El meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència, i amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
0: Però potser per això que tens menys temps...
1: Aquesta evolució esportiva fa que al final, doncs, ha sigut també una fita puntual, potser no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar, i també el disfrute, el gaudiment, perquè al final... El més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina. Però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també puc ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
0: Però la teva o sigui, gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no? Sí. Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
1: Clar, ho he pogut estudiar...
0: El que tu després pots transmetre als altres.
1: Totalment d'acord.
0: On fins on pots arribar, fins no, tot això que m'explicaves.
1: La fisiologia humana de quilòmetre 32, de l'Ironman, el que pots sentir, però quan parles amb un pupil o amb un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dos vessants, clar.
0: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda en el tema de les maratons, els Ironman?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Què creus que és degut?
1: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres...
0: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
1: No, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions que desfilem tots, com unes mini-olimpiades. Bueno, això és molt americà. I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols que són uns 50 cada any. Pues des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguis, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui ho parlava amb el grup de WhatsApp del 2019, i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman, i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido...
0: Però per què? Perquè un cop ja et relaxes... Bueno, en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
1: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, i ara t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome post... Síndrome depressivo post-Ironman. Tot repte
0: fort,
1: esportiu o personal important, quan s'assoleix, sempre hi ha un post,

0: el friki, tothom va fent uns moderitos, bueno, et diria, mira, mira...
1: O sigui, van calentant l'ambient, no?
0: Perquè els hogarenyos allà s'enrien de que els triatletes sempre doncs anem marcant, perquè bueno, els americans tots i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també veure una ONG, i van, bueno, un dia t'ensenyaré fotos meves, perquè al final com vaig anar sol vaig poder
1: desmadrar gaudir,
0: sí, una miqueta més que anant en família, que estava més limitat. Doncs el síndrome post, la gent s'encreixa molt, i el que et deia de pregunta, de que molta gent s'està animant a fer proves, és, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, estàs, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor, sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
1: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com, ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador, tot aquella gent que als 40 sobretot és com un impàs, no? I sobretot molts homes, a vegades decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui, pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer, sinó abans de fer tot això, què els hi diries?
0: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa, perquè el dia de la cursa és 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9:50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix de l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida en unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables, però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, jo no tinc lesions mai, i em trobo bé, i la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats no té problemes. La gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final lo bonic és el camí, després guanya un, i el repte que es planteja que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador segons et vegi, perquè molta gent quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 horas y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
1: Claro.
0: Pues dentro, és el que anava a dir, que de 4 anys haces este maratón.
1: Clar, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta, o sigui, de tot a res. O sigui, han passat un marge.
0: I paren una altra vegada.
1: Clar, i l'any demà és el que tu deies, l'any demà no es poden aixecar del llit. Estàs 4 hores, i has estat una marató, una mitja marató. Llavors, hi ha com un excés, potser, de voler arribar, però...
0: Cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que... És una, jo parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són tres esports, has d'entrenar... ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
1: de bogeria.
0: Jo crec que sí,
1: d'intensitat, no?
0: Però sí, potser sí, segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara, com ho veus tot més en perspectiva, dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, sóc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote al mes de maig, que també t'haurà 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any i cada any i cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a l'octubre.
1: Perquè és com addictiu, no?
0: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
1: Sí.
0: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat.
1: Sí.
0: Ara aquest any, com et deia, com m'entreno jo, estic buscant

0: eines per intentar en menys temps doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera entre setmana i feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo qualsevol, estic descobrint camins, racons, riuets que jo tinc a 100 metres a casa o a un, sí, un sí. quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt i és que estic a qualsevol, o a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
1: fins ara no ho havies fet?
0: No, mai.
1: Com pot ser, això?
0: Pot ser això? Perquè me n'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o me n'anava al Parc de Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxileta i a córrer per la muntanya. I
1: a fer contacte.
0: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo, i també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
1: Tens un nivell.
0: Tinc un nivell.
1: Tens un nivell.
0: Et juro que ho veig... 180 quilòmetres, si no, segur que el límit humà no existeix.
1: Jo t'ho anava a fer la pregunta, és necessari?
0: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si hi ha gent que porta fent curses de muntanya...
1: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
0: 15 anys, o el Kilian que ha nascut a la muntanya, i ell és Salvo Feliç.
1: Clar, que era petit, amb 2 anys i ja pujava per muntanya.
0: I aquest noi és Salvo Feliç, i no té... Sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, anem a buscar-lo en helicòptero. No, o sigui, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna greu, ve
1: tens un equip.
0: Al RAC i et treu. Et passa alguna a la pica d'estats i potser no arriben.
1: Com surt d'allà?
0: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, o sigui, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
1: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
0: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, i ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu, que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa s'ha de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri que no. L'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre. I vam anar tota l'estona acompanyant-lo. I el quilòmetre 9 va parar. Es va parar. No puedo más. Diu, bueno, hay que llegar al cotxe. I va acabar trotant i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé. Això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà i així. I li vaig fer una foto i diu, em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto y tener un recuerdo tan bonito de esta carrera. Igual es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. Ya he fet un Ironman aquest any, ha fet mitges maratons, ha fet reptes que es poden considerar. Y digo, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta. Pues que no cal anar-nos tan lluny. No. Però bueno, això també cadascú...
1: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
0: Ah, vale.
1: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan, que els posarà una mica al cap fred i els dirà recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos, ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius...
0: No viure en l'objectiu, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
1: Conèixer gent, entrenar amb gent que et suma...
0: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no, por hacer eso ese día, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç, que si no arribes content i feliç al dia de la cursa...
1: No serveix.
0: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
1: Se't mengen.
0: I si tu estàs en pau i tranquil, això és... es nota.
1: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
0: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
1: és una altra manera de meditar.
0: He fet ioga, he fet meditació, però no aguanto quiet més de...
1: No, perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen...
0: Jo corro, i ara que corro per la muntanya, torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
1: Semblant.
0: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol, i al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb més gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, És, al final dius, bueno, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també, és com és la seva personalitat, no? Però és important, el meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong i...
1: Ah, o sigui que a casa tens...
0: Però bueno, en casa de Herrero ell es tanca a la seva habitació i fa les seves... I és professor, eh?
1: Sí.
0: Ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar, nedar amb entorns naturals.
1: També.
0: El bo d'aquest esport és que es fa amb entorns naturals.
1: Clar.
0: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, jo, no, nedar i anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius... A Frankfurt mateix, la cursa no va ser molt bonica, hi ha molta gent. I dic, estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorno i viu. I bueno, va anar bé.
1: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, eh? A veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
0: Sí,
1: vull tornar... I Kona també.
0: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig és l'illa de Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
1: Sí, la conec.
0: Volcànica.
1: La conec, molt maca.
0: Sí, Lanzarote o lo amas o lo odias.
1: Sí.
0: A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
1: fa mare, no?
0: Fa mare, és allà super... fa una miqueta de vent, eh?
1: Conegudíssima pel surf, no?
0: De fet, vaig cada any a fer un campus que em baixa amb uns 20 pupilos.
1: El conec, pupilos. Sí. Està a prop de fa mare, no?
0: Sí. I vaig a febrer cap allà i el maig serà l'Iron Man, i si tot va bé, pues, m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini,
1: fem la crida,
0: per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe,
1: sí?
0: Aquest any col·laborem
1: arrel
0: de Kona, vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo, pues, fer massatges, que això ho he d'abonar tot això jo,
1: sí.
0: I també un import econòmic perquè col·laborem. I bueno, si tenen dos o tres cosites més que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és venga va, voy, no,
1: yeah.
0: M'he de classificar, m'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja hasta aquí.
1: Muchas gracias. Doncs quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
0: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, en el nostre espai d'entrevistes, us parlarem de transició ecològica, energètica, de consum responsable, de gestió del consum que sigui eficient i respectuós. Tot això són paraules que, darrerament, escoltem molt sovint, perquè ens preocupa molt la natura, el medi ambient i, sobretot, que siguem responsables. Avui parlarem amb el Marçal Musté. Ell ens parlarà no solament d'això, de moltes coses més, així que atents. Bon dia, Marçal.
2: Bon dia.
1: Avui ens parlaràs de Aquelea Consultors. Tu ets enginyer.
2: Això mateix.
1: I el que fas és un projecte, i avui volem parlar dels projectes que la gent jove d'aquí d'Esplugues està tirant endavant. I un d'aquests projectes és el que porteu vosaltres, i vull que m'expliquis què és Aquelea Consultors.
2: Molt bé, moltes gràcies. Doncs mira, Aquelea Consultors som una cooperativa de nova constitució. És un projecte que hem engegat en Raimon i jo. Vale? Llavors, una mica la nostra visió és la d'apropar la transició energètica, apropar la sobirania energètica, no?, a la ciutadania. Bàsicament, nosaltres som persones que portem un recorregut, jo en el meu cas, en l'àmbit de les renovables, no?, de l'enginyeria sobretot encarat en la fotovoltaica, i en Raimon porta més experiència en la part legal i administrativa, no?, d'aquest tipus de projectes. Llavors, bàsicament, on ens volem encarar és a poder oferir aquestes eines a la població. Vale? Al final, la transició energètica és un assumpte que portem molt temps parlant-ne, no?, però que poques vegades ha arribat en mans de la ciutadania que hi pugui participar, no d'una manera activa. Llavors, ara, a través de les comunitats energètiques, és com volem que la gent hi pugui participar.
1: Ens preocupa molt tot aquest tema, i això ve definit perquè, clar, ja no solament a nivell comunitari o a nivell de ciutat, sinó que a nivell mundial hi ha aquesta preocupació perquè es faci aquesta transició ecològica o energètica, i per tant, per poder fer-ho, s'ha de començar a implementar des de baix, des de casa. I aquí us tenim a vosaltres, que ens podeu ajudar. Com podem fer aquesta transició energètica a casa nostra, per exemple? Quins serien els elements que hem de fer servir?
2: Una mica la idea és poder trobar la manera de col·laborar-hi, i tenim moltes opcions, no? Diguem que la transició energètica es pot fer a petita escala, no? És a dir, que podríem començar amb una comunitat de propietaris, no?, amb una comunitat de veïns, on simplement ens posem d'acord entre uns quants o tothom que hi vulgui participar per fer una instal·lació i compartir l'energia, no? És a dir, dotar aquesta comunitat d'una generació d'energia renovable en la qual hi participem tots, de manera, inclús pot ser de manera diferent, i ara mateix diguem que la legalitat ens permet compartir l'energia de diverses maneres, no? Llavors, bàsicament, podem fer que hi col·labori tota l'escala, una part. Aquí és una mica el tema d'interessar-s'hi i trobar la manera de col·laborar. Tot i així, hi ha altres maneres, no? També des de les administracions ja s'està començant a treballar amb el que són comunitats energètiques de participació ciutadana a més gran escala, no? El tema de la comunitat energètica es pot encarar de moltes maneres. Una de les maneres que més ens agrada a nosaltres és encarar-ho com una cooperativa, vale? Una cooperativa de consum en la qual hi pot participar moltíssima gent i que pot tenir també temes molt, molt potents, no? A nivell social es pot fer projectes en els quals es treballi també per tractar amb la pobresa energètica. Llavors, vull dir que hi ha moltíssimes opcions. A partir d'aquí, tot és posar-s'hi, tot és treballar-hi en aquesta línia.
1: També es parla molt, per exemple, de les plaques fotovoltaiques, i tu és un tema que domines.
2: 100%, sí, sí.
1: Val? Aleshores, la teva recomanació, si ara et plantejaré un fet. Jo, a la meva escala, ens volem posar d'acord per posar plaques solars a dalt a la teulada. Quin és el primer pas que hauríem de fer?
2: El primer pas seria buscar una persona que hi toqui, no?, en aquest sentit, que una persona que s'hi dediqui. Precisament d'on surt la nostra idea de treballar amb aquest projecte és perquè actualment totes les instal·ladores que s'hi dediquen no es dediquen gaire al tema de les comunitats, no? És un tema una mica farragós, un tema que on s'hi ha de posar esforços perquè s'ha de parlar amb tots els veïns, trobem problemes legals, trobem complicacions, no?, en aquest sentit. També a nivell més burocràtic, de permisos, és una mica més farragós, no? Llavors nosaltres el que volem oferir des de Kelea Consultors és un servei integral en aquest sentit, no? Ens encarreguem de fer tots els serveis necessaris per tal de que el projecte pugui anar endavant, no? Per tant, si estàs interessada en mirar com es podria fer això, és posar-se en contacte perquè puguem mirar.
1: Veiem moltes cases unifamiliars, bueno, dic moltes, veiem habitualment, quan ja sortim d'aquí d'Esplugues, doncs cases particulars, unifamiliars, que tenen les seves plaques. També veiem serveis municipals o de l'administració pública que tenen les seves plaques, però sí que és això, que a l'hora de posar d'acord tota una comunitat és molt difícil.
2: Exacte, sí, sí. I de fet és aquesta, no?, la barrera que fa que fins ara no s'hi hagi entrat gaire, no? Nosaltres aquí el que volem és apropar a tota aquesta resta de la ciutadania, no?, que al final som la majoria de població, que vivim en pisos, no?, que vivim en comunitats de propietaris, i per això volem aportar, no?, el nostre granet en aquesta transició energètica des d'aquest punt de vista. Tot és posar-s'hi, vull dir que ara mateix no s'hi ha entrat gaire, però sí que és un concepte que avui en dia està sobre la taula i el tindrem durant els propers anys.
1: Oferiu un servei tècnic i un servei jurídic administratiu, que seria la part que porta el Raimon. Per tant, aquestes serien els dos serveis bàsics que oferiu. Hauríem d'afegir alguna cosa més?
2: De cara al que seria les comunitats de propietaris, s'engloba bastant en aquests dos departaments, no? Evidentment hi ha una part més tècnica, més d'enginyeria, de projectes, d'instal·lació, que garanteixi, no?, la qualitat i el servei del producte que busquem, però després, com dius, també hi ha la part aquesta més jurídica, no?, que cal en els estatuts de la comunitat, cal descriure ben bé com es repartirà aquesta energia, quines clàusules hi haurà, si hi haurà algú que marxi, com quedarà això, si hi ha algú que vol entrar després, no? Vull dir que nosaltres ja hi tenim experiència en això per treballar acuradament cada detall. Però aquests dos departaments són les dues branques, diguem, que sustenten aquests serveis. Després, ja quan parlem de projectes més grans, no?, de cooperatives de consum on hi pugui participar ciutadania, on hi puguin participar administracions, on hi puguin participar empreses, no?, llavors és quan sí que ja es treballa amb molt més detall, moltes més branques.
1: A nivell d'aquí a Catalunya, com tenim el tema de la sobirania fiscal i com tenim el tema d'aquesta transició i el suport que hi ha des de l'administració, perquè en aquest cas seria la Generalitat i el departament que li pertoqui, que hi ha un departament ara de transició ecològica.
2: Això mateix. Fins ara és un tema que ha estat molt oblidat, és un tema que se n'ha parlat poc i ho demostren les dades, no? Sí que en la comarca d'Osona hi trobem bastanta feina feta en les comunitats energètiques i a l'Agència de l'Energia Local d'Osona, que està fent molta feina en això i que hi trobem tècnics ja especialitzats en el que són les comunitats energètiques, però la resta del territori és un tema per explorar. En general, el nombre de comunitats constituïdes és molt baix i hi ha un potencial increïble, no? Un potencial enorme. Aquí ja podem parlar de sessions de taulades públiques per fer arribar l'energia a la ciutadania, podem parlar de sessions de taulades privades, no?, d'empreses o inclús d'habitatges amb gran superfície disponible, no?, que puguin col·laborar d'alguna manera en aquests projectes. Però tot això és un tema que s'està treballant. Ara precisament comencen a sortir les primeres subvencions per encarar aquests temes i també ens alegra que s'està donant força també a l'economia social i solidària, no?, en aquests formats de cooperatives per enfortir aquests projectes i donar-li un caire social i participatiu en aquests projectes.
1: més enllà de fer aquests tràmits i aconsellar quin tipus doncs, de plaques o com s'ha de fer i totes les gestions que s'hagin de fer, també aconselleu, per exemple, quin tipus de finestres, tancaments, perquè hi ha pèrdues energètiques en els edificis, quan hi ha una rehabilitació, també toqueu aquesta vessant?
2: Sí, quan es tracta de parlar d'eficiència energètica, és un tema clau, diguem, en les comunitats energètiques, no? Vull dir que no podem basar la transició energètica només en la generació d'energia renovable, sinó que també hi hem de fer un pas important en el que és la reducció del consum, no? És a dir, que hem de treballar per l'eficiència, per tant, sempre que es treballa en comunitats energètiques, hi ha una feina de conscienciació, d'estudi, no? De millora de les condicions energètiques que hi ha en el projecte en qüestió, no? Llavors, sí que és molt important tot el tema aquest que comentaves, no? D'aïllaments, tèrmics, també a l'hora de consumir energia, quan parlem de renovables, no és una energia que estigui disponible 100% totes les hores, no? Per tant, hem d'apropar, no? Diguem, la nostra corba de consum, el nostre consum, centrar-ho en les hores en què tenim la generació, no? Precisament per això, per no dependre de la xarxa, no dependre dels combustibles fòssils.
1: Hem passat de no preocupar-nos absolutament de res, fins i tot si deixàvem l'aixeta oberta, passem a que hem de mirar l'etiqueta de la nevera que comprem, de la rentadora, i hem après a mirar els consums de quant val el quilowatt hora depenent del dia que hem de posar la rentadora o no. Mm-hmm. O sigui que hem fet un canvi mental bastant important. Ara faltaria, a més, fer aquest pas, no?, de fer aquestes comunitats energètiques.
2: Sí, sí, precisament també s'ha fet un gran avanç també en digitalització d'energia, dels consums, no? Tenir-ho tot ben controlat per saber quan estem gastant, com estem gastant i quan ens està costant aquesta energia, no? Precisament des de l'any passat, no?, que hem vist números estratosfèrics en els costos de l'energia, és quan s'ha començat a posar més sobre la taula com fèiem aquesta gestió de l'energia. Precisament en les comunitats energètiques, el control, la digitalització i la conscienciació sobre com es fa aquest ús de l'energia és clau perquè el projecte tingui un rendiment òptim, no? Llavors, sempre això és una cosa que es sol preguntar també, no? A l'hora de, un cop ho tinc tot funcionant, com sé si està funcionant? Com sé què m'està generant? No? Doncs hi ha aplicacions digitals, no? Diguem, que ens proporcionen totes aquestes dades i llavors així fem un seguiment de tot el que estem aconseguint.
1: Us estem parlant de Kelea Consultors, són dos emprenedors d'aquí del Baix Llobregat, d'Esplugues i d'Hospitalet, que porten endavant tot aquest tema, i podeu trobar la seva pàgina web a keleaconsultors.com i allà trobareu tota la seva informació. Mireu, ells creuen en aquesta transició energètica perquè ja estan conscienciats. És proximitat, perquè són gent d'aquí, són gent jove que coneixen la ciutat. Ells també estan conscienciats en tot aquest context actual. Els projectes que fan són a mida i, per tant, ens garanteixen un compliment de les nostres necessitats. I la seva expertesa, són joves, però tenen una àmplia formació en aquesta matèria. Per tant, només ens quedarà dir-nos que això, que consulteu la seva pàgina web, si teniu algun correu electrònic o un telèfon més directe, el dius tu, Marçal?
2: A la pàgina web teniu tota la informació, el nostre correu és projectes@keleaconsultors.com i us podeu dirigir per qualsevol tipus de consulta. I tant.
1: Marçal, no voldria acabar sense fer-te aquesta pregunta. Quina seria la ciutat o la comunitat ideal energèticament parlant?
2: Bona pregunta. Precisament crec que està molt a prop en el concepte aquest de comunitat energètica de participació ciutadana, no? Aquests agents són els que permeten que la ciutadania s'impliqui en aquest canvi, no? Que representa el canvi de model, no? De passar d'un model centralitzat d'energia, no? En el qual ens arriba l'energia de grans centrals lluny del nostre, de la nostra casa, no? Del nostre punt de consum, a un model completament descentralitzat, on hi ha petites instal·lacions que reparteixen l'energia per tothom. També va acompanyat de molts més elements, no? Parlant d'eficiència energètica, podríem parlar també de mobilitat elèctrica, no? Cada vegada ens sentim a parlar més, però és un tema que també està per explorar moltíssim, no? Aquesta sobirania energètica, no? Que estem dotant a la ciutadania en quant a generar energia, no? Doncs també ens dota de capacitats per fer coses més enllà de cobrir el nostre consum actual, no? Per tant, hem tendit cap a l'electrificació de tots els nostres consums i fer-ho d'una manera eficient i sobretot en base de participació ciutadana, és a dir, que estigui en mans de la ciutadania.
1: Doncs si pensem en sobirania energètica o en transició energètica, us convidem a que en Ramon i Marçal us acompanyin, us facin aquest seguiment i us poseu en contacte amb ells a través de queleaconsultors.com. Gràcies, Marçal, per estar aquí avui amb nosaltres a Esplugues FM.
2: Gràcies, Isabel.
0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament, la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Com li diuen, com li diuen? Ai.
1: Ai, ai, ai. Barcelona, com estem? Estem bé o no? Sisplau, un saludo per Hipnosi i un saludo per la puta Peón Grec, sisplau. Moltíssimes gràcies.

0: puta el puto
1: Dios
0: Fels
1: que... Quasi!
2: Són els fotos màquines.
0: Hipnosi.
3: Genji!
0: Una puta meravella, me cago en Déu.
4: A Catalunya Ràdio, l'amplificador. Amb Frank Lluís Giró.
5: Avui a l'amplificador de Catalunya Ràdio bufant les espelmes dels 20 anys d'ICAT a través de la seva festa d'aniversari, que és el desconcert amb el bo i millor de l'escena musical catalana, moments èpics, màgics, guapíssims, que són els que avui estem recollint.

0: Fora aplaudiment per aquesta connexió bisbalenca i generacional entre Mazzoni i Lecoq. Jaume, ens agradaria molt demanar-te una cosa.
1: Sí, veure, això és un atracament en directe, ho haig de dir, eh?
0: Més o menys. La cosa és que tenim un programa informàtic a la ràdio que ens dona molta data, molta informació. I ara, com que hem fet 20 anys, li vam demanar a l'ordinador: digue'ns quines han estat les cançons que hem punxat més vegades a ICAT des del 23 d'abril del 2006 fins al 23 d'abril del 2026. I no diries mai quina cançó ens ha dit.
2: Quina cançó ha sortit?
0: Una teva, tio.
2: No, perquè és molt vella.
0: Bueno, i perquè l'hem punxat moltes vegades.
2: També.
0: Perquè clar, això és un històric, eh? Compten tots els discos, tots els EPs, totes les cançons.
2: Bueno, és que estic molt agraït a ICAT perquè realment va ser la primera cançó que va sonar meva i m'ha durat vida aquesta cançó a mi.
0: Un aplaudiment, sisplau.
2: Gràcies.
0: Gràcies també a tu. Una abraçada, fins i tot. Jo crec que, a més, la gent se la sap, aquesta cançó. I qui no se la sàpiga, se la pren en 30 segons.
2: Sí, la primera tornada ja ho teniu.
0: L'arrenquem una miqueta?
1: Vinga, va.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president de Canàries, Fernando Clavijo, no autoritzarà el fondeig del creuer Ondius a Tenerife, afectat per un brot d'antivirus, si tots els passatgers no poden abandonar l'illa aquest diumenge. Així ho ha anunciat aquest dissabte en declaracions als periodistes. De fet, ha advertit que donarà instruccions a l'autoritat portuària perquè no autoritzi el fondeig del creuer. El creuer, recordem, hi viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. Un cop els viatgers hagin desembarcat, si és que ho fa possible i ho permet el president de les Illes Canàries, se'ls traslladarà en avió als seus països on hauran de fer quarantena. A tot això, la dona d'Alacant, que està ingressada per ser contacte d'una víctima mortal, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. Un altre contacte, una dona catalana que no té símptomes, continua també en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona per precaució. Més notícies. La flotilla Global